0: Escoltes ICAT.
1: M'aleix el dia en què te'n vas creuar. Si pogués tornar, pensaria un altre pla. Ja fa massa dies i no has tornat a trucar. No et deixo de buscar.
2: Creus que ens podem trobar?

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors.
1: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: te estás.
1: Comencen parefa, però no són fades. En Wickham, el petit Mickey, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, els Deaf Boys!

Cada vespre dedicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Ed Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.

in my head waiting for it to come.

0: Escolta, Zicat.
1: Un sol que brilla radiant dibuixa una silueta de roques que neixen enmig de la mà. I tu nedant amb pilotes com...

o sense distància navegant de màxima velocitat. Ignoren que només som un animal que té dificultats per nadar. Diguen covard, però he tornat a saltar. He tornat a saltar.

0: vaig boi contara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clauer com un labubu.
1: Labubu.

0: Way.
1: Escoltes ICAT.
2: Jo no me l'aprenc massa en sèrio. És com... La majoria de coses...

no considero que hagi de ser correcta o incorrecta, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a ensenyar.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Mestres i professors tornen avui a fer vaga que està convocada a les escoles i instituts de tot Catalunya. Les negociacions entre sindicats i govern continuen enrocades. La consellera Esther Niubó demana reconduir la situació en la taula sectorial de dijous i els sindicats reclamen garanties per millorar l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT. L'Associació de Famílies d'Alumnes AFAC ha mostrat el seu suport a les reivindicacions del professorat i respecte a les mobilitzacions que es mantenen per avui dimarts. La presidenta de l'AFAC, Lidón Gasull, n'ha parlat al Catalunya Nit i retreu al govern que no mogui fitxa.
2: Aquest enrocament en no seure a negociar amb els sindicats majoritaris no tenia cap sentit, per molt que s'hagués arribat a un acord, el que no es pot fer és deixar plantats els sindicats majoritaris i després dir que d'aquí no et mous, no? Per tant, celebrem que finalment ho hagin acceptat, però sí que és veritat que una mica tard.
1: Tot i donar suport a la vaga, Gasull també reivindica la necessitat dels serveis mínims per donar sortida a les famílies que no es poden quedar els infants a casa. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Un dels passatgers espanyols aïllats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid ha donat positiu provisional d'antivirus. Els altres 13 viatgers ingressats al mateix hospital han donat negatiu. L'Ondius, el vaixell on es va originar el brot, ja navega cap als Països Baixos després de desembarcar tot el passatge a les Canàries.
1: Donald Trump alerta de l'extrema fragilitat en què es troba l'alto al foc amb l'Iran després de la resposta de Teheran a la proposta nord-americana per reprendre les negociacions de pau. Trump considera que és una resposta totalment inacceptable. El preu del petroli torna a pujar per les perspectives de falta d'acord.
3: La multinacional espanyola Indra contractarà 1.500 treballadors més a Catalunya entre aquest any i el que ve per ampliar el seu negoci de defensa. Amb aquest augment de plantilla, l'empresa superarà els 5.000 treballadors a Catalunya. Segons la Cambra de Comerç, potenciar la indústria de la defensa i els seus usos civils pot suposar uns ingressos de 1.000 milions d'euros per l'economia catalana en els pròxims 5 anys.
1: El cinema català és un dels grans protagonistes d'aquest any al Festival de Cannes, el més important del món que comença avui. Hi ha prop d'una quinzena de títols en participació catalana. La inauguració d'aquesta nit, però, serà amb una cinta francesa, com és tradició els últims anys. La gala també servirà per entregar la Palma d'Or honorífica a Peter Jackson. Els treballadors de Nissan a Catalunya es reuneixen avui per debatre les mobilitzacions de protesta contra l'ERO que preveu fer fora 211 treballadors.
3: La multinacional nipona ha concretat els seus plans que preveuen retallar pràcticament el 40% de la plantilla que té actualment a Catalunya. Afectarà el centre de la zona franca, però sobretot el magatzem de recanvis del Prat, on se suprimiran 110 llocs de treball. El 90% dels treballadors que hi té. Des de la CGT, Juan Carlos Yepes denuncia que Nissan està fent un desmantellament progressiu del centre.
4: Són 122 i deixa un petit escenari on hi ha 12 persones. Això estan parlant d'un tancament encobert.
3: A més, alerten que la mitja d'edat dels treballadors d'aquest magatzem és de 53 anys,
1: Esports. Als carrers de Barcelona s'han omplert amb uns 750.000 aficionats del Barça, segons dades oficials, per celebrar la Lliga i seguir la rua dels campions. Una afluència massiva per acompanyar els autobusos en què anaven la plantilla i el cos tècnic blaugranes, amb un recorregut que sortia i acabava al Camp Nou i que ha durat 5 hores.
3: El Girona ha rescatat un punt in extremis al camp del Rayo Vallecano en el partit que ha tancat la 35a jornada a la primera divisió de futbol. Empat a un del Girona amb un gol d'Estuani al minut 90, que deixa els gironins dos punts per sobre del descens. De retruc de l'empat del Girona, l'Oviedo ha baixat matemàticament a segona.
1: I l'Espanyol ha fet oficial el nomenament de Ramon Rodríguez Verdejo, més conegut com a Monchi, com a nou director general esportiu del club.
0: Fins aquí les notícies.

0: Molt bon dia, matiners. Benvinguts al dimarts, dimarts 12 de maig. Avui engeguem el programa. De fet, l'he fet despertar una mica més aviat del que és habitual, a l'Eloi Cordomí. Eloi, molt bon dia.
1: Bon dia, Canalies.
0: Com portes això de matinar a les 5 del matí, Eloi?
1: A veure, m'ha sonat estrany, eh, quan m'ha sonat el despertador d'aquella hora, però no passa res.
0: No passa res, hem connectat...
1: El que faci falta.
0: Volem connectar amb tu abans perquè per aquesta tarda s'espera un canvi de temps pronunciat, Eloi.
1: Sí, és una tarda, serà una tarda inestable, i de fet un dia fins i tot una mica traïdor, perquè el matí serà esplèndid. El matí farà sol, pujarà la temperatura, encara a molts llocs arribarem als 20-25 graus com aquests últims dies, però al migdia gira la truita i començaran a aparèixer grans nuvolades en molts llocs de Catalunya que acabaran espetegant tempestes, a més tempestes fortes que poden deixar més de 30, 40, 50 litres per metre quadrat. On seran més fortes?
0: Exacte.
1: Sobretot a la Catalunya central, al prelitoral de Barcelona i a les comarques de Girona. Però en realitat pot ploure en qualsevol punt de Catalunya. Potser hi haurà alguns llocs que passaran per alt. Entre Barcelona, Lleida, alguns d'aquests punts podrien arribar a passar per alt, però la resta pot arribar a ploure, i a més pot arribar a ploure amb violència, amb alguna tempesta forta, amb alguna calamarsada, pedra, i a partir de demà es manté la inestabilitat. Baixa la temperatura i continuaran els ruixats, les tempestes a moltes comarques, sobretot al nord-est. A partir de demà ja concentrades al nord-est, divendres una altra baixada de la temperatura, amb noves tempestes, fins i tot neu al Pirineu, sí que és una setmana...
0: Caramba! Una setmana que sembla que en comptes d'anar cap a l'estiu, tornem cap a l'hivern, Eloi.
1: Clarament, fem un pas cap endarrere un mes i mig, o dos, gairebé.
0: Déu-n'hi-do. Per tant, el missatge que enviem als oients a aquestes hores del matí és que no ens en refiem del temps que ens trobarem a aquestes primeres hores d'aquest dimarts 12 de maig, perquè això canviarà radicalment,
1: A partir del migdia veurem créixer unes torres, uns núvols en forma de torre a molts llocs de Catalunya, i seran aquests els que es convertiran en tempestes durant la tarda.
0: N'estarem pendents, doncs, al llarg d'aquest matí. Eloi, ens escoltem d'aquí mitja hora. Moltes gràcies.
1: Fins ara.
0: Fins ara. Bé, doncs ja ho sabeu, alerta a tots els que ens esteu escoltant en aquests moments al programa, perquè hi haurà aquest canvi de temperatura que ens acaba d'alertar ara mateix l'Eloi Cordomí. Un matí assolellat, però a partir de mig matí, migdia, tot això començarà a canviar. Mentrestant, saludo la Marta Viana. Marta, molt bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia. Avui a Calafell el sol sortirà a les 6:39 del matí, i aquí el dia durarà exactament 14 hores i 23 minuts.
0: Lara García, tornada directament de Bilbao. Molt bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia, matiners. Avui em permetreu que comenci amb una cita de Maya Montero, que diu: somriu-li sempre a la vida, encara que no et somrigui ella a tu.
0: Escolta'm, per cert, com va anar el concert de l'Oreja de Van Gogh?
2: Doncs jo t'he de dir que fantàstic.
0: Ah, sí?
2: Van ser dues hores meravelloses. Jo vaig anar diumenge, no dissabte, que és el dissabte es van fer famosos tots aquests clips virals. Jo vaig anar diumenge, va ser xulíssim, van canviar la setlist, va ser meravellós, ella estava emocionada,
0: plorant. La setlist és la llista de cançons,
2: Sí, la llista de cançons del concert. Va ser xulíssim.
0: Perquè, clar, el primer dia de concert ens vam quedar una mica de pedra escoltant a Maya Montero com cantava.
2: Pobreta. Clar, és que aquesta cançó diumenge ja no la van cantar, saps?
0: O sigui, no,
2: van
0: clar,
2: agafar, no, clar, almenys.
0: Menys mal,
2: ja t'ho dic ara. Les dues o tres que van sortir fatal dissabte, diumenge les van canviar per cançons seves dels primers àlbums. I van quedar molt bé.
0: Maiol Roger, bon dia.
3: Bon dia, li puc fer una pregunta a Lara García?
0: Per favor.
3: En alguna cançó tu vas deixar de cantar i, per tant, vas escoltar amb atenció a la capacitat d'afinació de Maya Montero?
2: Ho vaig fer amb dues. Amb Mariposa, que és una que canta ella així molt solo, sense la banda dins l'escenari. Allà va afinar moltíssim, i a Muñeca de Trapo també, perquè és la meva preferida, i vaig dir: jo vull veure com canta aquesta, i li van quedar fantàstiques. Tinc els vídeos i després els ensenyo.
4: Devia estar molt nerviosa.
2: Estava molt nerviosa, i ella mateixa ho va dir a diumenge.
4: Jo ja us he de dir que he recordat molt matiners quan vam posar un dia un vídeo del moment assajant.
2: Clar.
4: I no ho fèiem gaire bé,
0: no,
4: us en recordeu?
0: No, ja ho vam estar comentant.
4: Drama,
2: No, no. I dissabte jo crec que va ser un drama també.
3: I que tothom es pot equivocar, vull dir, també pot haver desafinat un dia.
2: Totalment. Jo crec que van ser els nervis del primer concert. O sigui, va ser bastant tremendo, però és que ella, tu la veus als vídeos, està tremolant. I diumenge estava molt més suelta, va parlar molt més amb el públic, cantava, plorava, s'emocionava, vull dir, crec que va trencar una mica els nervis d'allò del primer concert.
0: Veurem com va aquest inici de gira de l'Oreja de Van Gogh, i si no repeteix, doncs... el que vam escoltar en el primer dels concerts. Bé, li donem corda al matí de dimarts amb la guitarra més poderosa del món de la música. Sempre porta ulleres de sol, uns pantalons estrets que segur que li deuen tallar la circulació i, el més important, una maleta carregada de números 1. Els matiners sempre, sempre tenim un lloc per ell.

0: Fly Away, un dels grans èxits de Lenny Kravitz. I és que tal dia com avui, un 12 de maig, però de l'any 1998, l'artista va publicar el seu disc Five. Va ser un àlbum importantíssim a la seva carrera perquè Kravitz va incorporar tecnologies digitals modernes com els sintetitzadors. A més, l'àlbum incluïa grans èxits com ara I Belong to You, American Woman o aquesta que estem sentint. Tampoc li van faltar premis Grammy. Una, la millor interpretació vocal de rock masculí, el 99 per Fly Away, i el 2000 per la seva versió d'American Woman. Afegida també a la reedició del 1999. En resum, Five va ser l'àlbum que va consolidar Lenny Kravitz com una icona del rock modern, demostrant la seva capacitat d'evolucionar. Així doncs, tot preparat per arrencar el matí. Sentiu-vos unes rockstar al més pur estil Lenny Kravitz, que el dimarts tot just acaba de començar i només per això ja paga la pena sortir del llit.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, pràcticament 13 minuts, un cafè i a saltar del llit. I què passarà avui a partir de les 6 del matí, Maiol Roger?
2: Doncs mira, mentre els oients puguin gaudir del poc sol que ens donarà el matí, o del sol que ens donarà el matí, hauran d'estar al cotxe, els que vinguin a Barcelona, perquè hi haurà problemes, bastants problemes de mobilitat. Avui, primera gran jornada de la nova tongada de vagues d'educació, i per tant serà un dia complicat a la mobilitat per accedir a la capital. Aquest matí hi ha diversos talls previstos que us anirem explicant a mesura que vagin succeint, i també tindrem doncs les dues versions del conflicte, o dues de les grans versions del conflicte, la consellera d'Educació, a qui la trucarem una mica abans de les 9, i a Yolanda Segura, la portaveu d'USTEC, que és el sindicat amb més representants i un dels convocants d'aquesta vaga. Després parlarem amb Xavier Pérez Esquerdo, perquè és, ell presentarà l'acte del Papa a Barcelona, un dels actes, el gran acte.
0: És molt creient el Xavier Pérez.
2: Sí, i li han encarregat una de les parts d'aquest acte, li preguntarem com ha anat tot aquest encàrrec i tot el que ens pugui explicar sobre el que farà, perquè tot el que rodeja el Papa és secretisme. I també parlarem amb l'exministre i sociòleg i una de les eminències mundials, Manel Castells, que passarà pel matí de Catalunya Ràdio per la cadira de Lara García, que també és una eminència mundial en àmbits diferents. I també hi passarà Sílvia Pérez Cruz, que afina una mica més que Lara García, i depèn del dia que Maya Montero.
0: Està
2: depèn
0: molt
2: del
0: bé.
2: Dia per la Maya, no per la Sílvia
0: sí,
2: Pérez Cruz,
0: no, està clar, està
2: afina
0: clar.
2: Cada dia, evidentíssimament.
0: Sílvia Pérez Cruz és una meravella, a veure si també explica aquesta trobada amb Rosalía i el somni que va tenir, vaja, vaticinant el que podria ser o el que ha acabat sent el nou disc de Rosalía. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Fins ara. Vinga, va, arribem pràcticament a un quart de sis del matí. Àlex Bosch, què ha passat al món mentre dormíem? Bon dia.
3: Bon dia, doncs mira, aquesta matinada ens han fixat molt, ens ha quedat molt atenció, un teletip que parla d'un curiós estudi que ha fet la University College London. A veure, et faig preguntes, eh?
0: A veure.
3: Llegeixes?
0: Sí.
3: Escoltes música?
0: Sí.
3: Vas a museus?
0: No tant.
3: Doncs compte, perquè fer aquesta mena d'activitats artístiques et pot allargar la vida.
0: Ah, a veure, un moment, parlem-ne d'això.
3: A veure, els investigadors d'aquesta universitat londinenca han fet una enquesta a més de 3.500 persones adultes al Regne Unit, preguntant-li això que jo t'acabo d'explicar tu, i cada quan ho feien.
0: Val.
3: I també els van fer una anàlisi de sang. Van comprovar que hi havia una relació entre les activitats culturals que feien i uns canvis químics que apareixien a l'ADN i que influeixen en l'envelliment biològic, de les
0: Imagina.
3: Persones. És a dir, conclou que les persones que feien o participaven en activitats culturals, amb més freqüència, semblava que tenien un ritme d'envelliment més lent, i el concret en un 4% més lent.
0: Gens malament, eh?
3: I que tenien, a més, una edat biològica més jove que els que no participaven en activitats culturals.
0: Per tant, haurem de llegir més, haurem d'escoltar més música i anar a més museus.
3: Tot el que sigui fer això, home, va bé. I, de fet, aquesta mena d'estudis, o aquest estudi, s'afegeix a una sèrie d'investigacions que s'estan fent sovint al voltant d'aquest tema i que constaten que fer activitats culturals redueixen l'estrès, això pot ser evident, però sí, també fan disminuir les inflamacions i funcionen per prevenir els riscos de patir malalties cardiorrespiratòries o cardiovasculars a uns nivells comparables amb els de fer esports.
0: Ai, vaja, apa, quina porta has obert també aquest matí. Ara la gent tota. Dirà, em desapunto del gimnàs per anar a escoltar música
3: per anar a la biblioteca,
0: i anar a la biblioteca o anar al museu.
3: Que és més barat.
0: Gràcies, va. Àlex, fins ara. Adéu. I seguim. Avui també volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
4: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc millor perquè sabem que els Beatles tindran el seu primer museu a Londres, concretament a l'edifici de Savile Row, al centre de la ciutat, on el grup va gravar el disc Let It Be, el seu últim àlbum. El museu no obrirà les portes fins l'any que ve, però els fans de la banda de Liverpool ja es poden registrar a la pàgina web per aconseguir entrades per visitar-lo.
0: I aquest matí de dimarts, de què parlarem poc?
5: Doncs de la nova oportunitat per anar a viure als Alps i a sobre cobrar. Es veu que estan buscant 12 voluntaris, a veure si us interessa, que vulguin anar a viure 4 setmanes seguides als Alps italians. Volen viure en un refugi que es diu Nino Corsi, al Parc Nacional de l'Estelvio, i els voluntaris doncs, participarien en un estudi que el que vol fer és analitzar l'impacte en la salut que tenen les persones que viuen en altitud i que normalment, això sí, viuen al nivell del mar. Els criteris de selecció, a veure si us interessen. Els 18 als 40 anys, homes i dones, i en aquest cas s'han exclòs les persones que siguin fumadores o esportistes d'elit.
6: Ah, també ho ets.
7: Jo també ho soc.
6: També ho ets.
5: Clar, d'elit.
7: Sí, sí.
5: De moment ja han rebut...
0: No, d'elit.
5: D'elit. De moment ja han rebut 160 sol·licituds, es veu que va anar molt i molt bon ritme, i l'estudi el que fa és partir d'una premissa que és viure a 1.500 metres d'altitud podria tenir efectes protectors davant de malalties cardiovasculars i de certs tipus de càncer.
0: Doncs ja ho sabeu, si teniu entre 18 i 40 anys, no fumeu i tampoc sou esportistes d'elit, podeu participar en aquest estudi. Mentrestant, una bona notícia per engegar el matí, Lara.
8: Que per primera vegada, després de més d'un segle, es podrà visitar l'últim habitatge original de Gaudí que queda a la Casa Batlló de Barcelona. És a la tercera planta de l'edifici, fins ara havia estat habitat per descendents directes de la família Batlló. I ara, després de 3 anys de restauració, s'obrirà al públic. A més, l'espai estarà disponible per trobades exclusives, celebracions i experiències gastronòmiques. Si ho voleu llogar, ho podreu fer. A diferència de la resta de plantes de la casa, la tercera és l'única que ha arribat a l'actualitat amb un grau d'autenticitat excepcional, diuen els experts, perquè ha conservat l'essència de la vida domèstica que va concebre Gaudí a principis del segle XX.
0: Les imatges que ja corren per internet, per X en aquest cas, n'he vist un parell, és espectacular.
5: Molt.
0: És espectacular el pis. Per tant, si teniu l'oportunitat, aneu-lo a veure. Quina meravella viure allà a la casa.
5: T'ho diràs.
0: Allà amb unes vistes fantàstiques, passa que una gentada, també t'ho dic, al centre de Barcelona.
5: Sí, però quin privilegi.
0: Sí, això sí. Vinga, va, motius per sortir del llit. Parteu les criatures, que arriba l'Ot Serra. Bon dia, Ot.
9: Bon dia, matiners! Un bon motiu per no saltar del llit seria saber que ens espera un altre dia de trucades brossa o fraudulentes al mòbil. No hi ha manera d'aconseguir que no ens truquin més per oferir-nos promocions comercials de tot tipus i sovint pengem directament sense ni tan sols contestar. Doncs, segons publica el diari Segre, els experts aconsellen no tallar la trucada abruptament. Si ho fem, els operadors automatitzats reben el senyal que el nostre número és potencialment receptiu, però que està temporalment inaccessible, i per tant és probable que ens tornin a trucar. Els experts recomanen que responguem i deixem clar que no ens interessa el que ens proposen. I a més, a l'estat existeix la llista Robinson. Si ens hi inscrivim, estem manifestant el desig de no rebre comunicacions comercials d'entitats amb qui no tinguem cap contracte.
0: Doncs escolta'm, un bon motiu, també t'ho dic, eh? Jo em vaig apuntar a la llista Robinson i des que ho vaig fer han desaparegut les trucades,
5: sí?
0: En tinc, vaja, un 95% menys de les que rebia diàriament. És fàcil, us apunteu i us estalvieu que us truquin. És més, quan et truquen sempre pots dir
5: estic apuntat
0: a la llista.
5: Home,
0: i et dic ara que pengen més ràpid que lent. Moment a aquestes hores del matí quan falten 10 minuts per arribar a 5:45 per saber com batega el cor aquest matí, Lara.
5: Doncs amb la reina Letizia.
0: Oye, ella,
5: amb la reina Letizia i David Summers de Los Hombres G.

0: es veu que fa anys que mantenen una amistat estreta, eh? Ell mateix explica que és una dona simpàtica, qui tuiteja, amb qui parla com una amiga i a vegades diu que s'oblida de qui és cadascú. La reina ha anat diverses vegades als seus concerts i, de fet, les seves filles sempre els ha inculcat l'amor per la música.
1: Aquesta amistat que hem llegit aquestes últimes setmanes, de fet, aquests últims dies, entre la reina i David Summers. I el cor també batega amb Jesús Vázquez.
2: Sí, perquè ha confessat una decisió important de la seva vida, que ha deixat de prendre alcohol des de fa uns mesos, tot plegat, ho ha dit, mentre està a punt d'estrenar-se com a presentador del nou programa de televisió espanyola, que es farà el dia 16 de maig, que es diu La Casa de la Música. Deia això.
3: Hago mucho deporte y que hace como 6 meses he dejado de beber alcohol. Es una decisión que... Nada, no.
4: ¿Y eso por qué?
3: Porque quería cambiar de vida, porque ya me he bebido todo lo que me tenía que beber. Y mi hígado se merece una recompensa y un, vamos, se merece un trono de todo lo que me ha aguantado, porque he sido muy travieso y muy gamberro de joven y de no tan joven. Entonces he decidido probar la vida sin. Y escucha, me está gustando. Invito a todo el mundo a que lo pruebe.
1: Doncs cada vegada hi ha més persones que s'uneixen a aquest moviment, que fa molt temps que estem sentint ja, de persones que abandonen l'alcohol.
2: Fantàstic.
1: I passa molt amb generacions joves, que cada vegada hi ha alguns sectors de la generació més jove que deixen de beure alcohol. I aquí Jesús Vázquez, que també s'apunta a aquesta moda.
2: Ell és jove.
1: Sí, ell és jove, està guapíssim. Està guapíssim.
2: Molt, molt, molt.
1: Quins sons deixa la ràdio, va?
2: Al matí de Catalunya Ràdio ens va visitar Jimmy Jam, conegut per colar-se en esdeveniments esportius. I vam recordar com una vegada va arribar-se una copa amb els jugadors del Barça.
5: I clar, jo anava de bon rotllo i començo a veure jugadors, parlar amb ells, a fer fotos, a aixecar la copa, de...
6: Sí, sí, no, estic veient les fotografies que m'has fet arribar. Tots els jugadors del Barça, veig que aixeques la copa, sí, sí, va...
5: La copa no l'aixecava ningú. En aquell moment ja vaig donar senyal allà... de possible...
6: Sí, sí, davant de tothom et vas colar.
5: Sí, sí, però la copa ningú l'aixecava. Vaig agafar, em fas una foto molt, molt natural tot, no? És la manera que no... de passar així una mica desapercebut, no?
1: 7 minuts, 2:15.

0: L'edat daurada del pop espanyol, que passava tal dia com avui?
1: Doncs un 12 de maig del 2009 moria a Madrid Antonio Vega, ho feia als 51 anys, era el tercer dels 6 germans i ja des de ben petit destacava molt. De fet, en el documental pòstum, la mare d'Antonio Vega explicava que tenia un coeficient intel·lectual del 130, això també li provocava doncs, un caràcter molt seu, molt i molt complicat. Diuen que va començar a estudiar tres carreres diferents, arquitectura, física i aeronàutica, però l'artista el que va fer va decidir volcar totes les seves capacitats en la música. Tot i això va enganxar-se a les drogues i això doncs, el que li va provocar va ser un deteriorament físic però també mental important. A veure, això sí, se'l recordarà sempre per ser un dels grans compositors d'aquest país i la veu d'una generació com a mínim.
0: Recordant avui la figura importantíssima a la història de la música espanyola d'Antonio Vega, i a aquestes hores del matí també volem saber quin dia ens espera astrològicament parlant. Ens ho explica en Sergi Tous d'Astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
2: Bon dia, matiners. Avui, dimarts 12 de maig, la lluna camina pels últims graus de peixos i això ens posa en una freqüència més sensible, més intuïtiva, més connectada amb l'art, la música i el món emocional. Però compte, perquè el contacte amb Venus a bessons pot omplir el dia de paraules, missatges i estímuls. I quan hi ha massa soroll fora, costa escoltar el que passa dins. Avui, doncs, bon dia per comunicar, sí, però sense perdre el centre. Posa música, escriu, escolta't i no ho vulguis entendre tot amb el cap.
0: Tampoc haurem d'entendre, millor dit, el canvi de temperatura d'avui, saps?
1: Quina mandra,
0: ara tornem enrere. Avui volia treure el nòrdic.
1: Oh, no pots.
3: Jo el vaig treure i estic passant un fred.
1: Jo el vaig treure i torno a tenir la manta a sobre.
3: Sí.
0: I vosaltres, oients dels matiners, encara teniu el nòrdic posat?
1: Truqueu-nos.
0: Mentre...
1: Obrim telèfons.
0: Qui m'ho farà espelmes avui?
1: Doncs poca cosa avui. Avui el món només fa anys el jugador del Barça, Frenkie de Jong, que en fa 29.
0: Lara, el món
1: és així.
0: De gent coneguda. Diu, no. Avui només fa anys.
1: Avui només 12 de maig.
0: Molta gent que fa anys avui.
1: Ningú més. Que truquin, si hi ha algú que truqui. Escolta. Ah, sí, si hi ha algú felicitaríem.
0: Això estaria molt bé, 9-3-2-0-7-4-7-4. Mentrestant, Frenkie de Jong, només.
1: Sí, Frenkie de Jong, que esperem que el celebri molt content després d'haver guanyat la Lliga, no? Vull dir, segur que està contentíssim.
0: Quants
1: en fa? Un gran aniversari, en fa 29. Ah, molt bé.
0: Només 29.
1: Només 29. És l'única persona que avui fa 29 anys.
0: Gràcies, Lara. De
4: El Matiner, l'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5.
0: Ells també són únics, és la música de Coldplay. Mentre molts de vosaltres encara esteu d'aquesta ressaca emocional després de la celebració i de la rua dels Blaugrana pels carrers de Barcelona. Viva la vida, de música de Chris Martin i companyia.

0: perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio seguirem des de primera hora la primera jornada important de la vaga de mestres i professors. Ens visitarà el sociòleg i exministre d'Universitats, Manuel Castells. I a les 11 entrevistarem la cantant Sílvia Pérez Cruz. A la tarda farem Superdimarts amb Lídia Heredia i repassarem la Crònica Negra amb Rebeca Carranco. A més, ens visitaran parelles protagonistes de la gran cita de 3CAT. Al Catalunya Nit parlarem del documental Pere Gimferrer, retrat d'un artista adolescent, amb el seu director Poldo Comés i la guionista Lídia Panelo. També connectarem amb l'escriptor Eduardo Mendoza, amic personal de Gimferrer.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dimarts 12 de maig. En Alfonso, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna repassem els titulars d'aquest matí. Els mestres i professors tornen avui a la vaga a tot Catalunya.
1: És la primera jornada d'un cicle d'aturades que s'ha d'allargar fins al 5 de juny enmig d'unes negociacions enrocades amb el Departament d'Educació. La consellera del RAM, Esther Niubó, ha estès la mà als sindicats de cara a la taula sectorial de dijous, però els sindicats demanen garanties.
0: En l'àmbit polític creix la polèmica per la infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors sobre les vagues d'educació.
1: La consellera d'Interior, Núria Parlon, manté el suport al major Josep Lluís Trapero, però planteja revisar possibles errors de l'operatiu policial.
2: La confiança en el major Trapero existeix, ja ho vam dir, però també és cert que probablement aquí el que hem de valorar és doncs l'oportunitat d'aquesta mesura, la proporcionalitat, i a partir d'aquí doncs prendrem les decisions que siguin oportunes, sempre des del punt de vista operatiu, que és on s'ha pres aquesta decisió.
1: El sindicat majoritari USTEC ha anunciat que portarà als tribunals la infiltració d'agents i ho considera una vulneració molt greu del dret de reunió, del dret de vaga i de la llibertat sindical.
0: Un dels passatgers espanyols aïllats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid ha donat positiu provisional d'antivirus.
1: I els altres 13 viatgers ingressats al mateix hospital han donat negatiu. L'Ondius, el vaixell on es va originar el brot, ja navega cap als Països Baixos després de desembarcar tot el passatge a les Canàries.
0: L'alto al foc a l'Iran penja d'un fil.
1: Així ho ha dit el president dels Estats Units, Donald Trump, que està decebut amb la contraproposta del pla de pau que els ha fet arribar.
3: Jo diria que l'alto al foc és a l'UCI, on el metge entra i diu: senyor, el seu familiar té aproximadament una probabilitat de l'1%.
1: L'Iran defensa que ha fet una oferta legítima. Ismail Baghaei és el portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers iranià.
4: No hem exigit cap concessió. L'única cosa que hem perseguit són els drets legítims de l'Iran.
1: La preocupació que la guerra a l'Orient Mitjà s'allargui ha tornat a fer pujar el preu del petroli. El barril de Brent, que és el de referència a Europa, ja es paga per sobre dels $105.
0: I alerta, una investigació del New York Times denuncia la campanya organitzada des de fa anys pel govern de Benjamin Netanyahu per mantenir Israel a Eurovisió i netejar la reputació del país.
1: En plena setmana del festival, la investigació assegura que els representants israelians haurien pressionat funcionaris i cadenes de televisió de tota Europa durant mesos per evitar els vetos a Israel i el boicot del concurs per la guerra a Gaza.
0: Indra contractarà 1.500 treballadors més a Catalunya per ampliar el seu negoci de defensa.
1: Amb aquestes noves contractacions, que es formalitzaran durant aquest any i el que ve, la multinacional tindrà una plantilla de més de 5.000 treballadors a Catalunya, on té presència a les 4 demarcacions. El president d'Indra, Àngel Simón, ha explicat que aquí hi ha el talent i el potencial necessaris per crear un hub tecnològic que implicarà també altres empreses catalanes.
5: Catalunya tiene las condiciones para liderar la transformación de este sector de defensa, seguridad y espacio a nivel europeo.
0: La gala solidària People in Red Barcelona recapta més de 830.000 euros per la Fundació Lluita contra les Infeccions.
1: Un acte que s'ha fet aquesta nit al MANAC i que ha reunit prop de 800 persones. La fundació que lidera el doctor Bonaventura Clotet ha entregat el Premi Solidari People in Red Barcelona al cineasta i actor Eduardo Casanova.
0: El cinema català és un dels grans protagonistes d'aquest any al Festival de Cannes, el més important del món, que comença avui.
1: Hi ha prop d'una quinzena de títols amb participació catalana. La inauguració d'aquesta nit, però, serà amb una cinta francesa, com és

0: els diaris.
1: Doncs avui és d'aquells dies de foto amb una temàtica que analies a la majoria de portades. Fotografia els diaris de Barcelona, generalistes i esportius per l'autobús del Barça, i ens quedem amb el titular de La Vanguardia: els carrers seran sempre del Barça, del Flick. Els altres titulars que trobem a la premsa d'aquí són el positiu espanyol per antivirus i la inversió d'Indra, que preveu aconseguir 1.500 llocs de treball a Catalunya.
2: De la resta de temes, La Vanguardia assegura que el govern i Esquerra presentaran la setmana que ve el pacte de pressupostos, i sobre la vaga d'educació, però entrevista a l'Ara amb Yolanda Segura, de l'USTEC, que diu: amb 400 euros mensuals podrem parlar d'aixecar la protesta.
1: A Madrid no hi trobem el Barça. L'antivirus i les arcollanxes a Andalusia centren els temes als diaris. Imatge de portada del País per un dels passatgers de l'Ondius amb mascareta i bata i fent un cor amb les mans.
2: I sobre Andalusia, El Mundo explica que Sánchez busca 500.000 de votants fantasma, els que el van portar a ell a les generals, però no van fer-ho pel PSOE a les autonòmiques.
0: I avui als articles d'opinió i editorials hi trobem reflexions sobre la vaga de docents al Barça i també sobre la cimera dels Estats Units i la Xina d'aquesta setmana.
2: L'Ara dedica l'editorial a la vaga d'educació d'avui i adverteix que la barreja de les qüestions laborals amb les estrictament educatives ens està portant a un cul de sac perillós.
1: Davant del calendari d'aturades dels docents previst, el diari lamenta que aquest final de curs serà el més complicat des del punt de vista organitzatiu i educatiu dels últims anys.
2: I avui als articles d'opinió encara hi té un paper molt destacat a la Lliga del Barça. El periòdico i La Vanguardia hi dediquen l'editorial i tots dos coincideixen a pronosticar un futur brillant i prometedor per l'equip.
1: La Vanguardia afegeix que el joc coral del conjunt de Hansi Flick contrasta amb el del Real Madrid.
2: I el periòdico destaca que la ratxa blaugrana, 13 lligues en els últims 21 anys, té el segell de Joan Laporta, que amb llums i també amb ombres ha aconseguit remuntar a la situació econòmica, social i esportiva del club.
1: Un altre tema que destaca entre els articles d'opinió és la cimera que Donald Trump i Xi Jinping faran aquesta setmana a Pequín.
2: El Mundo hi reflexiona en l'editorial i exposa que no s'espera un gran acord històric de la trobada, sinó alguna cosa, diu, més reveladora, que és evitar que la seva rivalitat desemboqui de nou en una crisi comercial, tecnològica i geopolítica de conseqüències imprevisibles.
1: El rotatiu considera que el que uneix Xi i Trump no és una visió compartida de l'ordre internacional, sinó el temor que una ruptura oberta perjudiqui les dues parts.
2: Mentrestant, a El País, l'economista Alicia García Guerrero escriu un article en què diu que Trump arriba a la Xina amb una posició negociadora molt dèbil i amb el futur de Taiwan sobre la taula.
1: L'economista assegura que Xi Jinping aprofitarà l'oportunitat per parlar de la reunificació de Taiwan amb la Xina i adverteix que una crisi a l'estret de Taiwan tindria un gran impacte a l'economia global.
0: Quan passen ja 7 minuts a 6:15, saludo la Sílvia Solanes. Bon dia, Sílvia.
3: Hola, bon dia, què tal?
0: Amb la Sílvia, com cada dia, repassem també la premsa digital, on hi ha feina de sobres, a veure.
3: Doncs el sector dels ascensors busquen personal perquè no s'acaba la feina, admeten que no tenen prou professionals, coincidint amb un pic de feina per l'adaptació dels ascensors a la nova normativa de l'estiu passat. Ho llegim a BTV, el gremi explica que amb la nova llei el que abans era lleu, ara és greu i cal fer moltes més correccions.
0: Canvi a l'edat dels Legos.
3: Sí, saps les caixes d'aquell 4... De 4...
0: Sí,
3: 99.
0: Sí, sí, sí.
3: Doncs ara és de 4 a més 100.
0: Ah.
3: Almenys temporalment.
0: Molt bé.
3: Amb l'augment de persones centenàries, cada cop més se li feia aquest retret a l'empresa danesa, ara coincidint que el naturalista britànic i divulgador científic David Attenborough ha fet 100 anys, doncs Lego li ha fet una picada d'ullet i ha canviat el límit d'edat de joc fins a més de 100.
0: Doncs
3: ara no hi ha límit.
0: Bé. Està molt bé, perquè clar, si tens 100 anys, què vol dir? Que ja, no pots jugar.
3: Home, t'he de dir que depèn quines peces, ni amb 100 ni amb 44.
0: Exacte. A no ser que vulguis perdre visió menys d'una setmana. El pla preferit de la dona més gran de Catalunya.
3: Doncs mira, fer una cerveseta amb les companyes. Veus? I fumar una cigarreta. És cosa que admet, això sí que ara ja no pot fer. Es tracta de Carme Noguera, olotina de 111 anys, va ser de les primeres infermeres formades a l'Escola de la Generalitat, ho recull el Nació.
0: No podria jugar al Lego, estava pensant ara.
3: Home, abans ella, no, ara ja sí.
0: Però diu fins al 100, no? En té 100...
3: No, més 100.
0: Ah, més 100. Ah, val, perdó.
3: Ara ja, sense límit.
0: Un barri de Badalona, protagonista mundial?
3: Sí, el barri de Llefià. Ha estat l'escenari que ha triat Adidas per fer el seu anunci per al Mundial de Futbol d'aquest any. Ja l'han rodat i surt Leo Messi, Lamine Yamal i Timothée Chalamet, entre molts altres. Ho llegim a La Vanguardia. L'han rodat a la coneguda com la Pista Verda, un camp de futbol públic amb colors fluor, en ple cor del barri. Ha estat un lloc, punt de trobada dels joves d'aquest barri.
0: Aquestes hores del matí, de fet, hem connectat ja amb l'Eloi. Només començar el programa a les 5, perquè Eloi Cordomí, bon dia de nou.
4: Bon dia, bon dia.
0: Avui ens espera un canvi de temps important, eh? No ens hem de refiar del que ens trobarem aquestes primeres hores de...

0: d'avui dimarts.
1: Sí, sí, sí, si volem aprofitar el sol, aprofitem-lo fins a la una del migdia, perquè tindrem un temps esplèndid fins llavors, amb sol a tot arreu. El que passa que, a partir d'aquella hora, o fins i tot una miqueta abans, començarà a créixer grans nuvolades que s'acabaran convertint en tempestes. I, a més, en tempestes fortes que poden descarregar en qualsevol punt de Catalunya. Però les més violentes, segurament a les comarques de Girona, al prelitoral de Barcelona, però també al Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central, les comarques de Tarragona, aquí se n'esperen d'importants. A més, poden anar acompanyades de calamar-se, de pedra, fins i tot en alguns casos, i tot plegat amb una temperatura que encara es mantindrà alta. Com que fins a la una farà sol, doncs encara tindrem valors de fins a 24-25 graus, i després a partir de demà ja comença a baixar, perquè es manté la inestabilitat, es manté el ruixat, sobretot cap al nord i nord-est, dimecres, dijous, i fins i tot divendres podria baixar encara més la temperatura.
0: Vaja, que si hem fet el canvi d'armari, recuperem algunes de les nostres dessuadores.
1: Sí, sí, sí, hem de buscar una cosa per passar la setmana, perquè notarem la davallada.
0: Estava pensant
1: al centre del dia, però vaja, a partir de divendres sí que es notarà tot.
0: Al cap de setmana tenim alguna previsió, Eloi? És a dir, aquest pot remuntar una mica la temperatura o no?
1: Sí, el dia més fred serà divendres.
0: Val.
1: I llavors al cap de setmana no hi haurà tanta inestabilitat i es recupera una mica la temperatura.
0: Bé, doncs pendents també d'aquest canvi de temperatura, com ens estaves comentant, a partir d'avui al migdia. Gràcies, Eloi.
1: Fins ara, adéu-siau.
0: Ai, Marta, ja pots tornar a posar el nòrdic allò.
2: Ai, mira, això
0: fa
2: una mica de mandreta.
0: Va, escolta, t'abraces el coixí i ja està.
2: Sí, sí, sí, quin remei.
0: Ja tenia les sabatilles d'hivern també dins tancadetes, ja amb
2: no
0: les cancles.
2: Jo, a més, ahir vaig pensar, quan serà moment de posar-se les primeres sandàlies?
0: Doncs de moment ens
2: perquè
0: haurem d'esperar.
2: Perquè sempre estic pendent de...
0: D'aquell dia.
2: Quan vegi algú que les porti... Ja el dia següent les agafo jo.
0: Doncs de moment hauràs d'esperar una mica. El que no podem esperar més és a repassar alguns apunts culturals ara mateix. Amb què comencem, Marta?
2: Doncs mira, parlant d'aquesta casa, perquè queda molt poc pel cap de setmana del 3Cat en Viu, que es farà, recordem, del 30 al 31 de maig a l'Anella de Montjuïc. I avui us volem recordar una mica què passarà allà. Hi haurà, per exemple, podreu veure un espectacle en directe del Polònia. Al mateix escenari també hi haurà Llucià Ferrer, que farà un càsting. Atenció, per buscar nous concursants per l'Atrapa amb Si Pots. També tindrem l'APM amb Joel Díaz o Col·lapse amb Jordi González, que, atenció, farà una entrevista encadenada,
0: sí,
2: no?
0: Sí.
2: I llavors s'aniran entrevistant els uns als altres totes les cares conegudes d'aquesta casa, del 3Cat. Hi haurà Elena García Melero, Mari Pau Huguet, Toni Cruanyes, Francesc Garriga, Ariana Oltra, Gerard Romero, vull dir, passarà moltíssimes cares.
0: Molt bé, estarà molt bé.
2: Conegudes per allà, pel plató de Col·lapse. Jo crec que serà molt xulo. I recordeu, aquell cap de setmana també hi haurà un programa especial del Cuines, en aquest cas amb col·laboració del públic, i el que no surti d'aquí o la Turra, amb el Barriera, doncs també es farà en directe. Tot això, recordeu que són espectacles que seran gratuïts, però l'aforament és limitat i per això, doncs, si ens esteu escoltant a aquesta hora, necessiteu una invitació que podeu aconseguir a la pàgina del 3Cat.
0: Mare meva, aquest 3Cat en viu, quantes sorpreses que us trobareu de tot l'univers del 3Cat, amb tots els rostres de la tele i de la ràdio. Per tant, ja ho sabeu, com us estava dient la Marta, podeu aconseguir aquestes invitacions a través de 3Cat en viu. Què més tenim? Vam!
2: Doncs avui dia important a Canes, perquè recordem que arrenca el festival de cinema més important del món, i on aquest any, molts anys, ja ho hem anat explicant, però el cinema català és un dels grans protagonistes i a prop d'una quinzena de títols amb participació catalana. Ho seguirem, ens ho explicarà el cap de Cultura de Catalunya de Ràdio, Marc Garriga, que és especialista també en cinema, i el tenim ja instal·lat allà a Canes i ens podrà explicar què està passant en aquest moment des del Festival de Canes.
0: I també volem parlar de la People in Red. Les altres cites anuals a Barcelona, una altra festa solidària, també.
2: Una festa solidària que es va celebrar ahir al Manac. La gala la va presentar Sílvia Abril i Toni Acosta. Va reunir prop de 800 persones amb moltíssimes cares conegudes. Hi va haver actuacions d'Amaral, també de Joan Dausà. I en aquesta edició, per primera vegada, la Fundació va entregar el Premi Solidari People in Red Barcelona. Se li va atorgar a Eduardo Casanova per la seva mirada singular i valenta, pel que van dir, en projectes com Silencio Sido, i recordem que aquest any Casanova va fer públic que conviu amb el VIH i, per tant, també una bona iniciativa donar-li aquest premi i aquest reconeixement.
0: Que, per cert, he de dir-te que la tarda vaig estar mirant Sidossa el documental d'Eduardo Casanova i del Jordi Évole. Val la pena mirar-lo.
2: Sí?
0: Molt interessant, sí.
2: Que xulo.
0: Està molt bé, molt recomanable. Ahir, jo, el Roger, per cert, encara estem de ressaca de la Rua i Blaugrana del Barça, per aquesta lliga, per aquesta esperada lliga. Molts culers ho van estar celebrant. Et proposo fer un joc, ara que a aquestes hores movem el dial de la ràdio, amb en Jan Soteres, de tres moments importants del món del futbol que segur que t'emocionen. Ja veuràs. Bon dia, Jan.
3: Bon dia, matiners. Ahir que es va fer la rua amb motiu del títol de Lliga del Barça, movem el dial per recuperar els millors moments d'algunes celebracions blaugrana, com per exemple aquest de l'alemany Bernd Schuster des del balcó del Palau de la Generalitat en guanyar la Lliga del 85.
4: Yo quiero decir gracias a todos vosotros porque para mí habéis ganado la mitad de esta liga y por eso yo me gusta tirar la copa a vosotros. Gracias.
3: Oh, aquest moment mític de Pep Guardiola després de guanyar la primera Copa d'Europa l'any 92.
5: Ciutadans de Catalunya, ja la tenim aquí!
3: I acabem amb l'exentrenador neerlandès Frank Rijkaard al Camp Nou, celebrant la Lliga del 2005 i pronunciant amb un català perfecte «Sou collonut».
6: Estem molt contents que el Barça hagi guanyat el títol. Els jugadors i tot el planter ha fet una feina molt gran, molt bona. El públic ha estat fonamental. Moltes gràcies. Sou collonuts.
0: Moments de històrics, de figures també imprescindibles de la història del...
7: Bé, ja parlarem amb el Jan, perquè això de posar Bernd Schuster, que va acabar del Madrid, que va acabar al Madrid, doncs ja ho parlarem.
0: Jo crec que era un dels noms que més recordava quan era petit, que m'importava poquíssim el món del futbol, i el Schuster és un d'aquests que, mira, que el recordo.
7: Doncs ja el pots oblidar.
0: En falten pràcticament 14 minuts per arribar a les 6 del matí a Venezuela. Falten també 14 minuts per les 12 de la nit. Allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
8: Bona nit, matiners. El mes de maig és un mes molt important pels veneçolans per demanar a Déu una bona temporada de pluges i per això celebren la Cruz de Mayo, un seguit de festes religioses amb moltes creus i moltes flors.

0: El dia principal és el 3 de maig i els carrers s'omplen de persones que decoren grans creus amb milers de flors, deixant una estampa amb molts colors i molt festiva. Durant la resta del mes les veneren per demanar una bona temporada de collites i per agrair l'any anterior. Amb el pas dels anys, la festa s'ha convertit en una celebració de la cultura local amb molta música, molts cants i, sobretot, molta, molta gastronomia. Ara ja ho sabeu. Que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des de Veneçuela, pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: 13 minuts, arribem a les 6 del matí. Molt bon dia a tots els que feu el primer cafè del dia amb Catalunya Ràdio. Ja sabeu que a partir de les 6, com sempre, engega el matí de Catalunya Ràdio, Maiol.
2: Sí, és el segon també.
1: Home, i tant,
2: i amb vosaltres, i fins als cafès que vulguin, i ja gairebé fins l'hora del vermut. Avui per explicar-vos aquesta primera jornada important de l'última tongada de mobilitzacions de mestres i professors, que complicarà la mobilitat, l'accés a Barcelona sobretot aquest matí, i també recordem que hi ha vaga a les aules, per tant, veurem què passa també a totes les escoles. Tindrem a les dues, o dues de les grans parts dels conflictes, a la consellera Esther Niubó i a Yolanda Segura, portaveu d'Eustec, que és el principal dels sindicats que convoca aquesta mobilització o aquesta tongada de mobilitzacions. Després també parlarem de les novetats de l'antivirus i d'aquest positiu espanyol que ahir es va confirmar, i parlarem amb Xavier Pérez Esquerdo, que presentarà i dirigirà l'acte del Papa a Barcelona, un dels actes, l'acte de Montjuïc. Aviam què ens pot explicar del seu contacte amb el Vaticà i del poc que ens pugui dir de per on anirà l'acte. Tindrem a l'exministre Manuel Castells i a Sílvia Pérez Cruz, no junts, sinó separats, en aquest estudi de Catalunya Ràdio, per fer el matí d'avui.
1: A partir de les 6, com sempre, amb Ricard Ostrell. I arriba el moment de la dada Maiol. Tornem a la rutina. Lara García, Marta Viana també preparada. Us convidem també als oients que ens esteu escoltant a participar en directe. Avui de què va, Maiol?
2: Doncs mira, després de la rua per celebrar un nou títol, una dada sobre la Lliga.
1: A veure, vaya tres, estàs preguntant ara sobre la Lliga. Ja no tenim ni idea de futbol, jo no sé ni el que és un fora de joc.
2: Quants quilos pesa el títol de Lliga?
1: La Copa?
2: La Copa. Quants quilos pesa la Copa? És tota de plata. És una...
1: Jo diria...
3: És grossa.
1: 20.
2: 15-20.
1: Va, Lara.
3: 23.
2: Doncs bastant ben encaminats, perquè pesa 18 quilos.
1: Ah, escolta, ens és malament.
2: Molt bé.
3: Ens hem de felicitar
1: nosaltres,
3: i molt.
1: Nosaltres, el que sigui
3: bé.
1: Plata.
2: Sí,
1: i...
2: 65 centímetres d'alt i 60 d'ample. Es fabrica la joieria Alegre de Madrid.
1: I tant.
2: Que és on es fabriquen tots els títols. I només te la quedes en propietat si guanyes 5 lligues separades o 3 consecutives.
3: Com?
1: No ho he entès.
2: És a dir, quan tu guanyes... Quan els equips guanyen una lliga,
1: sí?
2: no els hi donen el trofeu. O sigui, els hi donen i se'l queden un any. Saps com quan el col·legi
3: guanya... Ah, sí? Com Eurovisión.
1: Exacte, com la corona de Miss Universo.
2: Tu només te'l pots quedar en propietat, el trofeu original, si en guanyes 5 en diferents etapes o 3 consecutives.
1: Val, caramba.
2: Què et sembla?
1: Home, doncs que ja que l'has guanyat te la podrien donar.
3: Doncs sí,
2: només,
3: clar.
2: Bueno, només 9 equips han guanyat el títol de Lliga, i crec
1: Madrid,
2: que tenir-lo, el tenen Barça, Atlético de Bilbao, Madrid, i l'Atlético de Madrid ha guanyat més de 5 títols, però dubto si el té, perquè aquesta normativa va canviar fa uns anys. En fi, si teniu curiositat, la Copa del Rei pesa 9 quilos i la Champions 7,5, però costa tant d'aixecar la Champions.
3: Però l'aixecarem.
2: Sí, ja ho ha dit la Mireia.
1: No veig clar jo el de Champions aquest any.
2: Clàries, per favor. No, aquest any ja no, perquè la final és el 30 de maig i el Barça no està classificat.
1: Ens ha trucat en Martí, un oient, que el saludarem d'aquí uns moments per parlar d'un dels temes importants del dia, que són el tema de treure el nòrdic o no treure el nòrdic.
2: Ah.
1: El tinc per aquí. D'aquí uns moments parlarem amb ell. Ho podeu seguir fent, eh? Ens podeu seguir trucant.
2: Soc de mantenir nòrdic en peu fora.
1: Molt bé, això està molt bé.
3: Per regular.
1: 9-3-2-0-7-4-7-4. Repassarem si els oients aquest matí ja tenen el nòrdic tret o encara l'han deixat posat.
4: Senyores i senyors, bon dia.
5: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
6: Gabriel Rufián, bon dia. Què s'ha de fer?
7: Frena el feixisme espanyol i català.
6: Teresa Rivera, vicepresidenta primera de la Comissió Europea per la transició neta, justa i competitiva. Venen temps complicats econòmicament?
8: Lo que está pasando en Irán es negativo en todo caso.
6: Tu li miraries Sant Jordi? Podries que es digués el dia del llibre?
7: A mi m'agrada molt canviar les coses. I sí.
6: I altre, el que faltava. L'univers és ple de grans misteris, però també hi ha alguna certesa. Sabem que M. Rajoy era l'expresident Mariano Rajoy.
5: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
6: Hola, Anna.
9: Hola.
5: Amb Ricard Ostrell.
9: Rufiti. Rufiti. Rufiti. Evitem el soroll.
10: Ens allunyem de les estridències.
9: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
10: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
11: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
9: Un informatiu sense presses.
10: Per donar context als grans titulars.
11: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
12: Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
13: El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
14: Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
15: Com volguem dir si volien aprendre algo.
14: Sí, vaig dir que no el coneixia ja, de res. Ja. I bueno, sí. Va quedar així.
16: Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa tu. Automàticament dic que m'haig de pensar.
5: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Els matiners som un programa per emmarcar.
17: Yo durante 9 años y medio de proceso asociado a la saga de La Casa de Papel y de Berlín, siempre había sentido que tenía estímulos para seguir, combustible para seguir, y al acabar el rodaje de la temporada pasada, después de 9 meses, por primera vez y de forma así muy contundente, sentí en el estómago que estaba entrando en un nuevo ciclo de la vida, no por un cálculo de actor ni de estrategias de ninguna clase, sino porque entendí que, bueno, la vida son ciclos, y el ciclo que creo que hoy se acaba, que estos días se acaba, ha sido extraordinario, y una forma de honrarlo es también dejarlo ir, ¿no?
5: Ya que t'has de llevar, fes-ho amb els matiners.
1: 9-3-2-0-7-4-7-4, el telèfon per participar cada dia als matiners de Catalunya Ràdio. Hem estat comentant que avui hi haurà un canvi de temps important. El divendres serà el dia en què notarem més aquesta baixada de la temperatura, i us hem preguntat als que ens esteu escoltant a aquestes hores si ja teniu el nòrdic tret o encara el manteniu posat. La pregunta tensa aquestes hores del matí.
3: Important.
1: Doncs mira, saludo el Martí des de Barcelona. Martí, molt bon dia, matiner.
18: Hola, molt bon dia.
1: Com estàs amb aquesta veu tan optimista, Martí?
18: Cony, doncs mira, que estic jubilat i me'n vaig d'excursió amb uns amics, i en aquell moment doncs m'estic quedant un plat de llardons i un plàtan i un cafè amb llet.
3: Tu, ostres, tu!
1: Però quina meravella. On aneu d'excursió, Martí?
18: Mira, me'n vaig amb una colla, ens anem cap a Olesa de Montserrat, i després a partir d'allà ja no sé on anirem, ja no me'n recordo. És igual, ja m'hi porten, tu.
1: On us porti el vent, no?, una miqueta, Martí.
18: Sí, escolta'm, mira, he tret el nòrdic i he posat el surdic, o sigui, nord, sur.
1: Martí, aquest acudit de primera hora ha sigut que de cop i volta t'ha sortit o ja el tenies guardat?
18: No, és que mentre m'estava afeitant ja l'estava buscant, Sí. Escolta, molt de matí ja tinc la trampera matinera, me cago un cony, i escolta'm, endavant, tu.
1: Escolta'm, això és una meravella. Martí, jo crec que tu no et cal el nòrdic. Deus anar tot l'any amb un llençolet i ja està.
18: Oh, no creguis, soc fredeluc, durant l'hivern. Sí. Tinc tots els teus, i en aquell moment estic divorciat i estic sol. Ningú me'ls escalfa, els teus, tu. Hòstia, és una merda, això, tu.
1: Escolta, però hem de fer una crida des d'aquí. T'hem de trobar nòvia, un rotllet, alguna cosa així, Martí.
18: Oh, sisplau, mira, si em sortís per vosaltres, de veritat us vindré a fer un petonet. De veritat.
1: Veus? I escolta, com ha de ser la dona? Com ha de ser la dona?
18: Mira, que sí, sobretot simpàtica, molt carinyosa, que tingui una mica de cultura, això sí, que tingui cultura, i avui jo no la vull excessivament tampoc allò de dir una persona, no sóc excessivament exigent, però no crec que m'ho trobeu, eh?
1: Oh, escolta, però això no se sap mai, Martí.
3: No ens subestimis.
1: Escolta, ara de cop i volta aquí obrim un consultori al programa, i en 3-2-1 et trobo nòvia, i què?
18: No, et convido a esmorzar.
1: Oh, sí, home, esmorzar. Em convides a un dinar amb una bona llagosta a la brasa.
18: No, a tu i al teu equip, eh?
1: Home, i tant, i tant. Només faltaria.
3: Vindrem.
1: Jo sense el meu equip no vaig enlloc, Martí.
18: I tant.
1: Martí, una abraçada ben forta. Gràcies per aquest sentit de l'humor a aquestes hores del matí, que no saps com l'agraïm.
3: Oi, sí. I que vagi bé l'excursió.
18: Vinga.
1: Una abraçada.
18: Bon dia.
1: Adéu, Martí, adéu. I de Martí de Barcelona, en David. David, molt bon dia.
19: Hola, bon dia.
1: Com estàs, David?
19: cosa costa reincentivar per entrar al gimnàs.
1: Et sento una mica malament, David.
19: Em sento malament, vol que tregui la ràdio?
1: Sí, sí, et sento com...
3: Sí, que treu la ràdio.
1: A veure, ho provarem.
19: A veure... Em sento una millor?
1: Una miqueta millor. David, des d'on ens truques?
19: Jo truco des de Sant Adrià de Besòs.
1: Des de Sant Adrià. I escolta, m'has tret el nòrdic, tu o no?
19: No, jo no l'he tret, l'he fet el canvi. O sigui, nosaltres tenim sempre el nòrdic d'hivern i llavors el que hem fet és posar el del d'estiu. Bueno, el d'estiu, el de primavera.
1: Aquell una mica bona, més primet,
19: ja tot, eh? Sí, una miqueta més primet, però ara ja ho hem de treure perquè fa molta, fa molta calor.
1: I escolta'm una cosa, David, què fas d'espera a aquestes hores del matí, tu?
19: Doncs jo em desperto sempre cap allà a 4:45, perquè, bueno, a part de fer coses a casa, que si tens el rentaplats, que si una secadora, que si esmorzo bé, perquè m'agrada molt esmorzar, veia la tele tranquil·lament, doncs després vaig al gimnàs i, bueno, estic aquí un parell d'horetes, però després me'n treballo una altra vegada.
1: Un parell d'hores al gimnàs, eh? Cada matí ho fas, això?
19: Intento cada matí, perquè vulguis o no tinc molt de colesterol, i llavors per mirar de baixar-ho i no medicar-me, perquè no crec amb les pastilletes, doncs llavors és per això que estic aquí massacant mal que puc.
1: Hosti, Déu-n'hi-do, és tenir...
19: No aconsegueixo, però bueno...
1: Home, però força de voluntat i per cuidar-se, eh? Compte que...
19: No, això sí, això no falta.
1: És important, David.
19: Moltíssim.
1: Gràcies per participar també, per trucar-nos, i que vagi molt bé aquesta jornada esportiva, David.
19: Gràcies, guapo.
1: Una abraçada.
19: I felicitats pel programa. Eh?
1: Gràcies, David, gràcies.
19: Adéu, guapos.
1: Molt bé, adéu. Escolta'm, Déu-n'hi-do, dues hores al gimnàs cada dia a aquestes hores.
3: Un referent.
1: Exactament.
3: Sí. Un referent, perquè nois, nosaltres no hi anem.
1: David de Sant Adrià del Besòs, un referent. Marta Viana, Lara García, moltes gràcies.
3: Fins demà.
1: Demà hi tornem.
3: Demà dimecres.
1: Demà, oh, i tant, i l'altre dijous.
3: I després divendres.
1: I després divendres. Exacte. Tinc per què el cordomí.
20: Bon dia.
1: No, i de veritat, és que les reflexions...
20: Aquestes converses productives, eh?
1: És que són una cosa que aporten a la humanitat un altre punt de vista sobre les coses. Eloi, ho estem avisant, ho hem avisat des de les 5 del matí, que la gent no se'n refia del que passi aquest matí, meteorològicament parlant, eh?
20: Exacte, avui farà un temps traïdor, perquè tindrem un matí esplèndid. Ara, quan surti el sol d'aquí una estoneta, el veurem lluir amb tota la seva força. Però això mateix serà energia, perquè després, a partir de les 12 a 1 del migdia, creixeran grans nuvolades que s'acabaran convertint en tempestes. I llavors en tindrem de fortes a molts llocs de Catalunya. Les comarques del nord-est, Girona, també el litoral de Barcelona, la Catalunya central, Pirineu... A les comarques de Tarragona, pràcticament en qualsevol lloc, podem tenir tempestes fortes i violentes, amb alguna calamarsada. I en pròxims dies també anirem notant com van baixant les temperatures, no desapareixen del tot les tempestes, divendres fins i tot apareixerà una mica de neu al Pirineu, així que allò del nòrdic que preguntaves, deixeu-lo.
1: Deixeu-lo nòrdic, si de cas. Exactament.
20: Clarament.
1: Cordomí, gràcies, una abraçada. Fins demà.
20: Apa, fins
1: que vagi bé, adéu. Freddy, molt bon dia.
21: Què tal, bon dia?
1: Tu has tret el nòrdic o no?
21: No, encara està al lloc.
1: No el treguis, eh?
21: No ho faré.
1: Els andorrans
21: no
1: sempre aneu tard a treure els nòrdics.
21: Sí, exacte. Ja ho dius bé, ja.
1: Engega el matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent. I tornem demà, que tingueu un molt bon dimarts. Bon dia, matiners.
22: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: Els experts amb Roger Saró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que se celebra.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.

0: Me voy a infiltrar en una feria inmobiliaria. El caso és que hace unos meses intenté acceder como prensa en una feria inmobiliaria.
1: Fa escassos dies vam comentar aquest, el primer capítol de la nova sèrie documental d'en Carles Tamayo. La sèrie Se nos ha ido de las manos, i el celebrat primer capítol dedicat als fons voltor i a les injustícies i corrupteles immobiliàries. Laia, tu anaves una mica tard, ja has vist aquest primer, crec que t'ha agradat.
2: M'ha encantat, si el vam recomanar la setmana passada, el tornem a recomanar, d'obligat visionat. El trobo increïble i que a més això es passés per la televisió pública espanyola, em sembla fantàstic.
1: I a més a més divertit, eh? Jo ja he vist el segon, vaig al dia, que és sobre les fake news, basant-se en dos fets d'actualitat, com són la gran apagada de fa un any i la Dana. Però, Laia, ens vols assenyalar, ja que, encara que tens pendent aquest segon capítol que et recomano molt, ens vols assenyalar que aquesta nova sèrie documental d'en Tamayo, que va només pel capítol 2, ja no s'emet per la tele, el que es diu el lineal, és a dir, la tele tradicional, sinó que només a la carta, que segurament hi ha molta gent, els que seiem aquí, que ho mirem tota la carta.
2: Però... Sí, però per això d'una generació que ens és fàcil, però no tothom, i a mi em sap greu, i no sé per què l'han tret de la graella.
1: Sí, només per la tele se n'ha vist un, només.
2: Se n'ha vist un, i a més no entenc per què. Ara sí que és veritat que llegeixo un lloc que diu Televisió Espanyola aclareix per què s'ha parat l'emissió, i sí que d'ells diuen també doncs, que encara no estava a punt l'últim capítol, però en tot cas, jo crec que al final, diu, veu, la Televisió Espanyola s'ha vist obligat a canviar la seva programació de dijous amb l'estrena d'una pel·lícula protagonitzada per, bueno, per una altra d'allò, i no expliquen, o sigui, penso que és molt delicat treure de la programació un programa tan subversiu com aquest, perquè és inevitable que s'especuli amb que això ha aixecat algun ull de poll.
1: Exacte. I per això han hagut de reaccionar, però no, creus que no han reaccionat clarament a l'hora de dir el per què aquesta sèrie ja no es veu per la tele?
2: La pregunta és, hi ha un per què acceptable? És a dir, si tu tens un contracte i havies proposat de... No sé que diguessin des d'entrada ja s'havia pactat que això seria només una prova, i si no accedia a un mínim de X audiències...
3: És que és
2: no...
3: això, però encara que hagi estat per l'audiència, jo trobo com a programadors, o sigui, fatal que ho hagin fet el després del primer capítol. Perquè vull dir, dona-li una mica de més de temps, sí, i en una televisió pública encara més.
1: No és només el 2, és a partir d'ara que ja no...
2: Exacte, és a partir d'ara que ja no s'emetrà. Això és el que jo he entès. De totes maneres, per exemple, hi ha un tuit del dia 4 de maig que diu, de Bambú Produccions, que suposo que és la productora que se n'encarrega, perquè diu, registra el capítol el de Se nos ha ido la luz, registra una gran resposta d'audiència i parla de 2 milions d'espectadors únics, 790.000 espectadors de mitjana, 9,2...
1: A la carta.
2: De quota de pantalla, sí, a la carta. No sé com... En tot cas, vull dir que sembla que les audiències sí que li donen suport. Jo crec que és un tema que hem d'anar seguint i m'agradaria també sentir l'opinió d'en Tamayo, aviam què diu ell, si és que té una opinió o vol esperar que s'acabin les emissions del contracte que té. Que una mica trobo que ens falta informació, que ens ho expliquin, perquè si no és evident que és fàcil pensar que... Perquè jo te vaig trobar realment... força interessant el capítol dels fons voltor. Força interessant en el sentit de que s'assenyala de manera important quines llacunes té la normativa, perquè n'estan prenent el pèl, però d'una manera espectacular. I és xulíssim com... Sabeu què em va recordar? Em va recordar l'Évole dels inicis?
3: Sí.
2: Però realment amb un periodisme del segle XXI, que no es digui que no es fa periodisme i que no es fa periodisme crític, perquè realment el que va fer en Tamayo amb aquest primer capítol, per mi, és de treure's el barret i reconciliar-se amb la professió.
3: És el que deies, és a dir, qui vulgui accedir als continguts de Tamayo es trobarà fàcilment,
2: sí.
3: No? Però és veritat que molta gent que no té la xarxa al seu abast,
2: mira,
3: no?
2: La gent
3: sobretot
2: que ell,
3: molta gent gran.
2: La gent que va entrevistar ell, la gent que sortia,
3: exacte,
2: en aquest programa, que no podien pagar-se
3: no
2: un pis... Exacte. Si no és per televisió espanyola de manera gratuïta, no té accés a aquests continguts. I, per tant, per això és tan important que
3: la gent gran,
2: així.
3: Bàsicament.
2: Sí, sí, exactament. Bueno, en tot cas,
1: el dijous
2: greu.
1: Sortirem de dubtes, eh? Vull dir, si no està la graella, no està la graella.
2: No, la graella no,
1: no,
2: no
1: està
2: hi
1: previst
2: serà,
1: que estigui, eh?
2: No està previst.
1: Igualment, atents a aquest tercer capítol. Laia, mira el segon, que també està força
2: guapo. Sí, me'ls miraré tots, no
1: en
2: tinguis cap dubte.
4: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: l'hora del compte. Avui, a Laia, un compte de Twitter que estic veient, mirant per sobre la teva espatlla el monitor del teu ordinador, veig que està tot en llatí, aquest compte de Twitter. Jo fins ara...
1: Sí, perquè no, és com per aprendre llatí.
0: Alguna vegada m'havia perdut per passejar una mica per la Viquipèdia en llatí i veig que és totalment funcional, no? Com una llengua totalment funcional, però mai havia vist un compte de Twitter que també fos en llatí.
1: És que, clar, celebrem que avui en dia les llengües i tot en general es pot aprendre de moltes maneres. Quan nosaltres estudiàvem llatí era el llibre de llatí i poca cosa més, perquè no hi havia internet i, per tant, doncs, tampoc no tenies masses llocs on accedia a material en llatí. I és xulo que avui en dia, si tu ets estudiant de llatí o senzillament tens ganes de practicar-lo, doncs pots accedir a moltíssim contingut, com diu en Roger, a la Viquipèdia, però també, per exemple, molts comptes de xarxes socials que fan divulgació doncs, de les llengües clàssiques, llatí o grec, no? Un d'ells és Escola Latina, que és aquest que us volia destacar avui. No és el compte amb més seguidors que parla d'això, però m'agrada perquè és així, efectivament, molt divulgatiu i des d'un... A vegades és una mica, trobo agressiu, l'estètica de les xarxes, i aquesta és molt, molt amigable. I la teniu tant a Twitter, com deia en Roger, com també a Instagram, Escola Latina. I el que fan, senzillament, és, per tots els públics, agafar frases doncs, que han dit alguns cèlebres romans, per exemple, o gent del món clàssic, i les tradueixen a algunes de les llengües que
0: city,
1: són més parlades.
0: City, city.
1: Per exemple, amicus omnibus, amicus nemini.
0: Un bon amic és per sempre.
1: No.
0: Què és?
1: És un amic de tothom, potser no és amic de ningú.
0: Ah, ostres,
1: està bé aquesta, bona, també és xula, eh?
0: Next.
2: I una
1: next,
2: gran veritat.
1: Per exemple, aviam, aliena vitia inoculis habemus a tergo nostra sunt.
0: Ah, pot tornar.
2: Sí, allò, aliena vitia. Paja en el ojo.
1: Ah, exacte. Ah, aliena vitia i no culos habemus, atergo nostre assunt.
0: O sigui, no veiem la pica en l'ull aliè, però no la nostra.
1: Ah, tenim defectes aliens davant dels nostres ulls i els nostres a darrere,
0: que
1: com bé no els veiem.
0: Superràpid, eh?
1: I a vegades tenen traducció en anglès, en castellà, en llatí, ai, en italià, perdoneu, etc. No? A veure, te'n busco alguna altra?
0: Sí.
1: Mira, felicem diem natalem romae, urbi a eternae exoptamus.
0: Tan feliç va ser el dia que vaig néixer que per celebrar l'aniversari vaig fer un viatget a Roma.
1: Espera que busco la traducció. Ah. Aquesta no la tenia. Mama, és que no sé què em volies tantes. Un segon.
2: Sí, jo crec que sí, que és això.
1: No, espera't, home, que ja m'he preparat perquè sabia que en Roger me'n demanaria una, sí, que no tindria... Mira, ja està. Et desitgem un feliç aniversari, Roma, la ciutat eterna. Bueno, t'ho torno a dir.
2: Felix
1: en diem natalem romae, t'he sentit. Sí. Urbi a eternae exoptamus.
0: Sí, he confós el romae amb el romanorum. Però més o menys no anava molt
1: sí, de seguida. Sí, és que és xulo, es pot anar endevinant i també hi és a Instagram, com us deia.
0: A més, si vas a Roma mai vas desencaminat.
2: Exacte.
1: Ah, això és veritat. Mira, ben vist. Mm-hmm. Escola Latina, de veritat, estareu ben distrets. A mi m'agrada molt.
0: Insta també,
2: Em pensava que era de Valls de Latiner o Escola Latina.
1: No. Escola Latina amb H, i poseu un H, que recordeu que escola amb llatí és amb una H intercalada. Ens queda

0: Cat.
1: Bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Avui ens parles d'un nou projecte musical que, res, acabo d'obrir aquí el seu Instagram i els he fet follow. Són una gent que es diuen Club Social Karma, i quan dic projecte musical no és un grup de música, sinó una gent que fa enregistra actuacions bastant guapes.
3: Tenen sí. Bon karma?
2: Espero que tinguin bon karma, perquè, bueno, podria haver estat molt pitjor. O sigui, el meu problema, jo ja sé que no s'ha de partir d'aquest punt de partida, eh? Però que jo, quan veig que hi ha certes coses que les organitza certa gent, penso, bueno, ja hi som tots. I aquest Club Social Karma té lloc al Bar Bocat, el famós Bar Bocat, que està aquí, que viu Augusta... Ai, on va com tot el món de la creació de contingut.
3: Tothom parla d'aquest bar com si no hi hagués demà, tu.
4: Vas passar tot per davant i per mi des de fora tampoc es veu gaire res.
2: No, és un bar normal i corrent, és un bar de cuina catalana, fan bon menjar, la veritat és que està bo, per mi una mica car, en plan, jo uns macarrons de 8 euros no te'ls pagaré, ja n'hem parlat d'aquest tema moltes vegades, però a la gent li agrada, em sembla bé, o sigui, a la gent li agrada el menjar, com a mínim no és un tema només de performance, sinó que també com a restaurant, com a bar, funciona molt bé, no? El que passa és que sí que han fet com tota aquesta campanya extrema de visibilització a través de això, músics, creadors de contingut. Volem també fer una mica com d'ambient social, que jo penso que també és positiu, que en aquesta ciutat fa molta falta. Passa que potser no cal que passi tot allà. Potser ells han sigut els primers i han mort d'èxit. Aviam si la gent s'ho va copiant. I una de les coses que han fet últimament és aquest anomenat Club Social Karma, que és simplement que els diumenges a la tarda, em sembla que no tots, potser fan un sí o no, però van fent una mica calendari segons sobre la marxa, però estan intentant reproduir la idea del Tiny Desk, aquells vídeos que es fan en una ràdio d'Estats Units,
3: sí,
2: on van diversos artistes i tenen la possibilitat de fer una mena de concert més acústic que l'habitual, on se'ls veu molt en essència, se'ls veu molt si realment són bons músics o no són bons músics, perquè al final la gent gravada sempre sona bé, però un cop estàs sonant en directe en un estudi de gravació, sense edició, sense que et preparin, sense que les coses estiguin totalment premeditades, doncs acabes veient com sona o com no sona aquell grup. Llavors, des del Bar Bocat, des del Club Social Karma, estan començant a fer això amb artistes catalans prou coneguts com la Maria Jaume.

0: clar, a diferència del tècnic...
1: Molta gent o què? Tu hi eres en aquest...
0: Clar, no, no s'hi pot entrar, d'acord? Vale? Vull dir, jo no he arribat a anar mai perquè les places són tan limitades que, bueno, jo he de dir que no he pogut anar-hi tampoc, vull dir que sempre he tingut castells d'històries, sí, però que està molt mesurat perquè és que no sé cap, vull dir, el Barbocato no sé si hi heu estat, però tampoc és un espai molt ampli.
2: No.
0: Llavors, clar, la diferència amb el Tenidesc, que crec que és xula, és que hi ha públic. Em sembla que el Tenidesc no n'hi ha, o hi deu haver la gent de la redacció de la ràdio o així, però tampoc és un lloc on tu puguis accedir.
2: No, tampoc no
0: com
2: es pot accedir.
0: Sí, com si fos un concert. En canvi, aquí sí que hi pot anar, em sembla, qui vulgui, demanant invitació al Barbocato a veure aquestes actuacions en directe. Llavors, hi ha tot un altre tema, que és la gravació en si, que jo em pensava que potser també cotrejaria una mica més, com ho van explicar, perquè pensava, bueno, a veure, això... En un local així una mica fosc, en directe, que a vegades ja se sap que les coses no acaben de sonar del tot bé. Com serà aquesta gravació? Doncs ens hem de sorprendre i congratular, perquè tant a nivell sonor com a nivell visual és impecable.

0: Sembla un disco aquí, que viene MP3.
1: Sí, totalment. Crec que era l'Anna Closa que em comentava que estava com molt més adreçat a ser gravat, a ser enregistrat, que no pas a ser seguit en directe, justament per això.
2: Sí, com el Tiny Desk, també, no? Al final.
1: És tan petit que, clar, la gent ho pot veure potser des de fora, no? Des de dins és molt complicat i, sobretot, està adreçat a aquests continguts.
0: Sí, però, no sé, potser també hi havia el risc que els artistes no ho entenguessin del tot així, no? Quan encara no saps de què va el tema.
2: Ja. Però si us dius Tiny Desk, i a més, jo penso que avui en dia tothom és molt conscient que al final on farà la viralitat serà després a xarxes, per tant és important que la qualitat tant visual com auditiva sigui fantàstica, molt més que la vivència que puguin tenir la gent allà, que pot ser, què, 15 o 20 persones?
0: Sí, no, l'eslògan del Club Social Carme, diguem-ne, és només seran 4 cançons. Vull dir que tampoc fan un concert molt llarg, és simplement, doncs, 4 cançons. Entre elles, algunes, això sí, això és interessant, d'anar-ho a veure en directe, potser alguna estrena. Per exemple, les al·lèrgiques al pol·len van fer l'estrena exclusiva de Ho he tornat a fer.

Això no està penjat encara enlloc. Per tant, només s'ha pogut sentir el Club Social Carme i només la podeu sentir també en el vídeo íntegre de l'actuació, que això ho podeu trobar a través de les seves xarxes socials. I m'agrada la idea de tornar a recuperar el format de posar-se concerts en directe a casa. Que això, hi va haver un temps que ho feien molt i que fins i tot gravaven discos, no?, en directe. O sigui, sí, hi havia discos que es gravaven directament en directe. I ara és com que ho havíem perdut. Ja ens posem només les plataformes.

0: una terrassa, que a més, en aquesta ciutat, no sé els vostres pobles, però cada cop és més difícil, és una gincama, pot ser en una terrassa segons quins barris, és que no existeix la cadira en una terrassa, has d'entrar dintre. Perquè
1: està
0: és que
1: molt ocupada.
2: No n'hi ha, i a més, si vas a prendre un cafè, diuen que no, perquè volen que sopi el...
0: Sobre això.
1: Ens va passar l'altre dia, estàvem el divendres passat, en una terrassa, uns quants pares que estàvem amb la canalla que jugava allà en un parc, i en un moment donat, doncs, una mare es va trobar sense possibilitat de seure enlloc, i diu, clar, és que ara si demano un quinto, no puc anar allà al banc a fotre'm el
0: parc. És que no pots estar ni dret,
1: clar.
0: És il·legal.
1: És aquesta absurditat, eh? Vull dir que estàvem parlant a 3 metres de distància, però era un banc públic, no? I després hi havia les cadires de la terrassa que ja us dic que estaven plenes.
0: I en canvi, que tampoc dic que jo estigui a favor, però jo us dic una dada, que és que fumar sí que es pot al mig del carrer. Saps? I també és igual de dolent per la salut, si vols pensar així.
1: Ben vist.
0: Si ho vols mirar des de la perspectiva de la salut...
2: I cremar motos, això que dèiem avui. Si tu puges per un carrer cremant motos trucades i mil coses.
0: Sí, des de la perspectiva de salut no té sentit, perquè hi ha moltes altres coses perjudicials per la salut que sí que es permeten. I des del sentit de la convivència, doncs també hi ha moltes altres coses que sí que es permeten i que també són dolentes per la convivència. Per tant, què està passant aquí? Jo només vull dir que aquest estiu, una altra vegada, haurem d'anar fugint de la policia, sobretot en aquesta ciutat. A mi una cosa que em fa molta il·lusió de sortir de Barcelona, en general, en temporada de bon temps i de calor, és que això no acostuma a passar.
1: Als pobles no passa.
3: Amb la rima ha arribat.
4: Els experts. ICAT. Em miras.

0: pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
1: Per entendre el perquè de la World Never d'avui, hem de prendre com a punt de partida el Coti.
2: No em vull saber res.
1: Exacte, però no, no. Ara, quan parlem del Coti, ens ve al cap aquesta cançó, el Coti per Coti. Però fins que va aparèixer aquest tema, el Coti que coneixíem era l'argentí.

0: Exacte, em refereixo a Roberto Fidel Ernesto Sorokin Espasa.
1: Es diu
0: més conegut com a Coti. Sí.
2: Ai,
0: bueno,
2: caramba,
0: molt millor Coti, no? No
1: sé. Home, és una mica complicat.
0: Un cantautor argentí que en ple tumbant de segle ens va deixar cançons que van petar-ho, com la que sentim Antes que ver el sol, o la que sentirem ara i que ens conduirà directament a la Worst on Ever d'avui.
3: Tengo una mala noticia. No fue de casualidad.
0: Nada fue un error. La recordeu, oi? Doncs bé, quedeu

0: deixem-vos amb aquesta cançó perquè ens conduirà, com dic, directament al tema que punxarem avui d'un grup que es diu Rine. Els Rine són un grup de Manresa, format fa un parell d'anys, que van debutar el passat octubre amb una cançó, No m'ha molestat. I què passa amb aquesta cançó? Doncs que s'assembla bastant, molt, moltíssim, al Nada de esto fue un error.
1: No és un homenatge, si no, perquè no m'ha molestat.
0: Ja comencem amb els homenatges.
1: No, aviam, No m'ha molestat podria ser una reinterpretació del Nada de esto fue un error.
0: Doncs la veritat és que la resta de la cançó no. Per tant, és molt estrany, eh?
1: A més,
0: he buscat a veure si parlava en algun moment del Coti i no. Bé, sentim un moment de No m'ha molestat. A veure, jo crec que aquesta forma de fer recorda molt aquesta altra.
1: Hi ha un problema amb el wo.
0: El wo i la repetició. És el wo, la repetició i el mateix to amb la que la fas. És que et condueix directament a una cançó a l'altra, sí o no?
1: Bueno, a veure, escoltem-ho una mica més.
0: Vinga, la sentim sencera, de fet, perquè aquesta és la Wo Sonar d'avui, de Riner, No m'ha molestat.

0: Parlem de llibres.
1: Ni pluja, ni boira, ni estrès, ni cometa. Jo no ho atura, és el quan rebenta.
0: La mare és el títol de la nova novel·la de l'escriptora valenciana Emma Zafón, un drama familiar situat a un petit poble a l'interior de Castelló, que com a tal és tendre i emotiu, i com la vida mateixa, és un llibre que pot ser també bastant amarg. A més, venint de l'Emma Zafón, ja podeu imaginar que l'enfocament crític és més que afilat. La mare té com a fil principal la mare de família, que ha de carregar amb tot. Treballa al bar del poble, cria els fills, cuida els avis, ha de prendre totes les decisions que Laia, dels personatges masculins, no surten d'ells. Haurien de sortir, però no
2: haurien de sortir
0: d'ells mateixos. Tot i això, tot i el que acabo de dir en defensa d'aquesta protagonista, el dia de Sant Jordi vaig tenir l'oportunitat de conversar amb l'Emma Zafón. Li vaig dir, Emma, unes preguntes, pericat! I me'n vaig adonar, mirant les meves notes, que tot el que havia apuntat era des de la perspectiva dels homes del llibre. Però vaig dir... interessant, acceptuem-ho això. Segur que tenen moltes coses a escoltar i aprendre.
2: Molt per aprendre.
0: Aquesta mena de personatges, val? Doncs els meus personatges preferits d'aquesta família són dos. Un és el Roberto, el germà d'aquesta mare. És el primer de la família que va anar a la universitat, que va aconseguir feina en un banc, com si fos la rehòstia, i pressionat per l'empresa pel banc va acabar estafant mig poble.
2: Hòstia.
0: Allí on tothom es coneix, mig poble i tota la família amb la coneguda trama de les preferents.
2: Hòstia.
0: Segur que ho recordeu, allò.
2: Sí, sí, sí.
0: És un home que, citant el llibre, diu... i sepulta la seva foscor i desgana sota clau dins el pit. No pot mostrar les seves emocions. L'altre personatge que mola és l'Àlex, que és el tercer fill, l'inesperat, el que van tenir de penal. Encara es diu això?
2: Sí,
0: jo crec
2: que sí.
0: El que van haver d'aixecar una paret més a casa perquè tingués una habitació, perquè són una família molt, molt correla. És el bala perduda, el que coneixen a totes les festes majors de la província, i el poble té la fama d'introduir-se merda pel nas, però per algun motiu s'ha guanyat el meu cor, aquest personatge. Sentim l'autora.
3: Ai, em fa molt contenta que em pregunteu sobre l'Àlex, perquè tot i que la part més central de la novel·la gira entorn als personatges femenins, quan vaig acabar d'escriure i de treballar a la mare, em vaig adonar que per a mi Àlex era el meu personatge preferit, com si fos el xiquet dels meus ulls o el meu consentit. I en aquest cas el que he volgut retratar és la realitat dels nois de la meva generació, correles, de gent treballadora que va abandonar els estudis perquè les faenes manuals se pagaven molt bé en les zones com Castelló, que havien centrat part de l'economia en la construcció. I ara és un poc això, que es troba a les portes dels 40 anys, veu que pues, és un burro de càrrega en el mercat laboral i que a més no ha tingut sort a l'hora de trobar una xica que és el que ell volia. Jo no m'atreviria a dir-lo tant, que és que no estigui a l'altura, perquè al final pues, és una persona molt noble, és un xic molt atent, és molt honest, a nivell de puresa d'esperit és el més pur de tots els personatges i d'alguna manera pues, ell sí que internament pues, arrossega aquesta ferideta d'estar sol. I ho sent, i ho pateix bastant. Crec que és molt bonic, l'Àlex. En el cas de Roberto, és cert que té una processó llarguíssima circulant per dins d'ell. Ha estat educat en tirar sempre cap endavant, ser una figura robusta i forta, i sobretot no saber detectar que necessita ajuda i molt menys en demanar aquesta ajuda. Jo el que m'he adonat, he tingut inspiració de sobre a moments que m'envolten. No han tingut aquest desenvolupament emocional com sí que hem tingut potser més les dones, i que això a la vegada va en detriment de que facin un procés d'ordenació de les seves pròpies idees. Quan tu expliques, doncs em passa això, això i l'altre, el teu cap d'alguna manera també s'endreça. I el que em trobe és que tenen un guirigall de malestars a dins, tots tancats sota clau en algun punt del seu interior, dificulta moltíssim les relacions i una cosa o més fluida o més natural amb tots els homes amb els quals has de conviure.
0: Doncs això és el que més m'ha agradat d'aquest llibre, com l'Emma Zafón ha delineat el caràcter i el comportament de cada un dels personatges. Com a secundaris també hi apareixen els senyors de bar del poble, els cunyats, els que diuen les coses són com són i fes-me cas que ja t'ho dic jo, que al principi semblaria com una escapada còmica secundària, però avançant la lectura m'he adonat que incloure els cunyats de bar en una novel·la com aquesta era fins i tot necessari, com ens ha confirmat l'Emma Zafón.
3: Crec que era bastant important incloure'ls. Jo convisc en una realitat en la qual d'una banda tinc la la societat pues, més progre i liberal de Barcelona, però és que després jo torno al poble i hi vaig sovint i el que em trobo són els senyors de bar. A l'hora d'explicar determinats fenòmens, com per exemple la intenció de vot o el clima d'opinió d'una societat, clar, sovint sent explicacions o estudis o llegeixes articles superelaborats de per què puja l'extrema dreta o per què passa X fenomen. Tot com molt recargolat i després te trobes que l'explicació a peu de barra de bar és bastant més senzilla. Ah, no dic que no sigui preocupant. No sé com explicar-te. Crec que n'hi ha una infanteria obrera a tot arreu dels pobles i de les ciutats dels països catalans que no es té en compte en les esferes de pensament i que n'hi ha molts pocs productors de coneixement literari, d'assaig, periodístic, que s'endinsen en aquestes realitats de bar i que escolten el clima que es produeix i que es difon a les fàbriques, a l'obra. Ho veia bastant destacable i crec que és absolutament imprescindible en un territori rural com és el de Castelló.
0: Felicitats a la nostra oient, la Magda, que avui s'ha endut aquest llibre al miniquiz, la mare d'Emma Zafón, que publica l'editorial Empúries. La resta aneu a llibreries a comprar-lo. I, Laia, que sàpigues que al final sí que ha sortit de dintre meu, de mi mateix, preguntar per les dones del llibre, especialment la mare.
2: Home,
0: que
2: menys.
0: És que és el títol.
2: És que no siguin les protagonistes.
0: Et planteja un dilema passatge. Saps què és un dilema passatge?
2: No.
0: És un passatge del llibre que és un dilema, no? Diu la protagonista.
2: Això és un passatge dilema i no un dilema.
0: No em quedava tan poètic. Diu la protagonista, que segurament t'hi has trobat tu i totes les mares i dones de família. Es pregunta ella mateixa, que serà anant cada regada tot, em calle i m'ho engolisc tot i tothom content, o dic el que pense i pegue quatre crits i llavors tothom disgustat, ells i jo. Què faig? Què es farà en la situació?
2: Home, és el gran dilema, eh? Sempre no m'estranya que hi hagi dilema perquè és un bon dilema. És allò de la injustícia a costa de la pau, o sigui, perdó, la pau a costa de la injustícia o fem la revolució?
3: Fins i tot la pròpia persona que ha esclatat, perquè acaba arrossegant la culpa d'haver esclatat, que a més esclatar entre les dones està molt mal vist, no sé si tindria una solució fàcil. En tot cas, veig que és una conseqüència, que és un procés no resolt de les vegades en les quals no s'ha fet cas a les dones, quan potser han manifestat que estan fins a dalt de faena, que estan esgotades, que no poden assumir el ser aquest pes cabdal de la família i el concentrar totes les responsabilitats. Per tant, en el moment en el que certa pedagogia s'ha fet a tots els membres de la família i no ha servit de res, suposa que ja el punt últim o ja la frontera és arribar a aquest plantejament de no puc acumular cap responsabilitat més i el que em demana el cos és esclatar perquè se n'adonen d'una vegada. És una trampa perfecta, sobretot per a les dones que com a herència o com a dinàmica acumulen tot el pes de la casa.
4: Els experts i cap.

0: arrencava amb un concert en què Estrella Damm se celebra a ells mateixos la seva història. Celebren 150 anys, espero que ho passin amb música i amb canyes.
1: El cartell musical reunirà Maria Jaume, que l'estem sentint en aquest Amor d'Ultramar, que forma part del seu últim disc, Sant Domingo Forever. De fet, la mallorquina serà la primera en saltar a l'escenari a Estrella Damm. Ho farà a 4:45 de la tarda, tot seguit, i actuarà la Muixca.
2: Yo te recuerdo entre humo y las copas. Aquesta nit et faig un poc per verte loca.
1: És un dels pocs concerts que farà l'Irma Farelo aquest 2026. La Muixca actuarà quan faltin 5 minuts de les 6 de la tarda. Després el torn doncs serà de Love of Lesbian i la festa a l'escenari Estrella Damm culminarà amb el primer gran concert de la gira final d'Oques Grasses.
2: I on estàs? Tinc a la lluna. Quan vindràs? Tinc a la lluna.
1: A l'altre escenari, al Mediterràniament, la festa començarà amb Ginestar. Els germans Serrasolses actuaran a 3:45 i acabarà cap a les 5, doncs que serà quan comencin el seu espectacle als Catarres. A 6:45, actuació dels Tiets, on presentaran el seu últim àlbum, Cafè pels més cafeteros, i quan faltin 5 minuts per les 9 de la nit, 31 fam.
2: Però que afortunat seria si em miressis una mica mal. He vist com et mous, vull que m'ensenyis a ballar.
1: En total, més de 7 hores de música al Parc del Fòrum de Barcelona per celebrar els 150 anys d'Estrella Damm. Pel que fa a les entrades, doncs encara n'hi ha de disponibles. Les trobareu a la web d'Estrella Damm. Recordem que obren portes a les 3 de la tarda. Per cert, que dimarts el grup coreà de K-pop, Twice, actuarà al Palau Sant Jordi. Els grups del moment pel que fa al K-pop i dimarts passaran per Barcelona per presentar el seu nou tour This Is For. Sobre l'escenari s'esperen coreografies milimètriques, una producció audiovisual d'alt nivell i un repertori replet d'èxit. Si voleu gaudir d'una nit de K-pop, sapigueu que encara queden entrades a la venda per aquest concert que es farà dimarts a partir de les 8 del vespre al Palau Sant Jordi. Qui també actua dimarts és Guillem Bautista, ho farà a Badalona. Continua celebrant les festes de maig i aquest dimarts l'artista badaloní actuarà al racó íntim de les festes cap a les 10 de la nit al Parc de l'Escorxador. Guillem Bautista presentarà les cançons que formen part del seu nou EP, No està mal, i també d'altres que ja formen part dels seus èxits.
2: Paraules d'amor senzilles i tendres.
1: Pel que fa als concerts de dimecres, destaquem el de Jofre Bardagí a Barcelona. El músic doncs, barceloní presenta el seu projecte anomenat Jofre Bardagí interpreta Serrat, un projecte de dos àlbums que revisita l'obra de Joan Manuel Serrat amb una mirada actual i personal. Fa un parell de setmanes, Bardagí va publicar el seu segon volum i dimecres doncs, el presentarà a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona. Aquest concert, per cert, serà especial perquè hi actuarà el mateix Serrat i altres artistes convidats a la cita, com ara Sidoní, Guillem Roma, Labet, Glaux, Litus i el productor del disc, Juan Malatorre, de Vetusta Morla. L'actuació s'emmarca dins del Guitar Vicena i encara queden entrades a la venda. El concert començarà a 9:45 del vespre. I ara anem a escoltar una mica d'Arcàngel i Bad Bunny.

Ja està bé acabat, Bani actuarà la setmana que ve a Barcelona, però abans ho farà Arcángel per celebrar els seus 20 anys de trajectòria. Aquest dimecres portarà el seu tour, l'Octava Meravella, al Sant Jordi Club, en un concert en el que encara hi queden entrades disponibles. I ara passem per Manresa, perquè recordem que l'Anònima continua en marxa al FABA, el Festival Artístic del Barri Antic. Avui et volo prop de casa. El FABA va néixer amb la voluntat de ser un punt de trobada per a propostes artístiques emergents, interdisciplinàries i locals. La setmana comença amb l'actuació del trio pop-rock de la comarca del Bages, Riner. Això serà dimecres. Dijous, per exemple, hi actuarà Germans Ortega i el dia fort serà dissabte. El dia que et vaig conèixer, ja vaig fer les maletes, vam anar a una illa deserta, em vas desfer la trena. Dissabte hi actuarà la Uineta, la Blacky, Gavino MP3 i Cabira, que és el projecte d'Eva Valero.

0: Ja són les 7! Va, lleva't, que arrenca una nova hora dels experts! Amb Roger Saru, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.
1: Amb un bon 11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria per la porta...

0: És el 4-3-3, l'alineació dels Amics de les Arts, aquí versionant les seves cançons històriques amb amics, acompanyats dels Tyets. Amb tots ells comencem aquesta nova hora. Són les 7:02 del matí. Avui és dimarts, dia 12 de maig, i ens acompanya, com sempre, la Laia Vidal. Bon dia.
1: Bon dia, Roger Saró.
0: En Sergi Vives, què tal?
2: Molt bon dimarts.
0: I pel que fa al temps, què tenim ara mateix? Eloi Cordomí.
2: Cel serè, que es mantindrà així durant bona part del matí. Però això sí, amb inestabilitat. Això vol dir que al voltant del migdia creixeran grans nuvolades que seran tempestes aquesta tarda. Les més fortes creiem que cauran al prelitoral de Barcelona, a la Catalunya Central i a les comarques de Girona. Aquí tenim avisos de nivell taronja del Servei Meteorològic de Catalunya. També n'hi ha de nivell groc en altres punts pròxims al Pirineu, Prepirineu o les comarques del sud. Així que gairebé qualsevol lloc de Catalunya avui aquesta tarda podríem tenir alguna tempesta forta o fins i tot amb calamar-se.
0: Gràcies, Eloi Cordomí, les 7:03, i amb vosaltres, oients d'ICAT, avui parlem de llaminadures.

0: Ens fem ressò d'un estudi d'hàbits de consum de llaminadures per part de persones adultes, que sembla una decisió que no té cap mena de fonament. Serà d'aquí uns instants que us ho expliquem. Abans, però, la pregunta del dia. Oients, el vostre hàbit, en quins moments en consumiu o quin hàbit en recordeu d'ingerir llaminadures i com li dieu? Llaminadura, llapolia, xutxe, xufaraina... Feu-nos el vostre top com fa la senyoreta Su. La primera que llegeixo avui al seu xat al grup de WhatsApp dels experts diu 1. Tutxanes àcides.
1: Oh, tutxanes!
0: 2. Monedes i claus angleses àcides.
1: No, deixa-nos.
0: No val posar dos coses en un lloc,
1: eh? Exacte, prou.
0: I 3, petafetes, que suposo que aquesta oient és de la generació Z.
2: Ai, ja no però... s'enfada, petafetes?
1: Jo diria que s'ha recuperat,
0: ho dic perquè és per persones no adultes.
1: Clar.
2: Per què?
0: Estic parlant de la cronologia de l'edat de la persona, no de la història.
2: Ja, però no entenc per què els adults no mengen petafetes.
0: Ai, no conec cap adult que jo, com menys jutges.
2: Ai, ui, doncs ara no. Te'n faràs creu.
0: Va, doncs segueixo, en Ferran. Diu, la meva favorita actualment són els cilindres de regalèsia farcits, els clàssics ossets de goma, les Coca-Coles, equip verd,
1: oh, i tant.
0: Les mores, equip aquí distant, suposo que agafa sense mirar.
2: La que negra, no tenen totes el mateix gust, del cilindre, del color
1: no.
2: Que sigui.
0: La negra i la vermella, no ho recordo jo.
1: No. Fora negres, sempre.
0: I diu, com a anècdota, el cap de setmana va fer una cursa de 10 quilòmetres i al final els donaven suc de fruita i xutxes. Bueno, suposo que pots cremar.
2: No, és veritat que quan fas esport és de les vegades en què encara està permès, no?
0: Sí. La Marona ens envia ara mateix una foto instantània del seu calaix de la feina, així que us puc narrar què hi ha dintre.
1: A veure.
0: Una bosseta de xutxes, que diu Top Mix, amb tota mena de xutxes.
1: Sí.
0: Dues bossetes de fruits secs, que hi veig aquí també és un mix, anacards, avellanes i diversos. Té una caixeta amb càpsules de cafè, una altra amb bossetes de te, un potet d'aquell d'arròs basmati cutre de súper de calentar.
1: Sí.
0: Dos préssecs i un potet de plàstic on a dintre hi ha una cosa que sí que m'agrada més, que ho recomano per sobre de les xutxes, que és la fruita deshidratada, uns trossets que poden ser...
2: Clar, res a veure,
0: ben bé poma deshidratada i sí que s'assembla una mica.
1: Amb aquest calaix pot passar 4 pandèmies.
0: No, està planíssim, el té a petar. El calaix de la feina de la Marona. Anem a l'Anna. L'Anna té descendents al seu càrrec i diu, quan arriben a casa, bosses d'aquelles còniques... M'agrada que empreu la geometria 3D espacial, eh? Quan arriben bosses còniques plenes de llaminadures a casa, el que faig als meus fills és dir-los, podeu menjar-ne només una.
1: Jo també faig el mateix.
0: I diu, la resta, a la paperera, sense miraments.
1: És
0: la confessió del dia.
1: Jo haig de dir que desapareix. Sí. Això, elles ja no ho veuen més, aquestes bosses còniques, i van a petar als meus grups d'amics. Allà, dic, si heu de morir de sucre, de diabetis...
0: També n'has portat aquí algun dia a la feina.
1: Ah, exacte.
2: Sí,
1: i tant.
2: He de dir que tinc una lleixa de la nevera només ocupada per aquestes merdes, una mica esperant el seu destí, perquè, efectivament, a casa no es menja... Bueno, perquè és que si no es fan formigues.
0: Ah. L'Anna, la mateixa oient que li llença les escombraries als cons als seus fills, diu que té de preferides d'elles. Diu, top, la botella de Coca-Cola, el xupa-xup fiesta, que ho tenyeix tot de vermell i té final feliç de xiclet.
1: No.
0: I se li fan molt pesats, això sí, als altres adults que donen xutxes a la mainada sense demanar.
1: Sí,
0: especialment la cunyada, diu, eh?
1: Ah.
0: Això no es pot fer, s'ha de demanar consentiment.
2: No, home, això és amb desmesura. És a dir, mira, tu vas a la perruqueria i els donen una piruleta, doncs mira, jo què sé.
0: A la perruqueria.
2: Sí, per mi m'arrocorregué passa sempre. I jo què sé, doncs mira, té un passi. Però clar, si els inflin a merda no pot ser. No.
0: En Salva diu, el meu top és... ens envia una foto d'una mena de barretes de xocolata i que dintre hi ha tipus núvol.
1: Tot això ho he menjat.
0: Es diu Garrotazos, el nom comercial.
1: No, això no.
0: La Gemma diu, m'agraden totes, les menjaria tot hora. Mira, sí que hi ha adults que em mengen. Si haig de triar, les dentadures mai fallen. I també els núvols que diu, els congelàvem. Fer com polo del núvolet.
1: Perdó?
0: Sí. Hi ha qui els crema i hi ha qui els congela, mira.
1: Que guapo,
0: la Júlia, top, mores, melons i xupa-xups en xiclet dintre.
1: A veure, proveu les síndries en comptes dels melons. Atenció, síndries.
0: Com són? Per dintre hi ha aquell polsim...
1: No. Síndria de goma. És molt àcida.
0: Com un tallet,
1: boníssima.
0: L'Eva diu que li molen les totxanes, la Roser li respon, jo també, tim ladrillos, l'Ingrid, com a dietista que sóc, he de dir que menjar llaminadures no és bo i fa molts anys que em menjo. En Salva diu, a mi em fa ràbia... que tot arreu t'avisen i et fan consells de nutrició i com a pare ho intento fer bé, llavors vas a qualsevol consulta mèdica per nens i els donen xutxes.
1: Això passa. Ara ja no tant, eh?
2: Home, cal mitja, no.
1: Abans el pediatre sí que acabava la consulta amb un xupa-xup o amb
2: una piruleta. Sí que no ho he arribat a veure,
1: Jo quan era petit sí, però ara ja això.
2: Feien
1: ja
2: un adhesiu últimament, no?
1: Com ara els adhesius,
2: sí. Un adhesiu de campió, de valent.
0: Les portes al pediatre o és un d'aquells pallassos que llogues per festes vestit de metge?
1: No, jo t'estic parlant de mi, que em passava a mi. A les meves filles ja no els hi fan això.
0: En Carles diu al seu top 3. Gats de regalèssia, plàtans i núvols. La Roser diu també, soc team gats, però ara que estic embarassada és de les coses que més enyoro. Les xutxes i la sobrassada. Dubte.
3: Carai, tot junt, endavant.
0: Això és com a pernil salat, que també no es pot menjar?
3: No, es pot menjar.
2: És que la cosa és tota la mesura, sempre. Jo he perdut que et passi pesada, però si tu menges això un cop al mes no passa res.
0: Bé, en George...
1: Un cop cada hora, tampoc.
0: En George diu, gats de regalèssia, ampolla de Coca-Cola, mores, estreps, això no sé què és.
1: No, jo tampoc.
0: Té forma d'un estrep de cavall. Els núvols, les dentadures i els ous ferrats, que no havien caigut encara.
3: Els ous ferrats!
2: I
0: la Roser, que és més com jo, que diu que l'alternativa és la poma deshidratada, mira, com el que tenia el calaix la Marona.
1: Mira, més trist.
0: De fet, una mica el tast és bastant similar i la textura també. Jo menjo, sabeu que em mola?
1: Què?
0: El kiwi deshidratat és superaspre, com la vida. M'encanta, això sí que me'n compro a l'engròs. Bé, anem amb reaccions en format àudio.
4: Fan dels núvols i dels plàtans. I jo li dic xutxes de tota la vida. I em sembla molt bé que els casaments reparteixin llepolies o llaminadures en lloc de puros i cigarros a casa, perquè la meva dona i les nenes els divendres sí que agafen llaminadures d'aquestes, sobretot les que tenen pica-pica, no? Com les totxanes. Però, bueno, millor la fruita seca o les xocolates.
5: Tinc una anècdota que vaig tenir la meva filla gran enganyada bastant temps per...
6: La confessió.
5: Li vaig fer creure que els núvols, aquesta mena de goma blanca i rosa, una mica fastigosa, que a més se la mengen cremada també, és que li vaig fer creure doncs, que això que ho posaven en aquelles paperines que regalaven als aniversaris i festes així, doncs li vaig fer creure que allò era només de decoració, que no es menjava. I ja està. S'ho va creure.
7: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.

0: En Bruno Mars, directament des del seu últim àlbum publicat aquest mateix 2026, l'àlbum The Romantic, que inclou aquesta cançó I Just Might, que us desperta a les 7 i 14 minuts del matí. Tornem al tema llaminadures. Fa escassos instants ja hem llegit els vostres xats matiners i hem sentit algunes notes de veu i hem comprovat que sí que teniu bastants hàbits de menjar llaminadures i teniu els vostres tops, malgrat sou persones adultes. De fet, Laia, tu ens expliques que en el teu conegut com a període alemany et va sorprendre que allí encara hi ha més consum. No són gent tan ordenada com, o tan, tan centrada com pensàvem.
1: Va ser una de les coses que més em va sorprendre, que els adults mengessin llaminadures a tota hora. És a dir, a totes les cases on no hi viuen criatures hi ha llaminadures. Et diria que, les llaminadures formen part de la compra setmanal de qualsevol persona adulta, o sigui, a qualsevol carro de supermercat hi ha paquets de llaminadures.
0: Ostres, tu vies a Berlín mateix, a la capital.
1: Sí.
0: Berlín.
2: Si no és per una ocasió especial, el meu carro mai n'hi ha.
1: Doncs allà és lo habitual. I dos, ocupen un espai molt més important, per tant, al supermercat. És a dir, tu vas al supermercat, hi ha unes lleixes i lleixes de llaminadures de llocs diferents, i tu vas a les cases, i evidentment hi ha llaminadures a l'armari, igual al costat de les galetes, saps?
2: Aquí sí que és veritat que el que seria al costat de les caixes, en el moment de pagar, hi ha una quantitat de llaminadura molt bèstia.
1: Però és un reclam. És a dir, un reclam que és una cosa que, mira, saps que no hauries de comprar perquè allò a l'últim moment, temptació, però és que allà no. Allà és una lleixa on la gent va comprar, igual que compres la llet, les galetes, compres les llaminadures. I a mi això em va impactar. Però bé, sembla que aquesta normalitat també ha arribat aquí i ara hi ha més adults que no pas infants que mengen llaminadures. Mireu, escolteu aquest anunci de Haribo.
3: ¿Por qué necesitas de ahora sonriendo así?
4: Sonrient.
3: Porque
1: és que vosaltres ara no ho veieu, però són adults, les veus són infantils, però l'anunci, si ho poseu a YouTube, perquè, atenció, és un anunci que té més de 10 milions de visualitzacions, que aquest és un altre tema, eh? Qui mira anuncis a YouTube? O sigui, ho trobo una mica estrany.
0: I a més, quan un t'agrada, no, tampoc passa perquè no m'agrada mirar-ne, però quan un t'agrada no el pots tornar a veure.
1: I et diré una cosa, aquest anunci no té res. És a dir, són adults que sí que se suposa que estan fent una excursió i al moment que s'aturen i mengen llaminadures. I llavors, per alguna raó, parlen amb veu infantil. Jo no l'he pillat.
0: És el que es diu un doblatge fals, que aquí no hem fet mai.
2: Són tant anys mirant programes que ens incluïen els anuncis que els hem anat a buscar.
1: Sí,
2: com que ja no ens els donen, els anem a buscar nosaltres.
1: Això. Sí, com sigui, ens hem fixat una mica en aquest tema. I a veure, alguns analistes atribueixen l'èxit de les llaminadures entre els adults al factor nostàlgia. Recordeu quan parlàvem de que s'havien recuperat auriculars amb fils o càmeres analògiques? Doncs una mica seria el mateix fenomen que ens fa anar a buscar les llaminadures que ens satisfeien de petit.
0: Ja, però una cosa és que jo em compri Legos com a persona adulta sense fills i una altra és que menys i coses que no són sanes. No sé si ho posaria...
1: Ui, però la gent també fuma, a veure, Roger. De quins números estem parlant? Mira, doncs, segons el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, les llars de l'estat espanyol on més llaminadures es consumeixen són justament on hi viuen adults entre 45 i 65 anys que viuen sols. Després ja venen els joves independitzats, podríem dir, de menys de 45, i finalment les parelles sense fills d'entre 45 i 65. O sigui,
2: on són els nens?
1: Menys les famílies.
0: Clar, o sigui, queda clar el sentit d'aquest anunci, que és que necessiten mercat i els pares no volen comprar xutxes dels fills.
1: Exacte. Tal qual, els únics adults que no mengen llaminadures són els que tenen fills.
2: Clar, boníssim,
1: és
2: això.
1: És molt fort, això.
0: O d'amagatotis, una mica.
1: Sí, exacte, almenys
2: un
1: plaer, no en compren tant.
2: Un plaer culpable. Sí.
1: Exacte, no ho poden tenir per casa perquè si no se'ls menjarien els fills. Sigui com sigui, és un increment que sembla que va arrencar amb la pandèmia i que potser s'ha consolidat. Per exemple, quan estem ja més estones davant de les plataformes al sofà, perquè sembla que bona part dels consumidors haurien agafat l'hàbit de menjar llaminadures, per exemple, mentre miren una sèrie o mentre miren una pel·lícula. I, de fet, les dades ho corroboren, eh? Caramels i xiclets van ser el 2024 la categoria que va créixer més dins del sector dolç a tot l'estat, facturant al voltant de 1.500 milions d'euros, que es diu aviat,
2: aquell moment en què apretes el pausa de la sèrie i dius, vaig a la cuina.
1: Ah, exacte.
2: A veure què trobo. Obres l'armari i tu quedes mirant, bueno, ara... Quina merda.
1: Per ocupar,
2: dius,
1: no?
2: Vas a buscar un plàtan, una poma? No. Vas a buscar la merda més grossa que tinguis allà.
1: Totalment, perquè és el moment d'oci que tot està permès. A més, quan el públic és aquest, no calen massa innovacions, perquè la gent el que vol és les llaminadures de tota la vida.
2: És a dir,
1: la seva funció és la que recuperen quan eren infants. No cal dir que les empreses estan encantades d'aquest canvi de públic objectiu, perquè, clar, el poder adquisitiu d'un adult és molt més elevat que el d'un infant.
2: Abans anaves una coca Coca-Cola de pela, per favor.
1: Exacte. Però sí que és veritat que els adults, com deia en Roger, també són molt més conscients que no pas les criatures dels perills associats al consum de tant de sucre. I per això sí que és veritat que les empreses fan l'intent, almenys de paraula, de buscar la manera de treure el component aquest, doncs, de tant de sucre, tant de perjudicial per la salut, doncs, de tot el que estan venent. A veure si se'n surten.
2: A veure, veurem.
0: Expliqueu-nos les vostres experiències al 638-684-565, al nostre grup de WhatsApp, el trobareu aquí. I ara seguim aquest matí de dimarts amb la Gossa Sorda, que estan de retorn amb cançons com A Tornallom.
2: I ara 11 dies, queda per Cunit.
0: Hosti, el concert magne.
2: 11 dies pel concert de Cunit de la Gossa Sorda.
0: Expliqueu-nos els que heu d'anar, com hi arribareu, perquè just aquell, és aquest lloc que ferroviàriament està allà al vell mig.
2: Exacte.
0: A veure com ho aconseguireu. Els valencians, la Gossa Sorda, i ara de seguida parlem de cinema, que avui comença el Festival de Festivals, el de Cannes.

0: els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Un minutet passa d'un quart i cinc de 8 del matí. El Festival de Cinema de Cannes, el més important del món, comença avui i amb important presència catalana. A mi em fa ganes veure, entre d'altres, El ser querido, la nova pel·li de Rodrigo Sorogoyen. Laia, sempre alerta.
2: És
1: el director de Los Años Nuevos.
2: Ja ho sé.
1: A banda de
2: com es diu això, Antidisturbios.
1: I Antidisturbios.
2: Home, les meves dues sèries preferides.
1: Sobretot director de pel·lis, com a
2: Estocolm. Ja, aviam, digue'm una pel·li, que no les he vistes.
1: Vestas, El reino,
2: Estocolm,
1: El hombre de las mil caras...
2: Ai, no he vist les altres.
1: Doncs en aquesta pel·li, la nova d'en Sorogoyen, apareix a Victoria Luengo i també a Javier Bardem. També vull veure la nova d'Almodóvar, Amarga Navidad, on apareix Victoria Luengo, que ho està petant.
2: Clar,
1: i ara i tu.
2: Perquè sortia Antidisturbios i deu ser la seva artista...
1: Ara ja estic parlant d'Almodóvar, ara.
2: Ah, vale, perdó.
1: Sí. I te saps qui surt també a la pel·li d'Almodóvar?
2: No.
1: Quim Gutiérrez.
3: Hosti, Quim Gutiérrez, primera, segurament, primer crossover entre aquests dos, no?
1: Important presència. Sí. I també destaco, em fa ganes veure La bola negra, que és la nova pel·li de Los Javis, una història d'amor, drama, passió, homosexualitat, tres homes diferents en tres èpoques diferents, referències de Lorca, molt Los Javis, amb música de Raúl Refri, perquè veieu que hi ha molta catalanó, i saps qui apareix també la pel·li de Los Javis?
2: No.
1: Miguel Bernadeu, que a tu t'agradava d'on, d'Elite?
2: Bernardó.
1: Ai, Bernardó.
2: D'Elite, i que a més era el nòvio de l'Aitana, això m'ho explica la Laura Grau, que ho he pres. I em cau molt bé, no tinc idea, no he parlat mai, però les sèries que fa són guais.
1: I la música, la música és de Raúl Refri, però hi apareix com a actor el músic valencià Guitarrica de la Fuente.
3: Molt bé.
1: Això
3: molt
1: és
3: bé.
1: La propera producció de Los Javis. Bé, doncs el Festival de Cannes, que com veieu té molt de nou material per presentar, s'allarga fins l'altre dissabte, el dia 23, i ja hi tenim instal·lat a prop de la catifa vermella en Marc Garriga.
4: La xifra de participació catalana en aquesta edició de Cannes és una xifra mai vista. Per començar, hi ha tres pel·lícules que optaran a la Palma d'Or. El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, en la que ha participat l'Isec, Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar, que compta amb Quim Gutiérrez i fotografia de Pau Esteve Birba, i La bola negra dels Javis amb música de Raúl Refri i fotografia de Gris Jordana. Se sentirà parlar català amb Viva, el primer llargmetratge com a directora d'Aina Clotet, i amb Ceniza en la boca, rodada en gran part a Barcelona pel mexicà Diego Luna. A tot això s'han seleccionat tres coproduccions internacionals de la catalana Fast & Films, una d'elles dirigida per la reusenca Maria Martínez Bayona. I també veurem aquí Un curt de l'escac, una experiència immersiva de l'estudi català Universe per al Channel 4 britànic, un film portuguès amb Sergi López i una producció d'Albert Serra. La catifa vermella s'està acabant de col·locar i un dels que l'estrenarà serà Peter Jackson, el director de la trilogia del Senyor dels Anells, que rebrà aquesta nit la Palma d'Or honorífica. Al Festival de Cannes es presentaran les últimes pel·lícules de cineastes de prestigi com Hirokazu Koreeda, Asghar Farhadi, Ryusuke Hamaguchi, Ira Sachs, James Gray, Pavel Pavlikovsky o Andrei Zviagintsev. S'ha comentat la manca de grans blockbusters de Hollywood aquest any, però el director general del festival confia que tornaran en el futur quan, diu, les grans productores nord-americanes hagin decidit com ha de ser el seu futur. Per la catifa vermella desfilaran estrelles com Rami Malek, Adam Driver, Scarlett Johansson, John Travolta, Michael Fassbender, Julianne Moore, Kate Blanchett o Kristen Stewart.
0: Els experts i Cats.

0: Gràcies, Marc, des de Cannes. Ara tornem als carrers de Barcelona perquè circular-hi ahir la tarda va ser molt complicat, no a causa de mestres i docents...
1: Això avui.
0: Sí, manifestant-se per les seves causes legítimes. Això serà més que avui ara, perquè ja han començat a tallar carrers, però fixem-nos, Sergi, en què va passar ahir pels carrers de Barcelona celebrant la Lliga del Barça. Compten, no sé si la Guàrdia Urbana, els periodistes o el club mateix, fins a 750.000 persones pels carrers...
2: L'Ajuntament diu que van ser aquest nombre, déu-n'hi-do. Si voleu, podem fer un resum dels millors moments de la rua d'ahir o de les imatges més destacades d'aquesta celebració pels carrers de Barcelona, que constava d'una banda de la Guàrdia Urbana a cavall, dos autobusos amb els jugadors del Barça, l'estaf tècnic i la música
1: dos
2: del
1: autobusos?
2: Món DJ.
1: Sempre són dos autobusos.
2: El de l'animació, com si diguéssim on hi havia el Món DJ, que és el que sentim de fons, i el darrere dels mitjans de comunicació i els equips de neteja que anaven recollint el confeti que s'anava llançant
1: per tot el recorregut.
2: De fet, a la transmissió de la rua de Catalunya Ràdio vam parlar amb la Sara, una de les treballadores del Servei Municipal de Neteja.
3: És la Sara, que treballa al Cuindem Barcelona.
4: La neteja pública de Barcelona.
3: Doncs, i avui fa il·lusió treballar o és una putada, això?
4: No, és una putada.
2: Home, pots comptar. La veritat és que estaven fent com 18 quilòmetres, perquè era...
1: En general, quan tothom està de festa i tu estàs currant, en general no mola.
2: Sí. Tot i això, la Sara es veu que portava una bufanda lligada a la cintura,
0: En general, vull dir, de totes les coses bones que han vingut d'Itàlia, entre art, música, el Renaixement, literatura, el confeti,
1: és la millor,
0: clarament. És que, a més, vull dir...
2: Punyetero, sí.
0: Netejar un paper a terra, vale, però paperet superpetit per un a un...
1: Clarament no està pensat pel que ha de recollir.
2: No. L'any passat, des dels mitjans de l'estat espanyol, van criticar que l'exjugador bas del Barça, Íñigo Martínez, fes una estelada. Doncs aquest any ha estat el polonès Lewandowski l'encarregat de fer-ho durant una bona estona, però també s'ha vist amb estelades a Dani Olmo, Eric García i el porter Joan García. Aquests tres, recordeu que juguen al Mundial a Espanya d'aquí poques setmanes, veurem si hi ha represàlies.
1: Ui, sí, mira, de veritat, al final ja estem... Que portin de manera que vulguin, només faltaria.
0: No estan obligats a anar-hi, no estan obligats.
2: Exacte.
0: Les represàlies les prendrem la Laia i jo.
2: Molt bé. Que ha cridat molt l'atenció a la Palestina. La imatge fa que el jugador fos trending topic a Twitter amb milers de comentaris, com el de Pablo Iglesias, que piulava: és molt important que un dels millors jugadors de futbol del món tingui un gest de compromís amb Palestina com aquest. Per molt milionari famós que sigui, els poders empresarials dels sionistes actuaran per fer-li mal, diu, tot el meu reconeixement al Sus Agallas. Agallas en català?
0: Guadanyes.
1: Aquí
0: és el de la Palestina, que no m'he quedat.
1: Lamin. Però també crec que Israel té altra feina que anava a perseguir Lamin.
2: Bueno.
1: Què vols que li faci?
2: Però més enllà de banderes...
0: Demà comença Eurovisió, sí. I crec que Israel fins a última hora encara està intentant deixar anar maletins amb bitllets.
1: Per primer cop als espanyols els passa com als catalans, no? Que no poden jugar.
2: Exacte. És
1: mira, doncs així saben el que és.
2: Però ells per voluntat, Més enllà de banderes, la rua ens ha deixat imatges com les de Cubarsí, Casado i Gerard Martí berenant un fuet a queixalades davant la mirada del portuguès Cancelo, que estava al·lucinant. No ha volgut que li passessin aquest fuet.
1: Ah, no? Per què?
2: No sé, li devia fer potser fàstic. També la de Chesney, conegut per ser un fumador habitual, que anava recollint tots els paquets de tabac que la gent li anava llançant.
1: Hòstia.
2: Mentre anava fent anar un vapejador de forma ostensible, que dius, a veure...
0: Sabeu que a vegades us dic el primer reel que veig en despertar-me?
2: Sí, ha estat aquest.
0: Que, com podeu deduir, mai són de futbol. Avui m'he aixecat i he vist una noia que deia Chesney, que jo no sabia...
1: No sé qui és.
0: Sí. Com se'l coneix, aquest jugador?
2: Sí. Chesney.
0: Vale. No juga gaire, no? Imagino, perquè...
2: És el porter suplent del Barça.
0: Ah, vale. Doncs i el primer que he vist és que li he llençat una cosa. Jo, el primer que he pensat, perdoneu, que sóc un bàsic, doncs... I m'he de... He pensat que li llençava roba interior, perquè m'he anat a construir i no arribar a assumpcions estranyes a les coses, però és que la veia allí cridant boja un nom que jo no coneixia. Però vaja, és de nivell similar la canyanada, que és tirar un tabac a un futbolista, també és una tonteria.
2: Sí, a més, amb la presència de molts crios, jo no sé si era el millor que li podien
1: ensenyar. No, clarament no.
2: En fi, molta oxitocina el que hi havia ahir a la rua del Barça.
0: Oients, d'aquí pocs minuts, de fet, res, després d'aquesta cançó obrim l'actualitat i us diem com van els talls d'avui per les manifestacions dels mestres als carrers de Barcelona i de la ciutat que faci falta. Abans una mica de música, l'oxitocina, que diu en Sergi i que ens llença en Joan Miquel Oliver.

0: Així sona els experts.
1: I ara seguida la Laia ens porta un compte. És un Instagramer de...
2: És un Instagramer d'Instagram.
0: Els experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Dos minuts passen de 7:45. Ara sí, moment d'actualitzar-nos amb l'Anna Closa. Bon dia.
3: Bon dia.
1: Què hem de saber per avui, dimarts, dia 12 de maig?
3: Doncs que avui els mestres i professors tornen a la vaga a tot Catalunya. És la primera jornada d'un cicle d'aturades que s'ha d'allargar fins al 5 de juny i enmig d'unes negociacions enrocades amb el Departament d'Educació. Ara per ara, els manifestants han tallat la ronda de dalt a Mundet per accedir a Barcelona i també la Gran Via a l'altura de la Campana. La consellera d'Educació, Esther Niubó, demana reconduir la situació en la taula sectorial d'aquest dijous i els sindicats reclamen garanties per millorar l'acord firmat amb Comissions Obreres i la UGT. En l'àmbit polític creix la polèmica per la infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors sobre les vagues d'educació. La consellera d'Interior, Núria Parlon, manté el suport al major Josep Lluís Trapero, però planteja revisar possibles errors de l'operatiu policial. El sindicat majoritari USTEC ha anunciat que portarà als tribunals la infiltració d'agents i ho considera una vulneració molt greu del dret de reunió, del dret de vaga i de la llibertat sindical. Més coses. Un dels passatgers espanyols del creuer Omnius, que estan aïllats en un hospital de Madrid, ha donat positiu provisional per antivirus. Segons l'Agència Catalana de Notícies, no viu a Catalunya i es troba bé i no té símptomes. El Ministeri ha confirmat que els altres 13 viatgers ingressats a l'hospital Gómez Ulla han donat negatiu i tampoc tenen símptomes. El que ha donat positiu se l'aïllarà en un espai de màxima seguretat per precaució i en un termini màxim de 48 hores se li farà una segona prova per confirmar el resultat seguint el protocol. Aquest cas se suma als 7 contagis confirmats fins ara per l'Organització Mundial de la Salut i, a més, hi ha dos possibles casos més pendents de confirmació. Mentrestant, Donald Trump avisa que l'alto el foc entre els Estats Units i l'Iran està en respiració assistida i que, per tant, la treva es pot trencar en qualsevol moment. Trump diu que ha estat decebut amb la contraproposta de pla de pau que els ha fet arribar Teheran. I per cert que una investigació del New York Times denuncia la campanya organitzada des de fa anys pel govern de Benjamin Netanyahu per mantenir Israel a Eurovisió i netejar la reputació del país. En plena setmana del festival, la investigació assegura que els representants israelians haurien pressionat funcionaris i cadenes de televisió de tota Europa durant mesos, de fet, per evitar els vetos a Israel i el boicot al concurs per la guerra a Gaza.
1: Demà comença Eurovisió 2026 des de Viena, Àustria. Les 7:34. Anna, què no t'esperaves saber avui?
3: Doncs mireu que la Guàrdia Civil està investigant un correu una mica estrany. Han localitzat una serp viva que s'havia enviat a través d'una empresa de paqueteria. La policia ho investiga perquè es tracta d'un enviament irregular, ja que no és una empresa especialitzada en enviament d'animals, i de fet el servei de paqueteria alega que en cap moment doncs es va declarar el contingut del paquet, per tant no sabien el que hi havia dins. Aquest

0: poden poder i se la va, no es poden poder tenir casa i se la va comprar igual.
1: No,
0: però sí. Bé, 10 centímetres.
1: Okay. Sí. Anem amb els esports, Anna. Estàvem parlant ara de la rua, però es veu que en Chesney va rebre moltes més coses. A veure, explica'ns
2: sí,
1: una mica.
2: Sí, a veure, este va començar menjant un gelat. Després va seguir
0: això
2: amb pizza.
0: Pot, no? Gelat? Bueno, pizza potser no, però com a futbolista amb gelat.
2: Però mira l'ordre, eh? Sí. Primer va començar amb gelat.
1: Gelat?
2: Va seguir amb pizza.
1: Sí. Això és el segon.
2: I després va menjar una hamburguesa.
3: Ai, quin mal de patge, no?
2: A més, les de Can Putades li van tirar un puro que el va caçar a l'aire i després se'l va fumar, evidentment.
0: Mm. És possible que el reel que he vist en despertar-me fos el de les Can Putades, l'alta, la ona, crec que es diu. Sí,
2: però perquè era una noia rossa. Sí.
1: És una mica com no llanceu menjar als animals, doncs no mengeu menjar futbolistes perquè no sabeu què es pot.
0: Ara ja no, ja no han de jugar res més?
1: Sí,
2: dimecres,
1: sí, partits.
0: Ah, clar, ja, sí,
3: encara hi ha lliga. Però reposin els juvenils, perquè aquests ja estan despistats.
0: Però llavors...
2: No, perquè Hansi Flick vol arribar als 100 punts.
0: Vale, sí,
2: llavors
0: sí,
2: diu que va per totes.
0: És a dir, que no tenien tanta excusa d'engolir tot això, no?
1: No, no, no. Vale, i a més de Mont DJ hi havia la DJ Travella, també.
2: Sí, anava al segon autobús, el d'Estrella d'Am.
3: Mira-la.
1: Que no ens oblidem que la nostra resident d'ICAT també hi era.
3: I quan la veiem li podrem dir què tal, no, amb els jugadors del Barça?
2: Estava molt contenta.
3: Home, t'ho diràs.
0: El temps.
2: El temps. Doncs avui ens espera un canvi de temps important. Si volem aprofitar el sol, ho podrem fer fins a la una del migdia, a partir de llavors, o inclús una mica abans començaran a créixer grans nuvolades que s'acabaran convertint en tempestes. A més, amb tempestes fortes que poden descarregar en qualsevol punt de Catalunya, però les més violentes seran segurament a les comarques de Girona, prelitoral de Barcelona, però també Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central, les comarques de Tarragona. A més, poden anar acompanyades de calamarsa o de pedra, fins i tot en alguns casos, i tot plegat amb una temperatura que encara es mantindrà alta i a partir de demà començarà a baixar perquè es mantindrà la inestabilitat.
0: 7:37, prepareu-vos, doncs, per les pluges d'aquesta tarda. Ara ens quedem amb la cantant de New Jersey, la Halsey, que ens canta Could Have Been Me, i de seguida el conte de la Laia. Avui de quina àrea temàtica, amb una paraula?
3: Teixits.
0: Singular?
3: Teixits.

0: Escoltes ICAT. T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
1: Pausa.
0: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
2: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
3: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
1: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
0: Pausa.
1: Estàs entrant al pis compartit de Catalunya.
4: Alberto, que guai.

0: estar les dues soles al programa i poder punxar el que ens doni la gana en l'off.
1: Ai, sí, Gala, m'encanta que siguem les PTDK.
0: No, no, no, no, no, no ho has entès, Alberto, PD, PD amb D, de punxar discos.
1: Ah, ja deia jo que era estrany, pensava que era de passiva.
0: Calla, calla, calla, que ens fotran fora.
1: Ui, doncs ja callo, que a mi m'encanta venir a fer el cafetó en directe de 3 a 5 a ICAT.
0: I realment, ho estem fent superbé.
2: L'off. Ara, de 3 a 5 de la tarda, en directe a ICAT, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel.
3: L'Auditori Palau de Congressos de Girona celebra 20 anys amb un cap de setmana excepcional. Del 22 al 24 de maig podreu viure el retorn de Desglàs de Miguel Poveda, un concert únic a Catalunya de la soprano Lise Davidson, l'actuació participativa de ressò i el funambulisme de la Còrcoles, entre d'altres. Més informació a auditorigirona.org. Recomanat per ICAT.
4: Així sona Els Experts.
5: Tothom té defectes, jo encara senyor. Ningú no és perfecte.
6: Vale, vale.
5: Ja no et faré més cançons.
7: He dit més cançons perquè la Laura no em renyi.
8: En tot cas ho renyaré perquè no m'heu dit ni bon dia ni res.
9: Redonden aquestes paraules.
7: Mira, te n'imagines fent el balset després de casar-te, per exemple, aquesta cançó?
8: Mira, no estic jo per parlar d'aquest tema avui, vale, Sergi Vives?
4: Els Experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
7: Les 7:42, l'hora del compte. Avui, Laia, ens portes un compte sobre cosir.
8: Bueno, sobre cosir, és una...
7: Teixir.
8: Teixir, per exemple. Sí, sí, podríem dir que el tema del compte és aquest, però l'important és que és un compte d'una actriu que és la Maria Ballús, que ella és una component d'Engruna Teatre. Segur que coneixeu aquesta companyia de teatre familiar, que en general ho peten bastant, eh? Vull dir que són molt bones, però ella... Li ha com sortit una vocació extra, que és aquesta idea com de cosir ella mateixa la roba que s'ha de posar, i ha fet aquest compte, cosir pels descosits. La trobareu a Instagram. Mira, de veritat, jo no sé si és que és una combinació única entre el fet de ser actriu i el fet de cosir, però us ho juro que et pixes amb aquesta tia. Mireu.
10: Hola, estimades. Això és la part 2 per una faldilla, però com podeu comprovar, no estic a casa cosint. No estem fent cap faldilla. Estem de missió.
11: Però què ha passat per arribar fins aquí? Vaig patir un drama costurer.
10: No, no, no, no, no, no. Què foto ara?
11: I vaig pensar que abans de cagar-la més necessitava un comando organitzat.
7: Què li ha passat?
11: El Ferran i la Xènia.
10: La idea era anar a comprar
8: un tros de tela.
10: Perquè això m'ha passat per no tenir una estatueta de Santa Llúcia en cosidor.
6: Bueno,
10: però
6: ara
10: han
6: ja
10: passat moltes.
7: Per cert, de fons s'ha posat la Maria, la cantant valenciana.
8: Sí, sí, és que els vídeos estan superben muntats, a més a més.
7: Bueno, aquí i també dic, posem cançons de fons.
8: Aquí explica tota la que li ha... O sigui, li faltava una cosa i se'n van a fer una ruta per Catalunya perquè demana als seus seguidors que li recomanin llocs on comprar no sé què o on trobar no sé què altre, i se'n van i els no els hi paren de passar coses. Però és que, de veritat, o sigui, tot em fa una història. O sigui, és que a mi em sembla fantàstica. Perquè, a part, realment cus. O sigui, tot allò que porta posar s'ho cus ella. Fa des de cursos per fer calcetes d'aquestes de llançaria. És a dir, no estem parlant de fer-te, jo que sé, una ronyonera o una samarreta.
7: Una vora del pantaló.
8: O una vora del pantaló. No, no, no, no. O sigui, fa coses que fliparies. De fet, ja us dic, o sigui, a mi m'entusiasma. Jo no tinc especial sensibilitat ni per el tema de la cosidoria, ni habilitat tampoc.
7: La costura, no?
8: Exacte, ni tinc tampoc les eines, però és que us ho juro que és un panxó de riure només de sentir-la. I a part que et veus com a capaç, perquè penses, millor ho està fent així com qui no vol la cosa. Cosa, segur que no és tan difícil. A més, em sembla que és com de Porreig o per allà, no sé, els vídeos són, a més, una fantasia. Mira, aquest es posa ella al sol, mira.
12: Sempre que surto a gravar aquí fora fa molta vergonya per si em veuen els veïns. Avui portem la camisa Lorelai de 6 patents, que me l'acabo de fer, amb el teixit de Merchant Mills, que ha quedat increïble. Els mitjons són de Bajalana, són increïbles, no us oblideu mai dels mitjons. I aquesta jaqueta és de ma mare quan era jove, em sap greu, no la podreu trobar. Ah, i el bolso és de Corea, d'una marca molt xula. Ah, que m'havia deixat les ulleres de sal al lavabo.
8: Veus que no para d'explicar-te el que es deixa, el que no es deixa, si la jaqueta és de ser mare, perquè hi ha coses que poder... La veus com va comprar teixits i... A més, saps aquesta gent expressivíssima? A mi m'encanta, de veritat.
7: Has vist si en soc fan de la Maria, que t'ha tacat la cançó que sonava de fons i l'he posat de fons jo?
8: Molt bé,
7: això és l'Instagram, és el Roger fent play.
8: Molt bé, mireu, es diu Cosí pels descosits i té més de 10.000 seguidors, eh? No sóc l'únic que ha quedat captivada. A més, si tu vas al seu compte, Maria Ballús, que és com es diu ella, diu, soc actriu i ara resulta que també em dedico a la costura.
7: A mi m'agrada el rotllo, d'aquesta noia, molt bé.
8: Us ho juro, és un rotllo maquíssim.
7: N'aprens o és tot actoral?
8: No, n'aprens, n'aprens molt.
7: Oients, digue'm-nos què us sembla, tot plegat. I també voteu la cançó de les 10, ja que esteu aquí al nostre grup de WhatsApp fent debats de temes diversos, que per cert hem de recordar el número.
4: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-684565.
7: Recordeu que aquí també podeu votar la cançó de les 10. Mira, avui ha vingut gent nova. L'Andrea.
6: Hola, Andrea.
7: I en Quico.
6: Hola, Quico.
8: Bon dia, nois.
7: Digue-nos què us sembla el programa, si fa temps que ens escolteu o si l'heu descobert ara. Doncs també, Quico i Andrea, podeu votar la cançó de les 10. Decidiu vosaltres sempre la que culmina el programa. I, com sempre, quatre cançons que en Sergi us proposa inspirat en...
4: L'efemèrdida.
6: Un 12 de maig com avui del 2004, Andorra va debutar al Festival d'Eurovisió.

0: fèiem aquesta cançó que sentim, Jugarem a estimar-nos, escrita per Jofre Bardagí, interpretada per l'andorrana Marta Roura. De fet, Andorra va provar diverses vegades arribar a la final d'Eurovisió, però mai va poder passar de les semis. Avui, a la tria de l'última cançó del programa, us farem escollir entre quatre cançons interpretades per artistes o grups andorrans. La primera és de la primera representant d'aquest país dels Pirineus a Eurovisió, la Marta Roura, aquest Jugarem a estimar-nos, i la segona és dels que més a prop van estar d'arribar a la final.
1: Ja entenc per què tot el món va al revés i no volem trobar solucions, problemes que hi ha. No vulguis ser el que no és.
0: Aquests qui sentim són Anonymous, una banda de rock californià formada a Andorra que fa uns anys es va quedar a pocs vots d'aconseguir el pas a la final del festival. Va ser l'any 2007. Se celebrava a Helsinki i els Anonymous hi van prendre part amb aquesta cançó que sentim. Salvem el món. Més artistes andorrans.
2: No puc assumir que tinguis zero interès en mi.
0: Us sona aquest que sentim?
3: Espera. Sí, era el que també era portuguès?
0: O... No.
3: Ah, qui?
0: Era en Rocío, que els seguidors dels experts segur que recordeu perquè és el projecte d'en Roc Terruell. Va ser estudiant en pràctiques d'aquest programa ara fa dues temporades.
4: Estimat Rocío!
0: En Roc, tot i néixer a Sabadell, és escaldenc d'adopció i d'ell us proposem la cançó Perquè em facis cas. I acabem amb un dels artistes andorrans del moment.
5: Quins canvis vols que faci per a tu a tocadors d'aquí? Només ets un vulgar drummer i no t'emmarques mai.
0: Aquest és en Macuca, un joveníssim escaldenc de només 18 anys que s'està fent un lloc a l'escena musical ja no només d'Andorra, sinó també de Catalunya, amb cançons com aquesta, Vulgar Drummer, que hem anat punxant al programa les últimes setmanes i que pren com a punt de partida una situació de bullying patida per ell mateix a l'institut. Quatre cançons de cantants i grups andorrans. Quina voteu per tancar el programa? Marta Roura, amb Jugarem a estimar-nos, Anonymous, amb Salvem el món, Rocío, Perquè em facis cas, o Macuca, amb Vulgar Drummer.
3: La decisió és vostra. Per ara, la Marta Roura, amb el hit Jugam a estimar-nos, va guanyant, però les altres, bastant apropet en número de vots. Entreu al nostre club de WhatsApp i voteu la cançó que més us agradi. Nosaltres seguim amb en Miqui Núñez. Són les 7:49 d'aquest matí de dimarts, 12 de maig. En Miqui, que ens canta un altre cop, i ara de seguida, més històries.

0: Així sona Els Experts. Y me pregunto si tengo
1: mucha novia. O sigui, aquesta cançó que jo pensava que era una red flag, no, és el teu consell.
2: A veure,
3: no és tenir moltes nòvies, és tenir fronts oberts. Jo estic
2: tant
3: a l'equip de la Laura perquè estic seguint la seva vida i s'ha de tenir fronts oberts.
4: Està bé.
3: Sergi, tu vius als anys 90, però això ha canviat, xato. Vull dir, actualitza't.
1: Ja ets als anys 90, què m'estàs explicant?
4: Viejo.
3: Calla, escolta, la Laura.
1: Que tinc 64 anys ara,
2: sí,
1: de
2: sí, més o menys.
5: Ai, pobre.
0: Els Experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. El 18 de maig és el Dia Internacional dels Museus. Durant el cap de setmana hi haurà centenars d'activitats gratuïtes a tot Catalunya. Tallers, vermuts, concerts, visites guiades, portes obertes... I el gran esdeveniment, la nit dels museus, és dissabte 16. Consulta l'agenda a patrimoni.gencat.cat i tria la teva activitat.

0: Ens escriu la nostra estimada oient, la Su, que diu: tallada ara mateix la ronda. Li hem preguntat quin rang de docent té, on imparteix classe, i diu: no, de docent res, estic aquí amb la tallada a la C32, no puc anar a treballar, sóc infermera.
1: Però és una afectada.
0: Sí, no, m'he confós a carretera, és la C32, que no és ronda, no? És comarcal, suposo.
1: Sí, és una autopista. Sí.
0: Doncs és una afectada, però aquí veig que està celebrant-ho, al capdavall.
2: Clar que sí. Tant.
0: Bé, oients, ja tenim aquí un any més la nit dels museus, serà aquest dissabte, el dia 16 de maig, i a més un centenar de museus i espais culturals que estaran oberts doncs més tard de l'habitual. Podreu gaudir de moltes activitats. Alerta que heu de demanar, en alguns casos, reserva prèvia.
1: Sí, visites que poden incloure concerts en directe, com per exemple la que tindrà lloc al Museu de Tortosa el dissabte a les 10 de la nit, i celebraran la nit dels museus amb un concert d'aquest que sentim, en Xerim Arasté, a l'exposició permanent del Museu de la Ciutat. Avui, però, per fer bulli una mica l'olla, us hem confeccionat un rànquing que acaba d'aparèixer amb motiu del Dia Internacional dels Museus, per veure quins són els més visitats del món. És el nostre particular
3: Top 5.
1: I en el número 5, el Met, el Museu Metropolità d'Art de Nova York, als Estats Units, compta amb una col·lecció de més de 2 milions d'obres d'art de tots els llocs del món, i el 2025 les van poder contemplar quasi 6 milions de visitants, ocupant el cinquè lloc. Al Met s'hi poden veure, entre d'altres, l'autorretrat de Van Gogh, el temple egipci de Dendur o una col·lecció de Monet. I heu estat al Met?
2: No.
0: Ara vaig comprar, el sortim vaig comprar en Frankfurt a $1. Jo pensava que era només de les pel·lis, però efectivament en venen, deuen ser de qualitat baixa.
2: Hosti. Segurament.
0: Sí, però vaja, que dintre vaig veure...
2: Allò, amb una persona que tenia una paradeta, sí, en ella mateixa, no?
0: Sí, una persona, sí, amb rodes, amb ella, sí, mateixa, sí. I sí, vaig veure el Monet, Van Gogh, i sobretot el petó de Klimt.
1: Oh, que guapo, això. Mm. En el número 4, el British Museum, el Museu Britànic de Londres, al Regne Unit, compta amb una àmplia col·lecció que abasta història, arqueologia, art i expropiacions vàries. Es queda a la vora del podi per un marge estret amb els seus 6 milions i mig de visitants. Té una lleugera caiguda, respecte, per exemple, a altres anys, com el 2019. El British té, entre d'altres coses, la Pedra Rosetta, els frisos del Partenó i una àmplia col·lecció de mòmies. Tot això es veu que era del Regne Unit, o es veu que ho van agafar? No,
2: mira.
0: Jo vaig anar a veure el Moai, especialment, òbviament, també, tot aquest llegat d'Egipte i Babilònia, però el Moai mola molt. I la Pedra Rosetta, voleu un altre tòpic? Era més petita del que em pensava.
1: Sí,
0: per tot,
1: sí,
0: el que hi ha escrit.
2: Jo aquest sí que hi vaig anar,
1: la imaginava més gran.
2: Bueno, però a mi em va impactar, la Pedra Rosetta.
1: A mi els frisos del Partenó realment sí que em van copsar. Vaig flipar bastant que estiguessin tots allà dins. En el número 3, el Museu Nacional de Corea. Sí, sí, el de Seul és un dels més vistos. Té menys de 100 anys d'història, però pretén ser el més gran d'Àsia. Té més de 6 milions i mig de visitants. Al Museu Nacional s'hi pot veure una pagoda de 10 pisos o alguna de les estàtues de Buda més preuades. Aquesta crec que no l'hem vista cap, dels presents.
2: No.
1: El número 2... Digues.
0: No, que Corea no hi ha anat. No.
1: El número 2, els Museus Vaticans. Sí. Aquest sí, aquest conjunt de galeries té una col·lecció, una de les col·leccions artístiques més importants del món, quasi 7 milions de visitants. Sens dubte, el que cal veure dels museus és la Capella Sixtina de Miquel Àngel.
0: Aquí tothom fent-se selfies a la papada.
1: Aquí el més greu de veure-la és que ho has de fer així com en ramat, i és molt complicat gaudir-la, amb tanta gent.
0: Com un recorregut. Sí,
1: sí, sí, la galeria dels mapes, les estances de Rafael.
0: L'escola d'Atenes.
1: Sí, molt xula, realment, de visitar. Hi has anat, Laia?
2: No.
1: I el número 1, el Museu de Louvre. Malgrat els escàndols, continua ocupant la primera posició amb força diferència. Encara no han robat tot allò robable. Van ser 9 milions els visitants l'any passat. Déu-n'hi-do, què dir del que es pot veure al Louvre?
0: La tòpics, Gioconda... La Gioconda, la Venus de Milo, sí, i l'estàtua aquella de Samotràcia.
2: La Gioconda sí que te la imaginaves més gran. Mira, jo em va sorprendre més la Gioconda que la Pedra Rosetta. I la Gioconda, molta
1: poble,
2: gent endavant. Sí. La llibertat guia en un poble m'agrada molt, veus? Mira, molt més que la Gioconda.
1: A tu tot el que sigui una llibertat guia en un poble...
2: Sí, m'agrada molt, la veritat.
1: Sí, sí, sí.
0: Bé, quan he dit l'estàtua aquella de Samotràcia, em referia a la Victòria de Samotràcia, i quan em referia... Que
1: és
0: vaig
1: la Alada,
0: és
1: oi?
0: És la Victòria Alada, sí, sí, sense cap, com marca el cànon, i quan he dit que vaig veure el petó de clima a Nova York, és impossible, perquè aquest quadre veig que està a Viena, ciutat que mai he trepitjat, però he vist que en aquest museu, al Met de Nova York, sí que hi ha quadres de Klimt, per tant, algun vaig veure, però el meu cap era espectacular.
1: Alguna cosa vas veure? Que
0: crec que em vaig comprar punt de llibre, una mica per tirar-me del rotllo. Bé, oients, és el nostre top 5 museus del món. Ja sabeu que ens encanta que ens en compartiu i ens expliqueu les vostres històries. Ara ens acostem ja a les 8 del matí, i el tema que ara ens ocupa és el següent.
4: Així sona Els Experts.
5: Mateix el cotxe en un aparcament on els dimarts i els dissabtes hi ha mercat per comprar sardines. Jo segur que ho sabeu. Jo pensava demà dissabte, però és igual, perquè jo marxaré.
6: Sí. Seguro.
5: Pel motiu que sigui, no vaig marxar de Girona.
2: Ai, que et vas embolicar.
5: En tot cas, em vaig llevar a Girona i em vaig adonar que era dissabte. Anem a comprovar-ho i el meu cotxe està entre dues parades de calces.
1: Però coño!
5: Perfectament col·locat.
1: Si no, no podies treure d'allà.
3: Ai, pobre!
5: De cop vaig haver de fer una gestió que va ser pràcticament pitjor, que va ser conduir pel mig del mercat.
2: No!
1: Cuidao!
5: Molestant a tothom.
2: Esquivant les calces.
6: Calcetes que posen Monday, Tuesday.
1: El que no li passi a la Laura.
2: No, justament.
5: La multa me la van posar igual,
7: eh? Gràcies i ànimos.
4: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Més oients a les carreteres ens escriuen afectats, però per la vaga de docents, però trobo que contents, eh? En Xarnego diu, a Manresa hi ha un centenar de bicis baixant cap al capital a manifestar-se. L'Alba diu, jo avui...
1: Moment, baixen en bici des de Manresa fins a Barcelona.
2: Està guai, no?
0: L'Alba diu que a causa dels talls de les carreteres hauré d'anar amb transport públic a la feina, 2 hores i quart de trajecte, però tot sigui perquè millorin d'una vegada les condicions de l'educació en totes les seves etapes.
1: Visca els docents d'aquest país!
0: Sí. I en Roger diu, la C32 no és una comarcada, és una autopista. Pues el Sergi m'ha dit que sí, m'ha fet callar com un boig.
2: No, Sergi, t'ha dit, és una autopista.
1: És una autopista,
0: i tant. Vale, i també el Roger dona tot el suport també al personal docent. Ara la cançó, i dedicat al tema del dia, les Xutxes.

que ja són les 8! Activem-nos! Tothom amunt! Escolta SICAT, els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: classe i després l'últim dia de curs o per l'últim final de curs veus la pel·lícula. I si és Ghibli, doncs escolta, ho tens tot, no? Llegiu el llibre en veu alta durant el curs i després veu la pel·li.
1: Llavors els nens fan debats entre xocs de llenguatges artístics diferents.
0: Total.
1: Com és el literari i el cinematogràfic.
0: Tu havies imaginat així, wow, com ho han representat, no?
1: M'interessa.
0: Passa sempre.
1: Recordeu que els docents, aquí amb el suport de la Laura Grau, bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Els que estigueu a carreteres, a ponts, a aqueductes, a ponts llevadissos, tallant la circulació per lluitar pels vostres drets, acceptem crítiques amb àudio, fotos, i t'agradarà saber, Laura, que molts oients que no són d'aquest gremi es troben aturats a les carreteres o han agafat alternatives de transport públic i ben contents de que els tallin el camí a la feina.
2: Molt bé.
3: Tu que has vingut ara l'última en entrar en aquest estudi, has notat ja alguna mena de, no sé, mobilitzacions al carrer?
2: No agafo cap gran via de Barcelona per arribar a la ràdio, no vaig entrar cap ronda ni res.
3: A la ciutat encara no hi ha moviment, encara és molt aviat, potser.
2: Ronda de dalt m'han dit que sí, que hi ha, bueno, que hi ha un
3: la ronda ha estat una de les primeres a tallar-se, la C32 ens comentaven també que està tallada, doncs veurem quines altres vies doncs tenen dificultats avui.
1: Mira, l'Albert diu, em sap greu pels que patiu el trànsit. Jo trigo a arribar a la feina a 15 minuts perquè fa 30 anys vaig decidir tenir el despatx al mateix edifici com visc.
0: Mira, quina
1: pot
0: sort.
1: Pot té a veure això també una mica el que s'està parlant, Albert?
2: Ei, aquí cadascú explica sí, lo seu, sí, tranquil·lament, tots són benvinguts.
1: Sí, i en Francesc també és benvingut aquest oient que diu, a la Laia li costa més dir els noms dels autors internacionals que els comentaristes de Movistar Plus pronunciar bé correctament Pubill.
2: És veritat,
1: que és un futbolista, perdó. És un futbolista, Pubill.
3: De l'Atlètic de Madrid, sí.
1: Ah, sí, és català? És,
3: jo diria que és català.
0: Aquest cognom
1: com a pinta,
0: suec no
1: com
0: crec que sí.
1: Pubir.
3: Pubill. Pubill. No? Bueno, el cas més paradigmàtic era Cesc, bueno, per sí, dir sí, Cesc, Cex, sí, sí, sí. Cex, no sé de quines altres maneres li van arribar
0: ja,
3: a dir.
0: Ja, no té cap sentit.
1: Però aquests narradors que li costava tant dir Cesc Fàbregas, quan un jugador s'escapa per la banda, això lo decían bien.
3: Això sí.
1: S'escapa.
3: Sí, però és català, és que tu no ho
1: entens. Vale. Cesc, li podem dir a partir d'ara, eh?
3: Exacte.
1: I amb la Sabrina Carpenter hi posem una mica més d'alegria i de música al matí amb el seu Manchild, i ara de seguida amb la Laura a abordar un tema que és cabdal.
2: Bueno, no, tampoc no sé si és cabdal, però és una mica de nostàlgia de Strombers.
1: Ah, això, doncs avui és dimarts de cançons infravalorades. Ui, sí. Entreu a participar.
2: Morirem d'amor.

0: les 8 i 17 minuts del matí, l'Albert, aquest oient que ha dit, jo és que trigo 15 segons en el despatx perquè el tinguin mi difícil que és mi difícil trintins, afegeix un altre missatge i diu, per tot el meu suport, els docents en vaga.
1: Ara,
2: sempre,
1: molt bé,
2: sempre.
1: Gràcies.
0: Emoji de bíceps, emoji de bíceps, emoji de bíceps.
1: I no parla... costa tant de dir, eh? És que jo no sé què passa, que últimament tots són comentaris laterals, saps? Com, ah, estan les vies tallades, oh, sort que jo visc al costat de casa. L'altre dia no sé què vaig dir amb un discurs de, també a favor dels docents, de tothom porta dins un entrenador del Barça, un conseller d'educació, tal, no sé què, i ahir va haver el típic que em va haver de dir, sempre ha de ser del Barça l'entrenador, no, el barcentrisme, no sé què, és com, és tant el més important del que he dit, és molt heavy, eh?
0: Digue-li que se va fent una metàfora, que és retòrica, saps que no...
1: És fora haver d'explicar aquestes coses, va, eh?
0: Ah, i en Ferran diu, Marc Pubill és de Terrassa, ara ja sabem d'on és aquest personatge. Estem sentint els Strombers, estem sentint els Strombers de fons, perquè avui és dimarts de cançons infravalorades i Laura, consideres que aquesta formació també té algunes que cal reivindicar?
1: Potser no tan infravalorades, perquè la veritat és que he trobat autèntiques joies també del que veien la red flag de la música catalana. Però fem una mica de nostàlgia, no? Que ara fa dies que
3: totalment
1: no parlem.
3: Totalment d'acord. Moltes ganes de fer nostàlgia amb,
1: sí,
3: els Strombers.
1: Sí, sí, d'algun grup així una mica antigot. Els Strombers no és que siguin tan antics, però és veritat que tenen una danya. O sigui, aquest grup es va formar el 98 a Cardona en una terrassa d'un bar, com els millors grups, i va començar a treure discos, però el 2004, és a dir, encara van trigar un temps en treure els seus primers hits, i van començar sobretot en castellà, tot i que van anar incorporant el català a poc a poc. Us he de dir que a mi és com dels grups que menys m'ha molestat que fessin música en castellà.
3: Sí.
1: No sé per què, eh? Perquè realment és el mateix que ho fessin ells, que ho fes sopa de cabra, i en canvi amb els altres els gairebé els fem fora
2: de l'escenari. Per què? Per què? Perquè hi ha uns grups que són més d'anar i ballar, toquin el que toquin, i hi ha grups que són més de cantar les lletres. És a dir, si tu a Strombers no et saps les lletres, no passa res, perquè vas allà i balles tota l'estona.
1: Suposo que, deu ser
2: això. En canvi, sopa una mica és de cantar uou, cantar les lletres, jo crec.
1: I que tenien una mica la seva gràcia fent lletres, encara que fossin en castellà. Alcohólica, de esa mujer que bebe, hermosa
3: mujer, bolinga. A veure, un moment. Tu saps qui va escriure la lletra d'aquesta cançó?
1: A veure, sorprèn-me.
3: No ho saps?
2: No, jo tampoc, no.
3: Berto Romero.
2: Ah, sí?
1: Ara em quadren més
3: Berto
1: coses.
3: Berto Romero és de Cardona, igual que els Strombers, i es veu que l'humorista doncs els hi va donar, quan no era conegut, els hi va donar la lletra.
1: Un típic poema que fas avorrit a l'humor.
3: Els Strombers diu, escolta, podríeu musicar això? I sí, sí, ho vau musicar. I quan van celebrar els 10 anys, Strombers, clar, en Berto ja conegut, va cantar fins i tot aquesta cançó en directe amb ell.
1: Que bo, no sabia aquesta història.
3: Sí.
1: Doncs en aquest primer disc, Fiesta Ilegal, on hi havia Borratxa, efectivament, també hi havia una cançó que no sé per què, amb els meus amics ens agradava molt, que es deia Calla Caramelo.
3: En la

0: molt bé. El 2005, just l'any següent, després d'aquest primer pet, que jo crec que en borratxes van viralitzar bastant, tot i que aquell concepte no existís en aquest moment, van treure ja el següent disc que es deia Carruli, on encara hi van posar una mica més de cançons en català. Se'ls va fer molt famosa, sobretot la de la nit de Sant Joan. No la posarem, ja sabeu quina és. A més, queda un mes per Sant Joan, i per tant, cada cop que es parli de Sant Joan a totes les ràdios d'aquest
1: ja
0: país...
1: Ja la posarem.
0: Ja la posaran.
1: I tant.
0: Parlem ja d'entrada de la petita obsessió que tenen els Strombergs en fer cançons a dones i de fer-les de manera molt sexualitzada, perquè sí, aquesta va ser potser la primera que se'ls va fer famosa.

0: la veu d'en Ferran Gallar, que ens va deixar.
1: Sí.
0: Tenia una veu molt identificable.
1: Totalment.
0: Una de les grans veus de la música en català. Era preciosa la veu
1: que
0: tenia.
1: És molt difícil tenir un timbre de veu tan reconeixible, no? Vull dir que no és gaire tampoc mèrit de cada persona, però és veritat que quan existeix una veu d'aquestes te'n recordes sempre. I en Pau, descansi des d'aquí, Ferran. Mercè, bueno, què dir, no? Vull dir que jo amb 12 anys estigués cantant aquesta cançó quan encara no sabia què era.
0: Dels diaris, de l'entrecull, i aquestes coses.
1: Bueno, no sé, coses que passen, no?
0: Sí.
1: I tant. Vull haver quedat amb una anècdota, però ja veureu que el patre es va anar repetint. Abans, però, una altra cançó que m'agrada molt d'aquest disc és El meu poble.

0: tant com a cada cançó hi ha una noieta. Una, qualsevol noieta, és igual, encara que sigui la dependenta de la botiga, la cartera, és que és igual, ell sempre hi ha una noieta que li han de tirar els trastos, és flipant, de veritat. Sí, sí.
1: Molt de barraques, molt de festa major.
0: Exacte, molt que volia proper, dir abans, molt de ballar.
1: Grup de ballar, grup de festa, grup d'estiu.
0: Sí, sí, fa molta olor de cervesa seca aquest grup, en general.
1: Sí, sí, sí.
0: 2007, ja, una, és que ja et dic, van estar uns anys com traient molts discos seguits, que són els que repassarem avui, perquè els més nous ja no hi arribarem, perquè també arriba un punt que no tenen la mateixa sonoritat, una altra cançó dedicada a una altra noia després de la Mercè.

0: Aviam, una cosa bona que tenen els Estrombers és que almenys van triar noms una mica alternatius, o sigui, no van fer la típica cançó a la Júlia, la típica cançó a la Maria, la típica cançó a la Laura. Ells van dir Mercè, Judit, noms així, una mica diferents. Sí.
1: Marta estaria en la típica cançó de Marta?
0: Jo crec que sí, que n'hi ha diverses, no, de Marta?
2: Jo crec que sí.
0: I si alguna cosa es pot redimir de ser... de tenir certes tendències a aquesta cosa babosa d'anar per darrere d'una tia que no els hi fa cas, a més, vull dir... Com aquesta cosa una mica fastigosa és que ells sempre han estat molt, molt, molt defensors de la cultura popular i que tenen mil cançons que fan referència a festes i sobretot també a la Patum.

0: Arriba ja!
1: I quines ganes de Patum, també. Queda
0: poc,
1: també. Està a tocar. Sí. Queden 3 setmanetes perquè sigui Corpus, per tant...
0: A veure
1: aquí,
0: si aquest any hi puc anar, tio.
1: A veure.
0: És que fa anys que vaig una altra vegada... O sigui, ja hi he anat, però...
1: Sí.
0: És allò que els porto 2, 3, 4 anys dient... Va, aquest any sí, va, aquest any sí, al final no.
1: A veure.
0: Final, vull dir...
2: Ai,
0: no
2: porteu-me, que jo no he anat mai.
1: Ostres.
2: No vull anar a gentrificar, però és que no he anat mai. Una vegada sí que m'agradaria, ja ho sé.
1: A la Patum implosiones, eh?
2: Ja ho sé, i no hi vaig per no molestar, perquè ja són molts, però clar, m'agradaria molt.
1: Ai, la gent ballant sardanes per passar-s'ho bé.
2: Pues ja ho sé.
1: Per sortir de festa a la matinada.
2: Sí, ja ho sé que m'agradaria.
1: És espectacular.
0: En aquest mateix disc hi havia una altra cançó dedicada a l'altre gran amor dels Strombers, que no són les dones, sinó que és la cervesa.
2: Sí.

0: No sé quantes cançons li han dedicat a la cervesa als Estrumets.
1: El nivell de cunyadisme d'escriure cançons d'amor a la cervesa no són pas els únics que ho han fet. Ho han fet Estopa, també.
0: Sí, però, hòstia, els Estrumets en tenen com mínim 5, dedicades a la cervesa.
1: Fa patir, una mica. A mi em fa patir, personalment. Sí, sí, però, bueno, mira, com que ens ho passàvem també i eren tan bons, així perdonem també.
0: Jo crec que sí.
1: I després, doncs, van seguir amb la seva tendència d'anar fent discos on, bàsicament, hi hagués un hit sobre cultura popular catalana, un hit sobre la cervesa i un hit, efectivament, sobre una tia que no els feia ni puto cas, la veïna.

0: petxuga?
1: No, no, és que...
0: He sentit la teva petxuga?
1: Lluny d'anar millor, la cosa va anar a pitjor. I mira que van partir de la base ja de Mercè, Mercè, guarda els meus llavis al teu gust, al teu ingre cuix. Vull dir, partint d'aquest nivell era difícil anar pitjor, però ells van dir, fem-ho més gros, fem-ho més guarro. Aviam, no sé si infravalorades, però com a mínim curioses són aquestes cançons dels Strombers. Sort que després ja et dic, es redimeixen amb algun gran hit sobre cultura popular i si et fa posar la pell de gallina, com per exemple tocant el cel amb l'home.

0: Com es va ratllar aquesta cançó en un casteller, eh?
1: Sí. Mare,
0: i vam, fora i fora, també. Vam haver de dir prou.
2: Prou!
0: Sí, el que no pot ser és que tots fem vídeos de resum de temporada amb aquesta cançó durant 5 anys seguits.
1: És curiós perquè en aquesta cançó hi col·labora en Carles Belda i el Belda diu, cada vegada que fan alguna cançó sobre cultura popular em truquen, perquè també col·labora amb la nit de Sant Joan, col·labora amb aquesta de Toca el cel amb la mà. Crec que hi ha una altra sobre Festa Major on també el van trucar.
0: Bueno, aviam, Carles, què prefereixes, aquestes o les de dones?
1: Millor aquestes.
0: No ho sé, pregunto. En aquest àlbum que es deia Hrugenhulgel, no ens ho vam posar gens fàcil, hi havia una altra cançó que ens agrada molt aquí en Sergi i a mi, que es diu Cúmbia Batonera.
1: I tant.

0: veritable Joan Garriga aquí, eh?
1: Absolutament. Home. Aquí col·laboració del Garriga.
2: Ja se li nota la veu, és que és fantàstic.
0: Bueno, és que jo només aquest acordionet i la veu d'en Joan, dic... De fet, a vegades m'he d'esforçar per recordar que aquesta cançó és d'Strombers, perquè si per mi és de la troba Kung Fu.
1: Totalment.
0: Però bueno, aquest plan ja ens començava a funcionar més. Passa que llàstima que després van com fer una mena de parada llarga, en què no van treure disco fins al cap de 3 anys. Jo aquí em vaig perdre, la veritat, t'ho dic. I res, i després fins al Cada cop que rius, i també la lamentable mort d'en Ferran, en què vam tornar a parlar d'ells i vam tornar a recordar tot el seu llegat musical i festiu d'aquest país, que ha sigut prou important i que no s'ha acabat. Vull dir, segueixen fent concerts i fent temes.
3: Digueu-nos si creieu que en tenen alguna a reivindicar o quina és la vostra preferida dels Strombers, que avui hem recordat en aquest dimarts de cançons infravalorades. Voleu sentir un oient que està tallant la carretera ara mateix?
1: Home, i tant.
0: Si us plau.
3: La Clàudia ens ha enviat una foto amb tota la carretera plena de manifestants, de docents, de mestres, a l'AP7 ens diu, i per un cartell jo llegeixo que és l'alçada de Granollers, i també ens ha enviat la seva croniqueta.
4: Bon dia, experts. Doncs estem a l'AP7 tallant el trànsit per les reivindicacions docents, i ara us expliquem una mica. Bon dia, comencem avui la primera d'aquest nou cicle de vagues. Estem aquí amb molt d'entusiasme i agafant forces per aquestes mobilitzacions. Avui s'estem fent talls nosaltres aquí a la P7 a l'altura de Montornès, però hi ha tot Barcelona col·lapsat, Manresa, Girona i arreu del país, tot de professors, professores i mestres que han sortit de les aules per reivindicar que l'educació ha de ser pública i de qualitat i digna.
5: Així sona els experts.
0: Carles Puyol, encara que nosaltres ens l'estimem per ser qui era. És una persona xarca, no és el llapis més embolat de la caixa.
3: El nostre oient Roger, profe de català, ens proposa aquest noi l'embrassolat a l'ombra. Aquest
0: no... M'encanta.
3: Sí, no el van llapar de petit, o aquest li falta una patata pel quilo, o sí, té aturades del comptador.
5: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
3: Per cert, n'he sentit de noves, de sinonímies d'aquestes de braçolar-lo a l'ombra o de no ser el llapis.
0: Esclar, boníssim.
3: No té el llapis, no és el llapis més afilat de les tots. L'altre dia vaig sentir, aquest tio no té tots els soldadets.
0: Sí.
3: O aquesta persona no té tots els cromos. Saps? Li falta bona part de l'àlbum. Bé, podem seguir trobant...
1: Ampliem-ho,
3: sí, sí, el refrenyer és per referir-nos de forma tan elegant a les persones al nostre voltant. Bé, els oients com la Maria José, que li donen suport a la Clàudia, la nostra oient que està tallant la P7 a l'alçada de Granollers.
1: Ànims, Clàudia.
3: I parant dels Strombers, en Ferran diu que la cançó El cotxe de Manolo, aquesta l'hem punxada?
0: No l'hem punxat perquè no donava temps, però també és de les mítiques del principi.
3: És que diu, si canvies a Manolo per Carrero, diu que funciona.
1: Ah.
3: Per què li passa aquell cotxe?
1: No sé què li passava.
0: De festa dins d'un
1: cotxe. Si acaba volant.
3: Està bé. És hora d'informar-nos, perquè són ja 8:45 en punt, així que l'actualitat de la jornada amb l'Anna Closa, bon dia.
6: Bon dia.
3: I què hem de saber per avui, que és dimarts, dia 12 de maig?
6: Doncs el primer titular és pel trànsit, perquè a aquesta hora es complica la mobilitat als accessos de Barcelona i ha tallada actualment la B20 a Santa Coloma, en els dos sentits de la marxa. La C31, la Gran Via, està tallada a l'alçada de la plaça Ildefons Cerdà. Fora de Barcelona, la C32 a Mataró, sentit Barcelona. La C17 a Malla, sentit Vic. I tenim també un nou tall a la P7 a Montornès del Vallès cap a Tarragona. S'ha reobert ja el trànsit, el tall que fins fa ben pocs minuts afectava la Ronda de Dalt, a l'alçada de la Vall d'Hebron, circulació, però amb retencions en aquest punt. Recordem-ho, avui els mestres i professors tornen a la vaga a tot Catalunya. És la primera jornada d'un cicle d'aturades que s'ha d'allargar fins almenys al 5 de juny. Les negociacions entre els sindicats majoritaris i el govern continuen bloquejades i, de fet, fins dijous no es reunirà la taula sectorial. A més de millores salarials, els quatre sindicats convocants reclamen més inversió per la inclusiva i una baixada de ràtios. Canviant de qüestió, un dels passatgers espanyols del creuer Ondius que estan aïllats en un hospital de Madrid ha donat positiu provisional per antivirus. Segons l'Agència Catalana de Notícies, no viu a Catalunya, es troba bé i no té símptomes. El Ministeri ha confirmat que els altres 13 viatgers ingressats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid doncs han donat negatiu i tampoc tenen símptomes. El que ha donat positiu se l'aïllarà en un espai de màxima seguretat per precaució i se li farà una segona prova per confirmar el resultat tot seguint el protocol. Aquest cas se suma als 7 contagis confirmats fins ara per l'Organització Mundial de la Salut. A més, hi ha dos possibles casos més pendents de confirmació. Mentrestant, creix la pressió sobre Keir Starmer perquè dimiteixi després de la desfeta a les eleccions de la setmana passada. Fins a una setantena de diputats del Partit Laborista li han reclamat públicament que deixi el càrrec. Starmer, però, es mostra disposat a resistir i es compromet a posar el Regne Unit al cor d'Europa. I d'altra banda, el govern de Benjamin Netanyahu ha pressionat funcionaris i cadenes de televisió europees per mantenir Israel a Eurovisió i netejar la reputació del país. Ho assegura una investigació del New York Times, que afegeix que és una campanya que ve de lluny.
3: Les 8:32, Anna, que no t'esperava saber avui.
6: Doncs mireu que Abogados Cristiano ha demanat al Papa que no vagi a l'estadi Lluís Companys de Barcelona durant la seva visita al mes de juny i, en canvi, faci parada al Valle de los Caídos.
0: Ostres!
6: A més, aquesta organització ultraconservadora fins i tot han enviat una carta al Vaticà amb l'argument que quan Companys va ser president de la Generalitat durant la Guerra Civil es van assassinar milers de catòlics. En canvi, Fundació Espanyola Abogados Cristiano, doncs no posa context al Valle de los Caídos.
0: No, clar, és un lloc de pau i tranquil·litat al Valle de los Caídos.
1: Que sapiguen els Abogados Cristianos que ja no existeix el Valle de los Caídos, que es diu Valle de Cuelgamuros, eh? Per sort, en aquest país... En aquest país existent, de moment, doncs les coses s'estan intentant arreglar una mica.
3: Bé, 8:33, podeu dormir una hora més a partir d'aquest error. Quin temps farà avui?
6: Doncs avui passarem del sol als ruixats. Aquest és el temps que tindrem avui. Un matí assolellat amb algunes boires a l'interior i a la Costa Brava i una tarda amb ruixats en qualsevol comarca. Les pluges seran localment intenses al prelitoral, des de l'Empordà fins al Montsià, i les temperatures baixaran lleugerament.
3: I el titular d'esports a aquesta hora?
6: Doncs unes 750.000 persones, segons dades oficials, celebren pels carrers de Barcelona el títol de Lliga aconseguit diumenge pel Barça. Els aficionats acompanyen la rua blaugrana pel centre de la ciutat, que va durar unes 5 hores. El Girona aconsegueix sumar un punt al camp del Rayo Vallecano gràcies a un gol d'Estuani a l'últim minut de partit. Els de Mitchell acaben empatant a 1 i ara tenen 2 punts de marge sobre les places de descens, i l'Espanyol fa oficial el fitxatge de Monchi com a nou director general esportiu del club.
3: I ara, a quin projecte musical entra a l'antena, Sergi?
1: El de Quin.
3: Quin, aquests anglesos formats a mitjans dels 90 que ens canten Is It Any Wonder? 8:34, traieu el mòbil, que ara juguem al miniquiz.

0: Escoltes ICAT. 012, la millor resposta.
1: El meu veí s'ha comprat un detector de metalls i diu que aquest cap de setmana vol anar a buscar tresors pel bosc. Tu creus que es pot fer, això?
2: Esclar que no. Això és espoli arqueològic. Amb aquests detectors poden destruir jaciments.
1: Ja m'ho semblava. I si troba alguna cosa?
2: Les restes arqueològiques no es poden agafar ni vendre. Així perdem informació històrica. Si veus algú que ho fa, cal avisar els agents rurals o els Mossos.
1: D'acord. Ara mateix li dic que per una aventura de cap de setmana no es carregui el patrimoni.
3: Un detector pot destruir segles d'història. Digues no a l'espoli arqueològic. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: Eufòria al concert. El 31 de maig a les 12 del migdia. Farem història al Palau Sant Jordi. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. Amb l'entrada podràs accedir a la plaça 3CAT en viu, l'esdeveniment únic de l'univers 3CAT amb programes, espectacles, podcast i activitats en directe a l'anella olímpica. 3CAT en viu.
5: L'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors, dues hores de programa.
6: Dues hores de programa.
5: Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT. Cada vespre d'ICAT sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema Spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.
7: Al maig, el cicle Gaudí projecta Cirat, d'Oliver Lache, a 134 poblacions catalanes. Una experiència sensorial immersiva en forma d'aventura que planteja una distopia del món rave i un viatge a la recerca no només d'un ésser estimat, sinó de la identitat de cadascun dels seus protagonistes. Recomanat per ICAT.
8: Torna la nit dels museus, una nit única, el dissabte 16 de maig. 96 espais de Barcelona i Rodalies obren les portes de les 7 de la tarda a la 1 de la matinada amb una àmplia oferta d'activitats. Des de concerts fins a visites comentades, instal·lacions o mapatges. Tota la programació a barcelona.cat/lanitdelsmuseus. Recomanat per ICAT.
0: Escoltes ICAT, els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.
9: Les 8 i 40 ens escriu la nostra oient, la Ilu, i ens diu, sabeu què passa a la P7 a Bellaterra, alçada Bellaterra, direcció Tarragona? Perquè heu dit alguna cosa de talls de carreteres i jo no sé si és un accident o és la vaga de mestres. I diu, tot el meu suport si és vaga de mestres, emoji de bíceps.
10: Si és accident, no, el nostre suport als accidents, no, eh?
11: No.
10: A favor del
11: a vaga de mestres, sí.
9: Deu ser això, la P7, una jornada com avui. Bé, la resta seguiu comentant-nos l'actualitat.
0: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-684565.
9: Com us va el vostre matí? Si us han tallat el camí a la feina i així ho celebreu, o si sou dels talladors, dels docents i dels mestres que esteu avui manifestant-vos pels drets laborals. Aprofiteu, la gent que estigui aturadeta, perquè el mòbil sí que es pot mirar o es pot escoltar el programa amb els auriculars, i participeu al miniquiz d'avui. A Laia, sobre quina àrea temàtica?
11: Doncs mira, avui que parlem de llaminadures, pisca el sucre.
12: Que polia, com pica, com vicia,
9: Laura, és la pregunta del dia, te la pots anar pensant. Top 3 xuixes, val? De seguida anirem amb les respostes, però Laia, què preguntem avui als oients a canvi de poder guanyar tot un lot cultural?
11: Exacte, que no inclou llaminadures o llaminadures culturals, com li vulguis dir, Mira, qui més qui menys agrada alguna llaminadura. De fet, a molta gent els hi agraden totes. Tot i això, fins i tot les criatures saben que no és bo per la salut menjar-ne en excés, sobretot per l'alta quantitat de sucre que porten. Però quan fa que es mengen les llaminadures més populars? D'entre les que encara es consumeixen, una de les més antigues és el cotó de sucre de les fires de festa major. Qui no n'ha menjat alguna vegada,
13: Doncs mireu, preferida d'algú, pregunto.
10: No ho sé, atrau més per l'olor que després quan ho menges. Quan ho menges penses, bueno, això què és?
6: Quina guarrada.
11: És bastant sucre pur.
10: Quina verda és aquesta?
6: No, no, i a mi tan bruta.
10: Sí, sí.
6: Horrorós.
10: És un pringue.
11: És veritat, és una mica, és com una taronja, allò que em bruta. Mira, tot va començar a finals del segle XIX, quan dos inventors nord-americans van patentar una màquina que aconseguia convertir el sucre en uns filaments que, una mica embolicant-los entre ells, de manera repetida, doncs elaborava aquesta mena de núvol, aquesta llaminadura que ha arribat fins als nostres dies. De fet, tan aviat com ho van presentar, aquest fil de fades, que així és com li van dir, doncs ho van petar. I és que quan ho van presentar a la Fira Mundial de Sant Louis a Wisconsin, el 1904, van vendre 68.000 cotons de sucre a 0,25 dòlars cadascun. Imagineu-vos, feu números, els hi van anar prou bé.
10: Van fer pasta, eh?
11: Sí. Doncs després altres empresaris els van copiar, van millorar la màquina, li van acabar dient doncs d'altres noms, però els que van tenir i van concretar la primera idea doncs van ser aquests dos socis de Tennessee. I la pregunta que us faig avui és una mica original. A veure, no crec que ningú la sàpiga, però podeu intuir-ho, a veure, una mica. Home, és que si algú sabia d'entrada. Mireu, la pregunta és sobre aquests dos inventors. Els dos inventors. Quin era el seu ofici, més enllà, doncs, de forrar-se amb el núvol de sucre? Quin era el seu ofici, doncs, primigènit, d'acord? Opció A. L'un era enginyer i l'altre era firaire. Opció B. L'un era dentista i l'altre era pastisser. Opció C. L'un era químic i l'altre era comercial de sabates. O opció D, l'un era boxejador i l'altre era pastor protestant.
13: 638-68-45-65. 638-68-45-65.
9: Els dos inventors del cotó de sucre, que eren un enginyer i un firaire, un dentista i un pastisser, un químic i un comercial de sabates, o un boxejador i un sacerdot. Aneu responent a...
10: Sembla l'inici d'un acudit, tot plegat.
9: Sí,
10: van un boxejador i un pastor...
9: Va, i un català també. Que no
10: català,
9: és el que sí. No paga. Bé, la veritat, jo no vull pagar res. Les 8 i 44 minuts, aquests ja sabeu qui són, la Ludwig Van.
6: Que estic fent uns mots encreuats temàtics de la Ludwig Van. El número 13 diu, li poso una ginebra amb Coca-Cola.
9: A Xavier!
11: El tècnic de so.
10: Aquesta que sona.

0: Així sona Els Experts.
1: Tot deixa perquè t'he vist i si t'he vist, lo de més que importa...
2: Escolteu aquest grup. És
3: no de... coneixis el Vic abans d'aquest cap de setmana?
2: No. Els vaig conèixer als Enderrocs.
4: Està bé.
3: I el Dan Peralbo també, eh?
2: També, no.
0: Els Experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
4: Les 8:48, abans de resoldre el miniquiz, Laura, que tens aquí un fanzine davant teu, fent mots encreuats de la Ludwig, ens en llences un altre, digue'ns el número de lletres.
3: Vinga, un que no em sé, encara.
4: Sí, a veure si ho sabem entre
3: tots. Heu de pensar que, a més, està relacionat amb les lletres de la Ludwig, vull dir, s'ha de ser una mica friki. Sí. El número 4, que té 7 lletres, comença amb la lletra G i diu l'anunciat: estem cansats de Romeus i Julietes, de Tristanys i les altres. Jo havia pensat Isoldes, però no.
5: Clar, no. Comença per G.
3: Comença per G, 7 lletres.
4: Segur que l'has fet bé, l'altre, el de la G. Sí.
3: Nois, a mi em surt... Això potser la persona que ho ha fet, és a dir, la Magalí o la Jana o algú del seu equip, no ho ha calculat bé, però aviam, comença per la G. L'altre sí que l'he fet bé perquè era córrer pel segell de grups com Bons Nois, La Publicitat o Rombo, i és guineu.
4: Ah, la cantant, sí.
3: No, és guineu al segell, o sigui, que hi ha un dibuix d'una guineu al segell.
4: Ah, Indian Runners.
3: No. Bueno, potser era Indian. Ah, escolta'm, que igual tens raó, sí. Perquè si era Indian comença amb la I, i llavors sí que pot ser Isoldes.
4: Ja vale.
5: Està, arreglat.
4: Ah, això que té la Laura entre mans, bueno, no sabem ben bé què és, com sents un fanzine de la Ludwig Band.
3: Jo crec que això ho deuen poder repartir a concerts, vale, i deu poder-ho trobar en algun lloc, no ho sé, m'ho han enviat perquè
2: que facin
3: famosa,
2: això, no?
4: Guai, mola. I a més és fanzines d'aquells, fanzines, fotocopiat i amb grapes. Mola.
3: Sí.
4: Que esteu aquí a l'expectativa a veure qui s'endú avui al lot cultural. Laia, havíem de resoldre el miniquiz d'avui de temàtica llaminadúrica sobre els inventors del cotó de sucre.
2: Exacte, que ells li van dir fil de fades, que de fet em sembla un nom molt més bonic que cotó de sucre. Però bé, segur que més enllà de saber si heu guanyat o no, esteu molt encuriosits per saber quins eren els oficis de la gent que es va inventar això.
4: Tenim coneixement en si.
2: Exacte. Us ho preguntàvem, quina era la feina principal, l'ofici principal d'aquells que es van inventar el cotó de sucre, aquells dos americans. Recordeu que els hem deixat allà al principi. I doncs mireu, les opcions que us donava si eren enginyer i firaire, dentista i pastisser, químic i comercial de sabates, o boxejador i protestant, pastor protestant. Doncs mireu, la resposta correcta era la B, perquè en William Morrison era un dentista i en John C. Wharton era un pastisser. Van ser amics i socis i van presentar la seva creació a l'Exposició Universal de París el 7 de desembre de l'any 1900. De fet, se celebra el Dia del Cotó de Sucre cada any per aquesta data, el 7 de desembre, en honor justament doncs, a aquests dos seus creadors.
5: És que s'ho van fer venir superbé. Clar, el pastisser anava trencant les dents de tota la gent i el dentista les anava arreglant.
2: Exacte, és que és pervers, però sí que en veritat era així, un pastisser i un dentista. I com a curiositat dir-vos que a França aquest cotó de sucre se'l coneix com Barba Papà, perquè als anys 70 justament es van popularitzar uns dibuixos animats en forma de núvol rosa que es deien precisament així, Barba Papà. I ara li diuen Barba Papà al menjar.
4: Jo a Espanya ho he sentit, una barba de papà, referint-se al cotó
2: també, doncs
4: potser
2: també hi havia aquells dibuixos i també van fer extensiu aquest nom.
4: A partir d'ara aquí se li diu fil de fada.
2: Fil de fada, és que em trobo preciós com a
5: jo,
2: nom.
5: Jo, o núvol de sucre o cotó de sucre, sempre ho he sentit.
2: Sí, també. Doncs mireu, hem rebut 125 respostes, de les quals 90 han estat correctes, avui era difícil. Per tant, Laura, et demanaré un número de l'1 al 90.
3: Molt bé, doncs avui farem el número 13.
4: Mira, Antoni Soto,
3: el de la bona sort.
4: Antoni Soto diu que aquests dos personatges el que tenien era una porta giratòria.
5: Ja pot ser.
2: Va, que ha dit el número 13. El número 13 és la Caral, que té un número acabat en 0.
5: Felicitats, Caral!
4: Felicitats, Caral, t'endús un lot cultural que nosaltres et seleccionarem. Ara t'escrivim aquí pel WhatsApp i t'expliquem com fer-te-la arribar. I volem sentir també les nostres veus. Una última hora des de l'AP7 que ens envia la nostra veient, la Clàudia.
6: Última hora. Bon dia, doncs ara estic amb dues companyes que ens expliquen una mica per què hem vingut avui tant d'hora a la P7 a sostenir aquesta tensió amb els cotxes que no estan convençuts del tot amb el que estem fent. Mònica, explica'ns una mica.
7: Bon dia, doncs bueno, comentar que a les aules necessitem, per exemple, vetlladores per poder atendre tots els casos que cada any tenim més amb alumnes amb necessitats educatives especials. Per exemple, hem d'assumir més càrrecs sense cobrar per poder tenir grups més reduïts, per exemple, a l'ESO, i per poder atendre millor estem fent un esforç també de temps i d'hores que no s'està recompensant, per exemple.
6: Gràcies.
4: Gràcies.
5: Però quina periodista que hem de guanyar amb la Clàudia, per favor.
3: Sí, no, us ho demanem molt seriosament.
8: Sí, sí, fantàstic.
4: Clàudia, per a tercera hora encara ens pots enviar una tercera crònica.
5: Jo crec que sí.
4: La pregunta del dia d'avui, llaminadories. Laura, el teu top 3 preferides i digue'n si t'hi refereixes com a llaminadura, xutxe...
3: Mira, jo la batalla de la llaminadura no hi he arribat a temps, m'entens?
5: Llepolia, xutxes, eh?
4: Xufaraina.
3: Vull dir, això és una feina que hem de començar a fer amb les noves generacions, sí. Però els altres jo crec que estem una mica acabats. M'agrada molt el meló de xiclet,
5: sí.
3: Diria tercera posició.
5: Sí.
3: És que m'agrada tot l'àcid, ja ho veureu.
5: A veure.
3: Segona posició, clàssica llengua.
5: Mm-hmm. Boníssima.
3: I llavors, primera posició, totxo.
5: Totxo, és que la totxana és de les més repetides.
4: Està
5: avui,
4: està sortint molt avui entre sí. Vosaltres, la
3: totxana. Que tenen un toc àcid, aquestes.
5: Sí,
3: tot el que he dit té algo àcid.
5: Sí, sí, sí.
9: No m'agraden gaire, m'agrada més tot el que és saladet. Pistatxos, pipes, nous, avellanes, una mica tot això. I gominoles, jo li dic gominoles, poques.
10: La pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
5: Vinga, que avui punxarem la cançó d'un duet d'artistes catalans que van prendre el seu nom d'una paròdia, d'un grup que ja era una paròdia en si, els Milli Vanilli. Aquests que sentim eren un duet de pop i dance format a Alemanya a mitjans dels anys 80 amb Fab Morvan i en Rob Pilatus, que es van convertir en un fenomen, que van vendre més de 30 milions de discos fins que van caure en desgràcia. Per què? Doncs perquè es va saber que les veus no eren les seves. Ells només posaven la imatge als discos i a les actuacions, però els cantants eren uns altres. I això va ser, bueno, un boom, eh? Doncs ara fa una mica més d'una dècada, un parell de catalans, en Miquel Malirach i en Jofre, van parodiar aquell grup format el duet còmic musical Mali Vanilla, on composava música, jocs de paraules i sentit de l'humor.
11: Som dos esquirols, dos orfes del món, anem fent les nostres coses.
5: Els Mali Vanilli van trobar, però, sobretot el seu lloc fent lletres amb certa predilecció per explicar el moment històric processista que vivia el nostre país.
11: Tinc la llengua al callar i el fetge a Ginebra, a Brussel·les tinc el pit. I ara l'ànima m'ha dit...
5: No sé si els teniu ubicats, els Mali Vanilli. La Laura fa
3: sí,
5: una cara d'estranyesa.
3: No gaire, i m'estranya, perquè jo en aquest moment estava ja crescudeta, eh?
5: I tu, Laia, sí?
3: Sí, aquest, així, bueno, jo tinc aquesta imatge com de cosa festiva, cabaretera...
5: Una mica sí. I la cançó per la qual van ser més recordats, potser és per la que vosaltres els coneixereu, és Espanya, carinyo, lo nostre no funciona.
3: Ah, sí.
5: En la que els Mali Vanilli intentaven explicar com la relació entre aquests dos països estava profundament desgastada i convidava a un divorci imminent. Efectivament, aleshores ho semblava, però 12 anys més tard sembla que hi ha relació per estona.
11: Tants estius i hiverns...

0: no funciona.
1: Tu què en penses, Mali?
2: Home, jo crec que Espanya no va bien, que no nos va bien.
1: No, no, és veritat. No, tenim un dèficit fiscal, un dèficit cultural, tenim un dèficit laboral i un dèficit gramatical. Tenim un...
3: Els experts, temporada 14. Escolta la ràdio i esmorza.
4: La confessió.
5: I quan falten una mica més de 2 minuts pel punt de les 9 del matí, és el moment de la confessió avui amb en Roger Saró.
6: Sí, la setmana passada us va molar tant, o crec que us va agradar molt, les meves confessions de quan era cambrer i la gelateria.
5: De mitjà català.
6: No, de la gelateria.
5: Ah, no, de la gelateria.
6: Sí, de la gelateria.
5: És que sí. Tot aquest tema ens agrada.
6: Us vaig deixar... Bé, la confessió era que coses que jo feia, perquè jo interpretava que el meu interlocutor i client era estúpid i que les jefes em deien que així no, que s'havia de fer d'una altra forma.
7: Sí, exacte. Com sí, que... però ens encanta aquest gènere, sí, eh?
6: Com que vaig dir que en tenia 74 encara el tinter, doncs en tinc més.
5: Va.
6: La primera la vull agafar fil de la Laura el dia que criticaves la mania molt catalana també de demanar perdó per tot. Algú trepita sí. Dius perdó, algú t'atropella dius perdó. Doncs jo tenia molta gent de clients que venien, perdó, perdona. I al final què és? Que volia un gelat, no? O estaven al llit de Terrassa i una mica he celebrat atabalat, anant amunt i avall, entrant, sortint, cobrant, servint, gelats, orxates, begudes, i algú em deia perdona, disculpes, perdona, no sé si et faré anar malament, eh? Perdona, això sí que era tot en català. Que és que a banda dels gelats, que també voldríem un cafè. Perdona.
7: Perdó, eh?
6: Sí. Això t'asseguro que tot era en català, eh? Demanar disculpes, és la mateixa gent que deia una pregunta.
7: No, una pregunta fes-la ja directament.
6: No,
7: però jo
6: deia,
7: he de dir que sí. Això de que demanar-li perdó al cambrer perquè ja has demanat una cosa i estàs tornant-lo a molestar al cap de 2 segons...
6: Estava allí 10 hores, m'era igual. Si no, tu vindrà el següent. Estava 10 hores
7: literals. Sí, però literals. No optimitzes el viatge. A mi també em sap greu. Escolta, jo també demano perdó.
5: Però prefereixes el perdó. Jefe!
7: No.
6: A veure, més.
5: Nano!
6: També aquesta gent puc partir del perdó perfectament. De perdona una cosa. Perdona, em sap greu, però és que... Jo què? Què vol? Que et voldria demanar una cosa, doncs que no sé si la tindràs.
7: Silenci.
6: I ho havia de dir, però què?
7: Això és increïble.
6: I amb aquesta gent jo els deia, mira, la carta que tens a les mans, jo els deia literalment, el que hi ha a la carta, hi ha de tot. El que no... No hi ha res. I la tia igualment, o tio, qui fos, és que m'adria... És que tens tal cosa que no estava a la carta, no hi era. Cara de decepció.
7: Clar que no. També és com allò, per casualitat, perdona, tindries cacaolat, per casualitat, perquè, saps, allò...
6: També em fa molta ràbia...
7: Jo veig que serà que no,
6: sí, però... camp de concentració per tota la gent que digui per casualitat, quan vol dir per curiositat, vale? Si tu vols saber una cosa, la vols saber per curiositat teva, per interès, no perquè és casual.
7: No, però pot ser que sigui...
6: S'ha acabat l'hora, tenia raó el Roger.
5: Vull molts més capítols d'aquests.
3: Que ja són les 9! Una hora i plegant! Els experts! Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Des de Tarragona, ben shakespearians, el Sodi. Ens canten el seu Ser o no ser. I amb ells comencem aquesta nova hora de ràdio. Són les 9 i 2 minuts del matí d'avui dimarts. És 12 de maig, aquí som els experts. Us despertem cada dia fins les 10 a ICAT amb la Laia Vidal. Bon dia.
1: Bon dia, Roger Saró.
0: La Laura Grau.
1: Bon dia.
0: El Sergi Vives.
2: Bon dia, bona vaga.
0: I els oients que van participant.
3: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-684565.
0: Mira, parlant de vagues i talls, l'Albert Marín ens ha compartit una captura de pantalla amb tots els puntets de mobilitzacions. Jo no em sé les carreteres, tu pots dir, sí, Sergi, però aquesta de dalt, que és tan grossa, la que rodeja Barcelona, no la ronda, sinó la que va com més pel mig.
2: És com el segon cinturó,
1: sí,
2: és
1: la
2: de Molins de Rei fins a Barberà del Vallès,
0: sí,
2: passant per Rubí,
0: Barberà, Mollet, doncs deu ser segon cinturó, i també i és allà on creu amb la carretera que va de Sabadell a Barcelona, aquesta creu. Aquí al mig és on hi ha la majoria de concentracions.
2: Realment, moltes carreteres en vermell ara mateix, eh?
0: Déu-n'hi-do. Sí, sí, exacte. A banda dels puntets que ens ha posat aquest oient, també hi ha aquests trams, molts d'ells dibuixats en vermell. Bé, doncs podeu participar. Hem sentit el número de mòbil ja per recordar-lo?
2: No, encara.
0: No fem-ho,
2: sí. Ah, sí?
0: Ah, ja ho hem fet, val. Doncs, oients, ara heu de votar la cançó de les 10, exacte, és el que ve ara. Heu de decidir la que tancarà el programa, com sempre, a partir de les 4, que us proposa en Sergi, inspirat en...
3: La Femèrdida.
2: Un 12 de maig, com avui del 2004, Andorra va debutar al Festival d'Eurovisió.

0: Exhalació. He fet aixecar la Laia de la Laura de la cadira amb aquesta cançó. Jugarem a estimar-nos, sí? La vas prohibir molt, aquesta cançó de la Marta Roura?
1: És que jo crec que no va ser tan famosa, però a mi i a les meves amigues del cau ens va agafar molt fort. Teníem 9 anys, jo tampoc et pensis. I fèiem uns karaokes, nen, amb aquesta cançó. Però crec que érem les úniques de Catalunya que realment li hem donat tanta atenció.
0: De fet, aquesta cançó va ser escollida com a representant d'Andorra, que va intentar provar d'arribar a la final d'Eurovisió. No ho va aconseguir. De fet, no ho va aconseguir mai en totes les ocasions en què va intentar presentar-s'hi a Eurovisió.
1: L'única possibilitat que teníem d'anar a Eurovisió amb alguna cançó en català.
0: Exacte. Avui a la tria de l'última cançó del programa us farem escollir entre 4 cançons interpretades per artistes o grups andorrans. La primera és de la primera representant d'aquest país dels Pirineus a Eurovisió, la Marta Roura, amb aquest Jugarem a estimar-nos, que tant li ha agradat a la Laura, i la segona és dels que més a prop van estar d'aconseguir-ho.
2: Ja no entenc per què tot el món va al revés i no volem trobar solucions, problemes que hi ha. No vulguis ser el que no és.
0: Aquests qui sentim són Anonymous, una banda de rock californià formada a Andorra que l'any 2007 es va quedar a pocs vots d'aconseguir el pas a la final del festival que es celebrava a Helsinki. Els Anonymous hi van prendre part amb la cançó que sentim Salvem el món. Més artistes d'Andorra. No puc...

0: Aquest qui s'endim és en Rocchio, que els seguidors dels experts potser coneixeu perquè és el projecte d'en Roc Terruell, que va ser l'estudiant en pràctiques d'aquest programa ara fa dues temporades. Tot i néixer a Sabadell, en Roc és escaldenc d'adopció. D'ell us proposem la cançó Perquè em facis cas. I acabarem amb un dels artistes andorrans del moment.
1: Quins canvis vols que passi per a tu? A tocar dos aquí. Només ets un vulgar drummer i no t'embarques mai.
0: Aquest és en Makuka, un joveníssim escaldenc de només 18 anys que s'està fent un lloc a l'escena musical ja no només d'Andorra, sinó també de Catalunya amb cançons com aquesta, Vulgar Drummer, que hem anat punxant al programa les últimes setmanes i que pren com a punt de partida una situació de bullying patida per ell mateix a l'institut. Quatre cançons de cantants i grups d'Andorra. Quina voteu per tancar el programa? La Marta Roura, amb Jugarem a Estimar-nos, Anonymous, amb Salvem el Món, Rocchio, perquè facis cas, o Makuka amb Vulgar Drummer, tu, Laura, crec que...
2: Marta Roura, per favor, és
0: Marta
2: que...
0: Marta Roura, que de moment sembla que va guanyant. Veurem si també finalment és la que s'endú el gat a l'aigua.
3: Ara mateix les votacions fan que encapçali la votació, sí, la Marta Roura, però molt a propet, tant Anonymous com el nostre estimat i enyorat Rocchio. Ara són les 9 i 6, aneu participant i a les 10 sonarà la cançó que vosaltres hagueu triat.
4: Take my hand, take
3: i seguim amb aquest If You Wanna Dance, Stay. Queda't amb mi, si vols ballar, d'en Miles Smith. I ara de seguida, Laura, un tema que és capdalt, oi?
2: Tots els temes són capdalt, és flipant. És que aquesta setmana hi ha els Premis Crit de creació de contingut i us porto uns quants creadors més.
0: Doncs mira, avui estàvem comentant justament que els influencers en català van a l'alça, eh? Moltes reproduccions.
2: Home, anava a dir patades, però no estaria gaire bé.
0: Apuntades de peu.
2: Apuntades de peu.
3: Podem dir-ho per dir-ho més llarg, per donar i per vendre?
2: Ai, per donar i per vendre, total.

0: Així sona els experts.
1: Sempre acabo, no sé per què, anant-me'n a casa de pares de gent, que és una cosa que amb 30 anys ja no hauria de passar.
2: Què diu, ara? Què diu? Mare Déu.
3: No és que les parelles amb qui tu t'allitis tinguin fills, sinó que vas a casa dels seus pares.
4: Ah, vale.
1: Però potser sí que és veritat que una de les coses que més enrere em va tirar una vegada és que estava amb una persona que estava profundament enganxada al vàper.
3: Com... És això de les cigarretes electròniques?
1: Sí. Vale. I que tenia tota la tauleta del llit plena de papers de netejar el vàter. Ai, el vàter, el vàper.
5: Ui, això és el lío.
0: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: els 9 i 10 sempre m'apunto als nous creadors de continguts que en pensa la Laura. Algú ja en seguia de fa algun temps i penso, estic allí posat, però sobretot m'interessa, Laura, els que ens puguis descobrir.
1: Clar, a vegades jo també vaig tard, eh? Vull dir que potser us heu descobert vosaltres i jo no els havia descobert, però jo vaig fent scroll infinit per aquestes nostres xarxes socials i cada vegada que em surt algú que està dient alguna cosa interessant en català i que veig que ho fa de manera recurrent, és a dir, que no és un vídeo d'un dia, sinó que estan intentant, doncs, fer créixer la seva comunitat, m'apunto els noms, els segueixo i us els porto aquí als experts. Per exemple, una noia lleidatana que es diu Gala Benet.
2: Canalla, a Lleida hi ha molt bon gènere. Se n'ha de saber. Aquí us dic uns quants consells per parlar i expressar-te amb un lleidatanet. Estem aquí sota un arbre resguardat que mos fotrem molts com
3: a gats. És etimològic, aquest conte?
1: Aquest fa una mica de tot, la Gala. Ella t'explica tan aviat expressions de Lleida, com t'explica la seva vida, molt com t'explica coses que li agraden. Vull dir, m'agrada perquè, a més, és això, que dialècticament no tenim tanta diversitat, cada cop en tenim més, afortunadament, però sempre és molt més fàcil que la gent que vivim a prop de l'àrea metropolitana ens donin més oportunitats perquè venim aquí a fer una secció de ràdio, perquè podem anar a algun esdeveniment a cobrir-lo, tal, no sé què, que no pas la gent que viu més a la resta del territori, no? Llavors, doncs, està molt bé també donar-los una mica de visibilitat.
4: És la Gala Benet Cardona?
1: No hi ha gaires més Gales Benet.
4: Sí, sí que n'hi ha, sí. Gal.la, es diu?
1: Sí, va. Després, una altra persona que a mi m'ha creat l'atenció és un noi que explica coses de cultura popular random, a més no només del seu territori, però...

0: que havia fet era posar uns gots del revés, com ara aquests que tenim aquí de paper, per exemple, sí. I tu n'agafes dos, i una cada mà, diguéssim, eh? I llavors has d'anar passant els dos, és a dir, quan els esclops d'en Pau fangava Sant Joan, li anaven grans, Sant Pere li va al darrere amb el seu i triqui-trac. No hi heu fet mai,
1: això? No.
2: És que he jugat en la vida, això, per això m'ha encantat saber-ho.
0: I tu passes els dos gots i agafes
1: segueix
0: els dos següents.
1: Segueix la cançó, segueix.
0: I cada cop més ràpid. No, no, no. Llavors que cada
1: més
0: ràpid, cabron. Cada cop més ràpid. Fins que hi ha un moment que tots els gots van per terra i és un merder.
1: Canta ràpid.
0: Com els clops d'en Pau, fangava Sant Joan, i anava en gran Sant Pere, li va al darrere amb el seu i triqui-trac, amb els clops d'en Pau, i ja està.
3: Però això és el nivell 2 només.
0: Ja necessitem més gent, més cantants, més gots, més tot.
1: Ens agrada molt.
0: Au, ho deixa de fer aquí, perquè cobra final de mes.
2: Molt bé. Doncs, seguiu el trinxeraire, a mi m'agrada molt aquest contingut. I després, hi ha persones que jo crec que no tenien pensat ser creadores de contingut, però que per una mica les circumstàncies dels seus negocis o les seves inquietuds personals ho acaben sent i ho fan molt bé, com per exemple l'Helena Gavaldà, que era una noia que jo coneixia per les seves fotos, perquè feia fotos al Castells també i a festes tarragonines, perquè ella és de Tarragona, i també va fent petits projectes creatius, com per exemple ara està intentant estampar samarretes i ens explica el seu perfil.
4: L'estiu passat vaig fer-me aquesta samarreta amb lleixiu i va agradar bastant i en vaig arribar a fer 14 o 15, si no me'n recordo malament. I no vaig fer més perquè la samarreta de la H&M es va esgotar. Vaig intentar canviar per una Zara que s'assemblava una miqueta, però el lleixiu no enganxava perquè jo no ho sabia, però cada teixit porta proteccions diferents. I em vaig quedar com amb...
2: Doncs et va explicar una mica la història de que va fer un experiment, li va sortir bé, va vendre la samarreta de les seves col·legues i ara en farà moltes més. Una samarreta que diu gràcies, mama, per parir-me a tarragonina.
1: Ara.
2: Fa il·lusió. Bueno, això...
0: Home, si regalant Roger, no?
2: Sí, totalment. A mi m'agrada la gent que explica processos, saps? O sigui, no només que t'expliquin la seva vida, perquè a mi la vida de l'altra gent me la pot interessar fins a un punt, sinó coses que jo realment no sé com es fan i que de cop i volta t'expliquen doncs, quin és el procés d'elaboració que hi ha darrere d'allò, no? I després us porto un noi de l'àmbit musical, de fet ell és profe d'institut de música, potser està fent vaga ara, que es diu Fede Fuentes, que és de la Cabra del Camp i que sobretot se li han viralitzat molts vídeos on versiona cançons en castellà convertides en català.
5: Així sonaria, perdona, de Carolina Durante i Amaya si l'haguessin fet en català.

0: fa molt bé, tio. Bona. Jo sempre pateixo molt quan algú diu vaig a agafar una cançó en castellà i a cantar-la català, perquè generalment fa una mica de vergonya aliena, fa un bon cringe. Però he de dir que a mi aquest noi no em fa gens de cringe, crec que ho fa molt bé i a més explica altres coses.
1: No és l'opo de Pons, és així.
0: No,
2: home, i amb accent de la cabra del camp, com vols que no et quedis aquí rendida? Vull dir.
1: Aquella zona la tens.
0: Espectacular. Hot, accent de cabra del camp.
1: Des de Montbrió del camp, que tu estàs...
0: Aviam si s'escolta també el nostre oient de Montbrió, que sempre ens escriu.
2: Laura, per cert, que has dit que t'agraden els processos, coneixes un perfil... Ara no em sortirà, que l'hem parlat aquest matí, justament. Mira, es diu Cosí pels descosits.
0: No, però mira, em podria agradar.
2: Encantarà. És una noia que just és actriu, també és de... però a més Cus, i tal com Cus li passen com mil històries. Ella explica les històries que li passen mentre Cus, que li ha faltat un tros de roba, que s'han hagut d'anar no sé on a buscar-la. Bueno, i això t'agradarà.
0: Bueno, i que a més, un truquet així gratuït que us regalo d'influencer, que és que qualsevol cosa que expliquis mentre estàs fent una altra cosa, la gent s'enganxa molt més al vídeo.
3: Ah, és per això el Get Ready With Me.
0: Per això aquest Ready With Me, per això jo foto vídeos cuinant i regant les plantes, per això hi ha molta gent que això, mentre condueix o mentre fa una altra cosa, va explicant històries i et quedes enganxat, més que no pas si trobes algú mirant a càmera fixament. No?
3: Mira, Laia, et donen la raó, Carles Bové i Núria Comas diuen que també cantaven aquesta cosa que acabes de fer amb els gots.
2: Gràcies.
0: Sí. I per últim us porto un descobriment de la mà dels Premis Crit, perquè, clar, si una cosa bona tenen aquests premis, que un altre dia segurament entrarem a qüestionar si són necessaris, si realment tenen l'impacte que haurien de tenir o no, perquè són aquest dijous, és en Cesc Sarri, que està nominat a la categoria d'estil de vida, si no m'equivoco, i que ell ja té força seguidors. Jo no el seguia, no el coneixia de res, i fa aquesta mena de coses.
4: On és una rosa, sisplau?
5: Mira, serien 5 euros.
4: Amb família nombrosa feu descompte?
5: No.
4: Deixa'm un moment que m'ho penso, vale?
5: Perfecte.
6: Però on és ara, què?
4: A la terra humida!
0: Que està demanant diners al carrer cantant. És una cosa com d'humor. O sigui, ell fa contingut d'humor...
2: Fa personatges, no? Fa personatges diferents.
0: Una mica d'accent targarí, també ens funciona molt.
2: Sí, clar, és que tot ajuda.
0: Doncs, potser el coneixeré dijous, perquè suposo que passaré per aquesta gala, m'han nominat a mi també. Bueno, aviam, tampoc som tants, en aquest país, per nominar. Però ja us explicaré com ha anat, i que és una gran oportunitat, sobretot, jo penso que és pel que més serveix, per conèixer...

0: nous creadors, podeu seguir-los al seu compte d'Instagram i anar veient tots els nominats i xafardejant.
1: Perfecte.
0: Super.
2: Vale. Gràcies.
0: Ens apuntem tots.
2: Adéu, Laura Grau.
0: Adéu, Laura Grau.
2: I potser vols no alçar-te del sofà sense abans sentir la tercera i última crònica de la nostra oient Clàudia, la nostra reportera avui.
0: A veure, què diu la Clàudia?
2: Una oient docent que ara mateix està tallant la P7.
3: Hola, companys. Última hora. Doncs us comparteixo una estratègia que s'està desenvolupant amb l'organització docent. Tenim aquí a l'Eric, un dels seus impulsors.
4: Doncs nosaltres us volíem dir que estem impulsant la Caixa de Resistència Educativa de Catalunya, que li diem la CREC. És com una eina per fer un fons col·lectiu solidari, tant per pagar possibles multes, pagar també campanyes de difusió, jornades de vaga que no es poden permetre a persones segons per la seva situació econòmica. Tothom pot aportar donacions i després es gestionen les sol·licituds que hi ha de despeses que puguin implicar les mobilitzacions de lluita d'aquests dies. Seguim amb la lluita d'aquests dies, ànims a totes i a tope amb les vagues aquest mes de març i juny.

0: Així sona els experts.
1: Em funciona molt qualsevol accent del País Valencià.
2: A mi també.
3: A mi també.
1: A mi em diuen a cau d'orella.
2: Uf.
1: Així.
2: Ai, calles, t'estime.
1: Eixe.
2: Uf.
1: Aixina. Totes aquestes coses que tenen la xeix, jo no puc, eh?
2: I estic trempant. Ara mateix estic trempant.
4: Rebut, policia local, anem cap allà.
0: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: Les 9 i 22, i seguim també el fil de l'actualitat d'aquesta jornada de mobilitzacions, Laia, amb un fil de... que fa referència, un fil de Twitter, que fa referència a aquests talls de carreteres, a aquestes mobilitzacions avui del personal docent. Per què aquest fil en concret?
3: Mira, perquè aquest fil en concret, home, avui perquè és el dia de les mobilitzacions, però aquest es fa ressò de la infiltració policial dins de les assemblees docents, que en vam sentir a parlar fa alguns dies, que això es va revelar que havia passat per part, doncs, de la policia, i m'agrada molt aquest fil perquè...
2: Però ja havien avisat abans, no?, que envia en policies de paisà als col·les.
3: No, una cosa és la notícia que s'envien policies de paisà als col·les i l'altra és la notícia que hi ha infiltrats policials dins les assemblees de docents que preparaven aquestes vagues justament com la d'avui.
2: No era el mateix projecte.
3: No, són dues coses diferents. És veritat que totes dues han generat motius de queixa i enfado per part de la comunitat docent. Però són coses diferents. De fet, aquests dies parlant amb profes, dèiem, el tema dels polis, un moment, quin? Perquè tenim tants fronts oberts amb els polis i el tema educatiu. En tot cas, en Xavier Diez...
2: Perdona, estic allà a l'escola i renovar-me el DNI allí.
3: Sí, ja, almenys hi ha més
2: pràctic. T'estalvies el tràmit.
3: En Xavier Diez és escriptor, historiador i articulista i fa un fil de Twitter justament parlant d'aquest tema i us el volia llegir avui que doncs, hi ha vaga de docents per solidaritzar-nos amb aquesta qüestió. Mira, ho llegeixo. Diu, 1. Durant una bona colla d'anys he format part de l'USTEC, recordem que és el sindicat majoritari, i dels seus òrgans nacionals. I he estat, doncs, directament relacionat en l'organització de vagues, protestes i manifestacions. Si els Mossos volien saber exactament quines accions o quins talls es trobarien, no calia infiltrar-se, podien simplement trucar-nos. Absolutament sempre hem tingut una actitud conciliadora i hem col·laborat amb ells de manera oberta i transparent. A banda de sol·licitar en temps i forma tots els formularis, la primera cosa que fèiem era adreçar-nos als agents, Mossos o Guàrdia Urbana, per informar-los del desenvolupament de les protestes a fi que la interrupció de la normalitat no afectés l'ordre públic. Que tingui constància, en els 49 anys d'existència del sindicat, mai no hi ha hagut cap acció punible, absolutament cap acció violenta. Hi ha hagut sempre un tracte respectuós, recíproc, fins fa poc, quan el 155 ha implicat portar antiavalots amb actituds intimidatòries. I és normal. Els policies del país envien els seus fills a l'escola i les relacions amb els mestres, també en situacions informals, han estat sempre més que correctes. La policia coneix perfectament que les manifestacions de mestres no comporten absolutament cap perill. La infiltració, doncs, no respon a la recerca d'informació, sinó a una deliberada actitud hostil i política, amb ànims d'intimidació. El mateix que va succeir per part de la policia espanyola i probablement el CNI durant el setembre-desembre de 2017. Si volen informació, no hi ha cap problema per compartir-la. No hi ha res a amagar i poden consultar la plana web o les xarxes socials. Tanmateix, no es tracta d'això, sinó de fer servir la policia amb finalitats polítiques. Castigar la dissidència al 155. Del 155 ençà, amb els seus partidaris i artífexs, això s'assembla a l'Alemanya democràtica. Fi del fil.
2: L'Alemanya democràtica era la de la dreta, eh?
3: La comunista, diguéssim.
2: La de l'est.
3: Doncs recupereu, si voleu, el tuit del fil vaja d'en Xavier Diez a Twitter.
2: 5 minuts perquè siguin 2:15. Abans de les notícies, més música amb els Figaflaues i la Naina. Ah, no, aquestes ja les hem sentides abans. Aquesta és l'altra, la Maria Jaume. Ara sí, festa i drama.

0: Escoltes ICAT.
1: 012, la millor resposta.
2: Què fas tan concentrat?
3: He pensat que vull tornar a estudiar i estic mirant diverses opcions.
2: Que bé, però ja t'ho podràs combinar amb la feina.
3: Hi ha molta varietat d'horaris i de cursos telemàtics. El més complicat és escollir quin curs vull fer.
4: Siguin quins siguin els teus estudis de procedència o quina edat tens, hi ha una formació per tu. L'Escola Oficial d'Idiomes, els centres de formació d'adults, certificats professionals o l'Institut Obert de Catalunya t'estan esperant. Informa-te'n a triaeducativa.gencat.cat.
2: M'encanta veure't tan motivat.
4: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
5: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
6: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
5: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
6: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
7: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
5: De dilluns a dijous a les 7 del vespre a l'FM.
6: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.
7: Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.
8: La Fira Trapezi celebra 30 anys a Reus i es consolida com a referent del circ contemporani al sud d'Europa. Del 13 al 17 de maig, la ciutat acull una programació internacional amb propostes diverses i compromeses. Amb una forta implicació local, la Fira Trapezi esdevé un punt de trobada clau per professionals, artistes, institucions i públic del sector cultural. Recomanat per ICAT.
9: Torna al Festival Barcelona Poesia. Poetes que ens miren, versos que ens descobreixen, veus que ens conviden a veure-hi més enllà. Del 14 al 21 de maig, viu la força de la paraula en recitals, concerts i homenatges amb grans veus d'aquí i d'arreu. Més informació a barcelona.cat/barcelonapoesia. Recomanat per ICAT.
10: Els experts ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Dos quarts de 10 en punt, hora d'actualitzar-nos amb l'Anna Closa. Bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Què hem de saber per avui, que és dimarts, dia 12 de maig?
1: Doncs mira, continuem molt pendents de les afectacions al trànsit degut a les manifestacions per aquesta vaga de docents. Segueixen actius dos talls de carretera, un a la C-17 a Malla en els dos sentits de la marxa, hi ha desviaments senyalitzats, i a la C-31 a la Gran Via de Barcelona a l'alçada de la plaça Ildefons Cerdà. En tots dos punts, però, sembla que no hi ha afectacions molt destacades del trànsit. Ha estat i és encara, de fet, un matí complicat amb talls de carretera que fa que la circulació a hores d'ara sigui encara molt difícil. Hi ha molta congestió a l'AP7 des de Castellbisbal a Sant Cugat, sentit Girona, i de Cerdanyola a Santa Perpètua cap a Tarragona. Molt afectades també les dues rondes de Barcelona, la Ronda de Dalt i la Litoral en diversos trams, en tots dos sentits de la marxa, i la C-32 de Mataró a Sant Andreu de Llavaneres, molt carregada també cap a Barcelona. Tot plegat pel que us deien, perquè els docents tornen avui a la vaga a tot Catalunya, la primera gran aturada de les noves mobilitzacions convocades fins a finals de curs. Les negociacions entre els sindicats majoritaris i el govern continuen bloquejades i fins dijous no es reunirà la taula sectorial. La consellera d'Educació veu inviable la petició d'increment salarial de 400 euros mensuals que plantegen des de l'USTEC. Més coses. Una segona prova haurà de confirmar l'únic positiu per antivirus entre els confinats espanyols a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. De moment, aquesta persona ara comença a tenir símptomes. Per cert, que el vaixell on es va detectar el brot ja viatja en direcció als Països Baixos. D'altra banda, una investigació del New York Times denuncia la campanya organitzada des de fa anys pel govern de Benjamin Netanyahu per mantenir Israel a Eurovisió i netejar la reputació del país. En plena setmana del festival, la investigació assegura que els representants israelians haurien pressionat funcionaris i també cadenes de televisió de tota Europa durant mesos per evitar els vetos a Israel i el boicot al concurs per la guerra a Gaza. I a casa nostra creix el consum i la creació de continguts en català a les xarxes socials, segons l'informe del sector que han fet la plataforma Accent Obert i la fàbrica de creació digital La Fera. Segons aquest estudi, les visualitzacions augmenten més d'un 70% en un any i els nous continguts creixen més d'un 30% amb Instagram com a principal plataforma.
0: Les 9:33, Anna, que no t'esperava saber avui.
1: Doncs que la Guàrdia Civil està investigant un correu una mica estrany. Han localitzat una serp viva que s'havia enviat a través d'una empresa de paqueteria. La policia ho investiga perquè es tracta d'un enviament irregular, ja que no és una empresa especialitzada en enviament d'animals. El servei de paqueteria alega que en cap moment es va declarar el contingut del paquet, per tant, no sabien què hi havia dins, i aquesta serp viva feia 10 centímetres de llarg i s'havia enviat des de Màlaga en destinació Navarra. L'animal, per cert, l'havia de rebre un veí de Pamplona.
0: I el titular d'esports?
1: Doncs unes 750.000 persones, segons dades oficials, celebren pels carrers de Barcelona el títol de Lliga aconseguit diumenge pel Barça. Els aficionats acompanyen la rua blaugrana pel centre de la ciutat, que va durar unes 5 hores. El Girona aconsegueix sumar un punt al camp del Rayo Vallecano gràcies a un gol d'Estuani a l'últim minut de partit. Els de Mitchell acaben empatant a un i ara tenen dos punts de marxa sobre les places de descens. I l'Espanyol fa oficial el fitxatge de Monchi com a nou director general esportiu del club.
0: I quin temps farà avui?
1: Doncs avui passarem del sol als ruixats. Aquest és el temps que tindrem avui dimarts. Un matí assolellat amb algunes boires a l'interior i a la Costa Brava i una tarda amb ruixats en qualsevol comarca. Les pluges seran localment intenses al prelitoral des de l'Empordà fins al Montsià i les temperatures baixaran lleugerament durant el dia d'avui.
0: Ara passen 4 minuts de 9:45 del matí. Seguim amb la que entra ja de fons, la Megan Trainor, amb aquesta cançó que ja té 10 anys de vida, el seu Better When I Am Dancing. Ara de seguida parlem de pel·lis.

0: amb Dancing de la Meghan Trainor, que ens ha portat a les 9 i 37 minuts del matí. Ara parlem d'una pel·lícula que ens fa moltes ganes que vosaltres també aneu a veure.
1: Crítica de cine, se acabó.
2: Quiero montar una pizzería.
3: ¿Cómo que una pizzería, por
1: pizzería
3: favor?
1: Pizzería temática de cine.
4: Me parece la peor idea que podías tener, vamos.
1: Ah, ¿te parece mal la idea?
4: Malísima.
5: Es importante que en vuestra casa haya un poco esta dinámica de tranquilidad, de sosiego.
0: Després de passar amb èxit per festivals com el de Màlaga, el BSN Film Fest o el Festival de Cinema d'Autor, on la vaig veure jo amb la sala plena, arriba ja al circuit comercial divendres Pizza Movies. És la nova comèdia de Carlo Padial, cineasta i excol·laborador d'aquest programa, una pel·li catalana que us heu d'apuntar per anar al cine aquest cap de setmana. És una comèdia de parella que s'inspira en els mateixos director i guionista del mateix film, és a dir, Carlo Padial, cineasta, i la Desiree de Fez, que habitualment fa crítica de pel·lis en lloc d'escriure-les. Doncs a la ficció són els actors Berto Romero i Judit Martín qui encarnen aquesta parella protagonista. Ell, que és del gremi de l'audiovisual, però ja ha renunciat a grans somnis per una vida més tranquil·la, i ella, que porta tota la vida fent de crítica de cinema, però que veu que porta tota la vida tenint una feina precària. Ho vol deixar tot, engegar-ho a rodar i engegar un nou negoci, Pizza Movies. És a dir, fer pizzas inspirades en pel·lis, quan cap dels dos en té ni idea de fer pizzas i encara menys de muntar un negoci. Sentim el director en declaracions al programa Spin-off d'ICAT.
6: En el món actual, la pel·lícula que s'ha estrenat i no en parla, o sigui, ha desaparegut, com passa amb totes les coses de plataformes, per quan s'estreni la nostra pel·lícula ningú se'n recordarà. I després que vivim en un món que tot és derivatiu, l'altre dia veia Netflix War Machine, que es diu exactament igual que War Machine, un spin-off d'Iron Man. I el maco de Pizza Movies és una pel·li molt original, és difícil que trobis una altra pel·li d'una parella que vol muntar, fer pizzas i cada pizza està dedicada a una pel·lícula, o evidentment facis el que facis trobaràs rèpliques, perquè hi ha tal inundació de pel·lícules, continguts, llibres, podcasts, que qualsevol cosa que tu estiguis fent tindrà alguna forma de rèplica, però el maco de Pizza Movies és que és difícil de replicar.
0: Una idea boja, sí, perquè les pizzas que fan són horribles. Sí, estan inspirades en Jurassic Park, Back to the Future, Indiana Jones, però allà posant de qualsevol manera el pebrot, l'anchoa, l'ou, però a partir d'aquesta idea còmica i boja es disparen mil temes en aquesta pel·lícula. Temes com ara tenir feines precàries quan estàs a la meitat de la seva vida. El tema de voler-se realitzar quan, Laia, tens fills i els has de cuidar i també els avis, però ets persona en tu encara i vols fer coses que t'agradin.
7: Sí, tot no pot ser.
0: Temes que, com ara, que es viralitzin coses que són xorrades, com les seves pizzas. Òbviament, també hi apareix tema riders precaritzats, tema dark kitchens, el tema de la relació que tenim amb el cinema, com ens ha deixat petjada en la nostra educació emocional, i sobretot un tema molt general, que és seguir amb una relació de parella, mantenir-s'hi encara que tingueu alguna crisi.
8: Sentim que és una pel·lícula que és molt propera a nosaltres, no perquè sigui autobiogràfica, sinó perquè crec que parla de, molt de la nostra generació i el que suposa haver de cuidar de nens, haver de cuidar de pares, donar-te compte de que la teva feina que t'has estimat tota la vida de cop no s'assembla al que tu havies conegut, el tema de la precarietat econòmica, però a la vegada de que és molt personal també era una manera de celebrar una mica les coses que ens agraden molt i que trobem molt a faltar al cinema contemporani, com és l'amor més pur per una comèdia positiva i en cínica que parli de les coses que ens importen però que no surtis del cinema una mica trist o enfadat, que fos com una cosa divertida, fins i tot exòtica. El Carlos sempre diu una cosa que m'agrada molt, que és molt exòtic fer una comèdia a dia d'avui sobre una parella que s'estimi. No sé si va ser el Berto que també, o tu, que vau dir que normalment al cinema va de parelles que entren en crisi, i aquesta és una parella que davant la crisi es fa forta, no? I és una vez el projecte, jo crec, més personal que has fet mai.
6: Matisos de comèdia, no? Comença com una comèdia molt romàntica, urbana, però després va girant cap a la comèdia més de situació, la comèdia absurda, si tu vols, a la part final. Hi ha alguna cosa de slapstick en alguns dels personatges, fan coses rares, no? L'advocat que cau, la Judit Martín que fa el muñeco aquest raro.
8: I acaba com una pel·li de judicis, també.
6: Jo crec que tot l'equip s'ha juntat un grup de gent que estima molt la comèdia.
0: Aneu a veure divendres Pizza Movies, superdivertida, supertendre, i a banda de veure-hi Berto Romero i Judit Martín, també veureu tot de secundaris de luxe, com la Bruna Cusi fent de psicòloga de parella. A mi m'encanta quan la Bruna fa papers patètics, si trobo que la clava. També veureu Joaquín Reyes, Raúl Arévalo, Javier Botet, Belén Barenys i tot de crítics de cinema reals que s'han colat per fer d'extres, o Miguel Noguera fent d'advocat contrari, perquè, clar, els protagonistes els anuncien tots els grans estudis de Hollywood per fer pizzas a les seves marques i la pel·li es converteix en una pel·li sèrie de judicis totalment inverosímil, perquè és l'exageració de la idea que tenim dels judicis americans del cinema, que òbviament aquí el sistema judicial és diferent.
6: Sí. Sobretot hem fet una pel·li molt lliure. Jo crec que estàs en un moment en el que el cine, per les maneres en les que s'ha de produir, de vegades no admet aquest tipus de llibertat que jo crec que respira el Pixar Movies, perquè el cinema ara o es financia amb diners de plataformes o es financia amb fons més públics. Pot donar grandíssimes pel·lícules i les dona constantment, per sort, però aquesta pel·li té alguna com de subversiu, té alguna com de cinema contracultural, que dialoga molt amb un tipus de cine que a mi m'agrada molt, que és tota aquesta comèdia de finals dels 60, 70 i principis dels 80 que podia fer Mel Brooks o Paul Bartel o Robert Downey Sr., que són com fotos de l'època, que tenen una extravagància dins seu que és molt xula i que jo crec que aquesta pel·li, ho hem intentat, estava reflectint bastant aquest moment que estem vivint d'incertesa, de qüestionament del cine. On està el cine, no? Allò que ens agradava tant, encara té sentit o només té sentit en una pizza, no?
8: A mi em feia molta il·lusió realment, i ahir també, perquè ens preocupa el cinema i ens agrada el cinema, explicada com és la nostra vivència del que està passant al cinema ara, tant des de l'angle de la persona creativa com des de l'angle dels crítics de cinema, que està passant, no?, amb la nostra feina, perquè ha canviat, perquè ja no mirem les pel·lis igual, que ha quedat del cinema amb el que ens vam educar i amb el que vam créixer, no?
4: És comida, sí, però és Hollywood, és la història del cine.
3: Pizza Movies!
0: Tenim ganes que arribi el cap de setmana i anar al cinema, i també tenim ganes d'anar de concert. Els propers dies tenim ben fixat a l'agenda el concert de Bons Nois. Per mi va ser tot un descobriment, el primer àlbum. El segon, Anna, encara no me l'he escoltat, però tinc els deures pendents. Es titula Sento Sentiments. I podreu veure com actuen i presenten les noves cançons dijous a Sant Feliu de Llobregat.
7: Sí, es tracta d'un disc, Sento Sentiments, que veu de l'indie dels 90 i els primers 2000, com Sonic Youth, Pink Noise o els primers discos de Radiohead i Smashing Pumpkins, però també s'emmirallen en bandes actuals com Fontaine D.C. Dijous, Bons Nois presentaran Sento Sentiments a la Sala Loud de Barcelona cap a les 8 del vespre i encara queden entrades a la venda.
9: Des d'aquí, desde mi casa veo la playa vacía, ya lo estaba hace unos días, ahora está llena de lluvia.
7: Iván Ferreiro celebra aquest 2026 35 anys de trajectòria musical i aquest dijous celebrarà aquesta efemèride a Barcelona. El gallec portarà la seva nova gira Hoy por Ayer al Sant Jordi Club, on repassarà les cançons més emblemàtiques de la seva carrera des de Los Pirates fins a l'actualitat. Si voleu anar, també queden entrades a la venda. Els qui també celebren anys aquest 2026 són el Sopa de Cabra, en aquest cas en fan 40.

0: Si pensem en la història del rock català, és inevitable que no ens vinguin al cap Sopa de Cabra. Moltes de les seves cançons s'han convertit en himnes i formen part de la banda sonora i sentimental del país de les últimes dècades. Aquesta setmana arrenquen la gira 40 anys a Barcelona. Divendres i dissabte estaran a Ras Matàs, la sala que va acollir la gravació del Ben Endins el 1993 i el concert de comiat del 2001. Seguim ara amb Hijos de la Ruina al Palau Sant Jordi. Hijos de la Ruina és el grup format per Natos, Waor i Resaic J, que ara torna per presentar el seu nou àlbum que van treure a principis d'any. El concert es farà al Palau Sant Jordi divendres a les 8 del vespre. A l'Apolo, per cert, concert de The Paul. Pol Gutiérrez, conegut artísticament per The Paul, va treure un nou disc a l'octubre i aquest divendres cantarà doncs, les cançons del seu primer àlbum a la sala 2 de l'Apolo. A la sala principal, per cert, hi haurà concert de Sharif i Rapsus Clay i queden entrades per tots dos concerts que comencen a 8:45 de la nit. Seguim ara amb la Júlia Blum. Més amb tu, dies són més fàcils. Més amb tu. Júlia Blum presenta Somiar Desperta, el seu nou treball discogràfic, un disc format per 6 cançons que confirma l'aposta de l'artista per un pop més atmosfèric i cuidat en els detalls. Aquesta presentació del disc es farà a l'Elio Gabel divendres a 8:45 del vespre.
1: Passa l'hivern i no aconseguisques esborrar del record alguns dels moments especials que vam viure durant els 2 mesos i els 21 dies que varen menjar-nos el món.
0: Aquest cap de setmana també hi ha actuació de Pau Alabajos a Barcelona. El cantautor de Torrent passarà pel cicle La Música al Centre, que omple de música al Centre Comarcal Lleidatà. El concert començarà divendres a les 8 del vespre. Seguim amb més concerts, perquè també divendres a Camós, actuació de Max Navarro.

Després de petar-ho amb el seu primer senzill oficial Estrelles, Max Navarro acaba de treure el seu segon avançament, que és aquest inigualable que sentim de fons. Divendres, l'artista de Premià de Mar actuarà a la Vila Romana de Vilauba dins el Festival Recòndit. El concert començarà a les 9 de la nit. I ara toca parlar de Mazzoni, perquè aquest cap de setmana fa doblet. Yeah.

Mazzoni continua commemorant els seus 20 anys sobre els escenaris amb una gira que repassa alguns dels seus grans èxits, però també cançons que formen part del seu darrer disc, Banderes per Daltònics. Per una banda, divendres passarà pel Teatre Sirvianum de Torelló a les 8 del vespre. De fet, podeu comprar entrades a la web del teatre. I de l'altre dissabte, Jaume Pla passarà pel Pati del Vapor de Santa Perpètua de Mogoda, també a les 8 del vespre. Fem ara una mirada als concerts que hi ha previstos aquesta setmana a l'Ambassat de Sabadell.

0: Doncs la 18a edició de l'Embassa comptarà aquest divendres amb l'actuació de Dan Peral Vol Comboi al Parc Catalunya de Sabadell. Els de Torelló compartiran escenari aquell dia amb Cora Novoa, Dame Area i Filles de Cassandra. Recordem que Filles de Cassandra és el projecte de les gallegues Maria Soa i Sara Faro, que connecta tradició oral, folk, pop i electrònica amb una mirada feminista. Divendres presentaran a l'Embassa el seu segon àlbum, Tertúlia.
1: Digueu-nos que tingueu plans d'anar a Sabadell a l'Embassa i també feu-nos, sisplau, una croniqueta el dilluns de retorn i de recuperació. Ara seguim amb més música aquí amb els Igloo, que ens canten Tu i Jo, i de seguida sentirem les vostres dolces veus, estimats oients d'ICAT.

0: Així sona els experts.
1: Mireu, sabeu aquell moment de la vida en què comences a fer coses com feien els teus pares que tu havies criticat?
2: Sí, una mica, sí.
1: Jo sóc que tinc a vegades problemes amb l'autoritat. Especialment jo només em barallo com amb Renfe i amb la policia.
3: Visca!
1: A l'última manifestació de la Diada hi havia uns policies que per mi ho van fer molt malament i no ens deixaven sortir de la manifestació i anàvem amb criatures.
4: De moment tot va malament.
1: Total, que el policia allò era davant de, no sé, de Capitania General o allà a Passeig de Colom i no sé què, pensava que anava a posar una bomba o alguna cosa. I llavors jo el vaig dir, i vaig arribar a dir-li al senyor, però què es pensa, que anava a posar una bomba? Dic, a veure, que tampoc seria tan mala idea. I llavors la meva filla va dir allò de, mama, és igual, marxem. I el policia va dir, és ben bé, que tingui més criteri la filla que la mare.
0: Els experts, cada matí de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
5: Set minuts perquè siguin les 10 del matí, recta final del programa. Com sempre, volem sentir un recull dels millors àudios que ens heu anat enviant al llarg de tota la jornada. Avui que parlàvem amb vosaltres de llaminadories.
6: Fan dels núvols i dels plàtans.
7: I jo li dic xutxers de tota la vida. I em sembla molt bé que els casaments reparteixin llepolies o llaminadures en lloc de puros i cigarros. A casa, la meva dona i les nenes els divendres sí que agafen llaminadures d'aquestes, sobretot les que tenen pica-pica, no? Com les totxanes. Però bueno, millor la fruita seca o la xocolata.
8: Tinc una anècdota que vaig tenir la meva filla gran enganyada bastant temps per...
9: La confessió.
8: Li vaig fer creure que els núvols, aquesta mena de goma blanca i rosa, una mica fastigosa, que a més se la mengen cremada també, és que li vaig fer creure doncs, que això, que ho posaven en aquelles paperines que regalaven als aniversaris i festes així, doncs li vaig fer creure que allò era només de decoració, que no es menjava. I ja està. S'ho va creure.
10: Avui el nen, com que el seu mare se'l pot endur a l'escola bressol, donem suport als mestres i el nen no ha anat a l'escola avui a fer vaga, perquè així els nens que necessitin anar a l'escola perquè els pares no s'ho poden permetre tenir-los a casa, puguin anar a l'escola i estar coberts. Va, una abraçada i força als mestres i les educadores de 03.
0: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
11: Doncs sí, avui hem estat atents a les afectacions a les vies per les vagues dels docents i entretant hem descobert una nova periodista docent experta, la Clàudia, que ens ha anat fent cròniques en diversos moments del matí.
12: Bon dia, experts. Doncs estem a la P7 tallant el trànsit. Ara estic amb dues companyes que ens expliquen una mica per què hem vingut avui. Us comparteixo una estratègia que s'està desenvolupant amb l'organització docent.
13: Ets molt gran.
11: És molt gran, la Clàudia, gràcies. Entretant hem anat parlant de llaminadures i hem anat punxant molta música d'ara i de sempre, com els Kin.
5: I ara, a quin projecte musical entra l'antena, Sergi?
11: El de Kin.
5: Kin.
11: De tant en tant, el programa, cal dir que hem fet bromes similars.
5: Sergi, si el preu del bri puja només una miqueta, tu com ho diries? Ha pujat?
11: Ha pujat un bri.
5: Un bri.
14: No em vaig ja, no vull saber res.
11: I així hem anat fent programes,
1: Ah, un darrere l'altre?
11: 3.000, per ser exactes, l'altre dia. A la confessió hem sentit un esperat i nou capítol de les aventures del Roger ja la té i les seves indignacions diverses amb el procedit dels seus clients.
5: Tenia molta gent de clients que venien... I al final què és? Que volia un gelat, no? O estaven allà a Terrassa i algú que em deia perdó, no sé si et faré anar malament, perdona. Que és que a banda dels gelats, que també voldríem un cafè.
15: Mare de Déu.
5: La mateixa gent que deia, una pregunta.
1: Bueno, vale.
5: Puc partir del perdó perfectament. Perdona, una cosa. Perdona, em sap greu, però és que... Jo, què? Què vol?
16: Què?
5: Que et voldria demanar una cosa, però que no sé si la tindràs. Silenci. Jo havia de dir, però què?
16: Què?
5: Jo els diria literalment, el que hi ha a la carta, hi ha de tot. El que no... No hi ha res. I la tia igualment, o tio, qui fos, és que m'adria... És que tens tal cosa que no estava a la carta, no hi era.
16: La mierda.
11: I hem sentit una cançó vinculada a un joc tradicional originari de Viladrau que la Laia ha tingut a bé cantar-nos perquè ella ha volgut, pel nostre gaudi i sobretot el de l'audiència.
1: Jo el que havia fet era posar uns gots al revés, com ara aquests que tenim aquí de paper, per exemple,
17: sí.
1: I tu n'agafes dos i una cada mà, diguéssim, i llavors has d'anar passant els dos, és a dir, quan els esclops d'en Pau fangava Sant Joan... Anaven grans, Sant Pere li va el darrere amb el seu itriqui-trac. I es queda com més ràpid fins que hi ha un moment que tots els gots van per terra i és un merder.
11: Canta ràpid.
1: Amb els cops d'en Pau pengava Sant Joan i anava en gran Sant Pere i vol darrere amb el seu itriqui-trac. Amb els cops d'en Pau.
11: I així hem arribat al final del programa d'avui.
1: I el bé que us heu passat.
11: L'última de les cançons serà andorrana, concretament la cançó que va representar Andorra al Festival d'Eurovisió del 2004.
5: Gràcies, oients. Demà comença Eurovisió 2026. Voldreu fer porra demà?
1: No.
11: Sí.
5: Sergi, sí. Anna, tu desempates.
2: Vinga, doncs.
5: Doncs demà, Laia, obligada a fer...
1: No, faré boicot.
5: Vale, d'acord. Acabem
11: no
5: amb...
11: No és l'única que farà boicot a Eurovisió aquest any. Avui ens jugarem a estimar-nos, de Marta Roura.
5: Fins demà. Fins demà a les 6.
1: Faré com els espanyols.
5: Adéu, Laia.
1: Adéu, fins demà.
2: Espanyola.

0: calla.
1: Que... Un talent motivat i que continua, amb ganes d'explicar-nos històries, i un rajola entonant el ritme d'aquest famós català al costat del sexeni. Què tal, com estàs? T'has llevat, com sempre, amb els experts, i és moment ara de seguir escoltant més música d'Esticat, cançons amb molta energia, com la que ens proporciona la nova de Calvin Harris.

Jules, nova etapa més enèrgica rockera de la cantant gironina, tot que va seguint el seu camí, lentament i sense problemes, i tirant endavant aquest matí del dimarts també amb el glamour i elegància de Tyla i Zara Larsson.

0: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
1: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
0: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
1: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
2: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
0: De dilluns a dijous, a les 7 del vespre, a l'FM.
1: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.
3: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. A ICAT. ICAT. Del 14 al 17 de maig, Teatre Nu estrena el seu nou espectacle, Avi, et trauré d'aquí, basat en una experiència familiar commovedora. El net de Joan Colom descobreix que van traslladar en secret el cos del seu avi al Valle de los Caídos, on encara reposa. Més informació a teatrenu.com. Recomanat per ICAT. Linkat. Linkat.
4: Dau al Sec presenta Caure tu fol, d'Helena Tornero, amb Míriam Escurriola i Ariadna Chillida. Una obra poderosa que rescata les veus silenciades de les dones que van lluitar contra les dictadures totalitàries del segle XX. Un exercici de memòria imprescindible, del 20 al 31 de maig. Més informació a daualsecartsescèniques.cat. Recomanat per ICAT.
3: Linkat. Linkat. Linkat. ICAT. ICAT.
5: La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o ràfting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
3: Escoltes i cas.

moments que valen la pena allargar tant com puguem. El ciclo amb No vull que s'acabi. Quan tot sembla complicat, el talent de Mataró de Javito ens recorda que res és impossible, res és tan difícil.

0: Doncs poc sabia ella, que anys després el seu tema donaria nom a una de les xarxes socials amb més seguidors del moment, TikTok. Aquí estàvem recordant un dels himnes més celebrats de Kesha.
1: Escoltes, ICAT.

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. L'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors. Dues hores de programa. Nota de Veu, amb Franc Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

Laia Jaume, una altra nova i brillant aportació a l'escena balear. Sonen ses campanes i de fons ja sona Icat, un dels afortunats encerts de Renner Up, aquest contundent Lucky.

0: Escoltes ICAT.
1: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
2: Garantia que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
3: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
4: Sóc un locutor.
1: Ai, que mono!
2: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només per curiositat. Portes bigoti.
5: Oh, yeah!
1: Alberto, controla't, sisplau. No ens has contestat la pregunta. Què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
4: Love, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a ICAT.
2: Aquesta veu m'encanta!
4: A mi m'encanteu vosaltres.

0: rich man.
1: Luxe, fama i diners, amb la nova cançó de Meghan Trainor. I abans de les 12 ens espera Icat, el talent de casa de Delgat i el ritme també més sensual de Jason Derulo.
2: I just love to say it.

la tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'Apdicat. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. ICAT, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android.

0: Bon dia, són les 12.
1: ICAT al dia. L'actualitat musical i cultural a ICAT amb Anna Closa.
0: Comencem l'ICAT al dia d'aquest dimarts 12 de maig explicant-vos que avui arrenca el festival de cinema més important del món, el Festival de Cannes.
2: Sur la croisette, Nicole Croisy lance un grand rire de pacotille.
0: És la 79a edició i comença amb una important presència catalana. Hi ha prop d'una quinzena de títols amb membres de l'equip o amb suport financer de Catalunya. De fet, tres pel·lícules amb participació catalana optaran a la Palma d'Or. Una és El ser querido.
3: És una història de traïció, és una història d'abandono, és una història d'amor. De gente que no puede mirarse.
0: Un film de Rodrigo Sorogoyen, protagonitzat per Javier Bardem i Vicky Luengo, i que compta amb el suport de l'Institut Català d'Empreses Culturals. També competiran pel màxim guardó del certamen Amarga Navidad.
4: Me quito de ir al gornoso.
5: Cuando quieras. Está todo casi listo.
4: Vale.
0: És la cinta de Pedro Almodóvar amb Quim Gutiérrez, al repartiment i fotografia de Pau Esteve Birba, i també La Bola Negra, pel·lícula dirigida pels Javis i amb música de Raúl Refri i fotografia de Gris Jordana. En l'aspecte estrictament cinematogràfic, destaca la participació d'Aina Clotet, que després d'estrenar-hi el 2024 la sèrie Això no és Suècia, ara torna al festival amb el primer llargmetratge Viva. El certamen també projectarà la nova pel·lícula del realitzador i actor mexicà Diego Luna, Ceniza en la boca, un film amb participació de la productora catalana Inicia Films, que es va rodar a Barcelona, i La Rodalia. Recordem que ha sigut coproduïda per empreses catalanes, va guanyar l'any passat el Premi del Jurat a Cannes. Pel que fa a la resta de pel·lícules que opten a la Palma d'Or d'enguany, ens en parla el director i presentador de l'espin-off d'ICAT, Alfons Gorina.
6: Transmet una mica la sensació de festival que s'ha quedat una mica fora de les grans estrenes i de les estrelles més mediàtiques, que per proximitat prefereixen Venècia, més ben situada de cara a la carrera dels grans premis. Tot i així, òbviament, tindrem grans directors a la selecció oficial: Christian Mungiu, Asghar Farhadi, Hirokazu Koreeda, Ira Sachs, James Gray, Pavel Pavlikovsky, però també pesa la sensació que tots ells segurament han fet ja les seves millors pel·lícules.
0: Per tant, per una banda, s'esperen grans directors, com ens explicava l'Alfons, però també n'hi ha d'altres que debuten.
6: Fora de competició, com sempre, viurem títols més mediàtics, com puguin ser, per exemple, Damon, el retorn com a director d'Andy Garcia 20 anys després de la seva anterior pel·lícula, o el debut de John Travolta, a més, amb un migmetratge de 60 minuts, Propeller, que ha escrit, dirigit i interpretat. Torna també Nicholas Winding Refn, 10 anys després de The Neon Demon. Ha estat més dedicat a les sèries darrerament i ara torna amb la seva nova pel·lícula Her Private Hell. Com deia, sembla que al Festival de Cannes per això se li escapen alguns dels títols més esperats de l'any, com pugui ser Disclosure Day, la nova pel·lícula de Steven Spielberg, que s'estrena ara, a més. Semblava el marc ideal, però definitivament les majors, els grans títols mediàtics, sembla que defugen una mica el festival darrerament.
0: Per cert, que al Festival de Cannes també es viuran dos grans moments. Per una banda, Peter Jackson, el director de la trilogia del Senyor dels Anells, rebrà aquesta nit la Palma d'Or honorífica, i de l'altra l'homenatge a Barbra Streisand. A les plataformes de streaming destaca aquesta setmana l'estrena de Berlín i La Dama de l'Armiño.
7: Seguro que os estáis preguntando qué hacemos en Sevilla.
0: Des del primer spin-off, ara fa 3 anys, Netflix continua exprimint l'univers de La Casa de Papel i aquest divendres estrena Berlín i La Dama de l'Armiño, dedicat al personatge Pedro Alonso. Ara, el germà del famós professor de la sèrie original planifica el robatori del quadre del títol, ubicat a Sevilla, fent alhora tot un exercici de revenja personal. Pedro Alonso explicava als matiners d'ICAT i Catalunya Ràdio que aquest últim spin-off aconsegueix encaixar totes les peces del Trencaclosques.
8: Esta última temporada tiene una mezcla operística un poco de todas las vertientes del personaje y que de alguna forma tiene un hilo de contacto con lo que era el principio de la saga de La Casa de Papel, porque vuelve a aparecer también mi hermano, el profesor. Hay como algunos momentos en los que se apunta que yo me estoy poniendo enfermo o que tengo una enfermedad que conecta también con lo que me pasa en la primera temporada de La Casa de Papel. O sea que en cierta medida siento que acaban de encajar todas las piezas del personaje.
0: I deixant de banda les plataformes, ens fixem en els concerts, perquè avui és nit de K-pop al Palau Sant Jordi. Aquesta cançó que sentim és del grup sud-coreà Twice i es diu What is Love. Twice és un dels grups del moment pel que fa al K-pop i avui a les 8 del vespre faran parada a Barcelona per presentar el seu nou tour This is For. Sobre l'escenari s'esperen coreografies mil·limètriques, una producció audiovisual d'alt nivell i un repertori replet d'èxits. Entrades a partir dels 135 euros. Això és tot per avui. Nosaltres tornem demà a la mateixa hora. Que passeu un molt bon dia.
9: Escoltes ICAT.

cada cava. Entre dubtes i incerteses, així sona des de Terres de Ponent, la nova cançó de la Bru. I aquí som a ICAT, saludant una hora més del dimarts, amb la tornada dels Don Lavin, Maroon 5.

0: girava e è tornata secca un Macchin Man. Creu-me, no fan faltes paraules, hi ha silencis que fan més valent.
1: Emocions calmades, només amb tu. Aquí teníem la tendresa musical de la June Bloom i Gerard Toledo, i al teu costat, que sigui Maicat, amb Tom Grennan, fent brillar la seva joia Diamond.

0: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Els likes són una mica guarros, són guarros.
2: I el fueguito és massa evident.
1: La gent no té cap tipus de vergonya amb els fueguitos.
3: I ha de fer vergonya un fueguito? No sé.
1: A mi em faria vergonya enviar-lo sí. I rebre'l.
3: No el trobo divertit, un fueguito. No és divertit, un fueguito.
1: És perquè tens una edat, Sergi, però no és divertit. Bueno, vigileu si teniu parella o si esteu tirant-li la canya a algun parella. Portes un mes tirant-me cors que t'he vist, guarro, que estàs aquí amb la teva nòvia.
4: Sí, sí. Oh, Sergi, tu i jo ens passaria això total.
3: Home, i tant.
4: Clar, igual a Sergi ens estan tirant cors i fuguitos i de manera més innocent.
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
5: Passem a la previsió meteorològica. Aquesta temporada tindrem fortes precipitacions de rialles.
6: També pujaran molt les temperatures amb una història d'amor com mai heu vist. I es produiran fenòmens galàctics únics en tot l'univers.
7: Us esperem! Serà brutal!
8: Projecte Beta. Nova temporada. Divendres estrena al Super 3 i a la plataforma 3K.
9: T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
10: Pausa.
9: Una hora dedicada a tu per a baixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
11: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
12: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
10: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
9: Pausa.

nostra diva més universal, la Rosalía, sonant tan divina com sempre. I el moment ara de recuperar un dels hits més importants de la carrera dels Sisters. I don't feel like dancing.

Aquí teníem una altra de les noves veus de casa que no podem passar per alt, l'Eloi Gibert, la concursant més jove de la primera edició d'Eufòria, amb el temps que ens queda. Doncs moltes cançons ens queden encara aïcats per compartir plegats aquest dimarts. Aquesta que sona On Fire, amb la nova música de l'Ex One Direction, Louis Tomlinson.

0: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
1: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
0: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
1: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
2: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
0: De dilluns a dijous a les 7 del vespre a l'FM.
1: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.
2: Explora, descobreix, fes equip amb els teus amics i llença't a l'aventura. Tens una missió, salvar Dracamar. Dracamar, el nou videojoc per consoles de 3K. Disponible a les principals plataformes digitals. Cada vespre d'ICAT sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serialitzadors. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous, a les 10 del vespre, a ICAT.

0: Dave Cameron, l'antiga estrella Disney, feliçment enamorada del cantant italià Damiano David, i així ens ho fa saber a través d'aquest Wherever You Like. I compte enrere pel concert aquest divendres a la Festa Major de Tàrrega de Uineta.
1: Una evilueta li tira skate però l'enveges, ella real, yeah, no fake, no, I

Déu-n'hi-do, quin sacseig, quina alegria porta Gizzards, el DJ de Nova York, de Brooklyn, impulsant de nou el seu celebrat So House amb la veu de Charlotte Blanc. Més bon ritme, camí de la una, amb l'electrònica ara quilòmetre zero del duet Balma.

0: Escoltes i cas.
1: Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.
0: La ràdio inquieta és a les teves mans. Directes, podcasts, vídeos, experiències, avançaments. Descarrega't l'Abdicat i anirem amb tu allà on vagis. Amb l'Abdicat, la música i la cultura són a les teves mans. Per dispositius mòbils iOS i Android.

0: quan ens pregunten per què fem un programa de 5 a 6 del matí, la resposta no pot ser més clara.
1: Porto gairebé des del minut que veu començar els inicis del programa. Va ser com un xut d'energia els matins quan em llevava, pam, poses la ràdio, que és el primer que faig, sentir els programes refregits. I la veritat és que quan veu proposar de fer aquest programa, contentes.
0: Els oients sempre tenen la raó.
2: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
3: Som pura cafeïna.
4: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
5: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
6: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
7: Sóc un locutor.
4: Ai, que mono!
5: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només per curiositat. Portes bigoti.
8: Oh, yeah!
4: Alberto, controla, si us plau. No ens has contestat la pregunta. Què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
7: L'OC, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a ICAT.
5: Aquesta veu m'encanta!
7: A mi m'encanteu vosaltres.
2: Escoltes ICAT.

caigut des de tan amunt. Ho reconec, ho reconeixo. Mai he arribat a tocar la llum. Ni m'he aixecat des de tan avall. I reconec que ho tenia clar. Però m'he liat i ara ja no sé. No sé, no sé. És que no sé què. No sé. He procurat estar molt atent. Ho reconec, ho reconeixo. Se t'ha escapat i ara no la tens. I si digués que ja no la vull. I m'he llevat en un dia blau. Però s'ha tapat i ara ja no sé. No sé, no sé, no sé.

0: T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
1: Pausa.
0: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
2: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
3: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
1: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
0: Pausa.
1: Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT.

0: Hola, hola, com esteu, oients? Avui és dimarts i és un dia especial. Avui rebem algú que ens ha fet plorar en algunes ocasions i que tot sovint han fet la broma que les seves cançons són tristes. No és així, tot i que de vegades una mica sí, perquè de cançons tristes n'ha fet unes quantes, de reposades unes quantes més, i de felices també. Quedeu-vos amb aquest concepte que de cançons felices n'hi ha. El que passa és que la seva veu respira sempre aquesta energia lluminosa des d'on ataca les cançons molt sovint. Ens fa aquesta sensació i té nou disc, un repertori, diguéssim, dual, com la vida mateixa, que la vida està feta d'això, i un repertori que va d'allò més íntim i profund fins allò més popular i, sobretot, comunitari, que és una cosa que m'agradaria dir molt fort de la nostra convidada. Avui, perdoneu-me si m'emociono una mica, em fa molta il·lusió això, perquè aquesta dona l'hem entrevistat moltes vegades a la vida i ara feia molts dies que no la veiem. Jo, personalment, estic molt content, per tant, que comenci la pausa.
1: Comença la teva pausa del dia.
0: I avui dimarts dediquem el programa a la gent que segueix defensant les habaneres tot i els temps que corren. Sou les i els millors. Benvingut tothom a pausa. Efectivament, potser ho heu endevinat, la persona que seu amb mi aquí a la meva esquerra i jo feliç de la vida és la Sílvia Pérez Cruz. Sílvia, com estàs?
2: Molt bé, i tu?
0: Estic molt bé i estem esperant la Mariona Batalla, que la coneixeràs en directe, perquè suposo que pel tema de la vaga de docents, ànims a totes i tots, us ho mereixeu tot i més, perquè sou una part molt important d'aquesta baula que es diu societat, molta força, no?
2: Molta força, sí, sí, sens dubte.
0: Tu que tens una filla, que s'ha fet molt gran.
2: S'ha fet molt gran.
0: Què li ha passat a la Lola?
2: Li ha passat el temps, també.
0: N'ha fet 18 ja.
2: 18.
0: 18 anys, Sílvia? Com passen els anys. En fi, escolta, ja parlarem del teu disc, que es diu Oral Abissal, però tinc moltes ganes d'enfocar l'entrevista cap a un lloc, Sílvia, gairebé místic. M'explico. És això que ens provoca la teva veu. T'ho hauran dit mil vegades, i jo, personalment, en sóc partícip d'això, perquè jo he estat als Estudis de Catalunya Ràdio amb la Sílvia i diversos col·laboradors, i s'ha plorat. Aquest estudi s'ha plorat. Llavors, tu has pres consciència amb els anys, fora modèsties, que la teva veu fa explotar alguna cosa?
2: Sí, sí, sí. Ara no sé el per què, però sí que sí, consciència des de petita, perquè sempre va passant.
0: De petita et passava que feies emocionar la gent?
2: Sí, sí, sí, jo recordo des dels 12-13.
0: Sí?
2: Sí.
0: Què passava? En família, a la taverna, on fos?
2: Jo el record que tinc és això, quan anava a cantar amb el meu pare, que era molt poquet, perquè sí. Sembla que esteu que la veu de l'havanera i no.
0: Això ho hem magnificat molt, amb
2: molt,
0: els
2: anys. Molt, absolutament.
0: És veritat que ho hem fet, però bueno, també...
2: És més aviat traumàtic, no?, perquè a l'havanera el meu pare hi va dedicar molt de temps.
0: I tu menys.
2: I ell a mi menys, llavors és com que si cantava una havanera igual m'hi podia costar una mica, diguéssim.
0: Pel que dius, ell a tu menys és que tampoc que era un pare superpresent, no?
2: No, era un pare molt present.
0: La seva feina, els seus escapats, i llavors sí, tu i el teu pare...
2: Molt enamorat de les habaneres, justament.
0: Clar, clar, l'habanera li podia, no?
2: Llavors, clar, ser la veu de l'habanera és bastant un temazo. Però bé, no, m'han acompanyat la meva infància, però sí que la taverna era on jo de vegades ens trobàvem, i sí que recordo cantar, que canti la niña, i llavors... Sí, que ploraven. I als 13 anys que me donguessin les gràcies perquè se'ls havia obert alguna cosa que feia temps que no ploraven. Jo no sé què és. L'únic, la idea que tinc és que potser és que si jo canto amb el cor obert, tu m'escoltes, t'atreveixes a escoltar-te amb el cor obert i et trobes les teves coses. Algo de sentir-te protegit ensenyant les vulnerabilitats, l'únic que se'm pot acudir.
0: Que és una mena de catarsi i a la vegada una Sílvia que, atenció al que diré ara per acabar-me de posar místic, té cura del seu públic. D'alguna manera abraces el teu públic i el cuides, Sílvia, sempre ho he pensat i ho segueixo pensant.
2: Em sembla preciós, sí, soc molt cuidador en general, però el ritual del concert m'agrada molt. Sí, que tothom surti d'allà amb alguns valors també, i el més important per mi és que ens cuidem també amb els músics, o sigui, com una societat, no? De dir, ei, aquí no et passarà res.
0: Exacte.
2: Et pots emocionar, pots riure, que aquí no et passarà res.
0: Ho veieu, com avui m'emocionaré molt? Escolta, hi ha un relleu generacional evident, tampoc et farem vella a tu, perquè tu no n'has fet 40 i escaig d'anys,
2: 43.
0: No? 43. No et farem vella, vale? No direm la vella Glòria, Sílvia... No, ets molt jove encara. Però sí que les noves generacions es van obrint pas. Hi ha una persona, Sílvia, que i hi ha quòrum, al respecte, que a mi personalment i a molta gent amb qui parlo ens provoca una mica el mateix que ens passa amb tu. Aquesta persona té un disc que es diu Cançons de Rebost i es diu Marc Pujol.
2: Ai, la Mar, m'encanta la Mar.
0: Que sí, no?
2: Bueno, és molt de veritat, la Mar.
0: És que és exactament això.
2: És molt... m'encanta, sí, sí. Ara em va demanar de cantar una cançó amb ella i ella canta en el disc, en el cor, i és...
0: Això volia saber,
2: perquè... molt que me la diguis ella, perquè hi confio molt. Saps que hi ha persones que dius... És de veritat aquesta, tio, sí,
0: doncs,
2: sí, molt potent.
0: Tu saps quan es vau conèixer amb la Mar Pujol? O el fet de viatjar tant i tenir tants projectes i tal et confon l'espai-temps de tu?
2: Jo sé que... Jo vaig prendre consciència d'ella, però em sembla que em va explicar... Jo recordo anar als encontres de raïs allà a Puntós on ens trobem...
0: No diguis més, Sílvia, no diguis més. Mar Pujol. Porta'm
3: allà on dius tu. Doncs amb la Sílvia encara no ens coneixíem en persona i va ser aquest estiu passat que jo em vaig apuntar als Encuentros de Raïs de Puntós, que es fan tallers de música, i estava jo practicant una cançó que em vaig aïllar un moment allò sola a practicar la cançó que no em sortia. I de cop i volta veig arribar per la porta una furgo groga, super icònica, i a dintre hi havia la Sílvia. I a mi em va fer com un bot al cor que em vaig sentir super adolescent de cop veient el seu crush per primera vegada, no? Bueno, perquè evidentment és super referent i crec que és un far, la Sílvia és un far per tota una escena d'artistes i, bueno, i fora d'artistes, de persones, és un far artístic, no? És com... Jo estic molt contenta de coincidir en espai-temps amb ella perquè com explica la realitat d'aquest món, que de vegades és fora d'aquest món també, no? El que t'explica és com algo tan universal que és que et desmunta. I, bueno, i després, clar, la veig amb la furgo i allò que s'anava apropant, jo estava allà practicant la cançó ben nerviosa i de cop diu: "Ai, cantes molt bé!" des de la furgo. I jo, bueno, allà vaig... Bueno, és que em vaig quedar com una mica... No la vaig ni poder contestar perquè estava una mica en xoc, jo, en aquell moment.

0: la Mar Pujol ens provoca això.
1: És guapa, per favor.
0: És espectacular. Però alguna cosa serà que aquí sempre demanem als artistes que veniu, que ens trieu músiques, i la guanyadora absoluta, per golejada, diria jo, és la Mar Pujol, que és una persona que allà des del sotabosc, que ella cultiva, ha anat fent camí i ara mateix està en boca de tothom. Hi ha alguna cosa ha de passar amb aquesta persona.
1: Ho celebro profundament.
0: Jo, Sílvia, trobo que una cançó... Ella sí, és el disc, és Aurora Bisal formant part del cor, però una col·laboració tet a tet, tu i ella. Jo ho deixo aquí, sobre la taula. Què? Puc deixar aquí?
1: Sí, és que jo no sé... Bueno, sí.
0: Ai.
1: Absolutament, bueno. Estic molt d'acord.
0: No dic res més. Escolta, Sílvia, sé que vens uns dies molt atrafegats.
1: Absolutament atrafegats.
0: Acabes de publicar el teu disc, sí. Si veurà Bisal, ara hi entrem. D'aquí una estona hi entrem en el repertori i tota la pesca. Però dir-te que tinc ganes de parlar de la teva veu. Tinc ganes de parlar d'aquest mite de la veu, de les que sou cantants, això que diuen que algunes us assegureu la veu, assegurança, vull dir, de diners, sí. etc. Vull saber com es cuida la veu, i més tenint en compte que ara pujant les escales, m'has explicat que l'altre dia vas tenir aquí com uns temes amb la veu, eh? Sí. Vull dir que la veu és el teu instrument, tu vas amb la veu pel món i de vegades et pot jugar males passades. És així?
1: Bueno, més el cos. Sí, la veu, la veritat és que és molt bona companya meva i no...
0: No falla?
1: No, clar, falla si estàs malalt, no? Això sí. I ara el que m'ha passat és que he estat tots aquests dies amb una gastroenteritis, llavors estava super deshidratada i anava amb suero. I clar, som aigua, que dèiem. Clar, jo estava amb el cansament, amb la pell, però estava cantant amb la veu a tope, perfecta, i de cop se'm secava i havia de sortir, prendre'm suero, i tornava a entrar i seguia cantant, però que li faltava aigua, com si fos una planta.
0: I que et passava mig una cançó?
1: Sí.
0: Ostres.
1: Sí, de fet, va haver-hi una que vaig fer així i els anava passant telepàticament als músics de... No puc cantar més, ara hem de fer un fade-out. I ells van pensar, que guai, així, però no van veure que em faltava la veu.
0: Ho estàs sentint molt fort, la Sílvia, que és una cosa que passa habitualment, que ho sents molt fort, i clar, devien flipar-se, no? Devien pensar, s'està flipant, flipem-nos.
1: Està allà, no, anem a... Va ser molt guai, de fet, aquell moment.
0: Escolta, tu com tens cura de la teva veu? Tu te l'has de cuidar molt, has de fer molts exercicis, o ets aquestes persones que fan una mica de ràbia entre cometes, que els hi surt molt fàcil això i que no es queden mai afòniques, que no s'han de prendre mil beuratges miraculosos, etc.
1: Jo crec que de més jove em passaven més coses i ara estic en un moment que potser ens coneixem més i sé quan parar, quan no parar. Uh-huh. I no, fins ara no sóc una persona que escalfi abans de sortir, però potser ara començaré a fer-ho, però no ho he fet.
0: No ho has fet, eh?
1: És com que l'escolt, però sé on està el seu límit.
0: T'ha canviat el registre amb els anys?
1: Sí, va canviant. Sí, és com el pes que desitjava quan era jove, doncs ara tens una relació amb el terra molt, molt més potent.
0: Saps que ho he pensat, escoltant aquest disc nou? He pensat que tens un, com la Sara Baugan, sempre la cito quan penso en veus d'aquestes que pesen, no?, i que són a terra i tal. He pensat molt que el greu el domines més que mai. T'hi acomodes una miqueta més.
1: Sí, doncs jo he pensat que hi he d'anar més, que no l'he visitat gaire, o sigui, que hi hauria d'anar més, perquè he volat com molt sempre.
0: Sí.
1: Però bueno, està bé tocar tots els punts cardinals.
0: Això sempre. Sílvia Pérez Cruz, et presento Mariona Batalla, que acaba d'arribar a l'estudi.
2: Bon dia!
0: Ja som tres. Ara ja estic... Jo amb la Sílvia he tingut Mariona moltes estones, està ella i jo en un estudi de ràdio. Però és que et trobo a faltar, tia, quan no hi ets.
2: Ai.
0: Què t'ha passat? Els cotxes, i la vaga?
2: Els cotxes, la vaga i el queixal del seny, que me'l van arrencar ahir.
0: És veritat, un o dos? Un, de moment un.
2: Però punts de sutura i tot. Bueno,
0: queixal del seny.
1: Què dius? Sí. És molt més traumàtic del que diuen, no? O sigui, jo quan m'ho van fer no m'ho esperava, que era tan bèstia.
0: Calla.
2: Oi? Jo avui pensava, amb el que hem avançat com a societat, i encara m'han de treure les dents amb alicates.
1: Exacte, vaig pensar el mateix.
2: No, que com anacrònic, però bueno, en fi.
0: Escolta'm...
1: És veritat, eh?
0: Sí, Mariona, estàvem parlant de la veu amb la Sílvia ara mateix.
2: M'encanta.
0: Té una veu així prou digna, no?
2: Sí.
0: Convindrem?
2: Vale. Diu que podria parlar ella durant tota l'hora.
0: Sí. Escolta, hi ha una cosa que em pregunto. Sempre m'ho he preguntat, perquè t'hem vist en molts concerts i tu, Sílvia, gastes una cosa molt visceral. Això que dèiem, que abans deies em vaig quedar sense veu i els músics es pensaven que fluíem i que no sé què i tal. Tu, dalt de l'escenari, ets víscera molt sovint. Com casa això amb la tècnica?
1: Ostres,
0: no ho pensa, és que no ho pensa, va tan sobrada.
1: No, saps el que jo faig? Jo penso molt en tot l'altre perquè la veu no hi vull pensar. Jo sóc una persona que corre molt, i no canto fins al final, que tothom estigui bé a gust, i al final jo arribo allà i canto, però perquè vull que... que no hi hagi cap, perquè realment crec que el pensament frena moltes coses.
0: Podria ser, clar.
1: Però des de sobrepensar, de no connectar, de pors, i llavors no li dono opció a pensar. La veu surt quan entro a l'escenari, entro i canto. I sí, és una relació superanimal. I també amb el cansament, hi he pensat molt aquests dies, perquè dic, com pot ser? Estic deshidratada, estic treballant moltíssim, 3 concerts seguits. Uh-huh. I algo de, igual hi ha algo de dinamo, saps? Que mentre vaig cantant... jo tam, o sigui, gasto energia, però que també hem de guanyar per algun lloc.
2: Ja, no t'ha passat mai, Sílvia, estar cantant i connectar amb el cap amb alguna cosa i tenir aquest moment de dir, hòstia, que ara està pensant en no sé què.
0: Saps
2: com de dissociar una mica?
1: Sí, de tot. Vàries, vas cap aquí, vas cap allà... Sí, tot m'ha passat. Sí, de pensar en diverses coses o coses que t'han passat, coses que han de passar, preocupacions, o el millor és quan realment no penses res, que és el que estàs intentant buscar sempre allà, no?
0: Ja.
1: Perquè això és com presència, que la presència crec que deu ser la felicitat, no? De dir, estic aquí. Mm-hmm.
0: Estàs present i cantant cançons noves, per cert, com aquesta, que es diu Abissal, que diguéssim és una de les que dona títol al disc, perquè aquest disc funciona com tot un viatge, com sempre ens ha acostumat la Sílvia, i aquí ens anem a les profunditats del mar. Saps aquells peixos tan guapos que tenen com una llanterneta?
2: Sí.
0: Allà hi ha la Sílvia cantant aquí.

0: Digues que anaves.
1: Volia dir que aquesta cançó la vaig compondre sobre una cançó de la Marina Herlop.
0: Oh.
1: No les textures, sinó la melodia.
0: Clar.
1: La vaig fer a sobre d'una cançó perquè volia ajuntar dues coses i llavors ara la vaig extreure i he fet aquests arranjaments diferents. Però em fa feliç anomenar-la, no? Que estava...
0: Sap alguna cosa d'això de Marina?
1: Sí, absolutament.
0: Que si heu estat oients mai a un concert, o sigui, Mariona, de la Marina, sí. Amb l'Starta Relena per allà, a més a més, fent-li aquell coixí increïble que fan.
2: És que és una mena de... És que jo no diria ni que és un concert,
0: no,
2: és com
0: exacte.
2: Un ritual, meditació col·lectiva, és que
0: és
2: no ho
0: ritual,
2: sé.
0: És un ritual, Escolta, avui, Sílvia, passa una cosa. Aquest programa tu no ho saps, però és...
2: Una capsa de sorpreses.
0: Efectivament. Llavors, ja has sentit fa un moment que la Mar Pujol parlava de tu. Avui saps què ha passat?
1: No.
0: Que molta gent vol parlar.
1: Ah, sí?
0: Però quan és molta, és molta. Llavors, entre que jo xerro molt i que hi ha molta gent xerrant, al final la Sílvia no dirà res avui. Per tant, ens hi posem. Moment de pausa d'aquesta persona.
3: Hola, jo sóc la Lucía Fumero. I la veritat és que sempre he tingut molt en compte els meus moments de pausa i, per exemple, la migdiada de després de dinar és una cosa totalment sagrada, ve de família, ni que siguin 20 minuts, i aquest és un gran moment de pausa, però també doncs cuinar i reservar moments que potser diries mira, ara podria fer això, podria fer l'altre i me'ls reservo per estar tranqui i per puc fer alguna cosa i o puc no fer res. És com que no intento no sentir-me culpable en aquells moments si no faig res. I la veritat és que, mira, això ho he aconseguit. Altres coses no, però això sí.

0: la Silvia Pérez Cruz i la
1: Lucía Fumero,
0: que aquí, si sentiu aquests teclats, que és un Fender Rhodes d'aquests clàssics, sí. Ella és qui ho està tocant, això. També sintetitzadors. Passa una cosa amb aquesta cançó, Sílvia, que és com... Jo venia pensant, escoltant el disc, que has anat recollint tantes músiques al llarg de la teva vida que ara ja et flueixen soles i se t'encomanen soles, se't contaminen soles. I això podria... Això, aquí hi ha aquesta cosa de cordes i un Fender Rhodes que podria ser una cosa més jazzística, però alhora hi ha unes cordes i altres cançons que venen de la bossa nova, però a la vegada es barregen amb altres estils. Has ja difuminat totalment la teva música?
1: Sempre l'he vist així, el que passa que amb el periodisme es necessita anomenar les coses, però sí, jo ho visc així sempre, el que passa que cada vegada conec més estils o més persones.
0: I se't barregen més. O sempre ha sigut així, sí?
1: Sí, el que passa que entendre-ho... O sigui, jo sóc amant de la música i amb les eines que tinc expreso el que tinc. No penso, vaig a fer... A vegades una cançó dic, la vaig a fer d'aquest estil, però no, jo penso el que vull transmetre i amb el que tinc va sortint. Llavors aquí, i amb el jazz, per exemple, no hi he pensat en cap moment.
0: No, eh? No. Una miqueta sí que hi és. Tu creus que sí?
1: Però no, és que no hi he pensat, jo estic pensant unes harmonies i... Una emoció que vull explicar aquí, no?
0: Per exemple,
1: la tiro enrere perquè li vaig fer una amiga que estava trista intentant que es vagi com desfent i després tornar-la a anar desmuntant, no? Dir, si plores hi ha aigua i si hi ha aigua hi haurà un arbre, o sigui que tornar-se a reneixer fins a arribar a la idea de no som només emoció, també som pensament, ets sirena i capitana, no? És com des de la sensació.
0: Hi ha moltes cançons d'aquest disc que són justament això, eh? Que són com una mena de cercle d'infinit de vida, no? Hi ha cançons que són com un mantra, que podrien ser eternes.
1: Les Abissal són eternes.
0: I és veritat que, és a dir, plora, que t'autoalimentaràs. Tenim una altra cosa de la Lucía Fumero, una senyora que ve d'una família de músics increïble i que també li hem demanat que parli de tu. Li fotem.
1: Jolín, és egoístic.
0: Sí, espera't.
2: Bueno, què dir sobre la Sílvia, no?
3: Que és una absoluta mestra. Jo crec que sense ni tan

0: sols plantejar-s'ho o només en la seva manera de ser, en la seva manera d'actuar. Jo he tingut la sort de veure-la treballar doncs en assajos, en proves de so, per algun parell de coses que m'ha trucat. I la veritat que és que sempre surto d'allà amb una bomba d'energia, i tot i que pugui ser cansat, no? Dius, de cop fem un assaig allò bastant llarg i un hauria d'arribar a casa cansat, i jo sempre arribo a casa amb una bomba d'energia i d'il·lusió, de ganes de fer música, només de veure-la. Només de veure-la treballar, bueno, és que és d'aquesta gent que és absolutament increïble. En fi, admiració i estima profundes. Un petó, Sílvia. Adiós.
1: Un petó. Ui, ui, ui, no sé si estic preparada per tots aquests regals avui.
2: No s'ha acabat, eh? No s'ha acabat. Sílvia.
1: Que forta la vida.
2: Aquest programa, efectivament, és una caixa de sorpreses.
3: No parlem d'emocions i de regar-se i no sé què.
1: Toma,
3: toma ja.
2: Escolta... Ui, la vale. Lucía ho diu i ara de seguida ho dirà una altra veu, vale? I ho diem la Mariona i jo, perquè ens fem farts d'entrevistar gent cada dia, una persona aquí durant una hora. Hi ha molta gent que ens diu: la Sílvia va obrir camí, la Sílvia és referent. Sé que costa, i això ens passa amb altres artistes que han sigut referents per altres bandes, altres estils musicals, potser costa acceptar-ho o dir-ho sense... Bueno, la modèstia que gastes, però t'hi sents referent ja?
1: Sí.
2: Sí, va, visca, ho celebro tant, això.
1: No, ara sí, perquè, clar, és com... Al principi no ho entenia, perquè jo sóc jo tota la meva vida, no? És que jo estic amb mi tota la meva vida. I al final de que et vagin explicant, de veure-ho, d'escoltar-ho, no? Primer molt clar amb la veu, després amb el gest, amb la manera de... amb la creació, i és molt preciós. Sí, i altres llocs, no? Perquè, clar, tot estan tan connectats als països que pots anar a altres llocs i veure també que un altre artista t'expliqui com l'has pogut inspirar o desbloquejar o no sé. És raro de parlar-ne, per
2: mi. És raro, ho entenc.
1: Però és bonic. Hi ha moltes maneres de fer-ho, també, no? Hi ha gent que ho fa, ho celebra i em celebra, gent que ho fa i no ho diu, gent que és... Bueno, com tota la vida, jo crec que tots els oficis, no? Gent que dius, hòstia, que preciós, no? Que poder sentir que has obert una finestra i que passi l'aire, hòstia, desbloquejar algo que jo que sé el que és,
3: no? Tu no et fas sentir com orgullosa de tu mateixa, ja no tant pel fet que hi hagi gent a qui l'inspiri, sinó a dir, he fet un treball personal molt heavy i està traspassant barreres i estic com desprenent el meu aprenentatge, tant musical com vital, no? Que jo que sé, que algú connecti amb la manera en la que tu connectes amb el teu cos, amb les teves emocions, és com uau.
1: Sí, perquè és profund, perquè des d'on ho faig realment té a veure molt amb una manera de viure i de cuidar, insisteixo. Uh-huh. Llavors, si això s'encomana d'alguna manera, és molt profund, més enllà de la música.
3: Clar.
1: No? De dir, sí, perquè una mica és, si és valent, perquè ara els he parlat d'una manera de treballar, que és una entrega, unes ganes de cuidar cada detall humà, musical, l'escena, la imatge, com intentar cuidar, que és una voluntat que m'encantaria que es traspassés en tots els oficis, no? I això m'emociona, i que li vinguin ganes de crear, que bé.
3: I com portes el tema de l'autoexigència i com busca la perfecció o el perfeccionisme? Perquè de vegades penso, quan vols fer una cosa com molt humana i molt emocional, potser si busques la perfecció perd una mica d'aquesta humanitat. Com que les coses viscerals són completament imperfectes i caòtiques de vegades.
1: Sí, sí, no hi penso gens amb la perfecció, ni no tinc autoexigència artística. No,
3: eh?
1: No. Per això deia que lo emocional no hi penso fins al final.
2: Yeah.
1: Lo emocional ho treballo a nivell humà. Això sí, que potser aquí potser m'he de relaxar perquè noto molt a tothom, estic molt pendent. De fet, estic en un moment ara de... Hòstia, Sílvia, has donat tant, estàs sempre amb un sentiment tan comunitari. Ara com torna't a... com una mica de cuidar-me, em sento
2: autocures.
1: Molt... També la meva filla de 18 anys, no? Tot té com un sentit de... Però tu cuidant tota la vida, no?
3: Yeah.
1: I llavors... ara estic com molt contenta d'això. Mira, ja avui me'n poseu aquests àudios, no?
2: Ui, espera.
1: M'estan tornant moltes coses aquest any. Aquesta primavera, dic, té moltes flors. Però no tinc gens d'autoexigència artística. És que jo curro molt perquè m'agrada. Jo, I, però ho faig de... No tinc por ni patiment artístic. Això no ho tinc.
2: Mm-hmm. Patiment artístic. Això és maco, de pensar, perquè a vegades sí que hi ha gent que et ve i et diu, hòstia, aquest disc l'he patit, no? L'he sofrit. En aquest sentit de la perfecció, el tal, hòstia, donar-hi 30 voltes, etc. Tu mai a la vida et passa això.
1: No, em cansa molt la mescla, per exemple, no? De dir, hòstia, que el cervell aguanti i sàpiga quan hagi de parar, també saber l'equilibri entre quan s'ha de parar o quan s'ha de seguir lluitant per alguna cosa. Això és una cosa que em, a la vida en general m'intriga, no? I últimament veig que sí que puc lluitar una mica més, no? Perquè sempre m'han dit, sí, s'ha de saber parar. Llavors em quedo amb això i no, a mi el que em toca això és l'altre, que ja ho tinc, el de deixar anar, el de parar i de lluitar-ho.
2: Tens la sensació, Mariona, que avui s'ha com tancat un cercle en el següent? La Sílvia ara mateix parlava de retorn, que això en l'art passa, i en concret en la música passa més, perquè hi ha aquesta direcció, aquesta interacció directa amb el públic, no? Tu vas a cantar un lloc i el públic és a baix, i el veus, i reps, i molts músics et diuen, hòstia, és que el més bonic de tot és que després d'un disc, d'una feina increïble, pujada a l'escenari, notes aquest retorn. Però tu ja parlaves d'un retorn gairebé metafísic, ara fa una estona, no? Fins i tot del gest, de molta gent que està dient, ja no tant del retorn directe de públic artista.
1: Ara sí, ara deia per això, no, de que companys t'agraeixin o t'expliquin experiències, i no tant de parlar, de sentir-ho.
2: Sentir-ho,
1: Hi ha algo que està en repòs. I deies lo dels cicles. Si el meu disc anterior d'Originals era Tota la vida un dia, no tenia 40 i mirava el passat i el futur, ara estic com fent els petits cercles de dins, no? Que vas, em perdo, em trobo, no? Sí. I aquí, ara, realment, quan et perds és com si estiguessis a l'aire, no? Que és una mica el que diu el disc, i llavors hi ha un moment de terra, i ara és com un moment de terra de... Ah, va, moltes gràcies, que bé. I de pau.
2: Tota la vida un dia, es deia aquell... Tota la vida un dia? M'equivoco, no?
1: Tota la vida un dia.
2: Que era un disc, exacte, amb un concepte al darrere, com molt gros, com molt... El sentit de la vida, gairebé, de Monty Python, era allò, però molt diferent. No hi havia xistes a dintre. Una cosa, hi ha una altra persona que vol dir coses.
1: Aviam. Sí.
2: Anem al mar, una altra vegada. Anem en concret a Vilassar de Mar. Judith Nederman.
4: Aviam. Parlar de la Sílvia és molt important perquè, a més de ser un manantial inesgotable de música i cant, perquè sempre que l'escolto i sempre que la veig, no només a l'escenari, sinó potser en entorns més quotidians, no?, que he tingut la sort de compartir amb ella moltes vegades de més a prop. O sigui, sempre que canta, sento que és com un manantial, sí, d'aigua fresca, com aquestes fonts que trobes a la muntanya, que sempre surt aigua, sempre, sempre, sempre, doncs tinc com aquesta sensació. I és una sensació, bueno, que emociona molt ja de per si, no?, perquè sento que és com si estiguéssim davant d'un fenomen extraordinari de la natura, no? A part d'això, clar, la manera que té de cantar, com ha combinat totes les seves influències i ha trobat el seu propi estil i ha sigut un artista tan sumament lliure de fer el que realment sentia i a sobre, amb tota l'emoció possible i connectadíssima amb el seu cor, no? O sigui, és que canta des del cor. Doncs això ha obert un camí que crec que ha marcat a totes les generacions posteriors. I jo sempre ho he pensat, que aquí a Catalunya, bueno, clar, perquè les cantants que hem nascut aquí després ens hem pogut nodrir de tot el que ha fet i de veure com, sí, com es feia un lloc, no? Com construïa la seva carrera i com és una carrera tan inspiradora perquè és una carrera lliure. O sigui, sentir que ella té les regnes de tot el que fa és algo que crec que sí, que ens ha inspirat a moltes que venim després. I després, bueno, veure com això també, doncs, ha passat amb cantants de moltes altres parts, no? Perquè jo ara que he tingut l'oportunitat de viatjar a Sud-amèrica o ara que he fet unes amigues del País Basc, doncs que aquesta llibertat i aquesta connexió amb les emocions és algo que també ha traspassat més enllà de tenir-la aquí a prop. O sigui, que crec que és una artista capdalt, importantíssima, i que moltes coses que s'estan fent ara no s'estarien fent si ella no hagués obert aquest camí i hagués sigut tan valenta i hagués estat tan i tan compromesa amb la seva essència i el seu art. O sigui que moltes gràcies, Sílvia, i que esperem, bueno, sentir-la tots els anys possibles.
2: No volia que passés això, jo he dit, som greu, però sí, és gent que vol dir coses.
1: No, són precioses, però, ostres, que ara em sembla molt fort. Moltes gràcies. Que bonic, no?, parlar de la llibertat, i em sembla tan preciós poder que si transmeto llibertat a la gent, em sembla algo tan valuós. Uau, he de practicar-ho de rebre tant d'amor, eh?
2: Tant, doncs, va, que ja s'acaba, no pateixis, no pateixis. Per cert, una abraçada també molt forta a la gent de Vilassar de Mar.
1: Sisplau.
2: Aquesta cançó que sentíeu tan bonica de la Judit Niederman, és una cançó que es diu Llibert, que va pel seu avi, que va desaparèixer, va morir el seu avi, i en concret el videoclip està gravat dalt del Valer Sant Ramon, que hi ha una associació de Vilassar que es diu Bric Barca, que el seu avi i altra gent van recuperar aquest valer, i això és una història brutal. Aneu a veure el videoclip de la Judit.
3: El programa en el que la Judit ho explica.
2: Podeu fer això, perfectament.
3: Que tenim tota la història explicada
2: llarguíssima. Posem una cançó teva i així...
1: Sí, donar-li les gràcies, sisplau, Judit preciosa, Lucía, Marc, que guapes, que generoses, moltes gràcies.
2: I espera, t'insisteixo.
1: Ho dius físicament perquè ho registreixi.
2: Exacte.
1: Com...
2: Aquesta es diu Moreno. Del mar.

0: Aquesta es diu Moreno. Saps què he pensat, Mariona? Que aquí perfectament, i així aprofito també per fer una miqueta de promo de programa, aquí perfectament hi podria col·laborar en Guillem Roma, perquè és com un bolero, és un bolero aquesta cançó, no? I al Guillem això se li dona molt bé.
1: Molt bé, senyora.
0: I amb això aprofito per dir, recupereu l'entrevista si voleu, quan va venir el Guillem, que està amb un projecte nou que m'agrada moltíssim. Hem parlat una miqueta del teu disc, i hem dit ja que has fet aquest disc, que és un clar contrast, Oral Abissal, es diu el disc, entre allò més terrenal i de cançons que, malgrat d'autoria pròpia, podrien ser cançons populars. Això ho he estat pensant molt. És com aquesta cançó que estem sentint, que és teva, però que en el fons penso, jo aquesta cançó la conec, aquesta cançó la puc cantar d'alguna manera. Jo no sé si ho busques, això, jo no sé si busques que hi hagi cançons teves que cridin aquesta col·lectivitat, però sí que et puc dir que quan vas venir el 2017 a un programa que es diu Els Experts i Cat, a presentar Vestida de nit, vam titular la Silvia Pérez Cruz i la música des del col·lectiu, algo així.
1: M'encanta.
0: Ha sigut sempre així, en el teu cas, des de Les Migues, que és quan és el primer cop que et vam conèixer i que vas venir aquí, fins ara?
1: I des d'abans, no? Perquè jo vinc d'escola de música, intercanvis, de viatjar amb corals, amb d'allò, hi ha algú... Jo me recordo quan vaig anar amb la coral a Itàlia per primera vegada a cantar repertori religiós, que allà vaig sentir que formava part d'un tot i em va semblar tan sa i tan preciós, de dir, no, és que la meva veu ni l'he de sentir. Quan sentis que formes part de tot, això comença a anar bé. Yeah. I ho he anat treballant molt i ara vinc de Donosti, Pamplona, que érem 15 a l'escenari. Hi havia algo tan preciós del grup de gent. O sigui, per mi és com una petita societat. I fer que tothom pugui brillar en solitari, però que llavors la bellesa que es crea en el col·lectiu, sigui petit o sigui gran, em sembla molt preciós. Ai, mira, el Seiki.
0: Sí, aquest és el Seiki. M'has de dir que és el Seiki?
1: Uau.
0: Què és aquesta persona? Perquè, clar, l'hem estat buscant i no n'hem trobat informació.
1: No, clar, està
0: no
1: flipant en Seiki ara mateix. En Seiki és un indígena de Colòmbia que em vaig trobar en una biblioteca, en una llibreria, perdó, i estava buscant llibres de literatura, poesia indígena, i ell em va dir, soc indígena. Llavors vam començar a parlar, va ser una conversa molt bèstia, i em va dir, et vull tornar a veure i et vull compartir coses. I llavors vaig tenir la conversa de les més bèsties de la meva vida a l'aeroport de Bogotà. Sí. Amb ell va venir i em va començar a dir tots els sabers de la seva comunitat. Mira. I jo així dic, no sé per què m'estàs donant tot això.
2: Jo no sé si bé com pots sostenir aquesta, o sigui, no aquesta intensitat, com aquesta connexió amb la vida. O sigui, a mi em fa la sensació que tots anem com...
1: Sí,
2: però anem tots com alienats una mica...
0: Surfejant l'onada.
2: Sí, surfejant l'onada, i de sobte la Sílvia agafa i es fot literalment com al fons del mar i dius, no, que aquest és el nostre espai.
1: Com que no et fa... també, sí.
2: Però em fa la sensació que no et fa por com enfrontar-te a la immensitat.
1: Sí, que ara la veritat és que no, i puc dir que quan atreveses la immensitat, almenys la que m'ha tocat ara, cadascú té la seva, aquest no saber, aquell vertigen, si tens aquella petita valentia, ja només l'orgull d'haver-la travessat et dona un algo, però hi ha uns regals allà al darrere molt, que no tenen forma, però que són molt plens d'algo molt preciós. A veure, jo, si estic explicant coses molt intenses, és veritat, me'n passen moltes i cada vegada me n'adono més. Ja, això, hem de començar a acceptar certes coses, però jo faig molt capullo, ric molt, que no es pensa, perquè sembla que jo sempre visqui així, perquè jo ric moltíssim.
0: Des del misticisme tot el dia, no? No és així.
1: Potser em místic en el sentit de la presència i l'entrega, això sí, però fent el burro també i fent... El que passa que això que us explico potser és de lo més potent.
0: Yeah.
1: Ara aquesta persona, i que et vingui algú que no coneixes i et vingui a donar algú que ha estat protegit. Hòstia, pensem tot el colonialisme, si es va carregar tantes coses que l'únic que queda a vegades és el silenci. I que algú et vingui a compartir algú que et diria que és un silenci, és molt potent, i li vaig fer aquesta cançó.
0: Parlant de silenci, anirem a una cançó que es diu Mar Muerto.
1: Wow.
0: I que també conté, doncs això, un silenci, en aquest cas un silenci polític, moltes vegades, una invisibilització de tot plegat i també unes lluites molt bèsties.

0: Efectivament, això és Cara o Creu, aquesta cançó, que a nivell sonor ja sembla que és que, bueno, és que a nivell sonor fa patir aquesta cançó, no? El tractament de la veu en algun moment, en el moment més àlgid, com més visceral, el que dèiem abans, no? Un tractament sonor que per tu són importants els espais sonors, i aquí estem a mitja, entenc, al Mediterrani, però pot ser qualsevol altra mar, que sigui un trànsit de persones que necessiten anar a un lloc per aconseguir una vida digna. Bueno, no sé, no sé què tens a dir d'aquesta Mar Muerto.
1: Ma, això és un intent de... sí, posant nom i recuperar, que recuperem l'empatia a l'humanitat i pensem que, per exemple, hi ha gent que arrisca la seva vida per tenir una miqueta de vida a l'altre costat.
0: Una miqueta, exacte, una miqueta.
1: Per això dius...
0: Els hi donen ben poc.
1: Sí, i em sembla que estem vivint un moment que estem perdent, però al mínim d'empatia ens estem acostumant a sentir coses molt terribles. I aquí vaig parlar, després de fer això, des del meu cor, però bueno, jo visc aquí. Li vaig demanar a la gent d'Open Arms si em podien aconseguir algun testimoni així respectuós d'algú que hagués creuat l'estret.
0: I són aquestes veus.
1: I que digués el que havien sentit. De la por.
0: Per cert, parlaves d'això, d'aquesta falta d'empatia. Jo m'he apuntat per aquí un concepte que va sortir el dia que va venir el Ferran Palau, que és el concepte de la hipernormalitat, o aquest art de fingir que no passa res, que això és un concepte que va acunyar un antropòleg que es deia Alexei Yurchak, avui m'ho he apuntat per aquí, va acunyar aquest terme durant la Guerra Freda. És aquesta cosa, i a més és un concepte que, si la portem avui en dia, té molt a veure amb les xarxes socials, que és allò que tu et surt una foto d'un nen mort a la platja, no? Aquella foto famosa, i de sobte fas així i ja tens un vídeo de gatets i ja està, ja ho hem normalitzat, que passin coses tan greus.
1: Sí, sí, me'n recordo, això havia, ho vaig veure, no? Hi havia com un resum fet d'això, de que, clar, acabes anestesiat perquè vas d'un lloc a un altre. És fort que siguis tot en el mateix lloc, també, clar, no fa gens de bé.
0: No fa gens de bé,
1: sí, perquè ens hem d'enfadar, ens hem d'afectar. Saber que vas a veure allò i... Sí, sí, estem molt al límit.
0: A tot això, recomanar-vos una vegada més el podcast El Mar, el Mur, que es va fer des de Catalunya Ràdio, la Mercè, la Mireia i tota aquesta gent dels Solidaris, que van fer una feina increïble, i que té banda sonora de Momi Maiga, sense anar més lluny. Momi Maiga, que és una persona que és, bueno, és flipant. L'altre dia ens va fer un concert de Cora aquí a l'estudi.
2: Va ser fortíssim.
1: No, és molt bèstia, és que és molt potent. El Momi ara estan a Senegal, just estan anant a tocar... l'Aleix, el Carlos, que també toca amb mi. I el Momi, després d'escoltar aquesta cançó,
0: què?
1: Em va dir: Sílvia, moltes gràcies. I anava parlant i em diu: no, és que és molt important que ho cantis tu, moltes gràcies. I dic que, hòstia, això és el... si tu ho veus, si tu et fa bé, em quedo en pau.
0: Tenim 10 minuts, Sílvia, encara hem de sentir algunes veus més. Abans, però, estem sentint aquesta que es diu Mar de na Catalina, i que m'hem fet una palla mental increïble amb aquesta cançó, Sílvia.
1: Aviam,
0: sí. Deixes que te l'expliqui?
1: Sí, clar.
0: Amb aquesta cançó he pensat directament en Alfonsina i el Mar.
1: Ah.
0: Perquè Alfonsina i el Mar és una cançó que parla d'un suïcidi, d'una dona que entra al mar i desapareix, i en canvi amb aquesta que es diu Mar de na Catalina... he pensat, és què hauria passat si aquesta persona, l'Alfonsina, hagués tingut un acompanyament.
1: Wow.
0: De les seves amigues, no? Perquè a la cançó diu: sabe Dios que angustia te acompañó, Alfonsina del Mar, i aquí la gent que cuida aquesta Catalina sap quina angústia passa i l'abracen, d'alguna manera. M'he liat molt aquí o no?
1: No, tu no, té sentit. Jo no ho he pensat, però té tot el sentit. O sigui, sí que té sentit el que dius, però no havia pensat amb l'Alfonsina. El que passa que l'Alfonsina ja forma part del meu aprendre a cantar, si inconscientment pot ser. No és una cançó que neix de la tristesa profunda més solitària. I era una cançó que no era jo. I de cop la cançó m'ensenya que necessito unes veus, i venen, és com ve la Mar, la Lucía, no, la Judit, tot, la Marina, la Rosó, l'Anna Rossi, la meva filla, l'Anna Ferrer, estem allà cantant.
0: Ai, vaya lenc.
1: I de cop dic, clar, és que la cançó m'ha ensenyat que en aquests moments de soledat el que t'ajuda és la companya, no, l'amiga o l'amica, i que surt d'aquí, surt del fons del mar, com dius tu, des del col·lectiu. Llavors vam començar cadascú a plorar lo seu, i m'ha passat una cosa molt forta que deixa'm perseguir amb aquella intensitat. Jo la lletra El títol el vaig fer perquè li vaig fer la melodia per la filla de la Rosa Cortana, del que a vegades m'ha deixat algun vestit, i es diu Catalina, mare d'Anna Catalina. I la cançó la vaig fer amb una cançó de amb una casa de Mallorca que és Binifarda.
0: Sí.
1: I allà estava sola vivint aquesta tristesa. I ahir em va dir, li dic, mira, t'envio la cançó que vaig fer a casa teva. Diu, estem molt emocionats a la família perquè la dona que vivia en aquesta casa es deia Catalina.
0: Ai, ai, ai, ai. Ho veus? Estem normalitzant unes coses aquí que li passen a la Sílvia.
2: Això és el que deia Albert, que està hiperconnectada.
0: Sí, és molt fort.
1: Crec que està molt connectada, però clar, jo que sé, és que jo sempre sóc jo, no sé jo. Però això és molt...
2: És fort.
0: També és fort, canviant de tema, aviam si ja deixem ja de...
1: Sí.
0: No, perquè no deixaràs d'emocionar-te. El que va dir aquesta persona de tu.
3: Sempre he sigut molt fan. Mis dos favorites del món mundial de mi país són Estrella Morente i Silvia Pérez Cruz. ¿Sabes? Es que són mis dos faros, mis dos voces favorites del món mundial.
0: La Rosalía.
1: La Rosalía, no ho sabia. No ho sabia, m'ho van enviar. M'ho van enviar l'altre dia i dic, uau, ostres, quin honor. Sabia que l'havia inspirat, que li agradava la meva veu, però jo no ho sabia que després del que ha vist pugui dir això.
0: Farem una cosa, anirem d'una persona ultrafamosa que parla de tu, que és la Rosalía, a qui jo vaig dir-li que no una entrevista una vegada, refri, ho sento, perquè, bueno, soc tonto a vegades, bueno, a una persona que no és gaire famosa, però que respon al nom de... Ara t'emocionaràs. Jo no sé com he arribat fins aquí, però aquesta persona es diu Anna Pérez.
1: Ai, por favor.
4: Hola, cariño. Bon dia. Que ets inspiració pura per moltíssimes persones, però especialment per mi, a banda de que ets una de les persones més importants de la meva vida i ets preciosa per dins i per fora, sempre t'ho dic, no?, que m'encanta, a part de l'art que tens i la llum, la manera de cuidar i de fer comunitat i de connectar amb els músics a l'escenari, que sempre em sembla preciós que puguis fer el que fas i a la vegada estar pendent de tot i de tothom i fer com que tothom pugui brillar, no? I em sembla que tens una manera de fer art super generosa, super, super generosa, i crear en comunitat, que és una cosa que té moltíssim valor, i a més tinc la sort de viure't en família, no? Que per mi saps que ets com una germana d'ànima i que compartim aquesta tribu Pérez, que també es nodreix molt del xup-xup i del cuinar, i també compartim aquest amor per la cuina i pel cuidar la gent de prop, no? I que estic super agraïda de caminar juntes, de tenir-te la meva vida i de disfrutar d'aquest regal de persona que ets i d'artistassa. I et desitjo tot el millor perquè t'ho mereixes. Una abraçada gegant.
1: Wow.
0: Sílvia, et prometo que no tinc ni idea de per què vaig acabar parlant amb la teva cosina, l'Anna Pérez. És la teva cosina?
1: Va,
0: sí que ho sé. Va ser a través de la Magalí, Sare, que és una persona que ens ha donat certes pistes, no? Però jo li vaig dir, és la seva cosina? Em diu, sí. Té moltes ganes de dir coses.
1: Wow.
0: No sé com hi va arribar, la Magalí, però vaja...
1: Que fort, és que és de les persones més... Mira, de les que més aprenc del món, del que parlar, de saber acompanyar. Avui li deia, m'ha enviat alguna i dic, tu em vas parlar de què? De saber acompanyar, que no és ni estirar ni empènyer, estar al costat, és molt profund, és una persona que et regala tàpers de sopa, caldo d'ossos, de menjar, que
0: cuina des de... És cuinera, ella?
1: No, és no. Una bona persona.
0: Però què fa la vida, de professió?
1: Ella fa moltes coses, està en una fundació molt important, Nexa, que ajuda tots els nens que tenen diferents discapacitats dels 0 als 3 anys. Uh-huh. També està, fa com rutes per Barcelona, va estudiar periodisme.
0: Val. L'haurem de fitxar, perquè a mi m'agrada molt, a més el seu timbre de veu m'agrada.
1: La veu, no? Ui, t'encantaria,
0: sí, no?
1: L'Anna.
0: És una...
1: Sí, és de ràdio total.
0: Sí. Hem d'acabar, però abans encara apareix una altra persona.
1: En sèrio?
0: És l'última ja. Mira, el problema és que tenim com a mèdium la Magalí Sare, la Judit Nederman, que són gent que ha treballat amb tu, et coneix, sap quina és la teva xarxa, que pel que hem vist avui és molt àmplia,
1: molt
0: la teva xarxa.
1: I això és l'èxit de la vida, eh?
0: I l'última persona que parla és una persona que, a més, té un timbre de veu que em recorda el meu, i que toca la guitarra molt millor que jo, això sí, ja t'ho dic. Es diu Sebastià Gris.
1: Ai, per favor.
5: Hola, hola. Mira, encara som per la carretera, anant de concertet, i sempre que som a la carretera, pensem la gent en qui ha passat moltes hores a la carretera. I amb tu, Sílvia, aquest any n'han passat moltes hores a la carretera. I concretament record molt un aniversari que vàrem passar a la carretera, aniversari meu, que va ser un dels més especials que he viscut mai, en tots els sentits. I també li donar les gràcies una altra vegada aquí davant tothom. I aprofitar per donar-te l'enhorabona per aquesta sortida de disc, que al final és com un aniversari treure un disc. Llavors, moltíssimes felicitats, moltes ganes de veure-ho en directe i de que ho disfruten tots i totes. I endavant. Enhorabona.
6: Enhorabona.
0: La Magalí, al final, no podia fallar. Sebastià Gris, que t'ha acompanyat a la gira amb el Salvador Sobral.
1: El Salvador és tan preciós. Sí. I hem tingut xerrades molt boniques. És que aquest dia va ser molt especial perquè tenia un aniversari al mig de la carretera a Brasil, pobre, una furgoneta 10.000 hores, i amb la Marta Roma li van fer tot un show d'aniversari.
0: Marta Roma, per cert, que continua a l'equip de la Sílvia, un equip que sembla que s'ha solidificat i que ens agrada moltíssim. Concerts, doncs, aviat a Palma, a València, també passaràs per Figueres, era, si no m'equivoco.
1: Per Peralada,
0: a Sitges. No, a Passeig de Terramar. Molts bolos d'aquest oral abissal de la Sílvia Pérez Cruz. Ara ens quedarem amb una cançó, però, que se'n va una mica enrere, es diu El Panquelero, perquè quedi clar que la Sílvia és una tia feliç.
1: I en aquesta cançó
0: ho veurem. Sílvia Pérez Cruz, t'estimem, moltes gràcies.
1: Jo també, gràcies.
0: Maria de Batalla, fins demà.
2: Fins demà.
0: Adéu, Dani Exposito.

0: Fes una pausa. Cada dia, de 2 a 3 del migdia, a ICAT.
1: Quan ens pregunten per què fem un programa de 5 a 6 del matí, la resposta no pot ser més clara.
2: Porto gairebé des del minut que veu començar els inicis del programa. Va ser com un xut d'energia. Els matins, quan em llevava, pam, poses la ràdio, que és el primer que faig, sentir els programes refregits. I la veritat és que quan veu proposar de fer aquest programa, uau, contenta.
1: Els oients sempre tenen la raó.
3: AICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalia.
4: Som pura cafeïna.
5: L'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per 2.
6: Per 2.
5: Dos presentadors, dues hores de programa. Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda, AICAT.
7: Al maig, el Cicle Gaudí projecta Cirat, d'Oliver Lache, a 134 poblacions catalanes. Una experiència sensorial immersiva en forma d'aventura que planteja una distopia del món rave i un viatge a la recerca no només d'un ésser estimat, sinó de la identitat de cadascun dels seus protagonistes. Recomanat per ICAT.
8: La Fira Trapezi celebra 30 anys a Reus i es consolida com a referent del circ contemporani al sud d'Europa. Del 13 al 17 de maig, la ciutat acull una programació internacional amb propostes diverses i compromeses. Amb una forta implicació local, la Fira Trapezi esdevé un punt de trobada clau per professionals, artistes, institucions i públic del sector cultural. Recomanat per ICAT.
3: Mariona Batalla i Albert Miralles et conviden a fer una pausa.

0: Escoltes i cas.
1: Són les 3.
2: Benvinguts, benvingudes al LOS.
1: Bona tarda, Catalunya, i bona tarda, ICAT, suposo. Soc l'Alberto Gadel, això és el Loft, i avui, com podeu estar intuint, estic completament trista i sola perquè la meva companya, Gala Castelltort, per un motiu, bueno, com es diu, mèdic, assistir avui aquí, està tot bé, ella d'aquí res tornarà a ser amb mi, però avui això s'havia de tirar endavant i no es podíem deixar sense programa.
3: Bona tarda per qui la tingui.
1: Efectivament, Gala, tot dit per Whats. Vinga, això és el Loft, el piset compartit de Catalunya, i avui dimarts 12 de maig sabem que... la gran cita de 3CAT ha fet el salt a Espanya. Avui m'ha sortit un senyor molt sexy al meu paratí dient no sé què de la gran cita, realment no tinc ni idea perquè... no m'ho he mirat perquè encara no m'he pogut acabar el reality, però sí que és veritat que m'ha impactat veure com es comentava el reality com si fos la Isla de las Tentaciones des d'Espanya.
4: Estoy viendo La Gran Cita, que es un rating de 3CAT, de TV3, que por cierto me estaba pareciendo como muy guay, la verdad. Y en el sexto capítulo hay un momento en el que...
1: Bueno, deixem-ho per si hi ha spoilers. Ara bé, t'he de dir que estic enfadadíssima. Per què no se m'ha cridat a mi per fer o participar en aquest programa? Estic dolguda amb aquest país que no valora el talent local. De debò que estic farta. Mira com de boja m'he tornat que quan un espanyol ha dit que li encanta el format de TV3 he decidit fer-ho notícia. Però bé, no passa res. Estic farta de ser una desgraciada. No puc més, de veritat. Però bé, enhorabona a l'equip de La Gran Cita. Sou fantàstics. El meu petit brot suposo que quedarà satisfet quan em convideu a participar. Si més no, un cameo a la temporada 2, a la temporada 20, a la temporada que sigui. Jo seria molt feliç. Però bé. Dua Lipa, això és una altra notícia diferent, està en una batalla legal amb Samsung perquè diu que la marca ha utilitzat sense permís una imatge seva en les caixes d'un dels seus models de tele. Ella els va denunciar per 15 milions de dòlars, tela, dient que la imatge que han utilitzat és d'un festival de 2024 i que els drets doncs, li pertanyerien a ella, no sé ni quantos, però bé, Samsung s'ha defensat dient que van rebre permís explícit per poder utilitzar la imatge. Tot i així, diuen que respecten molt a la feina de la Dua i que estan oberts a trobar una solució constructiva al problema. Dua Lipa, sigues bona i seu a parlar amb el senyor Samsung, que no te costa res, amor. I si tens més de 50 anys, has de saber que... La Oreja de Bangkok va començar aquest dissabte a Bilbao la seva gira Tantes coses que contar Tour 2026 amb Amaia Montero com a veu 18 anys després que ella, doncs, com ja ho sabem i ha sonat per tot arreu, abandonés el grup. Però què passa? Que els fans no van estar contents quan, de cop i volta, arriben al petit concert a Bilbao i ella sona així. Ai, gallina de pelos, eh? Realment això... La Maia canta fora de to, desafina... Bueno, tot això que podeu imaginar, intuir amb l'àudio que heu sentit. I de fet, ella mateixa, durant el concert, ho va admetre i va demanar perdó al públic. Home, després de 18 anys esperant aquest moment, que sigui això com la teva entrada, deu ser... Bueno, que no deus dormir. Ella et porta sense dormir des de llavors. Però bé, paral·lelament, Leire Martínez tenia un concert de la seva pròpia gira i la van veure molt emocionada quan va dedicar unes paraules al grup i va dir que no vol que es facin comparacions entre la Maia i ella.
5: Acaba la gira de La Oreja de Bangkok en España y uff, ¿sabéis qué pasa? Que no me gusta llevar el discurso a las comparaciones. Esto no va de quién lo hace mejor o quién lo hace peor.
1: Ella és la millor realment, la Leire, i anirem veient com evoluciona la gira i a veure si poden fer arranjaments de les cançons perquè la Maia, ella ja és mi millor amiga, la Maia pugui cantar una mica més còmoda, perquè pobra xavala. I ahir es va celebrar Barcelona la gala People in Red. Com ja és tradició, s'ha celebrat a la Sala Oval del MNAC. És una gala benèfica per recaptar fons per a les malalties infeccioses i han aconseguit recaptar 838.769 euros. I a més, hi hem pogut veure celebritats de l'alçada de Sílvia Abril, Joan Dausà,
0: Lola Lolita,
1: Carla Di Pinto, Amaral, etc. Diria FOMO de no ser-hi, però realment hi ha hagut edicions on els VIPs eren encara més VIPs i feien més il·lusió. A més, com és tradició Love, toca dir el sant. Avui, per desgràcia, l'he de dir jo. És el pitjor que m'ha passat a la vida, però bé. Avui és Sant Pancràs. Sí, tal qual, aquest aplaudiment d'una convenció de rúbies, com hem dit abans. A Catalunya hi ha 4 homes només que es diuen Pancràs, i 5 que es diuen Pancracio. Iu. Però bé, el refrany del dia d'avui també té a veure amb Sant Pancràs i diu: Sant Pancràs se n'emporta el darrer glas. Doncs a veure si és veritat, perquè jo avui vaig amb un jerseiet de llana i amb uns pantalons curts per compensar, perquè dic, sé que em torraré, però alhora sé que hi haurà una ràfaga que em deixarà tiesa la resta del meu dia. En qualsevol cas, què faràs avui, Alberto Gadel? Doncs mira, Alberto Gadel, el tema del dia d'avui és el Barça. En parlem de seguida, bueno, en parlaré de seguida, trista i sola. Bueno, no, de fet no, crec que avui m'acompanyarà el Sound of the Police, Mariona Córdoba, tota l'estona. Per tant, avui ni trista ni sola, avui contenta i acompanyada fins al final del programa. A més, de què parlaràs, Alberto Gadel? Doncs avui parlaré de la nova gira de l'Aitana, que va arrencar fa res, aquest cap de setmana, de fet, i ja té molts titulars i també moltes polèmiques. Qui passarà per aquí? Doncs per comentar la polèmica d'Àlex Tous i Mireia Salaet, que és aquest vídeo que s'ha fet tan viral a TikTok de l'Àlex Tous explicant tota la seva, bueno, la seva part de la història. Vindrà Carla Rubio per ajudar-me, perquè em sona que ella, si més no, no sé si té un màster, però sí que té una petita titulació en tot aquest tema. Per tant, que vingui i m'ajudi a explicar-vos-ho. I jo no marxaré sense haver fet una mica el diari secret, que és, doncs, aquesta petita llibreta on apuntes tots els secrets que no vols que sàpiga mai ningú. Doncs hi ha gent que s'equivoca i en comptes d'apuntar una llibreta ho apunta al WhatsApp i ho envia al 667-07-6116, 667-07-6116, i nosaltres ho diem de forma pública aquí al Loft. En cap cas diem el nom normalment, ni filtrem absolutament res. Per tant, si voleu fer confessions, encara sou a temps. A més, crec que tenim una notícia, perquè els missatges d'aquesta setmana tindran un petit premi fantàstic, que és que totes les persones que ens escriviu tindreu, doncs, una participació per unes entrades pel concert d'Eufòria. Sortegem 3 entrades dobles per anar al dia del concert d'Eufòria el 31 de maig. I ja està, només cal que confesseu alguna cosa al 667-07-6116 i nosaltres, doncs, us fotrem a participar. Vinga, callo ja, que porto massa estona parlant sola. Anem a posar una mica de música, sisplau.
2: Això és el Loft.
1: I avui, com que no hi és la gala, però segurament ens estigui escoltant en directe, et sembla si te poso una mica de Dan Peralbo i el Convoy? Això és Els Amics.

0: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
1: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
0: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
1: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
2: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
0: De dilluns a dijous, a les 7 del vespre, a l'FM.
1: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.
2: Si sents això, és que vius el Love.
3: Ja et faig tall.
2: Amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. En directe de dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a ICAT.
4: Buah, ploraré, eh?
5: Epa! Passen 12 minuts a les 3 de la tarda i seguim al Love d'ICAT. Soc l'Alberto Gadel. La Gala Castelltort avui no hi pot ser. Us aviso, petits oients, per si us acabeu de connectar.
4: Jo hi seré present.
5: Fantàstic, tu sempre estàs present, Gala. El tema del dia d'avui és un tema que ens porta perseguint unes quantes hores, de fet 48, però què passa? Que ahir vam celebrar el Dia d'Europa, etcètera, etcètera, la cosa va fluir així i tocava parlar-ne avui, que és que, bueno, vam estar ignorant i celebrant el que havia passat, no? Però crec que ja podem parlar, oi que sí, Mariana Córdoba?
6: Oi tant, Alberto Gadel! Avui, que no hi és la Gala, et faré companyia jo una estona, i a més, sobretot amb el tema del dia d'avui, que t'interessa un total de 0 unitats.
5: És que no me la pots parar més, però sí. Bueno, jo però faré bé, veure que sí, no passa
6: però
5: res.
6: Però s'ha de dir que avui a la redacció, la Jana i l'Arnau, que també és redactor del programa, no els interessava gens el futbol i avui estan a tope perquè el Barça és campió de Lliga.
5: Això té un nom i es diu síndrome d'Estocolmo.
6: Per què?
5: Perquè ells han empatitzat amb el segrestador.
6: Sí, és veritat. I el segrestador sóc jo, pràcticament.
5: Per això jo portava els cascos i era com a Beerbox, la pel·li aquella que si miraven algú es tornaven bojos i que tothom anava amb una venda als ulls per no mirar.
6: Tu has decidit per si de cas anar així per la redacció. És veritat que avui estaves molt amb els auriculars i ja està.
5: No vull entrar en el meu, jo.
6: Espero que com a mínim t'hagis assabentat que el partit va anar molt bé contra el Real Madrid, va quedar 2-0, va guanyar el Barça, i la Lliga a la butxaca, sí que és veritat que se'ns ha escapat la Champions, però ens la sua a tots perquè aquesta victòria és especial, com sempre, perquè fa molta il·lusió veure aquest equip celebrant qualsevol cosa.
5: T'he de dir que jo confiava que no parlaríem de futbol, perquè recordem que el partit va ser diumenge i, per tant, dic, bueno, hi ha espai perquè passi una altra cosa al món, però bé, ahir, com que va ser la rua i Barcelona va col·lapsar, entenc el per què haguem de treure aquest tema una altra vegada.
6: I de seguida parlarem de la rua, però abans vull comentar algunes de les celebracions del diumenge, just després de convertir-se campions de la Lliga amb aquest clàssic. Òbviament, aquí s'ha posat el to del programa. Gràcies. Amb la música. Gràcies a l'Arnau Creus per posar les sintonies. I bé, i això, i tothom estava molt content el diumenge i també ahir.
5: Una cosa que sí sabíem, crec que tots, és que si això passava aquest any no es podria fer la mítica celebració de la Font de Canaletes, que és la que tenim totes al cap i tot el que se sap que sempre passa, que es lia perdíssima. Què passa? Que, bueno, clar, estan d'obres allà a la Rambla, però tot i així l'afició no va perdre el temps de sortir i se'n va i, bueno, i marxar a la plaça Catalunya a fer la festa allà.
6: Sí que és veritat que tothom estava molt emocionat, però tothom dubtava per això, pel que dius de Canaletes, fins que de cop i volta en Marc Casado va publicar un story després del partit on posava on ens veiem culers i de cop i volta pell de gallina, perquè clar, o sigui, començava a sonar tot això al nostre cap. El tio es va plantar a plaça Catalunya juntament amb Alejandro Valde, que no deu saber ni quina cara fa.
5: No.
6: És que la desconnexió en aquest programa del futbol és una cosa que jo mai havia vist, eh?
5: I és que, bueno, és que no tinc ni... O sigui, no tinc paraules, no puc parlar de res jo. Perquè realment és com si em parlessis... Bueno, realment no, m'estàs parlant d'un tema que no controlo gens.
6: Però crec que pots connectar molt amb com d'animada estava la gent i com d'animada també va rebre l'afició del Barça a Alejandro Valde i a Marc Casado allà a plaça Catalunya.
7: Un dia de partit! Un dia de partit!
6: És que, clar, te'ls has d'imaginar a ells dos apujats a l'esquena d'algú random o d'algú del seu equip i anar cridant amb tots els aficionats, que és que això és una cosa increïble.

0: No sé que vagi amb un outfit tan poc d'anar a veure el futbol, perquè va amb un vestit negre divino.
1: I com s'ha d'anar a veure el futbol?
0: Home, més còmode, no? Perquè els seients del Barça no són gaire còmodes.
1: I ja que...
0: No pots ni obrir les cametes.
1: I ja que han posat el teu logo a la samarreta, potser podríem portar la samarreta.
0: És veritat, això, tens tota la raó. O una bufandeta.
1: Una algo, tia.
0: Una jaqueta d'aquestes vintage que tenen al Barça.
1: I jo sé que potser te queda, a tu no t'acaba de funcionar, però la pots demanar talla 8 anys, que et quedarà rotllo crop top.
0: Clar.
1: I per tant, sí que et pot funcionar.
0: Jo haig de reconèixer que, òbviament, sabia que Olivia Rodrigo no faria el mateix paper que va fer Travis Scott quan va venir a Barcelona, però és que és insuperable viure-ho de la mateixa manera que ho va viure ell. I per mi Olivia Rodrigo, bastant avorrida, t'haig de dir.
1: Sí, 100%. Crec que va celebrar algun gol o va fer alguna cosa.
0: Sí, aplaudia d'una forma estranya com si estigués fent palmes de flamenc.
1: En sèrio?
0: És que estava completament desubicada. Jo crec que no tenia gens de ganes de ser-hi.
1: Creus que ho va fer per pressió social, lo del flamenc? Per dir que no me cansaré en Espanya.
0: Exacte, jo crec que va dir, mira, faré una petita picada d'ullet a la gent d'Espanya.
1: A més, va tenir una trobada que es va comentar bastant.
0: Ah, sí?
1: A veure, s'han comentat moltes jugades, però n'hi ha hagut una que té la Marina, que és la de la trobada d'Olivia Rodrigo amb la Minya Mal. Sorry. O simplement es veuen... sembla que es fan una foto,
0: sí.
1: I es saluden i gairebé ni xerren, no?
0: És que jo crec que no saben parlar l'un amb l'altre. El primer, que parlen idiomes diferents pel que fa a català o castellà i anglès, però per altra banda perquè crec que no s'entendrien ni parlant el mateix idioma.
1: Són flows molt...
0: Sí, són completament diferents.
1: Són flows contraris, realment.
0: 100%. Però bé, no passa res. Segur que alguna cosa maca es devien dir.
1: Doncs, Mariona Córdova, moltes gràcies per acompanyar-me en aquesta primera... tanda de tema del dia. Espero que després continuïs amb mi explicant-me tot
0: el que
1: va passar.
0: Crec que em quedo amb tu una estona.
1: Ah, sí, que te quedes amb mi comentant l'Aitana, és veritat. Però després parlem de la rua d'ahir, no?
0: Oh, i tant, sí, hi ha moltes coses que t'agradaran.
1: Doncs vinga, posem una mica de Me Caigo Muerta d'Olivia Rodrigo i tornem.

Torna la nit dels museus, una nit única, el dissabte 16 de maig. 96 espais de Barcelona i Rodalies obren les portes de les 7 de la tarda a la 1 de la matinada amb una àmplia oferta d'activitats, des de concerts fins a visites comentades, instal·lacions o mapatges. Tota la programació a barcelona.cat/la nit dels museus. Recomanat per ICAT.

0: Corpatí. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, en directe a ICAT.
1: 3 minuts per 3:45 de la tarda i seguim al Love Dicat. Soc l'Alberto Gadel i amb mi hi ha Mariona Córdoba.
2: Hi!
1: Que direu, Alberto Gadel, no hi ha infermeria a ICAT que li pugueu donar ubicaïna a aquesta xavala? Perquè, clar, la Mariona Córdoba, aquesta franja horària, normalment no hi és.
2: No, de fet, no la puc treballar perquè, a més, no m'he pres un cafè.
1: Imagina-te. Doncs, bueno, amor, no passa res perquè parlarem d'un tema ara, no anirem desubicades, ara, de fet, anirem massa ubicades.
2: Ah, molt bé.
1: Perquè no sé si estàs assabentada d'una cosa molt forta que va passar aquest cap de setmana, a banda del clàssic aquest que has dit que hem guanyat.
2: He estat molt desubicada aquest cap de setmana, o sigui que...
1: Doncs t'estic parlant, ni més ni menys, que a l'inici de gira del Cuarto Azul World Tour de la Itana! Aquest primer concert va ser, atenció, diràs, un Sant Jordi Club, un Movistar Arena, un... Jo què sé, no m'estaves estadis, però... World Tour!
2: World Tour ha de ser molt gran.
1: Doncs va ser a Roquetes de Mar.
2: És broma.
1: Que això està a Andalusia, si no m'equivoco. Que jo pensava que era Catalunya i resulta que està a tomar pel cul. Però bé, sí, ha sigut
2: allà. Quina baixona, no? De cop i volta començar Roquetes de Mar.
1: Doncs crec que l'humanitza, perquè ella comença aquí i se'n va a tot el món. Ara, de fet, farem una repassada d'on va. Però bé, el primer que s'ha vist, i de les coses que han ressonat més a les xarxes, i de fet va ser just abans que comencés a cantar, tu què veus? L'escenari. Doncs va copiar, bueno, no és que va copiar, però sí que és veritat que tenia una escenografia que recordava una mica bastant a l'estructura de Sabrina Carpenter al Coachella, que és bàsicament muntar un edifici enmig l'escenari.
2: Com a la cançó de House Tour i tota la pesca, vull dir-te, aquest últim Coachella et refereixes.
1: Sí, a l'últim Coachella.
2: Em sembla molt.
1: Sí, t'he de dir que jo quan el vaig veure vaig pensar també directament en l'escenografia de la Bat Yal.
2: Però sí, és idèntic.
1: És molt semblant, però molt bèstia.
2: O sigui, l'única diferència és que és blau.
1: Que és blau i que no té tantes sales com el de la Sabrina, potser.
2: Perquè no té el pressupost.
1: Efectivament.
2: Però em sembla una barbaritat, és molt similar. Sí que és veritat que tampoc... Sabrina Carpenter no és la primera que ha fet això, tampoc.
1: No.
2: Però són discos que van molt seguits i s'assemblen massa.
1: I tots són pop stars, però també el de la Bat Yal era una mica així, també era una casa... L'únic de la Bat Yal era més tancadet. Rotllo aquest es veu com l'estructura.
2: Exacte.
1: I el de la Bat Yal era com si fos una capsa de sabates feta, monoposada del revés. Però bé... Bàsicament, ens trobem davant d'una casa de dues plantes amb una mena d'estudi de gravació on hi ha la banda, els músics que l'acompanyen, i just al pis de dalt hi ha el seu famós i ressonat Cuarto Azul, que també, bueno, la resta és com una mena de menjador i una escala que la travessa per poder jugar una mica. Hi ha unes pantalles gegants també que fan de paret, etc.
2: I no movent-se per allà.
1: Efectivament. Però tot el sentit del món... O sigui, tot té molt de sentit perquè al final... l'escenografia, o sigui, que faci una escenografia en forma d'habitació, tenint en compte el títol de l'àlbum, crec que és el que més sentit té. Però bé, pel que he entès, per dins de l'habitació, aquesta que té dalt de tot, també hi ha càmeres, i això doncs, els permeten jugar una mica amb la realització i donar plànols doncs, molt més tancats de l'Aitana, plànols potser una mica més complicats, de cop i volta un zenital, etc.
2: Això també ho va fer una mica Rosalía en el seu Lux Tour, ho està fent, que porta càmeres que estan pensades única i exclusivament per les pantalles i la gent que ho està veient des de lluny. Que és una cosa que s'agraeix, perquè si no has aconseguit una pista o una bona grada... Doncs d'aquesta manera pots veure una mica la cara de l'artista, perquè si no, és que no et pispes de res tan lluny.
1: I crec que ja queda antiquat i avorrit el fet aquest que fos una càmera que només segueix a l'artista i ja. Rotllo que si vols posar una pantalla, fot-li una realització que estigui guapa.
2: El que passa és que a mi em despista tant que hi hagi pantalles perquè mai acabo mirant l'escenari.
1: Ja.
2: Sempre miro les pantalles.
1: Però és que formen part de l'escenari. O sigui, formen part del show també, per tant...
2: Però en el cas d'Aitana m'agrada que ho hagi posat just a sobre de l'escenari en compte dels laterals, que despista com una mica menys,
1: sí,
2: potser.
1: Sí, que és veritat, que te fan com un zoom. Però bé, en un d'aquests plànols canta des del seu llit aquesta cançó que és Cuarto Azul, hi ha una cantonada i trobem un petit llibre que penses, bueno, és de 13. Doncs resulta que és un llibre de la Virginia Woolf, concretament Una habitació pròpia, en el qual l'escriptora parla del per què una dona ha de tenir el seu espai per poder desenvolupar-se i la capacitat econòmica de fer-ho sola. És un llibre de 1929 que, òbviament, pel context històric, critica que el seu pare no volia pagar pas per l'educació de les seves filles, és a dir, d'ella i de les seves germanes, però, en canvi, sí que volia pagar per la dels seus germans. Al final és una picada d'ullet molt bona que crec que ha fet l'Aitana.
2: Ella ha dit #feminisme.
1: literal, hashtag feminist i hashtag il·lustrade. Per
2: total,
1: tant, jo a favor.
2: Però és mega mainstream, realment.
1: Sí que és veritat, i de fet no es veu gaire. I la tia que ho ha penjat a TikTok havia fet una foto i li havia demanat al chat que li vingués quina és.
2: O sigui, clar, no estava gaire clar, no?
1: Però bueno, estic esperant que... Dic, creus que serà... Saps el que va dir la Laia Castel un dia de l'exclusivitat dels concerts i tota la pesca, com per exemple la Rosalía fent el confessionari, etc. Creus que serà això? Perquè és que si no...
2: Que canviarà el llibre cada concert. Però és cutríssim. Bueno, però sí, és aquesta és la gran sorpresa.
1: Fena i Tana, que ets com una popstar, però sempre seràs com defendado.
2: Però sempre pots fer una col·laboració diferent, una cançó diferent, no sé, currat una mica més un llibre, que a més l'ha vist una noia boja de Twitter.
1: Bueno, doncs a veure què em sorprèn, perquè de moment cap mena de sorpresa.
2: El següent que posarà serà assistenta i no tindrà cap mena de gràcia.
1: Ojalà. Però bé, allà Roquetes de Mar només va ensenyar al món com serà el tour pel seu àlbum, sinó que també va ensenyar quines cançons fotrà a la setlist. Aquest tour passarà per gairebé tota Espanya, Llatinoamèrica, París, Milà, Nova York, Londres, Lisboa... És a dir, ella aprofita l'ocasió per consolidar-se i reafirmar que és una... El que he pogut veure, i que ha creat bastanta indignació als fans més fans, és que el setlist deixa fora alguns dels temacles de l'àlbum, de Quarto Azul, però per donar cabuda a cançons més antigues. Quines cançons, queden fora de Quarto Azul? De un beso a dos besos, Hoy es tu cumpleaños o Sentimiento natural. Tú tienes algo raro.
2: A mi em sembla una gran elecció.
1: Doncs a mi, de un beso a dos besos i Sentimiento natural...
2: Et fan il·lusió? Sí. Clar, però què preferiries? Que traies aquestes i no cantés Teléfono?
1: No, clar.
2: Clar, és que vull dir, hem de fer un filtre aquí.
1: En canvi, d'aquests àlbums anteriors, hi ha Más, 24 Roses, Tu foto de DNI, Vas a quedarte,
2: home.
1: Formentera, Les Babies, òbviament, i una caixa que et polseguera, i ja ho va fer en el seu moment, Mi amor. Sin ropa los dos.
2: És la del ball sexy.
1: Efectivament. Va ser un titular que era de mentida i com en rient-se de tot això, de lo típic de Aitana enfada a una madre por no sé què, no sé quantos... La, la, la.
2: Bueno, tota la polèmica de que ella volia ser ara una xica mala, no?, i sí, treure's una mica de sobre aquesta etiqueta de que Aitana era moníssima, era una bona nena, tot ho feia bé, tal...
1: 100%. Però bé, tot això va causar com una mica de revuelo i per aquest World Tour no s'ha estat pas de mirament i sabent l'expectativa que genera sempre aquest moment icònic dels seus shows, ja perquè realment és la part més viral, ha decidit oferir-nos una nova versió. Fins ara aquest dance break es feia sobre una versió ampliada de la cançó, lo típic que es fa que s'allarga una mica la base i la jamba es fot a brincar sobre l'escenari. En aquest cas, han decidit fer un remix i fer-ho amb Toxic de Britney Spears.

0: Oh, wow!
1: No, no, ella és la millor. Manté gairebé tots els passos de la coreografia original, però amb un ritme molt més electrònic, molt més modern. Què he pensat? Potser és una petita picada d'ullet a l'era d'Alfa, que era una mica més rebera, o simplement és que ha dit: venga, va, chicos, equipo, ¿qué podemos hacer que los gays digan yes?
0: Pot ser, pot ser aquesta estratègia 100%. Sí. Però t'haig de dir que a mi em funciona molt que els artistes agafin samplers d'altres cançons, d'altres artistes, perquè li dona com un toc diferent. A mi em funciona molt. M'ha agradat, m'ha agradat.
1: Tòxic de la Britney, potser la seva cançó preferida de petita, ja ha dit Sony.
0: Ella ha dit Free Britney, Free Aitana. Doncs
1: pues molt bé.
0: Sí, punt.
1: I aquest moment s'ha fet molt viral, perquè ja s'ha escoltat, la gent s'ha tornat boja i tothom m'encanta, però no tots són flors i violes, perquè també hem tingut, òbviament, polèmica.
0: Però és que ens funciona una polèmica sempre.
1: Home,
0: si no hi ha polèmica, no hi ha vida.
1: Pa què sales?
0: És que... pa què m'inviten?
1: Literal. Aquesta polèmica ve lligada amb el merchandatge, perquè, bueno, ja sabeu que l'Aitana, per sobre de tot el que pugui ser, és passatera com ella sola.
0: I tant, és garrepa.
1: I per tant, ella guanyar diners li funciona com ningú. Els seus fans s'han queixat pel merchandatge tan bàsic que ha tret, sabent que ara mateix, doncs sí que és veritat que la xavala està en un gran moment de la seva gira i de la seva carrera, per tant, potser ens podria haver ofert una miqueta més. Tampoc et demanem gaire perquè ets Aitana, però una mica més.
0: Però és que mai ha tret un merchandatge que estigui relativament bé.
1: Bueno,
0: mai.
1: Potser era el dia, és que clar... El que més ha sonat ha estat aquesta dessuadora negra amb lletra bàsica.
0: Oh, que és posa, terrible.
1: Sorry, I'm a superestrella. I el cul, perquè si t'hi gires, posa Aitana.
0: Oh.
1: No, no, una cutrada històrica. I atenció, perquè el disseny no és l'única cosa que ha fet indignar tothom, perquè és que és cutre, en plan, això m'ho puc fer jo a la meva copisteria de sota casa. Costa 54,99 euros.
0: Si algun dia hauríem de parlar dels preus que gasten els merchandatges dels artistes, perquè a mi em sembla... terrible que tu facis pagar a una persona que ja ha pagat pel teu concert, pel teu àlbum, per no sé què, per no sé quantos, 60 euros per una dessuadora que la fotré a la rentadora i o es destanyirà o es farà petita.
1: Pues ara, sorry, I'm
0: a... És que totalment.
1: I tu, eh?
0: I quina gràcia té posar sorry, I'm a superestrella?
1: Doncs perquè ella diu viral.
0: És que zero viral.
1: Ella dit, va, brat, pa mis gays. Però perquè ella pensa així, jo crec.
0: És com que de cop tots els artistes estan fent cutrejar el seu merchandatge, no corren saltant, no fent tants grafismes ni tantes coses, però fins al punt que sembla que no t'hagis esforçat.
1: Ja, yeah, però perquè els hi surt tan barat, ho tia, que deuen pensar, és que m'ho compraran igual, fàcil que faci. Pensa que això que deu costar aquesta sudadera, que
0: ve importada de 5 Xina. Euros.
1: Ni això, tia, sí. És que ni això, el Fort Mayor, t'ha costat 50 cèntims,
0: com a molt. No, em sembla terrible.
1: Vinga, va, el següent ítem que ha causat una mica de revuelo ha sigut el palitró que lluminós que treu, que sembla de les guerreres del K-pop.
0: Ai, a mi em recorda la Do Re Mi.
1: És que és això, tota aquesta
0: com
1: idea...
0: Com la vareta màgica de la Do Re Mi.
1: Doncs les K-popers estan indignadíssimes, dient, mi cultura no és tu disfraz. A l'Aitana,
0: pobra. Però les K-pop no era... un pal, només.
1: Tia, jo què sé, jo no tinc ni puta idea d'aquest món, però sí que és veritat que he vist les K-popers molt indignades. A mi m'ha fet gràcia. Però t'he de dir que, mira, ella diu, si jo sé que això funciona a les meves fans, jo els hi dono el que els hi funciona.
0: T'haig de dir que això queda molt guai als concerts, realment. Us heu d'imaginar que és bàsicament com un pal amb una...
1: llum.
0: Bola de vidre, pràcticament, sí. Bola, deu ser plàstic, amb la llum d'Aitana enmig, que suposo que és blava, i això sí que és veritat que queda clar. Mono pels concerts.
1: Però si ho porta tothom, si ho porta les tres pringades que s'ho han comprat.
0: Ja, no, és terrible,
1: clar,
0: realment.
1: És que sí. Per això ha cardat un gomet al mòbil.
0: Però 15 euros, mira, això no em sembla gaire malament.
1: Mira, una idea que els hi dono, enganxar un gomet blau al flash del mòbil, així quan foten la d'estos blau.
0: Ah, mira, així xulo.
1: Però bé.
0: Demanem comissió.
1: Literal. I també va haver-hi una polèmica falsa, perquè algú va editar unes captures de pantalla fent veure que les talles més grans de samarreta costaven molt més diners que la resta. I això és completament mentida. O sigui, feien com que la XL costava 60 euros i la S costava 1. Però és mentida, tots els preus de les samarretes són... bueno, és 24,99.
0: Que això em sembla terrible. Ja no només de cara a l'Aitana, sinó que generes una polèmica amb les talles grans, amb les faltes de respecte i, a més, amb els fans en general,
1: 100%.
0: Que no té cap mena de sentit. Nosaltres ho vam veure i vam pensar, ui, ho comentem al programa, i a la que vam revisar, entrar a la web i mirar les talles vam veure que era mentida.
1: 100%. Llavors, una cutrada històrica, però bé, a l'Aitana sempre li treuen titulars falsos i això també crec que forma part del seu branding.
0: Però ha de ser molt cansat, tot el dia amb titulars falsos.
1: Com a fan que no es creu res, m'ha funcionat molt que de cop i volta li facin dir coses que no ha dit mai, perquè em fan gràcia genuïna.
0: I no trobes que últimament Aitana també està una mica
2: loca,
0: en el sentit de que ja no es calla tant, fa tuits enfadada de tant en tant? A mi em funciona.
1: She's a strong and independent woman. Porque todavía te quiero. I ara t'he de dir que, tot i que el merch és cutríssim, ella per aquest tour sí que s'ha mirat moltíssim els seus looks. Per l'última gira, la d'Alfa, van apostar per la marca italiana Fendi, però per aquesta, l'Aitana sembla que està apostant per marques emergents espanyoles.
0: Ah, ens agrada.
1: Efectivament, ens encanta. Mira, aquest conjuntet que portava per aquest primer concert és un conjunt fet a mida de la marca d'Alicante Devol Studio. Fa peces fent servir l'upcycling, que és aquesta moda d'utilitzar altres peces de roba que ja no tenen vida útil i transformar-les en alguna cosa nova.
0: Com qui agafa mobles i els posa macos, no?
1: Efectivament. I a més, no només anava ella de Devol Studio, perquè pel que tinc entès, els ballarins també anaven vestits d'aquesta marca. I perquè fa les sabates i les joies també eren espanyoles, les marques Hispanitas i Mumit. A mi m'ha fet gràcia perquè crec que si fas a fer un World Tour, així com l'altre tour d'Alfa era més wannabe de I want to be a superstar i va aconseguir ser-ho.
0: I
1: ara
0: tot
1: que ja
0: com
1: ho
0: molt
1: és...
0: làtex, molt femme
1: sí.
0: fatal.
1: Però tot i així pots trobar-te alguna marca espanyola sí. que t'ho faci. Però ara que el... O sigui, ara que el d'esto... Perdó, m'he desconcentrat. Ara que ara sí que és una superstar i farà un world tour, que guai que porti roba de gent d'aquí.
0: I a més que la diferència de vestuari és increïble, perquè l'any passat anava amb Fendi i anava sempre horrorosa, xunejant un punt,
1: ala.
0: cutre, i ara va moníssima.
1: Ai, doncs a mi m'agraden les dues eres.
0: Sí, a mi m'agrada molt més aquesta. Em sembla... que és més Aitana també, no sé per què.
1: Mira, el que és una perfecta de Manuel i jo l'estimo per sempre. Tinc unes ganes d'anar al seu tour que m'amoro.
0: Quan és?
1: Doncs no recordo la data perquè a mi aquestes coses no em queden, però...
0: Fins que no arriba la setmana no t'assabentes que tens un concert, eh?
1: Efectivament, perquè tinc unes amigues fantàstiques que m'ho recorden. Ara, però, per anar escalfant motors, perquè crec que és com al setembre, posem una mica de Tranquis d'Aitana i Barribí.
0: Ai, sí.
1: Que és de les meves cançons preferides. Gràcies, Mariona Córdoba, per acompanyar-me.
0: A tu, guapo.
1: Mentre disseccionàvem Aitana. Ara disseccionarem la ruptura d'Àlex Tous i Mireia Salaet.

0: torna el Podcast Fest, el festival de podcast en català a Roses, amb la Sotana, Peyu i Albert Pla, Marta Torné, Albert Tom o la Riota. Podcast en directe, música i molt d'humor vora el mar el 22 i 23 de maig. Més informació a rosescultura.cat. Recomanat per ICAT.
1: Això és el Love.

0: Pussy que mana.
1: Això és el Love.
0: Está muy caliente.
1: Amb Gala Castelltort.
0: No te acerques, Pussy.
1: I Alberto Gadel.
0: Aquí págate.
1: Ay, car.
0: En tu vida probarás this.
2: Falten 10 minuts per les 4 de la tarda i seguim al Love Ticat. Soc l'Alberto Gadel i ara continuo molt ben acompanyant no de Mariona Córdoba, sinó de Carla Rubio. Tornada al Love, mi fiela.
3: Per mi això és com... Saps com la gent que es punxa vitamines? Doncs jo rejuveneixo cada cop que vinc aquí. M'encanta venir. A mi mai havíem fet ràdio junts i em fa molta il·lusió.
2: 100%. És un xut de col·làgeno per tu, oi?
3: Total. Tot i que em falta la meva estimada Quinda Galins. Però sí, que recuperi. S'ha de descansar.
2: Com si tornessis al col·le a veure a tu gente.
3: Amb aquesta catapanim motxilla, és completament la vibra.
2: De fet, has vingut amb un gorro de celebració, perquè tu estàs contentíssima amb el que ha passat. No només els i les fifes tenen coses per parlar aquests dies, ni les aitanes, que també ja deuen estar contentes. Tu, com a aitaner, també estàs feliç.
3: Se m'està acumulant el contingut, no sé per on tirar.
2: Però és que estem contentíssims perquè en el nostre sector s'ha regenerat una nova polèmica que feia temps que estava una mica tancadeta, per fi, i tenim coses a dir. Bueno, tenim moltes coses a comentar, de fet.
3: Realment sí, o sigui, a mi quan m'han dit els minuts que durava això, dic que es multipliquin, 100%. Perquè no tindrem temps de parlar-ho tot.
2: Estem parlant de la ruptura d'Àlex Tous i Mireia Salaet. Us ubiquem una mica, per si hi ha algú que va molt perdut. Bàsicament són una parella d'influencers que ho van deixar fa uns mesos i que des de llavors no han parat de llançar-se indirectes d'una banda i de l'altra.
3: A tot això, perdó, quant temps fa que ho van deixar?
2: Si no recordo malament, ho van deixar... O sigui, almenys es va esclatar tot això cap al Nadal. Era les vacances de Nadal.
3: Ostres, s'ha fotut llarg, això.
2: Sí, perquè jo vaig haver de mirar... Bueno, he hagut de mirar com els vídeos i tal, i tots eren del gener, però me comenten que la ruptura va ser fa 6 mesos, aproximadament. Però són d'aquestes dates que ballen cap amunt i cap avall.
3: Vale.
2: Llavors, ells es fan indirectes tota la pesca, fins fa relativament poc que... Bueno, l'única que havia dit alguna cosa, com més amb cara i ulls, era la Mireia. De fet, ella va ser qui va fer la ruptura pública i avui ha publicat, doncs, algun vídeo d'indirecte típic, com per exemple això...
0: Tu te clavaste a todas nosotras.
2: Que és ella cantant la lletra de Zorra de Batllal amb el text indirecte, directe.
3: Ella va dir, o sigui, va tirar la directa literal.
2: Sí.
3: Sí, porta, ell, algo que la caracteritza durant aquests mesos és que ella ha estat sempre molt directa. La seva versió la teníem claríssima.
2: 100%.
3: Això és veritat. Ens faltava que Àlex Tous ens fes un contar la verda para seguir viva, per tenir la història total, perquè clar, només teníem una part, això és cert.
2: T'he de dir que durant aquesta època d'indirectes ella va fer un petit directe a TikTok on es va escalfar, se li va escalfar el morro i va començar a dir barbaritats, però bueno, no era res de l'altre món, digues.
3: A tot això, ahir Àlex Tous també va fer un directe.
2: És
3: perquè
2: broma.
3: Jo estava connectant.
2: No! Fama! És broma?
3: No és broma.
2: I va contestar alguna cosa?
3: Estava tota l'estona parlant d'això, que entenc que després parlarem, ja ens avançarem, sí. Però vull dir que jo estava connectada al directe.
2: No, va de puta mare, perquè jo no tenia ni idea que havia passat això.
3: Home, no em despisto gens, eh?
2: Vale, perfecte. Doncs ens quedem amb aquest petit directe. El directe que va fer la Mireia no va passar absolutament com res rellevant i l'Àlex Tous tampoc va respondre, però sí que va fer algun petit vídeo uns dies més tard... que bàsicament canta una cançó en anglès que diu sé que ets una manipuladora, no sé què, no cuente, no expliquis mentires si no vols que jo expliqui la veritat, la teva veritat. Però el que ho va patar va ser quan Mireia Salaet va dir aguanta'm el meu petit mòbil perquè ens deixem de TikToks i de tonteries i m'aplanto al podcast de Shark amb Miss Berta Mairala, tu i jo, que des d'aquí l'estimem.
3: Sí, un petó.
2: I fa un pedazo de vídeo de 25 minuts que té 30.000 visites.
4: Este fue a una fiesta en Cambrils de un amigo suyo,
5: vale,
4: y se fue ahí... Él y yo nos peleamos porque yo tenía ansiedad ese día y vale. Yo le dije que por favor si se podía quedar conmigo a dormir.
5: Sí.
4: Y le pedí por favor y él me dijo que no, que
2: I
4: tal.
2: I segons ella, en aquella festa, ella es va liar amb una altra tia. Explica com havia anat la ruptura, que havia hagut infidelitats per part de l'Àlex, que ho havien deixat un mes, que ha tingut com 6 relacions ella abans de l'Àlex, que l'havien traït moltíssim, que admira molt a l'Àlex i que es quedarà amb un bon record de la relació, etc. L'Àlex Tous, que fins ara no s'havia pronunciat, penja una cançó on podem sentir clarament la veu de la Mireia en el que sembla un àudio que li hauria enviat o hauria gravat ell d'una trucada. I'm switching beats, been through many defeats, let me come in your tits, I'm getting serious, every day I'm more... Bueno, l'àudio queda una mica més endavant, perdó, però a part d'aquí hem tingut moltes coses entremig que no ens han quedat documentades perquè eren stories de TikTok, que a mi això... pelos, o sigui...
3: És que els stories de TikTok tenen una cosa molt màgica, que és que allà la gent és com més aventurera és, una mica com els directes, perquè sí, tenen menys importància que un Instastory, llavors allà la gent es torna boja. Tu, per exemple, tu ets una boja pels stories de TikTok.
2: M'encanten.
3: Cada dia 500, tal, desafiant l'algoritme tota l'estona. Llavors allà és on has d'estar atenta quan hi ha polèmiques, els stories de TikTok.
2: 100%, allà és quan la gent és més real. Com al lavabo o a la cuina, doncs hi ha un tercer lloc on la gent s'obre en canal, que és la puta Instastory de TikTok.
3: Els stories de TikTok llueixen conversa de lavabo de discoteca 100%. De dies. És aquest nivell de sinceritat.
2: Però bé, el més fort arriba ahir a la tarda quan de cop i volta Alex Tous penja un vídeo de 25 minuts a TikTok que ja té 400.000 visites.
3: La mare de Déu.
2: I avui, doncs, el disseccionarem una mica i així us estalvio que us el veieu, perquè a banda de fer-lo en castellà també és una mica feixuc de veure perquè està desenfocat.
3: Jo tiro una cosa. Porto 24 hores amb la pell de gallina. A mi aquest desafiament d'algoritme de dir ni efectes de so, ni enfoc, vídeo horitzontal, 25 minuts. Uf!
2: Nosaltres matant-nos en plan, va, com podem fer que això sigui viral? Un vídeo d'un minut, 30 efectes de so. I ell decideix... Bueno, és que al final la sinceritat és el que tira, amor.
3: Jo no. I ell va veure que estava desenfocat, no li va importar. Dos talls justos, allò per aquells per petits errors de res. A mi això vaig dir, ostres, tornem a l'antic Instagram, i he de dir que em va agradar bastant.
2: I també crec que una cosa que el fa... bueno, carne de viral és el petit name dropping que es fa al primer minut, que és que el primer minut explica que durant tota la relació sembla que la Mireia es va inventar, entre cometes, perquè clar, això és una part de la història, deixem-ho clar.
3: Clar, n'hi ha diverses, de parts, lofties.
2: Per això, clar, llavors, aquesta, estem explicant la part de l'Àlex. Doncs s'inventa que tenia una relació amb el cantant Benny Jr.
5: Me contó que ella desde siempre había tenido una relación con Benny Jr., ¿vale? Y esto no es broma. Y era un tema muy serio y muy profundo para los dos, porque ella realmente, yo la veía afectada por ese tema. A mí me hacía crear inseguridades el hecho de que ella me transmitía lo importante que había sido él para ella durante toda su vida, porque no es una cosa de pocos años, estoy contando que ella me contaba que lo conocía desde que eran bien pequeños, que había perdido la virginidad con él, que aunque tuviera otros novios, seguía viéndolo y volvían y lo dejaban y volvían y se iban de viaje y habían pasado la cuarentena juntos, que era la única persona que realmente la había entendido y era súper real, que me dedicaba canciones, que... És que és una locura.
2: Bàsicament diu que la Mireia s'havia inventat tota aquesta relació amb en Benny, que li deia que ells eren amics de tota la vida, que entenc que tu, com a nòvio, això te crea una inseguretat de pensar, vale, és que hi ha un altre que sempre serà superior a mi, no?
3: Bueno, i que l'altre és una superestrella, no? Clar, jo he de dir que aquí vaig haver de fer la meva petita recerca, perquè jo vaig escoltar Benny Jr. i vaig dir, ui, parem, perquè no el tenia massa ubicat. Però vaja, sí, a mi el que em sorprèn és que pel que diu no és una cosa de l'inici, sinó que és una cosa que va dir llarg de tota la relació. Ens falta escoltar la versió de la Mireia, d'això.
2: Ja, però... sí que és veritat que la Mireia no ha pronunciat amb això.
3: Clar, és a dir, nosaltres estem explicant el que ha passat. Falta que la Mireia expliqui.
2: Clar.
3: Però segons l'Àlex, és una cosa que es va dir al llarg de tota la relació. Llavors, jo entenc que fa, és una mica un apuro, no?
2: Però perquè també diu que havia estat una relació de tota la vida, és a dir, que es coneixien des de petits, que no era una cosa que fos nova. Per tant, entenc que, al igual que l'Àlex, això devia ser... Potser inseguretat no, però sí que un tema recurrent en altres relacions de la Mireia.
3: Jo diré, a tota relació sempre hi ha aquella persona.
2: L'amiguita.
3: L'amiga, la ex, aquella persona que dius... Ai, que no li desitges res dolent, però penses, home...
2: Aquí hi ha alguna cosa.
3: Sí, em molesta una mica que existeixis, això passa sempre.
2: L'Àlex explica al vídeo que amb en Benny no tenien, que no tenien gaires fotos, que no s'enviaven missatges, sinó que la Mireia explicava que tot era per trucada, perquè en Benny era com una persona més misteriosa, més privada, i que no volia que hi hagués res escrit o alguna cosa així. Com que explica que només es trucaven amb ell. Clar, no ho sé, és estrany.
3: Tu t'has parlat mai amb algun ligue només per trucada?
2: Clar, és que jo crec que mai he parlat amb un ligue per trucada.
3: Hòstia, doncs és algo molt divertit, a mi m'encanta. Jo a la mínima confiança ja truco.
2: Vale, però
3: el WhatsApp a mi no funciona. Això
2: només trucada?
3: No, ja. Home, ni que sigui un missatget et puc trucar. Sí, que... Ah. És estrany, però, de nou, pelos i ganes per veure la resposta de la Mireia, eh?
2: T'he de dir que Àlex Tous va decidir que ell també era fan de les trucades i va trucar a un dels ex de la Mireia.
3: Treball de camp.
2: Per preguntar-li, doncs clar, tot aquest tema. Ell va fer la mateixa relació que jo. Si passa això, vol dir que potser en altres relacions també, bueno, hi ha informació que m'interessa. Doncs això és el que ens explica.
5: El otro día me llamé con uno de sus ex y le pregunté que qué sabía él de esta supuesta relación que había tenido Mireia. Y me dijo que no sabía absolutamente nada. Una persona que había estado 2 años y medio con ella. Y le dije, pues qué raro, tío, porque a mí me había contado que había perdido la virginidad con él, todo esto. Y me dijo, ¿pero qué dices? Si la perdió con uno de su pueblo. Y yo hice, pero, boom, ¿por qué a mí? Pero es que lo peor de todo no es que sea una cosa puntual. Fue una cosa que me contó desde el primer día que la conocí. He vivido casi 2 años absolutamente engañado por una invención. Es muy fuerte.
2: Per tant, ell el que insinua és que tota aquesta història amb en Benny és mentida. O sigui, que no ha passat res del que li ha explicat.
3: És una acusació forta, eh?
2: Home, tia, és que...
3: És una acusació molt forta.
2: Com ha de ser veritat?
3: T'he de dir que també que perdó, però... És que a mi aquests vídeos d'en Tous m'estan lluint. No sé si sabeu que ara el YouTube et tradueix la IA automàticament, la veu en castellà. Per mi és una traducció feta amb intel·ligència artificial. M'està costant molt. Però perquè no l'havia vist mai xerrar castellà i m'està costant de veritat.
2: Sí, que és cert que sorprèn bastant.
3: Però, perdó, tornant al tema, a més... Tornant al tema, és veritat que per fer aquestes acusacions tan fortes, perquè a mi això m'ho fan a mi, jo foto un forat al terra i no en surto.
2: Home...
3: És perquè has d'estar bastant segur. Per això, crec que si és mentida, la Mireia serà, o si més no hauria de ser, molt dura. Ara, si és veritat, jo no sé com salvar-se d'això, eh?
2: No, 100%. Però bé, continuem, perquè una altra cosa que ha estat molt sonada ha estat la següent.
5: Y me saltó la página donde tienes distintas cuentas.
2: Y está parlant del seu Instagram.
5: En mi teléfono, que ponía Isma. Y me conecto a la cuenta y digo, ¿qué hago yo con una cuenta que se llama Isma? Total, me conecto y veo que la cuenta que teníamos de un podcast anterior, de cuando estábamos juntos, que se llamaba ¿Qué carajos? Ella le había cambiado el nombre a la cuenta, le había puesto Isma Lowkey, haciéndose pasar por una persona de origen marroquí, y se comentaba absolutamente todas sus fotos.
2: De fet, hi ha molta gent que els comentaris del vídeo de la Mireia han recuperat comentaris d'aquesta suposada conta falsa i els estan... Saps allò que es pot fer de publicar una foto de comentari? Per tant, és com que han pillat quin és el compte.
3: Això flipo perquè la gent és molt ràpida. La gent és molt ràpida perquè va ser publicar-se el vídeo i ja la gent havia trobat tot... És gros. És gros real.
2: I no només tenia un compte, perquè en tenia 2 de comptes de falsos.
5: En esta cuenta de Adel Street se comenta casi todas sus fotos, jajaja, ja, ja. Te vi por la Florida, que es el barrio del cantante, jajaja, ja, ja. No sé qué de la Flori, todo eran cosas relacionadas con el barrio.
2: Ella tenia, en principi, segons l'Àlex Tous, 2 comptes amb les quals es comentava que flipes i feia comentaris d'això, ah, t'he vist per la Florida, tal, tal, tal. Però l'Àlex diu que el seu mòbil, saps això de l'iPhone, que tens un mapa?
5: Sí.
2: Doncs que no tenia cap mena de foto a la Florida, és a dir, allà a Hospitalet. I que, per tant, ell pensava, a veure, com no pots tenir cap foto si resulta que suposadament has passat tota la quarantena amb en Vinny Jr. a casa seva, que viu allà?
3: No, realment, algo que fa l'Àlex és que tot ho explica amb proves,
2: sí, sí.
3: Pèls i senyals.
2: Però proves també parlades.
3: D'una banda i d'altra també, per com que encara no ha parlat i també per defensar-lo una mica, hi ha moltes vegades que tu quan acabes amb un ex agafes i borres tot, eh?
2: Sí que és veritat, que potser estaven ocultos.
3: I tu veus Florida i borres tot, no borres... Llavors, bueno, per això jo dic que estic molt expectant de veure què ens diu ella. És veritat que ell fa molt bé de, en cada cosa que diu...
2: afegir una justificació.
3: Afegir un exemple, que això és important. Quan tu dones la teva versió, justificar-la bé.
2: També ens explicava que va fer, bueno, que es va enfadar ella, la Mireia, en principi es va enfadar amb tot el seu entorn, una cosina, un amic, tal, per tonteries, i que en conseqüència, doncs, l'Àlex Tous també va començar a perdre contacte amb tota la seva banda, que això també és indicador de que potser la relació no acaba de funcionar del tot bé. Però
3: totalment,
2: bé.
3: Totalment. Això també, crec que una reflexió molt important que podem treure de tot això és com les xarxes amaguen tant la veritat, perquè l'Àlex i la Mireia van vendre moltíssim una relació perfecta, perquè jo me recordo estar a casa i pensar, tio, saps? Vull dir, que em feien molta enveja.
2: Home, si han passat pel Love, tia, i tu els veies i dius, uau, és que estan perfectes, o sigui, vull una relació així.
3: Bomba, mira, van venir aquí, mira ara. Mira ara. No, no, no, vull dir que com és una gran reflexió, perquè ni tan sols es vam enterar que l'Àlex Tous va perdre contacte amb gent del seu entorn, totes aquestes coses no les vèiem, llavors, bueno.
2: Tinc una teoria, que això sí que és meva, i és que en aquest vídeo es menciona una festa d'aniversari d'un amic que jo suposo que també és amb el qual es va enfadar la Mireia, però no estic segur, això sí que és veritat que és invenció meva. Però bueno, es comenta la festa d'aniversari d'un amic i el vídeo de la Mireia a Shark també es comenta aquesta festa. Llavors, lo guai és que tenim el punt de vista des de les dues bandes d'uns suposats cuernos de l'Àlex Tous cap a la Mireia.
5: Le digo, no entiendo nada, si quieres lo hablamos o cuando vuelva o mañana, pero ahora déjame...
2: S'havien discutit abans d'anar a la festa.
5: Nos acabamos discutiendo y de hijo de puta arriba, mal, mal, mal, que me iré con quien sea, que me da igual, que puedo llamar a cualquiera de mis ex que están ahora mismo a la puerta, pero tú me has visto, que tú no puedes estar con una chica como yo. Cada día era así. Ya me harté, me había dejado infinidad de veces, 8, 9, 10 veces, por tonterías. Y yo ese día ya me harté y me apeteció hacer algo con una persona y lo hice.
2: Bàsicament, la Mireia diu que no havien acabat de deixar-ho quan ell va sortir de festa i tal, i que el dia següent es van veure per dinar com si res, o sigui, en principi no havien tallat, i en canvi l'Àlex explica que sí que ho havien tallat i que per això es va embolicar amb una noia. Ara bé, que quan va tornar a veure la Mireia no va voler explicar-li.
3: Per això, família, és molt important la comunicació. Quin crec que les dues versions? Jo crec que hi havia la mateixa situació i cadascú va llegir diferent.
2: Literal.
3: Per un ja no eren nòvios i per l'altre sí.
2: Perquè ho van deixar per WhatsApp. Llavors, clar, això és tan ambigu.
3: Home, ja em deixar-ho per WhatsApp, sí. Aquí també, primer error.
2: Literal.
3: Primer fallo, sí.
2: A més, explica doncs, que li anava darrere molts nois i que després girava les històries i deia que era ell qui anava darrere d'ella, que parlava i follava amb els seus ex sempre que s'enfadava amb l'Àlex, i que l'Àlex s'ha assabentat de tot això per coses que li han arribat i que fins i tot l'han arribat a amenaçar i tal. Així tot, acaba el vídeo igual que l'acaba la Mireia de l'entrevista amb Shark, que és desitjant-li el millor i que al final s'han estimat molt i que tot ha anat com han anat, però que els anys compartits són els anys compartits.
3: Això llueix com... Saps quan tu estàs amb la teva amiga en un bar rajant?
2: Sí.
3: I acabes dient, però que cadascú faci el que vulgui.
2: Literal! És exactament el mateix.
3: Ja. És la mateixa tirita, en plan, els dos han rajat, que em sembla bé, perquè mira quines tardes ens estan donant. Però llavors acaben el vídeo. Però que li vagi molt bé.
2: Sempre
3: I no li desitjo res dolent.
2: Però que tothom faci el que li doni la gana.
3: És increïble. A mi m'encanta que hi hagi gent que li fa tan poca vergonya parlar així de la seva vida privada, perquè jo no podria mai explicar una ruptura de manera pública.
2: Home.
3: I m'encanta que hi hagi gent que ho faci, perquè ara és que jo 24 hores amb la pell de gallina, és el primer que he dit.
2: De fet, estem comptant les hores perquè el dia 21 a les 12 de la nit la Mireia ha de fer un comunicat o ha de dir alguna cosa.
3: Jo m'he apuntat a l'agenda literal i tinc la teoria, això evidentment és teoria, que no serà un comunicat o un vídeo parlant. Per què? Perquè a mi aquesta hora de les 23:59 penso, home, tu no penges un text amb fondo negre i lletra blanca a les 23:59. A mi 23:59 em llueix sortida d'un single, estreno d'un vídeo a YouTube, saps com? L'estrena d'un projecte que indirectament serà la resposta.
2: Vale.
3: Jo crec que té una mica de hashtag promo.
2: Vale, vale. Ella ha aprofitat la situació, oi?
3: És teoria.
2: Teoria, vale. I ahir... Què va passar al directe de l'Àlex Tous?
3: Ah, bueno, va passar...
2: Perquè dic, potser de cop i volta fa un directe la Mireia Salet també i diu, vinga, va, però no, no...
3: Una no cosa... podem despistar, hem d'estar molt atentes, eh?
2: Vale.
3: O sigui, jo tinc el mòbil amb soroll.
2: Vale, vale.
3: Des d'ahir a la tarda tinc el mòbil amb soroll i notificacions activades. Àlex Tous en el directe d'ahir va fumar moltíssim, que des d'aquí...
2: Fumar? Però si no et deixen.
3: Des de... Bueno, allò amagat.
2: Ah, vale.
3: Però ell ho va dir, estoy fumando mucho, que estoy muy nervioso.
2: Ai, en castellà, eh?
3: Sí, ell manté la llengua. Vale. Llavors, des d'aquí, recomanació, per molts mals moments que estiguis passant, no fumeu.
2: Vale.
3: I llavors també va anar parlant molt, responent moltes preguntes, és a dir, hi havia 700 persones connectades.
2: És broma.
3: No és broma, 700 i pico, i eren les 12 de la nit, llavors jo m'imagino que n'hi devia haver més abans, jo vaig entrar tard. És que hi estava a l'estrena d'Esbetlana, que han tret un documental per 3CAT, que heu de veure, molt divertit. I quan vaig arribar a casa vaig tornar-me a ficar al dia. Llavors, responent a totes les preguntes, perquè la gent no parava de fer-li preguntes i responent...
2: Però preguntes tipus què?
3: Bueno, molt, molt reiterant, o sigui, res que no haguem comentat, res que no s'hagi dit al vídeo, però ell, com explicant-ho de nou, sí que va parlar de la família de la Mireia,
2: I què va dir?
3: I va explicar que a publicar aquest vídeo li sabia greu perquè ell tenia molt bona relació amb la família i que això sí que és el que més l'entristia i tal, tot i que ja no tingués contacte i guardava molt bon record, així com és l'únic que diu que no digués en el vídeo. I llavors també va decidir ensenyar-nos a totes les seves cançons.
2: Ah, vale.
3: Per fer una mica de
2: promo.
3: De promo. Sí, totes molt en l'estil d'aquesta última que ha penjat. En anglès i com una mica de rap i tal.
2: I no li van preguntar si la família de la Mireia o la Mireia li havia dit alguna cosa?
3: Pel que sé, no hi ha contacte amb la família de la Mireia, per cap de les parts. Vale. Sí que tenim clara la posició de la família de l'Àlex, perquè una de les mares d'Àlex Tous, perquè exclusiva Àlex Tous té dues mares, això també ho he pogut endevinar, li va comentar el vídeo a l'Àlex en suport, fent suport al seu fill.
2: Vale. Llavors tenim a les mares posicionades.
3: Llavors tenim una família posicionada, però l'altra més a la incògnita.
2: Bueno, doncs estarem atentes. Qui no ha parat de respondre els comentaris aquests dies, avui, és la Mireia.
3: Ah, sí?
2: Sí, mira, de fet tenim una captura que tothom li comentava tonteries i ella, hablamos 21 a las 23.59. I ella li deia, necessites 10 dies per escriure la part 2 del peliculón. Esperava, no espera, que a lo mejor me tomo 6 meses como al que os creéis.
3: Bomba.
2: I això només és un comentari, perquè ella ha decidit respondre a tots, tia.
3: Uf.
2: I he trobat aquest i he dit, celos, captura.
3: Ostres.
2: Family lofties. Però bé, tot això, ja, com sabeu, us mantindrem informades perquè ens tenen addictes als seus perfils de TikTok i Instagram. Ara, de moment, però... Bueno, perdó, Carla Rubio, moltíssimes gràcies per passar pel Love.
3: Gràcies a vosaltres, Love.
2: M'ha fet molta il·lusió compartir aquesta polèmica amb tu. A veure si a la pròxima, quan hi hagi el dia 22 a les 3 de la tarda, hauràs de ser aquí una altra vegada.
3: No, sí, literalment, ja estaré a la porta des de... El segon estaré a la porta d'aquí, de Catalunya Ràdio. A tot això, diu una abraçada tant a la Mireia com a l'Àlex, que no ha de ser gens fàcil
2: en
3: aquest moment.
2: Veritat.
3: Però no pareu de donar-nos el contingut.
2: No, nosaltres ens els estimem moltíssim i els apreciem molt.
3: Sí, això sobretot.
2: I ara sí, moltes gràcies, Carla Rubio. Ara et per despedir-te et poso una mica d'anamena, que crec que te funcionarà.
3: Oh.
2: Això és l'art que té.

0: Cada matí, els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Els likes són una mica guarros, són guarros.
2: I el fueguito és massa evident.
1: La gent no té cap tipus de vergonya amb els fueguitos.
3: I ha de ser vergonya un fueguito? No sé.
1: A mi em faria vergonya enviar-lo sí. I rebre'l.
4: I no el pots treure?
3: No, és divertit, un fueguito.
1: És perquè tens una edat, Sergi, però no és divertit. Bueno, vigileu si teniu parella o si esteu tirant-li la canya a algú en parella. Portes un mes tirant-me cors, que t'he vist, guarro, que estàs aquí amb la teva nòvia. Sí,
4: sí. Oh, Sergi, tu i jo ens passaria això, total.
3: Home, i tant.
4: Clar, igual la Sergi ens en tiren cors i fueguitos i de manera més innocent.
0: No te'n perdis cap més. Els experts, cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Si sents això, és que vius el Loft. Amb Alberto Gadel i Gala Castelltor. De 3 a 5 de la tarda, en directe a ICAT.
1: Passen 18 minuts de les 4 de la tarda i seguim al Loft. Soc l'Alberto Gadel i ara vaig acompanyat por mis patas. No, és normal. Estic acostumat. Ai, acostumat. Acompanyat de dues perfectes. Mariana Córdoba i Carla Rubio. Anem sumant nosaltres.
2: Doncs som més, eh?
3: No he marxat, no he fet
1: res. Ella ha dit, me quedo, soc Aitaner. No ho sabies? I jo, vale, perfecte.
2: Jo he pensat, sí, total, hem de tornar a parlar d'un tema de què, del qual l'Alberto no té ni idea. Anem a sumar una segona persona que tampoc té ni idea del tema, que és la Carla Rubio.
3: Literalment. Però dir una cosa, hi ha una cosa molt bonica en parlar de temes que no n'entén gens, que és que sempre surten grans frases i grans moments. És molt millor no saber de les coses.
2: Clar, serà Carla Rubio 2026 al Loft.
1: Literal. Però bé, avui al Loft es pinta de FIFA i toca comentar coses de futbol i sobretot del Barça. Resulta que aquest diumenge doncs vam guanyar no sé què i s'ha celebrat moltíssim i ara toca parlar sobre la rua que es va fer doncs per celebrar ahir doncs aquest, què era? La Champions.
2: No, la Lliga.
1: Que van guanyar la Lliga i ahir se prendió un fuego a Barcelona i hi havia un autobús que corria pels carrers. I per fer-ho, doncs, bé, Mariona Córdoba, que és la més culer avui.
2: Imagina't.
1: Que no vas de vestida del Barça.
2: No, he estat a punt d'agafar una samarreta del Barça, però he pensat que era massa performatiu per part meva i he dit, mira, és igual.
1: Tenint en compte que tu no pots portar més de dos colors a l'hora perquè et desmaies.
2: Llavors seria negre, blau i grana. No.
3: Ui, masses coses. Això no, és com el col·le, quan guanyava el Barça, que l'any demà tots amb la samarreta.
2: Jo no amb la bufanda, perquè tolerava millor un accessori que em podia treure.
3: Bueno, saps? Perquè està molt bé, no sé com, les Other Girls.
1: Literal.
2: Exacte.
3: Podia ser junt i Mariona Córdoba amb la bufanda del Barça.
2: Totalment, totalment. Però bé, anem a comentar una mica la rua del Barça d'ahir. I bàsicament va anar per un munt de carrers de Barcelona, va col·lapsar la ciutat sencera, però el recorregut era des del Camp Nou fins a Consell de Cent en Passeig de Gràcia.
1: Epa, Consell de Cent!
2: El que passa que a mi em funcionava un espai més gran per acabar la rua. Tipo, abans era Arc de Triomf, si no m'equivoco, l'any passat era Arc de Triomf, ah, sí? I fa com més patxoca.
1: I aquí i era... Què? I van, fer, van passar d'Arc de Triomf a Consell de Cent?
2: Sí.
1: Per?
2: No... O sigui, sí. És a dir, van començar al Camp Nou i llavors van arribar a Consell de Cent i Passeig de Gràcia aquest any. I l'any passat van acabar a Arc de Triomf. Però clar, Arc de Triomf mola molt més perquè és molt més èpic. I les imatges eren brutals.
3: És que jo l'única rua que he anat és la de l'Orgull i efectivament acaba Arc de Triomf perquè, com sempre, els gais ho fan tot millor.
1: Clar.
3: Llavors, sí, realment molt mal final.
2: Molt mal final. Però bé, ja més d'una mala volta crec que tornava al lloc, és a dir, al Camp Nou, per tant no tenia cap mena de gràcia. Però bé, els MVPs, és a dir, els millors de tota la rua, indubtablement i per sorpresa de tothom, han estat els dos veterans de l'equip i els dos polonesos de l'equip. Bàsicament, Lewandowski i Chesney es van robar tot el show. Jo vaig flipar amb aquests dos perquè us heu d'imaginar l'autobús gegant i ells dos palplantants al davant de l'autobús que no es van moure en tota l'estona i han protagonitzat tots els vídeos virals i sobretot tots els directes de televisió.
1: Què?
2: Sí, és que us heu d'imaginar que estan drets a sobre d'un autobús absolutament, és que, no sé, emportats pel ritme, ballant, que en qualsevol moment cauen.
1: I no s'han estimbat?
2: No, en cap moment han caigut i, de fet, va haver-hi un moment on es van haver d'estirar a sobre de l'autobús perquè passaven per un lloc on hi havia molts arbres i podien caure.
1: I no baixen, ells estan allà pel plantat, un balla i l'altre no.
2: Clar, o sigui, Lewandowski, que és famós pels seus vídeos de TikTok ballant i fent-se els joves, estava allà ballant, i Chesney l'únic que feia era mirar-ho. Chesney és el típic que en una festa el trobes pel plantat a la barra o a la terrassa fumant, literalment.
1: Fuma ell.
2: Exacte.
1: Vale.
3: Aquests són els típics homes que pensen que si mai en un avió hi ha un accident, ells serien capaços de conduir-lo i aterrar-lo. En plan, aquest tipus de seguretat masculina, que a mi m'encanta, eh? Però ja llueixen això.
2: Ells podrien lluitar contra un os i guanyarien, en el seu cap.
1: Perquè són futbolistes, tia.

0: Però no, però és que a més ells dos fan tota aquesta pinta.
1: Saps que jo penso això i no sóc, no crec que llueixi així.
2: Perquè tu ens despistes, però no deixes de ser un tio, ja. També tens les teves coses.
1: Sí, que és veritat. A vegades m'oblido que tinc un cromosoma de cada i em identifico com a home. Que asco. Bueno.
0: Però ara que deies, per exemple, que Chesney és el que fuma, tothom sap que és Chesney fumador, que és una cosa que la gent li canta sovint al porter del Barça, i hi ha un moment on l'estan gravant per la televisió i ell està allà, pel plantat, a sobre l'autobús, amb un vàper a la boca, i agafa i tira tot el fum a la càmera de televisió que l'està gravant. I ella sent que està en un videoclip de la Batgirl amb el seu cigarret donant-ho tot. I a més, és que fan una fila els dos amb les ulleres de sol, no, les cames estirades. És increïble.
2: Són els de darrere el bus, els que l'excursió s'asseien a darrere el bus amb l'altaveu.
1: Les xules.
0: Però és graciós perquè tu els tens en l'equip com les persones com més responsables de l'equip. Sí que és veritat que Chesney té tot aquest mem de que fuma i de que hauria d'estar jubilat i no sabem encara què és el que fa exactament al Barça, però l'estimem així. Però és que a més va tenir un altre moment molt viral en què en una entrevista li va prometre a la periodista de DAZN que si guanyava el Barça la Lliga es fumarien un puro junts.
3: Dice que si ganamos la liga quieren fumar un puro contigo.
4: Sí, sí. Quedó uno. ¿Quieres que fumar conmigo?
2: Vale.
4: ¿Te quieres fumar? Ya sabes.
2: Sí, sí, yo me uno, ¿eh?
1: Anda.
0: Ella li diu, si quieres, yo me uno a fumar contigo, i ell li diu que sí, que si guanyen la Lliga ho faran.
1: Perquè tot el que és relacionat amb el futbol sempre és de pell juicy. Les entrevistes dels futbolistes sempre tothom és juicy de pell.
0: Què vols dir?
1: Que té la pell molt brillant tothom. És perquè són rics.
2: O jo perquè estan suats, no?
1: Ah, vale.
0: Home, jo crec que abans de les entrevistes es dutxen, no?
1: Però tia, sempre surt... Fixa't, sempre quan algo és relacionat amb futbol els encanta la pell juicy. Bueno, no sé, això és una observació que he fet. Bueno.
2: Jo m'hi havia fixat, no m'hi havia fixat. Jo el que sí que estic patint és per aquesta normalització del tabac, eh?
0: No, no, doncs espera't, però, perquè Chesney, a més, no? va complir la seva promesa i li va tirar un piti a la periodista de DAZN. La periodista de DAZN estava contentíssima al seu directe amb el seu piti i després li va dir en directe, bueno, no és un puro, però ja és algo. Ai. I Chesney va fer pam! I li va tirar des de dalt, des de l'autobús, un puro a la periodista de DAZN.
1: Però va sentir?
0: Bueno, ho va veure perquè l'estava mirant i llavors el Chesney li va tirar el puro. I va dir, promesa complerta, sóc un home de paraula.
1: Que divertit.
0: Però és que aquí no acaben els millors moments de Chesney i Lewandowski, que són és que els protagonistes literals.
1: Més
0: perquè...
1: coses? Però
0: sí,
1: quanta estona
0: sí.
1: va durar, això?
0: Bueno, clar, és que la rua va durar de les 5 de la tarda a les 7 del vespre.
1: Ah, vale.
0: Per tant, vam tenir per molts moments. I en un directe, Lewandowski decideix preguntar-li pel seu italià a Chesney i ell ens sorprèn sent el més català. I sí que és veritat que l'àudio d'aquest directe és regular, però ara us explico el que diuen si no ho enteneu.
5: Com se dice en italià?
6: Com?
5: Italiano, no hablo inglés, no hablo italiano,
0: solo catalán. Bàsicament, Lewandowski li diu si sap parlar en italià, si li pot traduir una paraula en italià, i ell diu no hablo italiano, no hablo inglés, solo catalán. Que per això, per Catalunya ja són engrunes, és una victòria i ja estem contents.
2: Però nosaltres d'engrunes en fem un entrepà. Sempre Exacte. Ho hem tingut, això.
0: I d'entrepàs també va la cosa, perquè van estar tota l'estona menjant aquests dos allà a l'inici del bus, gelats, pizzas, hamburgueses, de tot. I un altre moment icònic és quan Lewandowski agafa una senyera gegant i la uneja sense patir en cap moment per aixecar la bandera que estava aixecant i el component polític que té això. Per tant, l'estimem a ell, a Joan García, a Eric García i a Dani Olmo, que van agafar la senyera i van dir visca el Barça i visca Catalunya.
1: Això va fer un hot abans.
2: Bueno, no és una senyera, és una estelada.
0: És una estelada, perdó, tens raó.
2: Que aquí hi ha el punt...
0: Les senyeres també hi van haver-hi moltes, però sí que és veritat que va haver-hi aquesta estelada gegantina que va agafar Lewandowski, després un parell més petites que portaven Olmo i Eric García. Però, com bé dius Alberto Gadel...
1: Qui la va portar abans?
0: L'any passat, qui va portar la gran estelada va ser Íñigo Martínez.
7: A.K.A. l'home de la nostra vida. T'estimem, et trobem a faltar, Jorge, si us plau.
0: Jo no puc viure més sense...
1: Castell del Barça.
0: I ja no hi és, o sigui que...
1: Hola, mama. Ai, tots els buenos ros marxen. En Bellerín està el Betis, l'Iño Martínez.
0: Saps que hi ha un nou Bellerín?
1: Sí, ja ho he vist.
0: Ah. No, una altra persona que llegeix literatura feminista, sí, sí, i fa fotos saber. En analògiques. El nou personatge, algun dia hem de parlar d'ell. Sergio Camello.
1: No, ho hem de saber perquè llavors m'ha posat mal amb dolenta.
0: És
1: i no
0: molt guapo, eh? Sí, a més, automàticament tornarà a marxar al Barça, perquè sempre passa. No, però no està al Barça. Està al Betis, diria, no, també? Ah. No, està al Rayo Vallecano.
1: Ole. No sé ni què és això, un poble?
0: Un equip de futbol.
1: Un poble.
0: No me'n recordo on és el Rayo Vallecano. Potser et s'ha mossat.
1: Bueno.
0: De Madrid, d'esquerres. Sí, és com un equip de barri, no? En plan...
1: Ah, vale. Ah, hòstia.
0: Ens agrada moltíssim.
2: Encara el fa millor.
0: Molt millor.
2: Encara el fa millor.
0: Us heu d'imaginar a un noi que podria ser...
1: La Marina Abramovic, perquè porta un nivell de performance.
0: No, un estudiant de la UAB, literalment, amb un piercing a la senya, amb un ràpat així estil mullet, que penja uns recaps de fotos analògiques perfectes.
8: No, vull saber-ho.
0: I s'ha fet famós per fer ressenyes de pel·lícules a Letterboxd.
1: Que diu, que guapa la Kristen Stewart.
0: No. Sí, de cop i volta, After Sun, i comenta com que el Paul Mescal és el millor.
1: I d'Almodóvar també ha comentat
0: coses. El més performatiu.
2: Sí. És el típic que sempre porta una samarreta que et fa dubtar una mica quant temps fa... Que no es neteja, no? Allò que dius, hòstia, olor dubtosa, però igualment
0: és un plom que bruteja atractiu. Sí, però bé, no, és veritat, tornem a parlar de futbol i no d'aquest jugador de futbol, perquè s'ha de parlar de la Lamine Yamal, que també ha estat icònica amb una bandera palestina que ha agafat durant la rua i que, a més, no només l'ha agafat, que això ho fan tots, no? Vull dir-te, ensenyar-ho i prou i quedar bé durant un segon, sinó que, a més, ha decidit publicar la fotografia al seu Instagram, que també és referent de molts joves, per tant, ens agrada que hagi pogut fer això.
2: Mm. És important, s'ha d'aplaudir.
0: I a banda d'això, també ha penjat una fotografia on agafa una samarreta que posa Thank God I'm not a madridista.
1: Això
0: per tant, a favor també, molt hot per seva.
2: Fortíssim, perquè ara igual diré una fake news, però crec que el pare de la Lamine Yamal és del Madrid i sempre havia dit que el seu somni era que ell jugués al Madrid.
0: No ho sé si era del Madrid o no, però ara jo crec que és més del Barça.
2: No vull, amb el poc que sé de futbol, no vull dir una mentida, però crec que el pare de Lamine Yamal sempre havia dit aquell d'allò d'aquell era del Madrid. I sí. Que ara, bueno, s'havia tingut que fer culer.
0: Sent el personatge que és, segur, o sigui, em quadra perfectament amb la història. Però al final és una mica com Joan Garcia, que ha jugat pràcticament sempre a l'Espanyol, però ell era un culer encobert.
1: Se me confirma que la informació de Carla Rubio és verídica.
2: Bravo! Hòstia, una exclusiva de futbol, aquesta no me la veia venir.
0: Fitxada Sportstredia, directament.
1: Ala, a publicar el Marca, Carla Rubio.
0: I per últim, però no menys important, sobre la rua d'ahir del Barça, a banda d'en Chesney i en Lewandowski, el protagonista ha estat el Fuet. Tothom va menjar fuet a la rua del Barça, Suico Barcí, Eric García, Casadó, es passaven el fuet i vinga, queixalades, que no hi ha una cosa més catalana que això per mi. Vull dir, per mi, entre això, la senyera i que sigui Cobercí una persona tan catalana, per exemple, a mi ja em poso la pell de gallina i penso que tenim futur com a club i com a país.
1: M'encanta en Marc Casadó, Quina gràcia em fa. I la seva nòvia encara més.
0: Jo estic enamorada d'Eric García ara. M'ha donat per aquí.
1: Bueno, mira, és que això va flotuant al final.
2: Sí, és una mica com un grup de música que cada dia tens un preferit diferent.
0: Exacte, em passa també amb les del femení. A mi m'agrada la Mapi León, però abans, un temps enrere, era una altra persona. Llavors, vull dir, anem canviant.
2: Bueno, i és bo, no, el canvi?
0: Com la música. Un dia et dona per una cançó, un altre per l'altra.
1: I la rua va bé perquè apropa el futbol al poble, que si no queda molt desconnectat i només vol per la tele, això és molt tòxic.
0: Totalment.
1: Visca la rua aquesta que fan. Tant de bo el Pride.
0: I ara falta que les noies guanyin la Champions també i facin una rua.
1: Doncs sí, i també hi serem.
2: I tant.
1: Carla Rubio i Mariona Córdoba, moltes gràcies. One Day More, ja no sé ni qui es queda, per tant, que es quedi qui vulgui. Us poso una mica de música i continuem amb el Love, d'acord? Això és Oques Grasses, molta tralla. Una altra cançó dedicada a la gala, que avui no pot ser amb nosaltres. Un petó, Galins, allà on estés.
2: Ho ploraré.

0: si fes veure que em crec la meva mentida, carregant aquest pes no podria viure. Yeah, yeah, yeah, yeah.
1: Estàs sentint el Loft. Cada vespre dedicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema Spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serialitzados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT. Això és el Loft, amb Alberto Gadel i Gala Castelltort. ICAT.
2: Oli, oli! Passen 4, quasi 5 minuts de 2 quarts de 5 de la tarda i seguim al Loft ICAT. Soc l'Alberto Gadel, la meva colla de perfectes, que la Rubia Mariana Córdoba han marxat, però avui tinc a la meva perfecta number 2, Eudald Feliç!
3: Què tal, Alberto?
2: Avui no vens en qualitat de presentador d'un concurs musical fantàstic, vens en qualitat de cameriner.
3: Exacte. Avui venim a parlar una mica d'una cosa que encara no se n'ha parlat aquí, però abans puc fer una pregunta que...
2: Tu fes la pregunta que vulguis. T'he de dir, però espera... Pregunta pels oients amb missatge de WhatsApp.
3: Pregunta pels oients, perquè passa una cosa, si sou universitaris en aquest petit país, segurament estareu en boca d'exàmens, és el meu cas, i ens han arribat notes. I
2: ja?
3: Això sempre posa... Sí, ens han arribat notes, i n'hi ha un que ha anat molt malament, tan malament que més de la meitat de la classe suspès. I està corrent el rumor que si més de la meitat suspèn, hi ha un aprovat general. Jo això no m'acabo de creure.
2: Vale, normal.
3: Llavors, si algun lofty té la resposta...
2: Canvia un missatge.
3: Exacte, dit això, ja podem començar.
2: Recordem el número. Exacte. 66707 6116 66707 6116 i recordeu que estem fent un sorteig d'entrades dobles pel concert d'Eufòria el 31 de maig. Per tant, si voleu participar, ja sabeu, envieu un missatge i entrareu directament al sorteig. Dit això, let's go, Eudald.
3: Som-hi. Avui, ja ho veus amb la cançó que està sonant de fons, venim a parlar d'una cosa de la qual encara no n'hem parlat aquí al Loft, que és òpera. Ho sé que fa una mica de por, jo no hi havia anat mai, i justament ahir vaig anar per primera vegada al Liceu. I és normal, perquè, de fet, costa una mica acostar-s'hi, no? Vaig estar mirant, i les entrades a platea costen entre 150 i 200 euros.
2: Clar, normal que costi entrar-hi, no, si no vull pagar-ho.
3: Et donava a dir. És veritat que hi ha moltíssims actors, moltíssims músics, tota aquesta gent, evidentment, ha de cobrar i ha de poder viure, llavors s'han de pagar bé les coses, però potser és un pèl excessiu. Per sort, a Cultura Jove teniu entrades, si teniu menys de 35 anys, per només 20 euros.
2: Per l'òpera?
3: Per l'òpera, sí, al Liceu. I, de fet, el Liceu té el seu propi programa per joves, que es diu Under 35, que de tant en tant organitzen festes, que la gent va amb màscares, amb canapés...
2: Amb canapés?
3: Fan una festa després, com al soterrani del Liceu, a una sala que tenen per allà. Vull dir que és un bon lloc, per anar de cita.
2: Escolta, i per què no me pots convidar a una festa d'aquestes? Si pot anar o s'ha de ser convidat?
3: No, tu hi pots anar. De fet, un cop al mes fan una d'aquestes festes que està reservada només per menors de 35 anys. Per tant, tot són gent jove.
2: Iogurines. Potser m'ha quedat massa curts i tot per mi, però bé.
3: Avui us porto, si de cop i volta us ha entrat ganes d'anar al Liceu, curiositats que a mi em van sorprendre i que potser si és la primera vegada que hi vas et quedes una mica dient què està passant aquí.
2: Vale.
3: Llavors, comencem amb la primera de totes. La primera curiositat de totes, i la que a mi més em va sorprendre, és que els cantants no porten micro. I tu diràs, home, una curiositat una mica cutrilla, perquè a molts teatres la gent va sense micro, no? Vull dir, al final és una cosa que els actors han d'aprendre a projectar veu. El que passa és que el Liceu és un teatre molt gros, llavors parlarem de la mida que té el Liceu, però és enorme. I, enorme, Alberto. I la gràcia és que a sota, al fossar, hi tens 20 músics, 30 músics, tocant pues, tots els instruments a la vegada. I la teva veu ha de sonar per sobre de tota aquesta gent.
2: Tu veus els músics, però des del públic, si no estàs...
3: Això és una altra de les coses que em va sorprendre. El director de l'orquestra, tu el veus tota l'estona. Està alçat i a sobre està il·luminat. Vull dir que tu veus tota l'estona el director d'orquestra, que jo pensava que quedava allà com enterrat.
2: Sí, com el de la Rosalia, doncs.
3: Sí, totalment.
2: Que divertit.
3: Sí, sí. De fet, a YouTube hi ha molts tutorials per aprendre a cantar òpera d'aquesta manera, com per exemple aquest de la Lina.
4: Chicos.
5: Mm-hmm.
2: amb aquesta tia em surt a TikTok.
3: De veritat? Sí. Jo he estat buscant perquè de cop m'ha interessat molt tot el tema de l'òpera i he pensat a veure si et surt. He intentat fer això, perquè ella et fa com un pas a pas per arribar aquí, eh?
0: La bu, bu, la bu, bu, la bu.
3: Crec que no vindries així.
2: De fet,
3: has de respirar amb el diafragma i la laringe l'has de tenir com molt oberta, perquè si no, no pots projectar bé. Bueno... Va, més curiositat.
2: Ho veig superbé, no és broma.
3: T'estan agradant les bandes sonores que t'he portat avui, Alberto?
2: Quan era petit, la meva mare em portava al Liceu.
3: Què dius?
2: Sí, i m'obligava que m'agradés l'òpera.
3: Ah, si tu ja hi has anat, ja ets un expert en
2: això. Era molt petit, no me recordo. Però la meva mare m'obligava que m'agradés l'òpera. Era...
3: Ah, sí?
2: Sí, sí, però de veritat, perquè al meu avi li encantava. I llavors era en plan, que t'agradi l'òpera. I jo, vale.
3: I l'Alberto de 3 anys anant al Liceu.
2: Jo que sabia, era gent cridant. Així sortint.
3: Doncs així ja sabràs que el Liceu és un teatre enorme, ja ho dèiem. En el seu moment va ser el més gran d'Europa i té capacitat per més de 2.200 persones. Ah. El que potser no sabeu és el que hi ha darrere de l'escenari, és a dir, el backstage, que és molt més gran del que es veu. És a dir, si tu el que veus ja és gros, el que et queda darrere és una barbaritat. O sigui, és com el Palau Sant Jordi. O sigui, és enorme. De fet, s'aixeca 40 metres amunt, que és el que vindria a ser 12 pisos de qualsevol edifici, diguéssim, i 24 cap avall. És tan gran que dintre del Liceu hi cabria l'estàtua de Cristòfol al Colom. De fet, hi ha alguns plans que d'aquesta manera ho demostren. És a dir, dintre del Liceu hi cap l'estàtua que hi ha allà al final de les Rambles, diguéssim.
2: Us heu d'imaginar com si fos una sala... Sí, sembla un plató
3: sí.
2: A la foto aquesta, perquè és com el Liceu que tenim tots al cap, que és el que veus, i llavors com si fos... allò reconstruït dintre d'una nau, perquè és enorme la nau.
3: Si busqueu vídeos, veureu que les escenografies, de fet, es munten com a baix, al soterrani, diguéssim, i pugen cap amunt. Vull dir que és realment una barbaritat.
2: Això m'ha recordat, hi ha una pel·li que... És l'escena aquesta famosíssima del Camarote de los Hermanos Marx.
3: Sí.
2: Que a mi m'encanta aquella pel·li, que no me'n recordo com es diu, que és no sé què de l'òpera, i que acaba sent un caos, i això m'ha recordat aquest moment de l'òpera. I allà veus lo gran que és un teatre d'òpera.
3: És que realment per poder fer aquestes produccions que són enormes has de tenir un espai... en condicions per poder fer. Va, més curiositats i l'últim abans no entrem dins de recomanacions operístiques, que aquesta crec que t'agradarà. Són els fenòmens paranormals.
2: Perfecte, eh?
3: És una cosa i que posa la pell de gallina, eh? És una barbaritat.
2: A veure, quin any és d'això?
3: El Fantasma de l'Òpera. De fet, el Fantasma de l'Òpera és un musical que està inspirat en les òperes. No vindria a ser ben bé una òpera. Us l'he posat per això...
2: Sí,
3: i de fet sona a pop, vull dir...
2: Per això era la Britney Spears que va inventar el foc, o com va?
3: Tothom coneix el Fantasma de l'Òpera. De fet, en vam parlar, no sé si te'n recordes, quan vam dedicar una secció als musicals. A Catalunya no podíem ser més. El Fantasma de l'Òpera sabeu que està dedicat a París, però nosaltres també tenim els nostres propis fantasmes. No és tan luxós... No és un fantasma tan ben parit com el de l'Òpera de París, sinó que és un mussol. Es diu que el lloc on està ubicat el Liceu, això ho he llegit a molts llocs, i a mi m'ha cagat una mica. Es veu que hi havia un convent de monjos, fins aquí tot bé. El convent va ser destrossat per construir el Liceu, és a dir, on està ubicat ara mateix, allà a les Rambles. La profanació de les tombes dels monjos, perquè evidentment tenien el seu cementiri, i la demolició del convent va fer caure una maledicció sobre el teatre, que de fet encara s'arrossega a dia d'avui, diguéssim. I diuen que és per això que va patir el seu primer incendi el 1861. I direu, i això com ho saps? Doncs perquè quan es va apagar l'incendi, un treballador va trobar entre la runa un missatge que deia, així en forma de poema: soc un mussol i vaig tot sol, si el torneu a aixecar, el tornaré a cremar. I saps què va passar, Alberto?
2: Que el van tornar a aixecar.
3: El van tornar a aixecar i es va tornar a cremar en dues ocasions. La primera va ser el 1993, quan un anarquista va llançar una bomba al pati de butaques, i la segona el 1994, amb un altre incendi que va devastar completament el Liceu, i fins llavors doncs, no n'hi ha hagut cap altre.
2: Ai, Déu meu, però a veure...
3: Esperem que el mussol no torni a sortir del seu cau.
2: El mussol ja deu estar al massaia.
3: No, m'espero que sí.
2: Si és un monjo mort, que l'any de la Quica estarà ja gestionat.
3: És el que jo penso. Podeu estar tranquils perquè després de 3 incendis no crec que n'hi hagi un quart. Vaja, ja seria, o sigui, ja seria tornar a tropezar amb la mateixa pedra. Vull
2: és enveja.
3: De què?
2: De que ell volia cantar també i, clar, devia cantar... Saps el típic que passava que els nens petits de l'escolania i tota la pesca cantaven bé, llavors quan els hi sortien pèls als ous deien cap a fora perquè ja no tens la veu tan aguda.
3: El mussol estava gelós.
2: El mussol tenia fomo de no poder cantar.
3: Sí, com sigui. Si voleu anar al Liceu, teniu entrades a Cultura Jove, a preus reduïts. I ja que estem així en música clàssica, puc fer una última recomanació?
4: Vinga, a veure.
3: Doncs va, som-hi.
2: Perdona, però a veure...
3: Deixa'm explicar-te,
2: eh? La freqüència d'una soprano arriba tan lluny que s'ha detectat, jo què sé, una cosa del... no. A Marte o com va?
3: El 24 d'aquest mes passa una cosa que a mi em fa una il·lusió tremenda i que ja tinc entrades per anar-hi, i és que al Palau de la Música, lloc on sabreu que hi fan programació setmanal dels pocs llocs de Catalunya, bueno, també hi ha l'Auditori, evidentment també el Liceu, però és dels pocs llocs on pots trobar programació de música clàssica, que és una cosa que a vegades fa una mica de por, però que... pots animar-te a anar-hi. Doncs el 24 d'aquest mes hi fan un homenatge a John Williams i a Hans Zimmer, que són autors de moltíssimes bandes sonores i reconegudíssimes amb moltíssims premis i que han marcat la infància, la joventut, ho dic com si fos enorme jo ara, eh?
2: Però, ja, no, sí,
3: però que han
2: sí,
3: marcat però... la vida de molts de nosaltres. Bandes sonores com, per exemple, El rei lleó, Dune, Tiburón o Jurassic Park. Aquesta és la DT, eh? M'he colat. Ah.
2: La ET no l'han fet ells?
3: Sí, sí, l'han fet ells.
2: Ah, vale, vale.
3: Jurassic Park ja sona la d'ET.
2: ET està guapa, eh?
3: ET és... no, a mi m'encanta.
2: Discos forestent.
3: I té una cosa, aquestes músiques, que són música clàssica perquè al final sonen d'aquesta manera, però que com que han arribat de nosaltres d'una manera diferent, que no és a través de concerts, que a vegades fa una mica de mandra això, sinó que és a través, en aquesta sí que és de Jurassic Park, sinó que és a través de pel·lícules, doncs te les sents molt teves. I sentir això amb una orquestra en directe, jo crec que posarà la pell de gallina...
2: a totes.
3: Exacte.
2: Ai, Eudald, m'ha encantat aquesta secció, ara tinc moltes ganes d'anar a l'òpera.
3: Sí? Doncs pues va, anem-hi junts, quan facin vale. La pròxima edició del Liceu Under 35, tots cap al Liceu.
2: Quan falta.
3: Mira, doncs l'òpera que estan fent crec que s'acaba aquesta setmana i el mes que ve crec que ja toca.
2: Vale, doncs ens ho apuntem i anem, i si no, doncs sempre trucarà a mirar Una noche en l'òpera de la pel·li, que és fantàstica també.
3: El fantasma de l'òpera.
2: Ah, doncs mira, sempre hi haurà alguna opció. Moltes gràcies, Eudald, per venir amb recomanacions.
3: A vosaltres.
2: I no amb una batalla campal que acaba estirant-nos els cabells. Avui ve en son de paz.
3: Tocarà demà, em sembla, eh?
2: Ah, perfecte, doncs vaig escalfant. Ara, però, per anar tancant, et sembla si te despedeixo amb una mica de Quevedo?
3: Va, sí.
2: Per compensar,
3: sí. Va, exacte.
2: Doncs vinga, això és el golpito del seu nou àlbum.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors.
1: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT. Si sents això, és que vius el Love. Amb Gala Castelltort i Alberto Gadel.
2: Falten 10 minuts per les 5 de la tarda i seguim en l'Òpticat. Soc l'Alberto Gadel, avui la Gala Castelltort, com ja deureu estar sentint i suposant, perquè si no hagués dit alguna cosa no ha pogut ser-hi, però no passa absolutament res perquè està bé, està tot correcte, demà suposo que ja tornarà a ser aquí i ja està. Ara, per acabar el programa, tinc aquí Mariona Córdoba, perquè no vull ajudar, no vull donar-vos el meu consell sola, necessito
3: l'aprovació d'algú. És la festa del cringe?
2: Sí, efectivament és la festa del cringe, Gala.
3: És el que diria la Gala si estigués aquí.
2: Literal. Mariona Córdoba, estàs preparada per fer un parell de confessions i marxar?
3: Una mica marejada d'entrar i sortir, però sí, intentaré aconsellar bé.
4: Feu silenci. Ha arribat el moment d'obrir el diari secret.
2: Som-hi. Hola, Lofties. Fa com 6 mesos que estic amb el meu nòvio i ens va tot superbé, però de vegades em pregunto si ho hauríem de deixar. Estem molt bé, però i si a la llarga m'avorreixo, vosaltres què faríeu? Deixar-lo.
3: No, home, no, Alberto, no pot ser tan radical.
2: Alberto i Gala, alguna vegada és broma.
3: Tu què faries si et passa això?
2: Tia,
3: tu fugir.
2: No m'ha rodolat una relació més de 3 quedades, llavors és que no et puc aconsellar perquè jo m'avorreixo.
3: La veritat és que no som les persones adients per donar-te aquests consells, però jo et diria, si fossis una amiga meva, que et plantegis per què creus que t'acabaràs cansant a la llarga, que estàs acceptant que no t'agradi de la teva, teva parella.
2: Què estàs fent veure que t'agrada que no és? Rotllo, què veus que serà insostenible? Perquè si tu estàs plantejant com a 6 mesos, si estiguessis realment enamorada d'aquella persona i veiessis que és the one and only, no t'estaries plantejant.
3: O sigui, no crec que sigui tant com això. Perquè, o sigui, sí que és veritat que et sorgeixen els dubtes si hi ha alguna cosa que et grinyola, però també crec que és normal tenir dubtes si ets jove, penses que aquesta persona s'ha de quedar tota la vida i tu penses potser m'estic perdent coses quedant amb aquesta persona
2: i no... No t'estàs perdent res.
3: I no, no, és que des d'aquí et diem, sisplau, queda't amb el teu nòvio i no ho deixis mai, el mercat està fatal. O sigui, más vale bueno, malo conocido que bueno por conocer, que diuen en castellà.
2: És que 100%.
3: I no n'hi ha ni un de bo. No n'hi ha ni un de bo, d'ara.
2: I a sobre no t'estàs perdent res, vale? Perquè el que hi ha aquí fora és pitjor que el que tens a dintre de casa. Per tant, arrapa-te, como vamos, como que va la subaliptus.
3: Hi ha molts peixos al mar, però el mar està podrit. O sigui, és Txernòbil al mar. Per
2: 100%.
3: Tant, us recomano quedar-vos a la peixera amb la vostra parelleta.
2: I gluc-gluc, tranquil·leta.
3: I conformar-vos amb el que tingueu.
2: 100%.
3: No és broma.
2: I xupar el vidre, com el fa el peix aquell que xupa la merda del vidre.
3: I neteja el vidre, i si estàs fent un servei de comunitat. Bueno, independentment d'això, sisplau, planteja't què és el que no t'agrada de la teva relació i decideix envers això.
2: Te faig una superproblemàtica per acabar. Vinga. Avui he començat les pràctiques del meu grau superior i el meu tutor em posa una mica. M'agrada o només té autoritat sobre mi?
3: Només té autoritat sobre tu. T'ho diu l'experiència.
2: Veus? Aquesta sí que te podem respondre.
3: Aquí sí que podem ajudar-te.
2: És només l'autoritat, no t'agrada.
3: És que no t'agrada gens i d'aquí uns anys veuràs el que has fet i diràs, per què vaig fer això si ni era tan guapo ni m'agradava de cap de les maneres, sinó simplement tenia autoritat.
2: 100%. A més, segur que és escarós i... Bueno, no, és que no vull cosificar. Però sí que és veritat que aneu al tanto i si ell te fa feedback al revés, té un puto problema i hauria d'anar al psicòleg i digue-ho a la policia, a la teva mare i a qui faci falta.
3: Perquè hi ha un rol de poder que no se t'oblidi mai.
2: I ara sí, xotxos, el que no se'ns pot oblidar és que aquest programa meravellós, per desgràcia, té una hora de sortida, que són les 5 de la tarda i estem a punt d'arribar. Demà ens podeu enviar... Perdó, ens podeu enviar al 667-07-6116 cançons per dedicar a la vostra família.
3: I hi ha un sorteig d'entrades pel concert d'Eufòria, també.
2: Efectivament. Nosaltres marxem i ens veiem tomorrow. Un petó i very, very, very, very, very, very, very, very love.

0: Això és el love.
1: Torna al Festival Barcelona Poesia. Poetes que ens miren, versos que ens descobreixen, veus que ens conviden a veure-hi més enllà. Del 14 al 21 de maig, viu la força de la paraula en recitals, concerts i homenatges amb grans veus d'aquí i d'arreu. Més informació a barcelona.cat/barcelonapoesia. Recomanat per ICAT.

0: Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De 5 a 7 a ICAT, les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
1: Benvingudes, benvinguts, engegant ara mateix aquí en directe el Nota de Veu del dimarts 12 de maig, dia especial perquè torna a ser dia oques grasses, el Nota de Veu. Estimada Aina Ostrell, a.k.a. Ainu de tota la vida, què bufes la taula? Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Per què estaves bufant a la taula ara? Per què segueixes bufant
2: perquè
1: a la taula?
2: Perquè hi ha un pèl.
1: Hi ha un pèl.
2: I l'he tret, ja està, he bufat i l'he tret.
1: Et puc demanar pel color del pèl?
2: Molt fosc.
1: Molt fosc. Alberto Gadel, potser?
2: No ho sé, però he decidit no tocar-lo i bufar-lo. Vés a saber com fa que és aquí aquest pèl.
1: Et puc demanar mida del pèl?
2: Curtet i arrissat.
1: T'has avançat amb la textura? T'he de dir que això no fa bona pinta.
2: Veus per què l'he bufat?
1: Sí. Pelillos de la mar.
2: Exactament.
1: Sempre a favor dels pelillos. Vinga, va, amb l'Aina, avui posarem el focus en oques grasses una vegada més. Som a l'any oques, el 2026, aquesta penya d'Osona plegaran, no sabem si per sempre més, però com a mínim de moment ho deixaran, aquells quatre concerts a l'horitzó o a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. I avui, què demanem a la gent? Perquè això torna a ser una crida en tota regla.
2: Avui parlem de quin és el millor disc d'oques grasses.
1: A veure, aturem-ho aquí. Sisplau, Nil Hernández a l'altra banda del vidre. Aturem-ho, en blanc, solemnitat màxima. Una reverb, fins i tot, et demanaria. Atracament. Gràcies, Nil Hernández. Per cert, el saludo al nostre estimat tècnic sabadellenc. Com ho tenim, això, Nil? Catalunya, són les 5 i 2 minuts de la tarda. Catalunya, sí, ho sé, avui és un dimarts. És un dia estrany per demanar-vos una resposta massiva. Un posicionament. Un mullar-se. Catalunya, que sabem que et costa mullar-te. Tradicionalment a Catalunya li ha costat de mullar-se.
2: Avui potser ens mullem, per això, aquesta tarda.
1: També, gràcies per l'apunt
2: meteorològic.
1: Avui, Catalunya, demano, per favor, que et mullis i que ens diguis a la cara, que ens diguis amb una nota de veu, quin és el millor disc de la història d'Oques Grasses. Tu creus, Aina, que Catalunya es mullarà?
2: I tant.
1: Més enllà d'això de que ha de ploure a partir de les 7 de la tarda?
2: És que és l'any Oques, estem nostàlgics ja, perquè ja ens imaginem com serà la vida post-Oques i serà trista. I, per tant, sí o sí, sempre estem disposats a parlar d'Oques i dels seus discos.
1: Per tant, last call, últim avís, 677-50-61-53, 677-50-61-53. Encara sou a temps de dir-nos quin és el vostre disc preferit d'Oques Grasses. Repassem-los per si algú ara surt d'aquella cova on tenim alguna gent tancada. En són 6 de discos, eh?
2: Per on vols començar? Pels inicis o pel final?
1: Sisplau, ordre cronològic de tota la vida.
2: D'acord, doncs mira, comencem per Un dia no sé com, que és el disc del 2012, on, per exemple, hi havia Cool, perquè ens ubiquem, d'acord? Després
1: és una icona, aquesta cançó.
2: 100%. Després va venir Digue-n'hi com vulguis, l'any 2014, que és el disc on hi havia, per exemple, Finals Blaus, Sexy, Velocitat de Lluç, Coet... Sí? Ubicats?
1: I tant.
2: Després, 2016, disc You Pony, que en aquest disc hi havia, per exemple, Amiga de Ningú. Seguim, 2019, Fans del Sol.
1: Espera, és el disc que ho va canviar tot.
2: Sí, totalment. Jo crec que aquí, qui encara no coneixia Oques, els va conèixer.
1: Aquí
2: no?
1: van fer un gran salt, recordo, a ICAT, que els vam començar a punxar com si no hi hagués demà.
2: És el disc de, per exemple, Més Likes, que és la col·labo que tenen amb Zoo i amb en Neil Dami.
1: In the Night,
2: Està guai, Torno a ser jo.
1: Uah, està guai.
2: L'hem arribat a posar fins a la sacietat.
1: Llavors va venir, després d'aquest disc,
2: A tope amb la vida.
1: Uau, una altra. El de la gent que estimo.
2: Clar, és que la primera cançó d'aquest disc és, d'entrada, Elefants. La penúltima, La gent que estimo, i l'última, Petar-ho. Imagina't.
1: Quin final de disc. La gent que estimo i Petar-ho.
2: Sí, sí. I, per acabar, 2024, Fruit del deliri.
1: El que nosaltres no sabíem que seria el comiat, però ho ha acabat sent.
2: Tot i que acabava amb aquella cançó que es diu Coda. Recordes que aquí ja es va començar una mica comentada? Ostres, Coda, que curiós.
1: Ja donava pistes.
2: És el disc on hi ha Sort de tu, on hi ha molta tralla, on hi ha Com el dia i la nit, per exemple, o Com està el pati, un disc que hem posat també fins a la sacietat.
1: Doncs avui, dia Oques, una vegada més al Nota de Veu, ens podeu dir quin és el vostre disc preferit d'aquesta tropa d'Osona, i mentre anem fent temps, tenim una estrena, una cançó nova de Trinca, que ens arriba de l'agenda Ip Ip.
2: Nosi!
3: Molt bona gent de la ràdio d'ICAT. Som Hipnosi, el teu grup de confiança. Estem aquí per anunciar que traiem doble single, Got de llet i Pebrot escalivat, dos temes molt frescos per inaugurar la temporada de calor, calor intensa. I la teva banda fresca de confiança surt de gira. Aquest any estarem al Cruïlla, estarem a Formentera, estarem a Andorra, estarem a l'Ítaca, estarem a la Festa Major de Vic, estarem a Ceba, estarem a Formentera, estarem aquí, estarem allà, estarem tocant, estarem girant. Rock and roll!

0: De 5 a 7 a ICAT, nota de veu.
1: Si jo fos la teva nòvia, et portaria a passejar. Portes totes les bosses del que jo em vull comprar.
0: El telèfon del programa? 677 50 61 53.

0: Envia'ns la teva nota de veu.
1: Que un poeta modernet em trenqués el cor.
2: Arriba la 14a edició de Curt Circuit, el cicle que fa vibrar les sales de tot el país amb concerts únics, íntims i propers. Artistes emergents i consolidats a sales d'arreu del territori català durant tot l'any. Descobreix la programació i compra les entrades a curtcircuit.com. Vine i gaudeix de la música com mai.
0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat. Del 14 al 17 de maig, Teatre Nu estrena el seu nou espectacle, Avi, et trauré d'aquí, basat en una experiència familiar commovedora. El net de Joan Colom descobreix que van traslladar en secret el cos del seu avi al Valle de los Caídos, on encara reposa. Més informació a teatrenu.com. Recomanat per ICAT.
3: Linkat.
0: A ICAT. Els experts, temporada 14.
4: Diuen que en aquesta la cosa es posa interessant.
5: De què va el programa?
0: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
4: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.
0: Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.
4: Quin número de temporada, per cert?
5: 14.
0: Escolta la ràdio i esmorza.
4: La tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'app d'ICAT. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. ICAT, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android.
0: De 5 a 7 a ICAT, nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
4: El telèfon del programa? 677 50 61 53. Envia'ns la teva nota de veu.
6: Si vols vindre aquí, podem seguir fins que caiguem rendits.
0: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
6: Estàs divertit.
0: Nota de veu amb Frank Lluís Giró
4: i Aina Ostrell.
7: I amb en Nil Hernández, a l'altra banda del vidre, que es casca aquests separadors.
8: M'ha encantat, eh?
7: Guapíssim.
8: Tinc la sensació que ha posat tots els fragments bons de la cançó, saps? Com l'està sent divertit, que mola molt, el principi, la base, no sé, surt tot. És com que és un resum perfecte de la cançó.
7: Shoutouts per en Nil Hernández, que és el nostre tècnic sabadellenc de confiança i, per sort nostra, el tenim cada tarda de 5 a 7 durant tot el Nota de Veu a l'altra banda del vidre. Avui, Nil, et faràs un fart de disparar cançons d'Oques Grasses.
8: Sí.
7: A veure, no t'ho he demanat mai, això. De l'1 al 10, l'1 és odio Oques Grasses. I el 10 és no podré viure sense Oques Grasses. Quin és el teu número? Diu que el 10, eh?
8: Ostres, tens entrades, Nil?
7: Té entrades.
8: Per l'últim dia?
7: Per l'últim dia.
8: Que va ser d'aquests, que va aconseguir entrades a la primera.
7: L'Aina i jo pel penúltim.
8: Pel dia 9.
7: Llavors, t'ho direm tot i et rebentarem les sorpreses, val?
8: Jo crec que aquella setmana ens hem de desinstal·lar l'Instagram. Perquè és que, si no, ho veurem tot abans del dia del concert.
7: Doncs abans no arribi l'octubre, en parlarem unes quantes vegades més d'Oques Grasses. Avui llancem una pregunta. Te la llancem a tu, que ens escoltes ara mateix,
8: sí, sí.
7: I ens la pots respondre al 677 50 61 53. Quina és... Quin és el millor disc de la història d'Oques Grasses? Ha quedat un quina és allà, flotant.
8: T'he vist pensant, àlbum, disc, treball, tal, tot era masculí,
7: exacte.
8: No hi ha cap paraula que quedés bé.
7: Quina és la fita discogràfica?
8: Caram.
7: Què et sembla?
8: Guaita.
7: Quina és la fita discogràfica més elevada per tu de la història d'Oques Grasses? Molta tralla, eh?

0: Molt bones, parelleta de la ràdio. Aviam, a mi de Oques Grasses, tema Oques Grasses, el millor àlbum. Jo em vaig connectar una mica tard, potser em vaig connectar a l'antepenúltim, penúltim i últim. I bueno, jo crec que hi ha una progressió, a qui li agrada més, potser al principi, que ja es deia, era molt més trompetero, i potser després vam fotre un punt de tecno, de sintetitzadors, no et sé dir, i m'anava agradant més encara, saps? La meva xicota igual, saps? O sigui, l'últim podríem dir que és el que més ens va agradar.
1: Una cosa et dic, ha marxat i ara...

0: Doncs ja tenim la primera al damunt de la taula, la primera nota de veu que ens porta cap a la primera votació. És en Xavi, que m'encanta, que ens diu bona tarda, parelleta de la ràdio. Molt fan. I en Xavi ha votat fruit del deliri.
1: Vaig a apuntar els vots, què et sembla?
0: Vinga, m'encanta.
1: I així al final del programa veiem quin disc guanya.
0: Clar, veníem de molta tralla i en Xavi doncs li hem posat ping-pong perquè és una altra de les cançons icòniques de Fruit del deliri, que és l'últim disc d'Oques Grasses. Veurem si acabarà sent l'últim.
1: Tu creus que no?
0: De moment ho és. Més veus, i aquesta l'hem anat a buscar, ja us ho reconec, no ens ha enviat una nota de veu, se li ha reclamat aquí el seu veredicte a la gala Castelltort.
1: Home, és que clar.
0: Que és el 50% del Loft, juntament amb l'Alberto Gadel, i és la...
1: presidenta del sí. Club de Fans d'Oques.
0: Anava a dir exactament això. És la presidenta, ni que sigui honorífica, però ho és, i la gala ho té claríssim, també, eh?
1: I diu un disc que no és el que esperàvem.
2: Hola, notes de viewers. Heu de saber que és la quarta vegada que em demaneu un àudio sobre Oques Grasses, però bueno, jo us ho respondré perquè sou perfectes i en aquesta vida us ho mereixeu tot, això és així. El meu àlbum preferit d'Oques Grasses, i que crec que és el millor, moltíssima diferència, perquè té les millors cançons de tota la seva discografia, és... Digue-n'hi com vulguis. Té Fill de Maria, que últimament m'està funcionant molt, és la meva preferida, tot i que faci aproximadament 87 anys que va publicar-se. I Velocitat de Llus, que és històricament la meva preferida. Per tant, si té les millors, és el millor àlbum, això funciona així. Vale, ciao!

0: Actualitzant els marcadors ara mateix de quin és el millor disc de la història d'Oques Grasses, un vot per Fruit del Deliri i un altre per Digue-n'hi com vulguis, el segon àlbum on hi ha Velocitat de Lluç, que és el que ens ha demanat la Gala Castelltort. Tenim més notes de veu, de gent de la ràdio també, però que de forma genuïna doncs s'han volgut apuntar aquesta crida.
1: Ens ha escrit, o bé, millor dit, ens ha enviat una nota de veu, la Laia, dels experts.
0: La Laia Vidal, de tota la vida.
1: Exactament. I ens fa una recomanació.
0: I també vota un disc que fins ara ningú havia recollit.
1: Ah?
0: Obrim un altre epígraf.
2: Hola, sóc la Laia Vidal dels experts. No me n'he pogut estar de participar en aquesta crida que han fet al voltant d'Oques Grasses perquè ja tinc les entrades pels concerts últims i em fa molta il·lusió. I jo he de dir que el meu disc preferit és Fans del Sol. No sé si és que perquè em va enganxar que el vaig escoltar moltíssim durant el confinament o perquè realment em van apassionar les cançons. M'agraden totes, però potser si m'hagués de quedar amb un parell em quedaria amb Bancals, que m'encantava i de fet encara me la poso molt. I també Serem ocells. No hi haurà gàbies per tants ocells. Bueno, a mi em flipa aquest disc, la veritat, si me'l posava, bueno, moltíssim i encara me'l poso bastant, la veritat.

0: Nota de veu, Aicat, ens hi hem posat a les 5 i ens hem fet un programa a mida. La cosa és, com ens ho hem de fer amb l'Aina per punxar cançons d'oques grasses? Doncs inventant-nos temes d'oques grasses, demanant notes de veu a la gent i que la penya es mulli i ens confessi quin és el seu disc preferit. La Laia Vidal, dels experts, vota Fans del Sol.
1: Fem una mica de recompte de vots.
0: Vinga, som-hi.
1: Com anem?
0: De moment, Fruit del Deliri, un vot. Digue-n'hi com vulguis, un altre vot, i Fans del Sol, un altre. Tres vots per tres discos diferents dels sis que té Oques Grasses, que no acabem recollint un vot per cada un dels sis discos.
1: T'imagines?
0: És que sembla que s'hagin posat d'acord.
1: T'imagines que acabem en empat? Empat de sis?
0: Molaria molt, eh?
1: Ostres, però seria fort, no?
0: Abans no ens mirem més votacions. Em sap greu per la Laia, que ens ha dit no hi haurà gàbies per tants ocells, cantant, pel meu gust, prescindible, al moment en què la Laia cantava.
1: Molt a favor. La Laia és una motivada i estem molt d'acord.
0: Això és veritat.
1: Clar que sí. No necessitem més Laies en aquest planeta.
0: No vulguis anar amb ella a un dels concerts de l'estadi.
1: Tu passes de conya.
0: Tu passes de conya,
1: 100%.
0: Però la sents més en ella que en Josep Montero.
1: Ja ho té.
0: Ja, però jo he pagat per veure en Josep Montero,
1: saps? També et diré que això pot passar anant-hi amb la Laia o sense, eh? Vull dir, pots tenir algú al costat que faci crits i et perdis del concert.
0: Tu ets més de ballar.
1: Sí, 100%.
0: Ets més de moure't que de refilar una miqueta.
1: Però perquè m'agrada sentir el concert.
0: Forma moderada, no?
1: Sí, correcte.
0: Doncs dic, la Laia ens ha demanat, serem ocells i bancals.
1: Va, posem-la.
0: Sisplau. Sisplau.

0: Hola, gent de Nata de Veus. Soc la Maria i m'agradaria que posés la cançó de Sort de tu d'Oques Grasses.
1: Hola, gent de Nata de Veus. Soc la Mar i m'agradaria que posessis la cançó Sort de tu d'Oques Grasses perquè la vull dedicar a la meva mare.

0: Ja ens han tocat 6:15 a ICAT, el Nota de Veu en directe. Avui, un dia més, parlant d'oques grasses. Se n'ha de parlar i molt, perquè són el grup de l'any 2026, any oques. No sé què diu l'horòscop xinès. L'horòscop català, el que diu és que és any oques.
1: T'imagines que ho canviem i és l'any de l'oca a partir d'ara?
0: Uau!
1: Seria brutal, eh?
0: Seria molt xulo. A veure, podem mirar-ho, això, Aina, sisplau? Tu que domines la data en general i internet en particular. Any 2026... és any de l'oca a l'horòscop xinès? Perquè seria bastant fort, el tema.
1: Pot ser que sigui l'any del cavall?
0: Podria ser.
1: Enguany?
0: Em sona.
1: Any nou xinès, el cavall de foc.
0: El cavall de foc. Oh,
1: sí.
0: Podien triar l'oca o el cavall de foc i van decidir triar el cavall de foc.
1: Llàstima, oi?
0: Ens hauria anat molt bé a nosaltres ara que fos l'oca, però vaja, sí que tenim nota de veu d'en Jordi, que aposta per l'any oques i aposta per un disc en concret i té de dir que torna a passar el mateix. En Jordi ara ens vota un disc que no ens ha votat ningú abans.
1: El penúltim.
0: El penúltim.
1: A tope amb la vida.
0: Calent, calent.
2: Hola. Demaneu quin és el teu disc preferit d'oques grasses, eh? Cada vegada és més difícil les preguntes aquestes que feu, perquè jo ja no recordo els discos i tal. Ara te'ls poses les cançons i se't barreja i et fa un popurri i un mix i tot és difícil de saber, però jo diria que un dia no sé com. No, és broma, és broma. Vull dir, t'imagines ara, no, jo era en el primer concert. No. Jo crec que els Elefants Volant, increïble.

0: total èpica d'Oques Grasses encapsulada en una cançó. Això és Elefants, que és, de fet, m'ho deies tu ara que m'hi feies caure, l'obertura de A tope amb la vida.
1: És que tinc la sensació que és una carta de presentació descomunal. O sigui, tu poses Elefants de primera cançó, amb les primeres notes t'estan demostrant que aquell àlbum serà increïble.
0: Clar, tenen una cosa molt grossa entre mans que comença amb Elefants i s'acaba amb La gent que estimo i Empatar-ho.
1: Ja és un Oques molt èpic, no?
0: Totalment. Clar, és un Oques que ens imaginem molt en el concert de final o en els quatre concerts finals a l'octubre, un cop passi l'estiu, en aquest gran comiat per sempre més del grup d'Osona a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Hi ha d'haver elefants
1: és
0: volant
1: que,
0: allà.
1: Imagina't com ressonarà Elefants a l'estadi.
0: T'imagines, la tornem a posar ara i la tornem a cantar?
1: És que és boníssima.
0: És que ho has donat tot aquí, també.
1: M'encanta.
0: Jo flipo amb com pots seguir parlant per la ràdio, tia.
1: És pràctica.
0: Després de desganyitar-te aquí, l'haguéssiu hagut de sentir a l'Aina, donant-ho tot absolutament. Ha entregat la seva ànima aquí cantant davant de Nil i meu, que em sap greu desaprofitar tant de talent.
1: A mi em fa poc un dia quedin els micros oberts, perquè Oques em trucarà per fitxar-me.
0: Si voleu cantar Oques o dir-hi la vostra amb el tema Oques, 677 50 61 53 677 50, 61, 53, el telèfon del Nota de Veu, el telèfon on avui, si us ve de gust, ens podeu dir quin és el vostre disc preferit de tota la història, però de tota, d'Oques Grasses.

0: Actualitzant marcadors. Fruit del deliri, 3 vots.
1: Sí.
0: Digue-n'hi com vulguis, un vot.
1: Perfecte.
0: Fans del sol, un vot.
1: Sí.
0: I a tope amb la vida, un, aquest que ens acaba de fer en Jordi, que ens demanava el disc on hi ha elefants.
1: Sí, que hi ha dos àlbums que no estan votats de moment.
0: De moment no, quins
1: que
0: són?
1: Que serien el primer, un dia no sé com, i el tercer, que és You Pony.
0: Un dia no sé com, i You Pony. You Pony, anava a dir. You Pony, tu Pony, ell Pony, eh? Que, de fet, en Jordi feia la conya de un dia no sé com, eh? Ara diré el primer com sí, si fos sí. Des de sempre.
1: Ja ho he vist.
0: A veure què diu en Marçal. A veure per quin es mulla.
2: Hola, bona tarda, gent del Nota de Veu. Soc en Marçal Mercader. M'agradaria que poséssiu la cançó d'Oques Grasses, La gent que estimo, i la voldria dedicar als meus fills, Pau i Laia, que els estimo molt. Moltes gràcies.
3: Porto amb mi les coses que em vas dir. El teu amor, el meu verí.
0: Doncs ja tenim dos vots per A tope amb la vida.
1: És que és fantàstic, aquest disc.
0: És que aquesta cançó és icònica.
1: Un himne.
0: Molta gent no identifica el disc, però sí que té clar que La gent que estimo és la seva cançó.

0: La tendresa sobrevola ara mateix l'estudi del Nota de Veu dedicat perquè cada vegada que sona la gent que estimo ens emocionem, ens posem així com amb nostàlgia, baixem la guàrdia, traiem la cuirassa que tot sovint construïm al nostre voltant per viure en aquest món i ens mostrem tal com som, com éssers sensibles. Llavors, que algú rigui no és el que queda millor. Darrere de fer una declaració així. Jo obro el meu cor i què trobo? Befa, aquí al costat. Mira, mira en Nil, pobre. Està fent una cara com d'empatia. Gràcies, Nil. I feel you, brother. Sí, sí, ho sé. I feel you, bro. Ho sé, perquè clar, Nil pensa, pobre Frank, està aquí, obrint-se en canal, explicant els seus sentiments.
1: Tens raó.
0: Que els homes, fins fa 4 dies, no ho fèiem, això, i ara, doncs, ens atrevim.
1: Fas ben fet d'explicar els teus sentiments.
0: I els vens tu, i què fas? Escarni i befa, i te'n rius.
1: A quants casaments ha sonat la gent que estimo?
0: A masses.
1: Masses?
0: A masses.
1: O sigui, el senyor sensiblon ara
0: no,
1: em diu...
0: No, perquè la gent tira massa llavors de tòpic amb això.
1: Home, però si és la teva cançó, és la teva cançó.
0: Sí, i és la cançó de tanta gent? Sí, clar, també és veritat. La resposta és sí, eh? Ja, no ho sé. Però és veritat que quan empalmes una tongada de casaments... doncs se t'acaba fent una mica de bola el tema. Tal com dic una cosa, dic l'altra.
1: No, no, ja et veig.
0: Jo em mullo, i avui em mullaré més encara, perquè, de fet, a Barcelona s'està fent de nit ara mateix.
1: Està diluviant.
0: A l'Avinguda Diagonal de Barcelona, que és el que veiem nosaltres a través de la finestra de l'estudi, val? Si veiéssim altres poblacions ho explicaríem. De fet, si voleu dir-hi la vostra, 677 50 61 53, ens dieu quin és el vostre disc preferit d'Oques o si està plovent ja allà on viviu.
1: Quin percentatge de xops esteu ara mateix?
0: A mi em fa patir quan sortim a les 7 de la ràdio a veure quan tardem a nedar per la ciutat, eh?
1: Doncs sí, m'he deixat la barca a casa.
0: Està plovent moltíssim ara. Ens ho podeu fer saber si plou a prop de casa vostra al 677 50 61 53. Recapitulem els dos vots per A tope amb la vida, que s'acosta molt a Fruit del deliri, que en té 3. Ara és el teu torn, Aina. Nosaltres tanquem les votacions i el marcador quedarà configurat, doncs, un cop tu i jo hàgim deixat dipositat aquí el nostre vot.
1: Ara mateix hi ha dos discos que no tenen vot.
0: Llavors tu, com per salvar la humanitat...
1: Sí, però t'he de dir que ho faig per salvar la humanitat i perquè hi crec.
0: I per ser fidel amb tu mateixa.
1: Exacte. Jo reconec que Fruit del deliri és un disc molt espectacular, que et deixa de pedra i que fan màgia en aquest àlbum. Però jo sóc una oker des dels principis. I, per tant, l'Aina adolescent que anava...
0: T'apuntes aquest argumentari, eh?
1: Sí.
0: Jo ja hi era al principi,
1: exacte,
0: eh? Ara heu vingut tots a omplir estadis, oi?
1: Efectivament, jo que anava a veure oques quan tocaven a la plaça de l'Ajuntament de la meva ciutat...
0: A la plaça Sant Roc?
1: Correcte. Doncs, clar, jo haig de dir sí o sí que el meu disc preferit d'oques és Un dia no sé com.

0: L'Aina, que es queda amb el disc On Hi Ha Cul, que és el primer de la història del d'Oques Grasses. Anava a dir del Pony Pissador, no sé per què, però tinc el cap al Youpony.
1: Exacte.
0: Oi que sí?
1: Perquè és l'únic disc que de moment no ha votat ningú, però
0: no.
1: A veure si això canvia ara. Quin disc dius tu, Frank?
0: Tu has votat un dia no sé com.
1: Correcte.
0: N'has votat un que no tenia cap vot.
1: Sí.
0: Jo, és que, si he de ser sincer, si tu vols ara jo que tiri de sinceritat,
1: sí,
0: he de votar el que ja té més vots.
1: Ah, ets d'aquests, eh?
0: Em sap greu.
1: Que fàcil és ser del Barça, eh?
0: No, és que no és això. És el disc que a mi m'ha tocat més, és el disc que té cançons que jo canto més i és el disc que tinc més ganes de veure'l de l'escenari. De fet, ja el vaig veure dos o tres vegades quan em van fer la gira.
1: Tens tota la raó, és un discàs.
0: És Fruit del Deliri, clar guanyador avui d'aquesta votació, amb 4 vots. Millor disc de la història d'Oques Grasses, ja és oficial.

0: Com el dia i la nit, gran cançó de Fruit del Deliri d'Oques Grasses que ha sortit escollit avui de forma oficial com el millor de la història del grup, amb 4 vots. Recordeu que està plovent a bots i a barrals a Barcelona. Us hem demanat, si us venia de gust, que compartíssiu com estava l'assumpte de la pluja a prop d'on sou, a prop d'on viviu, i tenim un missatge, Aina.
1: Doncs sí, la Marta ens escriu i ens diu: ei, parella, a la sortida 10 de la Ronda de Dalt, que és on treballo, està caient el diluvi universal. Llamps, trons, una bona granissada i moltíssima pluja. I afegeix un últim missatge que diu: per cert, voto pel disc Fans del Sol.
0: Ah, mira, doncs un altre vot per Fans del Sol, que en té dos, queden al podi. És a dir, seria Fruit del Deliri, número 1, i llavors empatats en el segon i tercer lloc, A Tope amb la Vida i Fans del Sol. Per tant, els tres últims discos d'Oques Grasses.
1: Exacte, doncs si ens voleu dir com pinta el temps a casa vostra, ja ens ho fareu saber al 677 50 61 53.
0: Gràcies a la Marta, i sobretot aneu amb molt, molt, molt de compte. Precaució extrema, que no volem que ningú prengui mal.
2: De 5 a 7 a ICAT, nota de veu.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho dic 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només per curiositat. Portes bigoti.
4: Oh, yeah!
0: Alberto, controla't, sisplau. No ens has contestat la pregunta. Què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
3: Love, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a iCat.
1: Aquesta veu m'encanta!
3: A mi m'encanteu vosaltres.
5: De 5 a 7 a iCat, nota de veu. Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53.

a tots i a totes, sóc l'Efrem Ferrer i em fa moltíssima il·lusió presentar-vos Surri, el meu nou projecte musical que ja teniu disponible a totes les plataformes digitals. Aquest EP consta de 4 cançons, molt arrelades als meus orígens, la meva família i un petit poble del Pallars, concretament de la Vall de Cardós, que dona nom a aquest projecte, Surri. A continuació podreu escoltar Nibros, la primera cançó que dona forma a aquest projecte. És un poema de la meva germana, Lea Carbonell, que vaig tenir el plaer de musicalitzar. Espero que us agradi i la disfruteu tant com jo a gravar-la.

0: Ja hem tancat la carpeta Oques i enfilem la recta final d'aquesta primera hora del Nota de Veu dedicat amb la pàgina d'Emergents, on ja hi tenim sonant a l'Efrem Ferrer.
1: Exactament. Per l'Efrem, aquest EP és com reunir tots els teus familiars, els que hi són i els que no, al voltant d'una mateixa taula a la casa pairal de Surri.
0: Boníssim pla, aquest.
1: Oi que sí?
0: I tant.
1: Surri és el nom del seu EP, tracta de 4 cançons, 3 de les quals són composicions pròpies i una és una versió en català de la coneguda Cucurrucucú Paloma. I d'altra banda, avui et porto una proposta de l'Eric Alés, que és sabadellenc. Ell l'hem vist, per exemple, amb els Beta, a l'SX3.
0: Sí.
1: També fent teatre musical, en fi, toca molts pals, l'Eric. I avui ens presenta el seu nou àlbum, Fanland. Més concretament, ens ha destacat la cançó Cor Trencat, que és la que sentirem a continuació. I ens apunta també que el 12 de juny serà la Cava Urpí de Sabadell.
0: Molt bé, i m'agrada molt que a vegades el periodisme musical ens encanta buscar etiquetes. Doncs diu l'Eric que la seva música ens transporta a l'època daurada del rock a Catalunya.
1: Uau!
0: Moltes ganes de punxar-lo, de sentir-lo i de tancar amb ell la primera hora del Nota de Veu.

nota de veu, què tal? El meu nom és Eric Alés i us vinc a presentar Cor Tancat, el meu nou single de rock català que està dins del meu primer àlbum, Fanland, ple de cançons que busquen aquell so més cru i analògic que ens transporten a l'època daurada del rock a Catalunya. Espero que us moli, i si és així, doncs podeu pillar-vos entrades pel concert de presentació del disc, on estaré acompanyat de la meva banda, que són uns putos cracs, el dia 12 de juny a la Cava Urpí de Sabadell. En fi, espero que gaudiu molt de Cor Tancat i ens veiem al concert. Ciao!

0: Bona tarda, són les 6. Evidentment, seguim a ICAT obrint la segona hora del Nota de Veu i ho tenim tot a punt. Estem ready amb en Nil Hernández, a l'altra banda del vidre. Bona tarda de nou, Nil, que ell porta el control tècnic. I aquí al meu costat, calçant-se les ulleres i desentelant-les, perquè amb la humitat i la pluja és el que té, que costa que les ulleres estiguin intactes, l'Aina Ostrell, preparadíssima per fer el seu clàssic cop d'ull a l'actualitat del dia.
1: Tarda de tempestes molt intenses. Fins ara les precipitacions han afectat especialment el Baix Llobregat i el Vallès, però cada cop afecten més comarques i en algunes zones van acompanyades de pedra. Protecció Civil fa una crida a extremar la prudència i allunyar-se de zones inundables. I, de fet, aquí, al Nota de Veu, recordem que ens podeu fer saber com esteu i com plou als vostres pobles i ciutats al 677 50 61 53, que us llegim i us escoltem. I d'altra banda, Esquerra i els Comuns reclamen al govern de Salvador Illa una proposta que permeti reobrir la negociació amb els docents després d'una nova jornada de vaga general educativa. Avui la vaga de mestres i professors ha tingut un seguiment d'un 34% segons el Departament d'Educació i d'un 70% segons l'USTEC. I el president de les Canàries acusa el govern espanyol d'amagar que hi havia contagiats d'antivirus quan el creuer va arribar a Tenerife. La ministra de Sanitat, Mònica García, diu que és mentida i acusa Fernando Clavijo d'intentar boicotejar des del principi i fins al final. I ara les notícies d'àmbit cultural amb en Frank Lluís Giró i l'Aina Ostrell.
0: Que en Noteta tampoc hi és avui.
1: No hi és.
0: Segueix gaudint de les seves merescudes. O no, vacances.
1: Merescudíssimes, en aquest cas.
0: A més, se n'ha anat a una terra de pluja i ha fet que vingui cap aquí, eh?
1: Correcte.
0: L'aigua.
1: Sí, sí.
0: Doncs vinga, va, no hi ha Noteta, però sí que volem donar un cop d'ull a l'actualitat cultural del dia. El que ell ens diria ara mateix, bona tarda, Notetes. Avui arrenca el festival de cinema més important del món. Comença el Festival de Cannes.
1: És la 79a edició i comença amb una important presència catalana. Hi ha prop d'una quinzena de títols amb membres de l'equip o amb suport financer de Catalunya. De fet, tres pel·lícules amb participació catalana optaran a la Palma d'Or. Competiran pel màxim guardó El ser querido, un film de Rodrigo Sorogoyen protagonitzat per Javier Bardem i Vicky Luengo, Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar amb Kim Gutiérrez, i també La bola negra dels Javis.
0: I a les plataformes de streaming destaca aquesta setmana l'estrena de Berlín i la dama de l'Armiño.
1: Després del primer spin-off ara fa 3 anys, Netflix continua exprimint l'univers de La Casa de Papel i aquest divendres estrena Berlín i la dama de l'Armiño, dedicat al personatge Pedro Alonso, ara el germà del famós professor de la sèrie original, planifica el robatori del quadre del títol ubicat a Sevilla.
0: I veurem fins on ens permet la mobilitat la pluja. En qualsevol cas, està previst que aquesta nit estigui plena de K-pop al Palau Sant Jordi de Barcelona.
1: Twice és un dels grups del moment pel que fa al K-pop i avui a les 8 del vespre faran parada a Barcelona per presentar el seu nou tour This Is Four. Sobre l'escenari s'esperen coreografies mil·limètriques, una producció audiovisual d'alt nivell i un repertori replet d'èxits.

0: Romani.
1: Quina cançó vols que punxem al Nota de Veu d'ICAT? Demana'ns-la al 677 50 61 53. Vols fer de DJ al Nota de Veu d'ICAT? 677 50 61 53.
2: S'ha acabat. S'ha acabat. S'ha acabat.
3: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.

0: Sala de veu amb Frank Lluís Giró
1: i Aina Ostrell.
2: Linkat.
3: Linkat.
2: El teu enllaç amb la cultura
0: a Icat.
2: A Icat. A Icat.
4: La Sala Beckett presenta Abraça'm fins que m'adormi, de Cesc Colomina, dirigida per Guillem Sánchez García. Un monòleg íntim i poètic protagonitzat per Roc Bernadí sobre l'amor primerenc, la memòria i el valor d'atrevir-se a sentir. Del 29 d'abril al 24 de maig a la Sala Beckett. Més informació a salabeckett.cat. Recomanat per ICAT.
3: Linkat.
2: Linkat. A ICAT. A ICAT.
5: Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT.
6: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
7: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
6: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
7: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
5: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
6: De dilluns a dijous, a les 7 del vespre, a l'FM.
7: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.
0: De 5 a 7, a ICAT, nota de veu.
8: Tot va fatal, colons i fanals,
0: envia'ns la teva nota de veu.
9: Recordeu que les notes de veu avui poden ser del temps que està fent allà on sou, allà on viviu, si veieu que plou molt, i n'anem rebent i les anirem punxant, evidentment.
10: Bona tarda. La meva preferida és Sort de tu. I jo us parlo des de Santa Perpètua de Mogoda i està caient una a una. Bona tarda.
9: Està caient una a una.
11: I se sent la pluja de fons, sí, t'has fixat?
9: Sí, sí, sí, jo al principi també ho he apreciat, que dic, això és la pluja que se sent a través del vidre, m'imagino, d'on fos aquesta oient que ens ha fet arribar la seva nota, al 677 50 61 53, que també ens deia Sort de tu. Per tant, un altre vot per Fruit del Deliri.
11: No hi ha sorpasso, no?
9: Queda coronadíssim com a millor disc de la història d'Oques Grasses.
11: Tota la raó.
9: Saludo a l'Àlex Gutiérrez. Bona tarda, Àlex.
12: Bona tarda.
9: És que hem fet un exercici avui, buscàvem el millor disc de la història d'Oques Grasses i...
12: Toma un vot també per al Deliri, eh?
9: La gent ha parlat. Catalunya, avui s'ha mullat.
12: Exacte, molt bé.
9: I més que es mullarà.
12: I més que es mullarà, eh? Em temo.
9: I ens ho podeu dir tot, tant discos d'Oques Grasses com si plou o no, al telèfon del Nota de Veu, 677 50 61 53. De moment aparquem aquesta qüestió del telèfon i ens centrem en la cremallera, perquè els dimarts toca secció SIP, sèries i pantalles.
12: Com està el pati?

0: primer Lololo avui havia de ser d'Oques, o no havia de ser, és el dia Oques al Nota de Veu, i l'Àlex torna a ser ell, torna a ser jo, pot entonar, perquè torna a ser els dimarts assegut amb el seu culet en aquest sofà.
1: Efectivament.
0: És que si la cosa va d'Oques, la cosa va de culs.
1: Sí, exacte. El culet ha estat sempre el mateix, és a dir, no hi ha hagut transplantament de cul, diguéssim, de dimarts a dijous.
0: Un, deixa'm que t'ho digui, molt bon culet.
1: Home, sí, fem el que es pot.
0: Molt bon culet, clar que sí, que és el que calça l'Àlex Gutiérrez, a.k.a. Àlex, el cap de la secció mèdia, el diari Ara. És que m'encanta deixar anar un Àlex buscant la reacció amb l'Aina.
1: Exacte.
0: Perquè es tronxa encara.
2: A mi em desconcentres al moment, o sigui...
0: Doncs a l'Àlex el llegiu al diari Ara i el sentiu aquí els dimarts al Nota de Veu Dicat, que ens porta tres artefactes audiovisuals. Avui ben tirat això d'artefacte, perquè no són tres sèries només. Hi ha una mena d'especial de comèdia, que m'agrada molt que ens en portis, també, perquè jo quan el recomanes, cap allà que vaig, que sempre m'agrada riure, i no estic mai al cas del que s'ha de veure. Perfecte. I d'on val la pena posar la vista, i llavors va molt bé que tu ens recomanis. Anem a la primera sèrie, El senyor de les mosques. És que, clar, la parella de germans més llustrosa del barri de Sant Andreu del Palomar de Barcelona, a.k.a.
2: Gina està...
0: té una cançó que es diu...
2: Mosques.
3: Reconec que penso en mi més del que jo voldria, però els matins en el lloguer, perquè sóc més mon pare cada dia.

0: després sortir.
1: Gina està cantant Les Mosques i l'Àlex ens parla de El Senyor de les Mosques, que això deu venir del llibre, m'imagino.
2: Efectivament, això és una adaptació de la novel·la, vaja, cèlebre de William Golding.
1: Em va marcar molt aquest llibre quan el vaig llegir, eh?
2: No sé si és un llibre que es llegeix encara, avui dia.
1: No ho sé.
3: Jo diria que no.
1: Jo diria que no me'l van fer llegir, eh?
2: Jo també crec que no, que el vaig llegir.
1: Sí, recordo que el meu pare,
2: diguéssim.
1: El meu pare era del Círculo de Lectores.
2: Home,
1: com a tantes altres cases.
2: Sí.
1: I me'n recordo que corria per casa, el vaig entomar i uau.
2: Sí,
1: em va deixar giradet, eh?
2: Sí, és un llibre d'aquests que alteren, perquè, clar, pels que no el coneguin, és la història d'uns nois que tot d'una aterren, l'avió en el qual viatja s'estimben, i s'estimen en una illa. El pilot, que eren els adults, diguéssim, els pocs adults que hi havia a la tripulació, han mort, i per tant només queden nens a l'illa, una colla de nens, i en una illa deserta, i a partir d'aquí, és clar, s'han d'organitzar socialment, no?
1: És que just en parlàvem amb l'Aina fa 4 dies, no sí. Sé per què, no venia ni a tomb de la
3: Tens
1: sèrie.
3: Raó, no sé per
1: I
3: què,
1: era
3: no.
1: aquella cosa de com es van situant els rols de poder, les estructures,
2: exacte,
1: en un grup de gent tendre encara, que està per fer.
2: Aquesta és la pregunta que sura en tota la sèrie, és no, si les persones per naturalesa tenim una certa bondat o tenim una certa maldat.
1: Sí, Rousseau planant per allà, eh?
2: Jo crec que sí, que ell entoma, no, el dilema rousseauià, i el que fa és aplicar-ho, de dir, bueno, doncs anem a fer aquests nens, que evidentment tenen patrons i han vist els seus pares, però que d'altra banda allà no hi ha una autoritat paterna, han de crear la seva autoritat. Com la creen? Reprodueixen el de sempre o ells que tenen l'oportunitat de crear...
3: Començar de zero,
2: una nova,
3: no?
2: Exacte, començar una nova organització, es poden deslliurar de les herències que han rebut i construir una cosa més utòpica, no? La illa, en principi, els proveeix bastant de tot. No és una història de supervivència extrema quan comença, en el sentit que representa que hi ha aigua potable fàcilment accessible, hi ha les fruites i uns porquets que, pobres, doncs, escolta, unes costelles les faríem. D'acord? Per tant, la qüestió material, en un primer moment, no esdevé cap problema, i per tant sí que va molt de la lluita de poder. La sèrie està estructurada en 4 episodis, cadascun dels quals segueix un personatge diferent.
1: Oh, que xulo, això m'encanta.
2: I el primer personatge és el personatge aquest que li diuen Piggy, Porquet. És un personatge que és un noi, sembla una mica, perquè us feu una idea, un petit Hitchcock en miniatura, una persona clarament molt intel·ligent, però miop, amb ganes, amb asma, grassonet.
1: No especialment ben dotada per la natura, eh?
2: Exacte. Però molt de coco.
1: Clar.
2: Ell té fusta, i podria ser el cervell que organitzés allò, però no té la
3: força... lideratge, una mica.
2: La capacitat de lideratge, perquè fa un pam menys que tots els altres,
3: clar,
2: perquè és més baixet, i aleshores les relacions que s'estableixen entre aquest cervell a l'ombra i els que sí que encarnen el poder, però que potser no són tan esmolats com ell, realment dona molt de joc. És una sèrie filmada d'una manera bastant rellevant. Ets molt conscient que estàs davant d'una manera d'explicar la història atípica. Hi ha moments poètics, gairebé surrealistes en alguns moments. Hi ha moments que està gravat amb una càmera d'aquestes que gairebé sembla 360, amb la qual cosa, quan segueix el personatge, tota la selva, és una selva frondosa en la qual estan, doncs, allò que belluga, no? Que és com si estiguessis mirant amb una càmera rodona, i per tant al fons es belluga i té una sensació una mica lisèrgica, no? Una mica onírica fins i tot també d'aquesta colla. Per tant, és una sèrie amb una música molt intensa que explora també l'entorn contra la natura, però una natura que és sinistrament hostil, per entendre'ns. Jo crec que està molt ben feta, que hi ha clarament una voluntat de narrar les coses amb trem. De moment he vist el primer episodi, són 4, com dic, que ja estan disponibles, això està a Movistar Plus, i jo crec que, vaja, és una sèrie, de moment, em sembla potent. Al darrere, un dels creadors és un dels que també estava al darrere de l'Adolescència.
3: Ah, mira.
2: Per tant, que em recorda més Adolescència, també, no hi ha en plan seqüències, però igual que un altre dels creadors va fer una altra sèrie que no hi tenia massa a veure, era difícil veure el lligam, aquí sí que per la intensitat, per abaixar la càmera a l'alçada

0: podrien haver-ho convertit en una sèrie més d'aventures, per entendre'ns, i no, la qüestió de les lluites de poder i de qui sóc jo i com fer-me sentir, això està molt present. Per a mi, de moment, em sembla fidel en l'esperit. Per exemple, una cosa que sí que hi ha és que es nota molt el signe dels temps actuals. Aquesta sèrie, ara el llibre no recordo de quin any és, però clar, la sèrie està ambientada a unes quantes dècades enrere. Els nanos que surten són nanos d'escola anglesa. Clar, són molt diversos, i com avui a les sèries és més habitual, i jo, diguéssim, la idea que jo em devia quedar en el seu moment, que el vaig llegir també fa potser 35 anys aquest llibre, és que allà tots eren una mica del mateix, no? I en canvi aquí hi ha més la qüestió racial, també l'han introduïda, que no recordo, jo en el llibre no la tinc clara, però potser era jo mateix que tampoc era sensible a aquestes qüestions com ara ho som tots més, no?
1: Un d'aquells llibres que segurament devia ser molts calaixos, un projecte d'aquells amb moltes ganes,
0: però
1: no?
0: Sí, perquè aquest el Balancí o el cangur, no? Jo em penso que era d'aquestes col·leccions que per Sant Jordi et queia... Sí.
1: I m'imagino, doncs, que hi havia molta gent que devia tenir ganes de portar això al terreny audiovisual i al final ha passat, i pel que tu dius, doncs, prou ben assolit.
0: Sí, a mi em sembla que recupera l'esperit, però que al mateix temps incorpora una mirada pròpia, sobretot en la part visual, i que la posada en escena i com explicar-ho té un sabor propi, que aporten clarament els autors, i els actors ho fan molt bé, els xavals, que a vegades sèries amb nens, doncs, peligro, doncs no és el cas, els nanos ho fan molt bé, i per tant, jo crec que és això, fidel en l'esperit i creadora o innovadora en la posada en escena.
1: I aquí creus que pot agradar el Senyor de les Mosques a Movistar, que ja tenim els 4 capítols allà disponibles?
0: Doncs, jo crec que per als que intenten que en una assemblea la gent respecti els torns,
1: un clàssic.
0: Doncs aquell, jo crec que segurament interessarà veure com s'esfondra aquesta idea d'ordre que ell té utòpica. I després també diria, per als que van llegir el llibre quan eren adolescents i ara volen reavaluar la història.
2: Fa il·lusió, no? Una mica.
0: Sí, és clar.
1: És que a mi m'han encès l'espurna, eh?
0: Està bé, clar, 4 episodis...
1: Anava a dir, 4 capítols t'ho pots permetre.
0: Exacte,
1: sí.
0: És assequible.
1: El cost d'oportunitat s'ha d'aprofitar. Vinga, anem a la segona sèrie que ens porta avui l'Àlex, que es diu Prisoner, d'acord? I també tenia un Lololo cantadíssim, perquè, clar, resulta que la gent de Zoo
2: sí.
1: té una cançó que es diu Presoners.

0: Nota de veu, AICAT, segona hora d'aquest dimarts 12 de maig. Som aquí amb l'Àlex Gutiérrez, secció CIP, sèries i pantalles. Hem parlat ja del Senyor de les Mosques, la teniu a Movistar Plus. I ara ens aturem a Prisoner, que on la tenim aquesta, Àlex?
1: Aquesta la tenim a Sky Showtime.
0: Oh, Sky Showtime, que això tu trobes a vegades a Prime.
1: Sí, a vegades tu trobes a Prime, alguna vegada a algunes coses
0: a Movistar,
1: tenen a Movistar també.
0: Sí.
1: Però aquesta em temo que no és a Movistar.
0: Per tant, hauríem d'aprofitar un període de prova.
1: Exacte.
0: O allò que dius tu que està bé.
1: Sí, de fet.
0: Te l'apuntes a la llista de Sky Showtime.
1: Exacte.
0: I quan n'hi tinguis 3 o 4, doncs potser et surt a compte.
1: Fas 2 mesos de Sky, després 2 mesos d'Apple. Són aquestes plataformes, com que em dic a vegades, secundàries, que les pots tenir 2-3 mesos l'any per posar-te al dia amb les 3-4 sèries que mires allà, si no ets intensiu.
0: Però crec que està molt ben observat això i és molt útil.
2: Bona idea.
0: Exacte. I que en diguis secundàries, jo crec que ens ajuda a configurar-nos que n'hi ha unes que més o menys tothom té.
1: Sí.
0: I que aquestes de tant en tant està bé, doncs, fer la ronda.
1: La ronda, exacte.
2: Bueno, i que també parlem de volums de producció, suposo. És a dir, Netflix té una maquinària de no parar de produir.
1: La xurreria.
2: Clar, que les altres plataformes s'hi apropen.
1: Home, no, és que Netflix són, em penso que ja ronda els 20.000 milions de dòlars invertits en contingut en un any.
2: Déu-n'hi-do,
1: 20.000 milions de dòlars, perquè us feu una idea, a vegades poso aquest exemple, que és la corporació, aquesta santa casa, es gasta menys de 400 milions en tot un any per fer tota la...

0: per ràdios, totes les teles que fa...
1: Ostres!
0: TV3, Catalunya Informació, 3CAT Info, vull dir... vaja, ICAT...
2: Tot el que surt del 3CAT.
0: Tot el que surt, les sèries...
1: La gran cita,
0: efectivament. Doncs això són 400 milions, doncs en un any Netflix es gasta 20.000 milions de dòlars, pràcticament, mica menys, en continguts.
2: Doncs són uns quants. Tornem, però, a Sky Showtime.
0: Que tenim aquesta cosa que es diu Prisoner, que bàsicament és... Aquí hi ha un director de... director de Peaky Blinders,
2: sí.
0: El director, per tant, el que posa l'escena, i després el guionista d'aquella pel·lícula que va fer l'Spielberg que es deia El pont dels espies, ja fa uns 15 anys. Per tant, noms sòlids que fan... És un thriller d'aquests per passar l'estona trepidant, o sigui, thriller que...
2: De rotllo fugitivo, algú que s'escapa de la presó o així.
0: Efectivament, amb el twist, en aquest cas, no? Que és gènere pur i sempre hi ha una variació del gènere. El gènere és que és un senyor que... un assassí professional que té com una cinquantena de morts a l'esquena, ha de...
2: Això ja ho saps d'arrencada,
0: Per tant,
2: és culpable.
0: Sí.
2: 100%.
1: No hi ha dubte.
0: No hi ha dubte, perquè de fet ell el que va és a testificar contra l'organització per la qual treballava.
1: Ostres!
2: Allà de testimoni protegit.
0: Testimoni protegit.
2: Ah, amic.
0: Protegit per qui? Per una policia que acaba de ser mare fa molt poquet, que té una criatura de setmanes, o sigui, un parell de mesos, deu tenir el seu bebè, i l'ha de protegir, perquè, evidentment, a l'organització que ha traït li fa una gràcia relativa.
2: Clar.
0: I diu, tate, i si impedim que pugui testificar?
2: I si liquidem el problema? Cometes.
0: Exacte, sí. Wing, wing, guinyo, guinyo. No? Aleshores, el comboi que els està portant cap a declarar té un incident, diguéssim, perquè, clar, i la noia que el protegeix, la policia que el protegeix, l'agafa, s'emmanilla a ell perquè no escapi, i fugen els dos junts. I a partir d'aquí és això de la sèrie.
2: Sense el nadó, eh?
0: No, home,
2: sabem que el nadó està allà, però el nadó no hi participa.
0: No, el nadó està a casa. No,
2: però com que em queda molt la imatge de la protectora.
0: Sí, la policia i un nadó de dos.
1: Sí, sí. Clar.
2: No, però dic, aquesta policia em genera molt la imatge de la protectora.
0: Exacte.
2: Perquè protegeix a casa el seu recent nascut i protegeix a la feina, en aquest cas, aquest fugitiu.
0: Exacte. Per tant, ella té una família, però sí, mentre està en el furgó policial acompanyant aquell, veu que hi ha aquell percal i diu, doncs espera't.
2: Imagina't, la conciliació està tan malament que s'emmanilla el nadó i el presoner.
1: El presoner que és un assassí multireincident.
2: Manilles petitetes de nadó.
0: Però els dos tenen un interès, diguéssim, compartit. Comú, que és no palmar-la, en els propers 30 minuts.
2: També hi ha molt de l'estranya pareja, llavors, aquí.
0: Exacte, no? Es necessiten, però al mateix temps, clar, representant...
2: són antagonistes.
1: El bé i el mal.
0: Clar. El bé i el mal, efectivament. Aleshores, jo no sé si recordeu una pel·lícula francesa que es deia Un profeta, de fa uns 15 anys, que us la recomano molt, per cert, si la podeu pillar. L'actor, un actor jovenet que feia, passava tot en el marc d'una presó, entre un pres jove i un de com molt experimentat, l'actor jove, el més jovenet, que era, clar, un iogoret, és l'assassí.
1: Ah, ara és l'experimentat,
0: exacte, que li van donar un César com a actor revelació en aquell moment.
2: El deixeble supera el mestre,
1: sí, sí. Ara a LinkedIn ja pot posar senior, saps?
0: Senior killer. Serial senior killer. Exacte. Per tant, clar, és un actor molt solvent i ella és una actriu escocesa també molt bona. La sèrie jo crec que és una tonteria com una casa de pagès, per entendre'ns. El que passa és que està feta amb bons mitjans, amb un guionista que saben escriure aquest tipus de coses, vull dir, no hi ha altres fons del senyor de les mosques, per entendre'ns, sinó que és allò, va, correu, que us persegueixen i que hi ha molt de tret, una manera de trets important. I bé, és solvent. Aleshores, si voleu una sèrie d'aquestes de desconnectar i necessiteu una mica de xunda, perfecte.
1: Cozy thriller, en aquest cas, no?
0: Sí, exacte.
2: Sí, vindria a ser això.
0: Sí, és un cozy thriller.
2: A qui creus que agradarà especialment, tot i que ja ens apuntaves al perfil, ara?
0: Jo crec que per als qui creuen que cada 10 passes que corren els de la tele, tu en fas una. Saps? Dius, mira,
2: així cremo, també,
0: així
2: no?
0: Així cremo. No et comptes les mateixes, però...
2: M'encanta.
0: Aquests corren molt, no? I alguna cosa se't deu enganxar, no? Cremar, perquè si el de la pantalla, ni que sigui per osmosi, no? Algun mecanisme per empatia, no?
2: Passa'm un 10% de les calories cremades.
0: Jo t'ho dic jo. que si et passen un 10% de les calories cremades d'aquesta pobra gent amb la que corren en 3 quarts d'hora...
1: No,
0: hem cremat...
2: Ja tens fet la setmana.
0: Un senglar. Ja tens fet la setmana, efectivament. I també diria per als que miren el Ferreres a la Sexta.
2: Ostres!
0: El Ferreres de tum-pam-tum! Que diu... Sí, hi ha
2: molt d'impacte.
0: Molt d'impacte, que potser és senzillament de... Semàforo estropeado en la diagonal.
2: Sí.
0: Seria una mica això, perquè a vegades també dius, bueno, no passa res, podríem calmar el ritme, no fa falta que tot sigui intens. Però ells no, ells van a full durant tot el metratge.
2: Va, doncs rotllo Ferreres, tenim! Aturem la música, si us plau. Tenim un tercer artefacte audiovisual.
0: Pica la taula, pica la taula.
2: A punt de tancar la secció SIP de sèries i pantalles. Per cert, un altre impacte, ja no plou a la ciutat de Barcelona.
1: De moment.
2: De moment, potser hi torna. Doncs tenim un tercer artefacte, és un roast a Kevin Hart. Aina, aquest és l'únic Lololo que no t'he explicat. Un roast a Kevin Hart, que sí, és un humorista, que és aquell que és baixet i de pell negra.
1: Sí. A veure.
2: Kevin Hart.
1: Sorprèn-me.

0: Si tu et dius Kevin Hart, doncs jo penso en el teu cor, Hart, i et punxo el cor em va a mil, perquè a més m'imagino que si tu ets la Diana de totes les bromes d'unes ments privilegiades i esmolades, doncs en algun moment el cor se't deu disparar cap a mil.
1: Ha de costar, eh?
0: Jo crec que
1: ha de ser un exercici...
0: Saber-les amb tu mà, eh?
1: Ha de ser un exercici complicat, eh? Perquè, efectivament, a més, és un espectacle que vam fer a Netflix de pràcticament 3 hores.
2: Un gran... 3 hores, tio, unido.
0: Guapa.
1: Mira, ara tu que comencem a insultar-te ara que són... Que són
0: no, dos quarts de 7 en punt.
1: Dos quarts.
0: 7, 8, 9, 10. Fins a quarts de 10.
1: Dos quarts de 10.
0: Uau.
1: Tots els que et coneixen una mica, els que et cauen bé i els que no... També no només venen amics, no, sense filtres, tot el que alguna vegada has fet malament t'és refregat a la cara, sense pietat.
0: Realment és sense filtres? O ho disfressen de que no hi ha filtres? Perquè a vegades hi ha molt de roast, que va molt de transgressor, i jo sempre penso això, al final està pautat, ho saben, s'han ajudat, és més conya que una altra història...
1: Home, evidentment, tu et prestes això i no l'han emmanillat com a la protagonista de la sèrie anterior, eh? Però jo, per exemple, hi ha un moment que en el Kevin Hart, el seu pare va tenir un... O sigui, va passar temporades a la presó, no va poder criar el Kevin perquè tenia un problema amb el crack. I aleshores i al final va morir, ja està mort, eh? I aleshores un dels humoristes diu: bé, el teu pare, clar, al final no va poder-te criar, però bueno, com a mínim tenia l'excusa que traficava en crack, mentre que tu no has criat els teus fills perquè estaves fent Jumanji 3, que és bastant menys honorable.
2: Ostres, Déu-n'hi-do, eh?
1: I aquest és un dels que puc explicar, per entendre'ns.
0: Imagina't.
1: Jo crec que justament la tradició entre els còmics, entre la comunitat dels còmics, la tradició del roast és precisament, crec que és una mena de teràpia estranya que fan a vegades entre ells, de dir, hem de ser capaços nosaltres d'acceptar el no límit per eixamplar, perquè és una cosa metodològica.
2: És que suposo que constantment s'estan posant límits, no?, i veient fins on poden arribar i tal, i en canvi en un roast és com una mica tot s'hi val.
1: Per exemple, jo vaig anar a un roast que feien a la Sala Barts, diguéssim, allà al paral·lel
2: 62,
1: i que justament deien: no, no volem que es gravi, perquè van demanar que ningú gravés, perquè la idea era precisament fer-ho lliure. I que després no pugui anar un tuit agut, descontextualitzat, etc. No, escolta, aquí volem poder dir-nos el pitjor de tot, sense cap mena de límit, i hi ha el pacte, que això és un espai segur amb l'insult.
0: Mm-hmm. O sigui, sense filtres.
2: Sí, que no surt d'aquí.
1: Sí, que és paradoxal,
0: no? Qui era aquest que vas anar tu?
1: Saps que estic intentant, perquè n'he anat uns quants, i estic intentant recordar...
0: Pensava que no ho podies dir.
1: No, ho diria, però perquè a més...
0: Però, en un còmic de l'escena.
1: Era un còmic de l'escena, sí, sí.
0: O sigui, en Moji, en Manel Vidal, el Ignasi Taltagull...
1: No, Manel Vidal hi era, el
0: Tomàs Fuentes.
1: Andrés Fangol hi era,
0: val.
1: Però no recordo la persona... ara,
0: o sigui, en Joel, ara, no? Li van fer un en Joel.
1: El Joel Díaz. Però crec que no era aquesta, ho hauria de buscar. Després ho buscaré, crec que ara m'encallaré si el trobo.
0: I et va semblar un bon exercici, i també t'ho sembla aquest que fan en Kevin Hart a Netflix?
1: Em va semblar molt bèstia. O sigui, i em va semblar que per molt que t'ho digui gent amiga, ostres, és, sí, no em va semblar fàcil, no em va semblar un show en el sentit de bé, ara, doncs, per exemple, Kevin Hart és baixet, doncs ara farem fotos, farem quatre bromes a que és baixet. Això en realitat és només gratar la superfície. Jo crec que arriben, hi ha un moment que ell, per exemple, va tenir un afer, hi ha la seva dona allà, doncs ell va tenir una infidelitat a Las Vegas mentre la seva dona estava embarassada. Que no és molt... Doncs clar, recordar-li això, ja surt en Tom Brady, el jugador de futbol americà, que ell li havia fet un roast al Hart i havia fet el Brady, doncs el Brady es revenja d'ell i li diu: bueno, és que tinc ara una història a Las Vegas. Ah, parlant d'històries a Las Vegas, etc. Amb la dona allà de cos present.
2: Però és que no som de pedra, jo crec que és molt difícil aguantar
0: per
2: tot
0: tant,
2: això, eh?
0: Clar, tu has d'estar allà assegut i entomar-ho tot, eh?
1: Entomar-ho tot.
0: Perquè
1: entomar-ho
0: no pots parlar, entenc, no t'hi pots tornar en cap moment.
1: Tu pots reaccionar, però clar... estàs allà pel que estàs, i per tant, quan més reaccionis, pitjor quedaràs. Per tant, o sigui, per mi és interessant, i és evident que...
0: I amb el llenguatge corporal, perdona, amb la cara, tu li notes quan alguna broma o algun dard li fa més mal que un altre?
1: Home, tu veus que hi ha moments que, home, que riuen, que no riuen, que sí, però hi ha moments hi ha moments que penses, bueno, ara es fa l'ofès. Però, realment, sí, és un... És, sí, el recomano molt, precisament, perquè té aquest punt que captes un cert sentit de la llibertat aquesta de dir, anem a destrossar-nos junts. Anem a pagar... O sigui, saps aquesta imatge, una mica més, podria ser un per aquí, aquesta imatge molt masculina, segurament, eh? Dels dos tios que es barallen i després acaben abraçats. I,
0: sí, la baralla es converteix en una mena d'efecte.
1: I acaben amb una cervesa a la mà, sí, sí, etc. Sí. Per tant, crec que hi ha una sublimació d'això, per entendre'ns. I des de fora, perquè és a dir, que a mi, jo crec que al cap de 3 minuts ja estaria plorant. Per què em dieu això?
0: Jo què us he fet?
1: Jo què us he fet? Em sembla interessant. Em sembla que hi ha una sèrie de mecanismes sobre l'ego, sobre també la capacitat de dir, escolta, anem a fer humor de tot, perquè és només acudits, perquè és només per passar una bona estona, perquè és només per exercitar el cervell, l'insult com a art, com a... perquè anem a trencar tabús. I aleshores, a mi m'interessa. Entenc que hi ha gent que diu...
0: Oh, a mi em sembla la sublimació de la reivindicació del seu ofici, perquè com tu bé deies abans, Aina, els posen tot sovint topalls, això dels famosos límits de l'humor,
2: sí,
0: que poden ser del poder, de la política, no? De qui remena les cireres sempre vol tenir aquesta gent controlada. Llavors, està molt guai que ells es permetin aquesta llibertat extrema, perquè és com posar al damunt de la taula que realment és un ofici, és una manera de funcionar, és humor, és una gimnàstica cerebral, el que deies tu ara, Àlex. Llavors crec que és molt xulo que ho facin així, si realment és cert i és real.
1: Acabo de recordar qui era el roast. És que acabo de recordar qui era el roast.
2: Qui era?
1: I per això no em sortia, perquè no era algú de l'escena. La vegada passant còmics, era Dani de la Orden.
0: Uau! El director, per exemple, de la Casa Nostra.
1: I exacte.
2: La Casa en Flames.
0: De moltes pel·lis. Sí, sí.
1: Exacte. Era aquest. I per això no anava repassant els còmics que més o menys tenia al cap i no em sortia, clar, perquè era Dani de la Orden.
0: Ostres, déu-n'hi-do per estar-se això, també.
1: I era, sí, sí, ja t'ho dic. És un joc d'hòsties, encara que sigui metafòric, perquè són només paraules, però a vegades et poden quedar. I després, clar, segons va... Recordo que el Manel Vidal, que és qui, un dels que ho presentava, explicava. Diu, bueno, normalment quan acaben aquestes coses, després queden uns mesos que la gent s'envia whatsapps i, bueno, etcètera, etcètera. Ara aquí, de fet, una de les persones que surten no és ni tan sols un amic del Kevin Hart, és una persona amb qui tenia una enemistat molt declarada i aleshores fan com una mena de les paus, però clar, ella comença el rostre dient, fixa't com estan de desesperats que ni amb els amics... O sigui, han hagut de trobar enemigues perquè ningú vol estar aquí al teu costat, etc, etc. I gent que, o sigui, és una cosa bastant intensa, sí, sí. I jo crec que aquest, en concret, us pot servir també per situar-vos una mica entre qui són, el qui és qui, una mica fer el qui és qui de l'escena de la comèdia americana.
0: Ah, està bé, clar, fas una mica l'arbre genealògic, sí, el panorama.
1: Perquè surten bastanta gent, surt... dotzena llarga de còmics.
0: I a qui creus que pot agradar especialment aquest roast que fan en Kevin Hart a Netflix?
1: Jo crec que per als qui posen els ulls en blanc quan es parla dels límits de l'humor, a dir, quina mandra, doncs escolta, aquí no hi ha límits, realment. I si hi són, estan, o sigui, realment, tant de bo, és a dir, clar que hi ha límits, però ojalà, o tant de bo, fossin aquests, per entendre'ns, perquè vol dir que el perímetre del qual es pot parlar és molt ample, o per als qui saben dir, a veure si és el vostre cas, més de 5 insults creatius del capità Haddock.
0: Ostres,
2: llam de llam.
0: Tros de quòniam.
1: Vinga, dos.
2: Galifardeu, no ho diu el capità Haddock.
0: Vols dir que no?
1: Sí, jo crec que sí.
0: Sí,
2: Galifardeu.
0: Sí, mariner d'aigua dolça.
1: Exacte. Basnet de corb pudent i sense plomes.
2: Tros de quòniam.
1: Esquitx de micofilós
0: esdentegat.
1: Esdentegat, exacte, i tísic. Ara.
0: Ostres, tísic.
1: I tísic, per exemple.
0: Home, molt mítics els insults del capità Haddock.
1: Antropotitella. Com? Antropotitella. També,
0: Baliga balaga.
1: Baliga balaga, barnic i barloqui, a farta pobres, etcètera, etcètera. Llepa cavalls, canti foradat, que aquest m'agrada molt. Cantiforadat.
0: No serveixes absolutament per res.
2: És dir, inútil, però d'una manera molt elegant, eh?
0: Totalment.
1: Doncs... si us teniu, doncs us pot agradar.
0: Ja tenim el roast d'en Kevin Hart a Netflix, a Prisoner, Sky Showtime, El senyor de les mosques, a Movistar Plus, els tres artefactes audiovisuals que avui ens ha portat l'Àlex, i l'últim Lololo, Aina, és teu, per tant, fes els honors, sisplau.
2: Molt fàcil, he tirat de la fúmiga... Gràcies per tant.
0: Àlex, bé, i fins dimarts que ve.
1: Fins dimarts.
0: T'imagines que la cançó digués gràcies per tant i fins dimarts que ve?
2: Ja seria rodoníssima.
0: Parem bé l'orella, a veure si ho diu.

Bones, aquí Bofirax, Adrià Pals de casa. Acaba de sortir el meu nou àlbum, Fading Lights, i em fa molta il·lusió presentar-lo en el Nota de Veu, que us escolto per aquí sovint. I res, espero veure-us el 30 d'abril a la Sala Loud, que fem el concert de presentació, i mentrestant us deixo amb Tot o Res, que és el primer tema de Bofirax en què canto en català. Una abraçada.

0: Se'n va l'Àlex Gutiérrez tancant la seva secció CIP, sèries i pantalles, i nosaltres també tanquem Bofirax, que ens ha presentat aquesta cançó, que ens porta ja cap als oients. Aina, de seguida la gent demana cançons al Nota de Veu d'ICAT.
1: Quina il·lusió. Sempre ens ve de gust sentir els oients i sentir les seves peticions.
0: I per cert, ja avancem que demà posarem el focus en el Primavera Sound 2026.
1: Hi ha un munt d'artistes que ens encanten aquí al Nota de Veu, que la seguim sempre, que demà hi posarem el focus, però et diré més, visitarem també el Primavera Sound d'aquí uns dies.
0: De fet, no miris el calendari, que tinc una pregunta per tu.
2: De 5 a 7 a ICAT, Nota de Veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. Hey! Quina cançó vols que punxem al Nota de Veu d'ICAT? Demana'ns-la al 677 50 61 53.
3: Per pagar tots els nostres malsons i per punxar-nos els collons.
2: Cada matí, els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
4: Els likes són una mica guarros, són guarros.
5: Ah. I el fueguito és massa evident.
4: La gent no té cap tipus de vergonya amb els fueguitos.
5: I ha de fer vergonya un fueguito? No sé.
4: A mi em faria vergonya enviar-lo, sí, i rebre'l.
5: No, però el trobo divertit, un fueguito. No, però no és divertit, un fueguito.
4: Perquè tens una edat, Sergi, però no és divertit. Bueno, vigileu si teniu parella o si esteu tirant-li la canya a algun parella. Portes un mes tirant-me cors, que t'he vist, guarro, que estàs aquí amb la teva nòvia. Sí,
6: sí. Oh, Sergi, tu i jo ens passaria i... això, total.
5: Home, i tant.
6: Clar, igual perquè, la Sergi ens ha tirat cors i fueguitos i de manera més innocent.
2: No te'n perdis cap més. Els experts, cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
7: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
8: Cara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
9: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
10: Sóc un locutor.
11: Ai, que mono!
8: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només per curiositat. Portes bigoti.
12: Oh, yeah!
7: Alberto, controla't, sisplau. No ens has contestat la pregunta. Què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
13: Love, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a ICAT.
8: Aquesta veu m'encanta.
13: A mi m'encanteu vosaltres.
14: No sé com ha passat, no sé com hi he arribat.
2: De 5 a 7 a ICAT, Nota de Veu.
14: No sé quan durarà.
2: Cançó vols que punxem al Nota de Veu d'ICAT? Demana'ns-la al 677 50 61 53.

0: No vull baixar.
1: Recte final del Nota de Veu d'avui i, Frank, tenim una petició d'un oient que va dirigida molt a tu, diria jo.
2: A veure, per què? Ara venen els oients que punxen les seves cançons, és el final habitual, marca de la casa del Nota de Veu. Per què dius que aquesta primera és per mi especial?
1: Perquè ahir van venir les Amigues de Taula per dos i van estar parlant de sardines, de sardinades, i tu vas fer un lololo.
2: Allò dels elefants i les sardines volant.
1: Exacte, o sigui, vas posar la cançó d'elefants per parlar de sardines. I hi ha un oient que ens ha criticat això, perquè diu que hi ha una cançó que parla de sardines i que hauríem d'haver posat aquesta.
2: Doncs sempre a favor de la crítica constructiva i dels oients demanant cançons, que és una mica el nostre rotllo.
3: Hola, notetes. No, simplement que a mi em va sorprendre que el Frank Lluís fes aquella tremenda giragonsa per transformar elefants en sardines, quan hi ha una manera molt coneguda dels pescadors de l'Escala, que es diu la sardina, i que ja feia el fet. Apa, adeu.

mai la sardina em demanava. Jo, com ja sabeu vosaltres, en sóc un gran pescador, ni donava una sardina grossa com un marador. La noia tota que ho feia, per cabell jo li donava, me repetia sovint que ell a mi molt m'estimava. Doncs ara digueu vosaltres, i quin cas més animal, mentre ella s'engreixava, vaig quedar-se com un pal.

se'n menjava una sardina tan grossa que feia un pancit, mentre ella se tipava de sardina sense por. El senyoret en menjava.

Feia temps que notava de que la panxa li creix. Com que la noia és soltera, a mi no me va estranyar. Més que un canvi a res m'hi anava, la boca me vaig callar. Però encara que el fum s'amagui,

0: Guapíssima la de la sardina, eh? Me l'he apuntada. Ara anem a la última, però, i abans de marxar, deixa'm dir que avui hem fet programa Oques i demà fem programa, atenció, flipareu, demà serem, a veure que no m'equivoqui, 13 de maig. Quants dies diries que falten, Aina, pel Primavera Sound 2026?
1: Què, 15 dies?
0: No, 15 dies, no estàs flipant?
1: Estic molt desubicada. O sigui, és primer cap de setmana de juny.
0: Exacte.
1: I quan falta el primer cap de setmana?
0: 20 dies.
1: 20 dies.
0: Som a 20 dies del Primavera Sound.
1: M'he equivocat de 5 dies, eh?
0: És veritat, ho he volgut fer gros i no hi havia tant on agafar-se. La cosa és que demà, ja al Nota de Veu, farem la primera mirada cap al Primavera Sound, òbviament, seguint tota la representació catalana que va, per exemple, de Venus a Reinaldo i Clara.
1: Uineta, també.
0: La Paula. Demà les punxarem a totes.
2: Hola, gent del Nota de Veu. Soc en Roger Franquet i m'encantaria que poséssiu la cançó de la penúltima, de la Fúmiga, ja que el grup està acabant i està al seu punt final. M'agradaria molt que la poséssiu al programa. Un besito ben fort. Adeu.

0: Escolta, Zicat. Independent. Amb Josep Martín i David Talleda.
1: Hola, hola, què tal, com esteu? Això és Independents, l'informatiu musical dedicat amb molta informació, però encara amb més música, i l'equip habitual, Mercè Rigual, Diego Monroy, David Talleda, Josep Martín. David, bona tarda.
2: Bona tarda, Josep Lluïn. Doncs mira, diré que hi ha grups que es troben molt a faltar. També podríem dir que són grups inimitables, malgrat tot tenen una legió de músics que d'alguna manera agafen el seu llegat i no direm que els imitin, però sí que tenen moltes semblances, i entre aquests grups hi ha els Smiths.
1: Doncs avui escoltarem gent que sona els Smiths arreu del món, ja veureu, és brutal la influència d'aquesta banda. I en el seu moment es va dir, quan va començar Vampire Weekend a funcionar, que també tenien alguna cosa dels Smiths i de Morrissey. Bé, alguna cosa tenien, i alguna cosa li deu haver quedat també a Rostam, aquest músic que va deixar Vampire Weekend el 2016 per concentrar-se en la seva carrera en solitari, que divendres publica disc nou, American Stories, i de moment podem escoltar cançons tan bones com aquesta que obre el programa d'avui, Hardy, amb Clairo. Benvinguts.

0: l'aparador.
1: Mirena és una actriu i compositora del País Basc que resideix a Barcelona. 3 anys després del seu disc de debut, el 12 de juny, arribarà una nova col·lecció de cançons.
2: Hola, sóc la Mirena, actriu i cantautora pop basca, establerta a Barcelona des de fa molt de temps, i avui vinc a presentar-vos el meu nou projecte, que sortirà a totes les plataformes el 12 de juny. Aquest musical de la ruptura és un EP de 5 cançons basades en les 5 fases del desamor després d'una ruptura, i són 5 cançons cantades en català, castellà i basc, que fan referència a una carta que va ser escrita en el seu moment però que mai va ser entregada fins ara. I avui concretament em fa molta il·lusió que escolteu el primer single, Com et va? Acceptació, que fa referència en aquesta tercera fase, l'acceptació, i que parla d'aquest moment on el dolor persisteix i no oblidem, però que acceptem la nova realitat que vivim. I em fa molta il·lusió que l'escolteu i espero que la gaudiu. Moltes gràcies.

0: cotxe.
1: Comencem aquest apartat de notícies musicals en format breu, actualitzant la nostra agenda de concerts. I atenció, perquè s'acaba de confirmar que Mike D farà una actuació exclusiva i amb aforament reduït el 16 de juny a les 2 a la Sala Apolo de Barcelona. L'excomponent de Beastie Boys aprofitarà per combinar material propi amb el de la seva antiga banda, i val la pena recordar que recentment ha tret una cançó nova, que és aquesta que està sonant de fons, que es diu Switch Up, que és la primera des del 2011. Les entrades pel concert de Mike D el 16 de juny es posen a la venda divendres a les 11 del matí al preu de 30 euros.

Doncs encara no hem arribat a l'estiu i hi ha gent que ja pensa en la tardor. I és que ja s'ha presentat el cartell de la segona edició de la Castanyada del Cabra Rock, que es farà el 31 d'octubre i que tindrà un cartell de luxe amb 17 hores de música en directe i nombroses activitats de cultura tradicional catalana. A més, per primera vegada en dues dècades, els Pets i aquests que sonen, l'Ax en Busto, compartiran cartell en un mateix festival. Entre les bandes del país hi trobem també els Amics de les Arts, la Ludwig Band, Doctor Prats i fins un total de 14 artistes. També aposta pels nous talents de l'escena catalana amb noms com Jules o Venus. Enguany, l'espai Can Guitet de Montmeló, al Vallès Oriental, espera superar la xifra dels 30.000 assistents de la primera edició amb una clara aposta per reivindicar-se com la gran diada de la cultura catalana amb activitats i gastronomia típiques catalanes. Les entrades es posen a la venda demà dimecres a les 10 del matí al web del festival. I un altre festival que també s'ha presentat és el Senku Black. La 12a edició es farà del 10 al 14 de juny al Parc de Can Bernet de Sant Cugat del Vallès i estarà centrada en els orígens i les rutes transatlàntiques de la música negra. Us recordem que l'entrada és gratuïta.

Doncs passem ara un moment per Madrid, perquè Billy Corgan ha decidit recuperar una de les obres principals del seu grup, de la seva banda, de Smashing Pumpkins, concretament el disc Melancholy and the Infinite Sadness. El músic nord-americà n'ha fet una nova versió amb cors i orquestres i la presentarà el dia 11 de setembre al Palacio Vista Alegre de la capital d'Espanya. Si voleu fer una escapada, aprofitant que hi ha un pont llarg, doncs les entrades es posen a la venda dijous. I encara més coses, entre el 3 de juliol i el 30 d'agost es farà una nova edició de Jardí Mallorca. Entre els plats forts del cicle de concerts sobresurten Fatboy Slim el 3 de juliol, Kraftwerk el 5 d'agost i José González el 23 d'agost. I apunteu-vos també la data del 30 de maig, que serà quan Núria Graham farà un concert acústic i exclusiu al restaurant Benzina de Barcelona a partir de les 12 del migdia.

Aquests que sonen es diuen The Molotovs i és la jove banda britànica que han creat dos germans, els germans Matty i Say Carlich. En base operativa a Londres, a començament d'aquest 2026, van publicar el seu disc de debut, West Side on Youth, i des de llavors han sigut taloners, per exemple, només de Sex Pistols, The Damned, Iggy Pop, Blondie i The Libertines. Si ho parlem d'ells és perquè la banda està de gira i inclou un parell de concerts a Catalunya. El primer serà el dia 19 de juny, al Magnífic Fest de Lleida, i el segon l'endemà a la Platja Gran de l'Estartit, dins del Festival Ítaca. De fet, ells, de Molotovs, són el grup sorpresa que tocaran juntament amb Hipnosi i Sodi, guanyadors del Sona Nou 2025. Per arrodonir-ho, a més, el concert és gratuït. Un altre duet britànic, en aquest cas Kid Papichi, presentarà el seu nou disc, Fearless Nature, el dia 11 de desembre a la sala Upload de Barcelona. I a tot el que ja us hem dit, doncs encara hi heu d'afegir un concert més. Austin TV, els trobareu en directe el 9 de juny a la sala Vol de la capital catalana. I ara, escolteu aquesta altra cançó.

Doncs segurament els heu reconegut, es tracta de Run, Run, Run, que han avançat a Places Boges, una de les cançons del que serà el seu pròxim EP, que es dirà Quadern de Viatges 1. Aquesta nova entrega estarà disponible el 5 de juny i l'endemà el quartet actuarà al festival Microclima Sound que organitza Ultra Local Records. I encara una altra cançó acabada de sortir del forn. Aquesta la firma Paula i és el primer avançament de la Paula Jornet en 6 anys. Es diu Somebody to Everybody i forma part del seu tercer disc d'estudi que es publicarà a l'octubre amb el títol de Together Apart. Per cert, Paula actuarà el divendres 5 de juny al Parc del Fòrum dins el Primavera Sound.

0: També tenim notícies i algunes cançons noves de Jaunest, el projecte musical de Jaume de Quintana Medina. El disc nou es farà esperar encara perquè no s'editarà fins al mes de setembre, amb el títol Tot el que era teu. De moment, ja podem escoltar cançons del disc com aquesta que ens presenta ell mateix.
1: Bones, independents. Soc en Jaunest. Us presento el meu single Depèn de tu, que serà el primer avançament del meu disc Tot el que era teu, que sortirà aquest pròxim setembre de 2026. I res, moltes gràcies per escoltar-lo i espero que us agradi. Una abraçada.

0: independents.
1: Quan ens pregunten per què fem un programa de 5 a 6 del matí, la resposta no pot ser més clara.
2: Porto gairebé des del minut que veu començar els inicis del programa. Va ser com un xut d'energia. Matins, quan em llevava, pam, poses la ràdio, que és el primer que faig, sentir els programes refregits. I la veritat és que quan veu proposar de fer aquest programa, contentes.
1: Els dilluns sempre tenen la raó.
0: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
3: Som pura cafeïna.
0: T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
4: Pausa.
0: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
5: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
6: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
4: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
0: Pausa. Independents.

El 27 d'octubre farà 20 anys de la publicació de Back to Black, el segon i últim disc d'Amy Winehouse, que moriria 5 anys més tard, el 2011, als 27 anys. No cal dir que va ser un treball 5 estrelles amb un munt de cançons que passaran a la història, com per exemple aquest You Know I'm Not Good, que va ser el segon senzill que es va triar. I si avui us parlem d'aquest àlbum d'Amy Winehouse i concretament d'aquesta cançó és perquè fa pocs dies Ron Wood va passar pel programa de Jimmy Fallon per parlar del nou disc dels Rolling Stones, Foreign Tongues, que recordem que es publica el dia 10 de juliol. Entre les moltes coses que va explicar el guitarrista britànic és que inclouran una versió d'aquest You Know I'm Not Good d'Amy Winehouse. I si us pregunteu quina relació poden tenir Rolling Stones i la difunta cantant, doncs la resposta la trobem al mes de juny del 2007 al festival de l'illa de Wight. I és que en un moment del concert Mick Jagger i companyia doncs van rebre una visita inesperada, la d'Amy Winehouse, que va aparèixer damunt de l'escenari per interpretar un clàssic dels Temptations que els Stones van incloure al seu disc It's Only Rock and Roll del 1974. En referim a Ain't Too Proud to Beg, i aquest és el document.

Doncs així van sonar The Rolling Stones i Amy Winehouse aquell 2007 en aquesta col·laboració que van fer al festival de l'illa de Wight. En tot cas, veurem com sona la versió que els Stones han gravat d'aquest You Know I'm Not Good d'Amy i que inclouran el seu disc Foreign Tongues. Per cert, en declaracions a l'agència nord-americana Associated Press, Keith Richards ha confirmat que aquest 2026 els Rolling Stones publicaran disc, però que no sortiran de gira i que en tot cas ho parlaran de cara l'any que ve. Els que sabem que no sortiran de gira són els Smiths, però sí que tenim alguns dels seus hereus.

Ai, els Smiths, pocs grups van aconseguir tant en tan poc temps. En 5 anys de vida, 4 discos d'estudi i alguns enregistraments més, es van convertir en un fenomen de fans potentíssim. Ja ho eren, en el seu moment, i el mite no ha deixat de créixer després de la seva separació. Segurament ja n'esteu al cas, però The Smiths continuen aixecant passions que fins i tot són ja irracionals. Els fans ara, però, s'han de conformar en seguir les carreres en solitari de Morrissey i Johnny Marr, el cantant i el guitarrista del grup, i les dues grans forces creatives dels Smiths. Marr no ha deixat de publicar discos i fer concerts en solitari o com a músic de sessió, impulsant projectes col·lectius. I de Morrissey, què podem dir de Morrissey? Els fans dels Smiths segueixen amb passió la seva erràtica i caòtica carrera en solitari. Són capaços de fer quilòmetres per anar a veure un concert seu i que el suspengui poques hores abans a començar, i és que sí, Morrissey cancela molts concerts per tota mena de causes, algunes rocambolesques. Que els hi diguin els fans de València que es van quedar sense veure'l perquè l'artista no havia pogut descansar a causa del soroll de les falles, això va ser doncs fa un parell de mesos. Però, malgrat tot, Morrissey té 19, li ha costat molt publicar-lo perquè no tenia discogràfica, Make a Peace and Lie, el 14è en solitari, i creuem els dits, ens visitarà aviat i ha anunciat un concert de Morrissey el dia 25 de juliol al Poble Espanyol de Barcelona dins la programació del nou festival Bars. Esperem que toqui. El que sí es pot descartar totalment és una reunificació dels Smiths. Aquesta possibilitat va desaparèixer definitivament quan ara fa 3 anys va morir el baixista de la banda, Andy Rourke. I mira que el baix juganer de Rourke és un dels trets distintius del so de Smiths, però, siguem sincers, n'hi hauria prou si es reunissin Morrissey i Johnny Marr. I això també fa anys que és directament impossible. Entre ells hi ha diferències irreconciliables i el temps no ha curat les ferides, al contrari. A més, Morrissey fa mèrits perquè no es reconcili mai. Continua parlant molt malament de Marr i les seves opinions polítiques i socials són molt extremes. En aquest temps, Morrissey no ha parat de fer comentaris racistes, supremacistes, busca la polèmica sempre, però tot plegat només fa que augmenti la distància entre Morrissey i Marr. Per això, quan al guitarrista li van preguntar fa poc si veia possible una reunió dels Smiths, va contestar, citant el líder de l'extrema dreta política anglesa, sí, els Smiths, amb Nigel Farage a la guitarra, oi?

Però que els Smiths no tornin no vol dir que deixin de sonar. Els seus discos es continuen venent, ja són un clàssic total de la cultura, ja no només musical, de la cultura pop, i a més el seu estil ha influenciat a centenars, segurament milers de músics i bandes arreu del món. El títol d'aquesta cançó, d'un clàssic dels Smiths, ve a dir atura'm, para'm, si creus que ja has escoltat això abans. Doncs és ideal per l'objectiu que ens hem posat avui a l'Independents i Cat, escoltar grups actuals que sonen i molt als Smiths. Comencem?

La idea d'aquest petit reportatge va sorgir després d'escoltar Irreversible, el segon disc de la banda de Chicago, Bridget Calls Me Baby. Potser ja els coneixeu, perquè aquí a ICAT tenen un fan, molt fan, que és l'Albert Puig. Quan estudiava a l'institut, el cantant Wes Livings li van encarregar una redacció. Escriu una carta a Brigitte Bardot. I així va sorgir el nom d'aquest grup, Bridget Calls Me Baby. Que ja veieu que, bé, és innegable, eh? Que té un deute evident amb els Smiths i aquest estil tan personal de Morrissey a la veu. Però això només ha fet que començar.

Aquests també són nord-americans i mira, és curiós que actualment gairebé hi hagi més grups als Estats Units que són els Smiths que a Anglaterra, que era d'on era la banda. Clar que de grups anglesos n'hi va haver molts de contemporanis o immediatament posteriors als Smiths que sonaven semblants. Quan el grup es va dissoldre, van començar a sortir imitadors als Smiths de sota les pedres. En tot cas, el que sona ara, el que punxem, són Part-Time, una banda de Califòrnia. I no em direu que també sonen força als Smiths. I en tenim més exemples.

vegades aquesta similitud amb els Smiths ve més per la veu de Morrissey o per la guitarra de Marr. Aquests també són nord-americans de Bathboro, a Vermont. Es diuen The Sloth. Es van formar durant la pandèmia i alguns els defineixen com una banda queer de post-punk. I està clar que reben influències molt diferents, però entre elles ocupa un lloc destacat la guitarra de Marr i la veu de Morrissey. I ara un grup amb una història molt trista.

Aquests es diuen Hearts, o es deien Hearts, perquè aquest duet de Liverpool va tenir un final molt tràgic. Durant una gira pels Estats Units van tenir un accident de trànsit a Arizona que va acabar amb la vida dels músics, dels dos músics i del seu mànager. Amb cançons com aquesta que sona, What Once Was, tenien números perquè els anomenessin els nous The Smiths. La veritat és que és un grup amb una influència infinita. Si et dediques a fer música independent, hi ha un seguit de grups que podríem dir que ja donem per descomptat que t'influenciaran d'una manera o una altra. I podríem citar Joy Division, per exemple, i els Smiths. És gairebé com dir que un grup de pop està influenciat pels Beatles. És que gairebé es dona per descomptada. Però anem buscant exemples arreu del món.

Fixeu-vos que malgrat que tots els grups que sonen tenen una influència més o menys evident dels Smiths, alguns més de la Morrissey en solitari, també són grups que sonen molt diferents entre ells. Aquests són de Nottingham, Anglaterra, es diuen Do Nothing, i no n'hem tingut gaires notícies des que l'any 2023 van publicar un disc de debut, Snakes Sideways. La premsa anglesa de seguida els va lloar per cançons com aquesta Summer of Hate, i tampoc va passar per alt aquestes similituds més que evidents amb l'estil de Morrissey i, en definitiva, amb la música dels Smiths. Continuem buscant la seva ombra allargada.

Escolteu molts Smiths, veureu que aquests grups tenen coses a veure. A vegades és la guitarra, a vegades és la veu, a vegades és el fraseig, a vegades és una manera de cantar. I bé, en aquest camí que estem fent, resseguint la influència dels Smiths en grups actuals, ara ens ha portat fins a Escòcia i fins a Hamish Hawke. No em digueu que la seva veu no recorda força a la de Morrissey, tot i que després és una veu bastant dúctil i hi ha gent que l'interpreta una miqueta a la seva manera i, clar, l'adapta al seu registre vocal. Parlant de veus, escolteu aquesta.

Aquests fan post-punk amb tocs sinistres i això, a veure, els allunya estilísticament força dels Smiths, que era, amb matisos, un grup bastant lluminós, eh? Però hi ha alguna cosa en la veu del cantant del grup d'Athens, Georgia, Vision Video, que ens remet, que ens recorda una miqueta la de Morrissey, tot i que aquí entra, doncs, amb altres terrenys, eh? Més de la música, més emo i amb grups, doncs, com Editors, etc. Però ja que estàvem parlant de música sinistra, no deixem la foscor.

Aquest músic té 23 anys, és alemany, com podeu comprovar, però les seves influències tenen més de 23 anys, eh? Són referències antigues. Drangsal, així es diu, Drangsal, veu del New Wave i el pop més fosc, i també cita com a influència Marilyn Manson. Però ja veieu que també hi encaixa, eh? Aquesta veu, que està una mica emparentada amb la de Morris, i jo com a mínim hi veig influències. Continuem, que encara ens queden alguns exemples. Més música!

aquest la-la-las, això és pur Morrissey. Ho veieu com aquesta llista és infinita? I això que ens hem centrat en grups que estan en actiu, perquè si haguéssim anat a buscar grups que sonen els Smiths i que van fer carrera als anys 80 o als 90, uah, llavors sí que no acabaríem mai, eh? Apunteu en aquesta llista de grups en actiu i que tenen un deute amb els Smiths, els quebequesos The Dears, que aquí sonen amb una cançó antiga, Don't Lose the Faith, però és un grup que continua en actiu, com gairebé tots, eh, els que estem punxant, que estaven en actiu o fins fa poc, o continuen publicant discos. És el cas de The Dears i també, afegiu un altre nom, Bashful Billy.

Liar Liar és una de les cançons del grup de Nova Anglaterra Bashful Billy, i ja veieu que la seva música sembla que no sigui actual i dels Estats Units, sinó feta a Anglaterra als anys 80. Hi ha un deute claríssim amb la veu de Morrissey. I abans de centrar-nos en alguns exemples d'aquí, de casa, encara un exemple més de grup internacional sota l'ombra evident dels Smiths, Vox Trots.

Des d'Austin, Texas, la música de Boxtrot és una de les que veu segurament més clarament del gegat dels Smiths, i aquesta llista podria continuar i continuar, però com us deia, volíem acabar amb dues referències a músics del país o de l'àmbit català, amb unes sorpreses, ja veureu. D'entrada, anem amb una versió, això són els Smiths, però versionats.

L'andorrà Esteve Martínez és al darrere d'aquest grup Tana and the Pocket Philharmonic, i el que escolteu és una versió dels Smiths a la cançó A Rush and a Push and the Lanny's Hours. Els Smiths són la seva passió, la passió de l'Esteve, i ha organitzat espectacles cinematogràfics i un disc de versions dels Smiths amb músics francesos i de la Catalunya Nord. I mira que ja han passat 14 anys, des que la catalana Esther Condal va publicar el disc Home. Però avui que tornàvem a escoltar els Smiths i la seva influència, encara ens ressona amb força la versió que va fer en aquell disc d'un altre clàssic dels Smiths. Des de Catalunya, Esther Condal. Això és una delícia.

0: Ja veieu que la música dels Smiths continua vivíssima a través també de tots aquests grups que els versionen o que li tenen un deute evident. Avui els Smiths com a grans protagonistes de l'independent, sobretot en aquest tram final. Demà, David, de què parlarem?
1: Doncs mira, demà tindrem un duet que ens encanta parlar amb ells, un duet bastant inclassificable, són Los Sara Fontan. Recordar, doncs, que van dir que no traurien mai cap disc, que van treure un, queda pendiente, i ara han tret un segon, Consuelo, amb la qual cosa hem dit cap aquí, que volem parlar amb vosaltres.
0: I tant! Sempre és un plaer parlar amb l'Edi i la Sara de Los Sara Fontan. Demà, aquí a l'Independents, a les 7, us hi esperem.

0: Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a iCat.
1: Escoltes iCat.

0: de fusta, amb Miqui Puig.
1: Torna, com tornen les oranetes, la pista de fusta, i torna cada tarda de dilluns a dijous. Miqui Puig, els plata et diu hola, des de l'IFA Medicat, a les 8, de 8 a 9. Si ens sents el cap de setmana, és una repetició. Gustosa com la mateixa emissió del dia. Els que tenen més cuques a migdia es baixen el podcast. Els que teniu l'aplicació per mòbil o tauleta sou savis, perquè porteu tota l'emissió d'ICAT. Tots els programes, tots els professionals, tot l'amor d'una emissora que ha fet 20 anys. Portem 20 anys a les zones, repartint bon. Humor bon. Talante. Tarannà, que en diuen, i música brillant.

Si tens amics que fan cançons boniques, tan alegres, i vols difondre-les, que sonin i que les conegui la gent, es diu Jorge, té l'àlies de Tortel i aquest és Tongwen, una de les peces d'un àlbum que és a punt de sortir, que es dirà Los Espíritus. Les maneres de començar són distintes, sempre sabeu que vaig de menys vall a més vall, però la bellesa sí, és innegociable. Ets a Pista de Fusta, un programa artesanal fet per Miqui Puig, els plats i la panxa. Kyoto, Little Axe, una destral petita sempre ve.

el poder de la veu de Kyoto parteix del sol i s'amplia a registres curiosos. Portem ja dues cançons per arrencar amb arranjament de corda. Luxe Dispendis.

0: aquella premissa meva, que una cançó, si és bona, la pots fer com vulguis. Tyler Williams, amb la seva veu poderosa de soul, fent una de Mar de Marco, For the First Time. Quan el soul i l'indie es troben, venen a casa, venen a la pista.
1: Pista de fusta, la secta. La secta del ball. Pista de fusta. Ara, de dilluns a dijous, al mateix batcanal de sempre.
0: La pista no s'esgota. Head age, that thing with the rabbit. Més música bonica. El contramaluc, calmada, perquè arribi després l'èxtasi de la festa.
2: Make some noise right now for the voices in your head.

sí o no? Feel the Real ens presenta uns fuckers en el seu disco Homo, diferents, distints i que m'agraden. Us en recordeu que vam parlar d'un artista novell anomenat TKG? Té més cançons, Rivera Razones.

0: recorda quan es faci famós que la pista de fusta el van punxar. Ens ha passat amb algun artista que els hem punxat, llavors han començat a escalar i no han volgut fer un DJ convidat per nosaltres.
1: Aquesta és la pista de fusta d'ICAT. Pista de fusta amb Miqui Puig.

Jordan Livingood diu que viu una bona vida, aixeca roda amb aquest prototype i diversos gèneres. Des del rap de Texas al UK Garage queden col·lisionats. La pista no s'esgota. Avui estic passant mut molt bé. Anava a dir teta.

Quin tros de cançó s'ha marcat Made in May, tornant al pop, tornant al meravellós món del ball. I això, oh, qual dato, crec que és de les coses més boniques que sentirem avui.

0: una peça de ball que barreja fins i tot guitarres grunys. Ens ha de cridar l'atenció, sí o sí. Boy Amor sempre busca camins que van al mainstream, però que sempre tenen un toc molt especial. La veu de Peter Chan en aquesta immensa We Could Be Something és ja favorita instantània. Ets aïcat a la ràdio inquieta, ets a la pista, a dins, al bell mig.
1: Music is the answer to problems. Keep on moving, then you can find them. If you feel that you can't take no more, and your feet are headed for the door, music is the answer.
2: Pista de fusta, amb Miqui Puig.
0: La central del ball en necessita. I quan em dieu que una cançó us agrada, torna. David Bay, aquest Out the Function, gravat per el segell Toy Tonics. És d'aquell ball que només ens pot fer millors i somriure.

0: Contra. Així és aquesta cançó, The Function, David Bay, des del segell Toy Tonics, amb una d'aquelles peces que ja porto a la meva maleta de sessions, a les pistes de fusta que farem aquest estiu a l'aire lliure, aquells balls de tarda, de migdia o de vespre, on te'n vindràs a dir: Miqui, gràcies per la pista, i jo us diré gràcies a vosaltres per ser pista de fusters. Tinc una tarda plena, Andrew Malin, What We Need. Una mica de ritmes trencats, però quan entra el bombo, t'agafa per l'entrecuix i ja no et deixen.
1: Pista de fusta, la pista que no s'acaba mai.

una peça que funciona, un nen diu Melo, que té claríssim de què va això, de què és el joc, What We Need, un sampler de ritme que va fent el tall, unes veus que es colen i un baix poderós no. El següent etapa, ets a la pista de fusta i ara tinc preparada una peça que des de que va arribar em crema els dits. Es diu Elevator Music. Ja ho saps, aquella broma que tota la vida s'havia fet amb músiques que eren d'ascensor i deien que no eren tan bones com d'altres. Signat per Triangle Man. Aquesta peça és addictiva, per lo senzilla i tendra que és.

0: després del Mare de Déu Senyor arriba el Quim va parir. Senzillíssim, la línia de piano rodés, un orgue que fa el contrapunt i un ritme absurdament trencat i absurdament addictiu. És el més nou de Triangle Man. Després de Pur Martini, un altre avançament del seu àlbum és aquest, Elevation Music. I Mare de Déu Senyor, si tota la música d'ascensor ha de ser així, tanqueu-me dins. Us tanco a la pista, us tanco en ascensor. Intento sempre que el vostre cap s'escapi de la rutina diària. La missió es diu Pista de Fusta, passa la millor emissora del món, que és ICAT. I només necessita de la vostra imaginació per ballar sota les llums de neó.
1: Pista de Fusta, Dance Club.
2: De dilluns a dijous a les 8 del vespre.
1: Miqui Puig als plats.
2: Benvinguts. Balleu, balleu amb Miqui Puig al Pista de Fusta.
1: Jo també ballo Pista de Fusta.
0: Diuen que és l'última discoteca al planeta Terra. Signem Marno, i si ha de ser l'última, ballem-la.

Acabeu d'assistir al naixement d'un hit instantani, Last Disco on Earth. Són brasilers, no podien ser del lloc més. Es diu en Mar de Novo. I tu ja t'has enganxat. Reverència, perquè ara arriben dos mestres en una cançó. Elton John i Roger Sanchez.

En un moment que qualsevol indocumentat agafa un clàssic de sempre i te l'espatlla, de Roger Sánchez, agafi aquest mític Don't Go Breaking My Heart del Don John i el faci tant de pista, el faci tant clàssic, el faci tant amanerat, em torna boig allà al mig de la pista amb la bola rodant, que no s'esgoti. Parlem de Roger Sánchez, parlem del Don John, però ara parlarem de Marcel Jefferson, que juntament amb Tim Sanders també ens porten mandanga bona. Watch out now. Els veteranos, què vols que et digui? Encara la toquen, la remenen. Tim Sanders, Marcel Jefferson, Watch out now.

0: Pista de fusta. Nou horari. Ara, de dilluns a dijous a les 8 del vespre.
1: La nova escola i la vella es troben. Tim Sanders i Marcel Jefferson. Es troben i fan aquest watch out. Now. El goig i la joia que cada tarda trio la pista de fusta. És per mi increïble. Per això, anar-me'n a Chicago. Encara que sigui metafòricament, des d'aquesta cadira d'on te faig la pista. És mitja vida.
0: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Torna. Una altra de les llegendes de Chicago que com més anys passen, més fi inspirat està. Mr. Fingers, té nou disco. When You Need Me, amb Brianna. Quin tros d'àlbum.

0: What You Need Me, Brianna, usant la veu en aquesta peça de Mr. Fingers, Leave Your Mind. Així ens diu l'àlbum del mestre de Detroit, editat en el seu segell. I de veritat, es fa gran, però la seva música cada cop és més necessària, com és necessària la vostra presència cada tarda aquí, quan la tinc. Dono gràcies. Gràcies per venir, per triar la pista com el lloc d'escapi. Cada tarda a les 8, sempre en digital. I a les festes, veiem-nos pels puestos, abracem-nos i diguem que ens agrada la pista. Pista de fusta us estima. Demà hi tornem, amb més ball, amb més mandanga sònica. Sigueu feliços, balleu. La pista no s'esgota.
1: En digital o a l'FM, cada dia tens pista de fusta.

0: T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
1: Pausa.
0: Una hora dedicada a tu per a baixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
2: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
3: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
1: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
0: Pausa. Escoltes ICAT. Ara a ICAT, el cel obert, amb Lluís Gavaldà.
4: Déu vos guard, amics i amigues celobertaires. Un dia més, des de ICAT, dedicat als mites de Hollywood, arriba l'hora del cel obert. Sí, portem una ratxa bastant cinèfila en aquest cel obert i no ens fa gens de vergonya ensenyar-la. Per què? Doncs perquè som amants de les pel·lícules i de les històries que ens expliquen. Però també som mitòmens. I avui volem dedicar el programa sencer a un dels grans mites de Hollywood, per no dir el més gran. Icona absoluta de la revolució sexual, joguina trencada i sex símbol al mateix temps, avui dediquem tot el cel obert a Marilyn Monroe.

El Candle in the Wind, que, a veure, si parles de la mare, n'has de començar per aquesta cançó. Si de metal la treus de sobre, perquè, a veure, les coses com siguin, és una molt bona cançó. Aquesta lletra del Bernie té un punt de respecte, estimació, que no va tenir la vida de la Marilyn en el temps que va estar entre nosaltres. Aquest marrec, a qui li hagués encantat conèixer-la, però era massa petit, és un protagonista ideal per parlar de la sensibilitat i del caràcter trencadís d'aquesta dona que, de la mateixa manera que encisava a tota una generació, posava dels nervis els seus companys de feina per culpa de la seva manca de puntualitat i fins i tot, segons diuen alguns, de professionalitat. Però, com deia Billy Wilder, tot això s'esborrava en el moment en què li plantaves una càmera al davant i te n'adonaves de com l'estimava.

El Pharrell Williams, que no vol ni a Marilyn Monroe, ni a Cleopatra, ni a Joanna d'Arc. Només vol una noia diferent que sigui romàntica fins al moll de l'os. Marilyn Monroe, aquesta cançó del Pharrell, que té com a convidada a la Kelly Osbourne, la filla de l'Ozzy, fent la part parlada. Un altre artista que també estava encisat de l'encant de la senyora Monroe era en Ray Davies, que ja li pega, perquè aquest tio sempre ha sigut un home enyorat, i que va fer potser un dels homenatges més bonics als herois del cel·luloide en aquesta peça que parla dels somnis trencats i també de les estrelles del Hollywood Boulevard, on pots notar sota els peus a Greta Garbo, a Rudolph Valentino i a la mateixa Marilyn.

Sisplau, no aixafis l'estrella de la Marilyn Monroe, perquè és fràgil i delicada. Ray Davies, parlant de l'èxit i del fracàs, que són la gasolina que tira endavant el món del cinema i el de Hollywood en particular. El Leon Russell algun dia se l'haurà de reivindicar, perquè va ser un dels grans de la història del rock. Va muntar grups extraordinaris

Elvis and Marilyn, Leon Russell, aquí agermanant els dos grans mites i icones sexuals de la segona part del segle XX, imaginant-se els tancats, cadascú amb telèfonos silenciosos, sense la possibilitat d'enamorar-se un de l'altre. I ja que parlem d'iconoclastes, amb el Leon Russell, donem la benvinguda i obrim les portes a Warren Zevon, el cantautor més complex i tremaliat del boom dels cantautors de la dècada dels 70 a Laurel Canyon i a la Califòrnia en general. Les seves lletres eren càustiques i no s'apiadaven ni d'ell mateix. Aquí en aquesta peça, en Warren es carrega de manera despietada la seva exparella, la Marilyn Livingston, que somiava ser una actriu com la seva estrella preferida.

The French Inhaler, Warren Zevon. Però no són únicament els artistes granadets els que estan encisats per la Marilyn, eh? Els mateixos Sonic Youth, des del Dirty, van fer una carta d'amor a la Marilyn Monroe que es deia Sugarcane.

0: Ets perfecte de la manera que un final abrupte també ho és. Vas cremar totes les llums i per això t'estimo, Sugarcane. Dirty, la carta d'amor del Sonic Youth a Marilyn Monroe, que ens va perfecte per fer una petitíssima pausa, però tornem ara mateix amb més cançons relacionades amb la rosa més estimada de la història del cinema.
1: El Celobert, amb Lluís Gavaldà. Escoltes i cap. Música amb història, per gent amb geografia.
0: Història, geografia i amor per les estrelles de Hollywood, com el que tenim avui per la Marilyn Monroe, i que si bé en aquesta primera part del programa hem repassat cançons que l'anomenen a la lletra o dedicades a la seva figura directament, ara anem amb els samplers, perquè una cosa que no es pot oblidar de la Marilyn és que a part de ser actriu era cantant, i la seva manera de cantar era senzillament com un massatge a l'esquena, sensual i inoblidable. I si no, que li preguntin a John Kennedy quan li va fer el Happy Birthday, Mr. President. Per exemple, en Benjamin Violet, que va recuperar un sampler de la Marilyn Monroe cantant el River of No Return en aquest Les Serves Volant.

Benjamín Violae, samplejant a Marilyn Monroe amb aquest disc que tenia de manera més o menys explícita una relació amb la història de la família Kennedy i que de fet tenia com a títol el nom de la matriarca d'aquesta família tan icònica americana. Una altra aficionada amb la Marilyn és la Lana del Rey.

0: National Anthem, que si recordeu el vídeo surt l'Anna del Rei cantant el Happy Birthday Mr. President com si fos la Marilyn Monroe, i després homenatjant les imatges de Super 8 d'aquell mític film de l'Abraham Zapruder captant l'assassinat del president Kennedy. I és que la història de Marilyn i dels germans Kennedy estarà per sempre entrellaçada en una història de poder i sexe que no deixa molt ben parats els dos germans d'aquest clan catòlic de Boston tan poderós. El Marc DeMarco, ell, en canvi, ell explica que de ben petitet va descobrir el concepte de ser sexy veient una pel·lícula amb la Marilyn Monroe.
1: Next song of the evening is called Marilyn and Me, which I wrote when I was maybe 20, and it's about realizing that Marilyn Monroe is a very sexy girl.

Marilyn Monroe despertant les pulsions sexuals al Mar de Marco en aquest Marilyn and Me en la seva versió en directe. Qui arriba ara és la d'Alien Hell Cone, coneguda per Daniel Cone, que es va donar a conèixer així de manera bastant viral al TikTok amb la seva primera cançó, en la que deia que era una diva com Marilyn Monroe. Bueno, opinions.

0: diva, Miss Marilyn Monroe.
1: Marilyn Monroe, de la Daniel Kohn, mostrant que la fascinació per aquesta actriu no era exclusiva del sexe masculí. I si no, que li preguntin a la Vanessa Paradis, la qual explica que quan tenia 5 anyets va agafar un llibre que estava per casa dels seus pares i era una biografia de la Marilyn, la qual cosa va ser l'inici d'una espècie d'obsessió fins al punt de veure tots els seus films de manera compulsiva, llegir totes les seves biografies, que n'hi ha per donar i per vendre, i fins i tot col·leccionar estris que tenien a veure amb la seva vida, com un parell de sabates i dos vestits que guarda de manera curosa. Per això no és estranyà que fes aquesta cançó en què parlava de l'amor prohibit entre Marilyn Monroe i John Kennedy.

Marilyn and Joan, Vanessa Paradis, en un cel obert que ja tanca la paradeta i ho fa amb la visió, al mateix temps empàtica i descreguda, de l'Eliot Murphy sobre la protagonista del programa d'avui. Amb aquest Marilyn, del Aqua Show Deconstructed, l'equip del programa s'acomiada per avui. Albert Cots, control i muntatge, Núria Serrano, documentació, i Lluís Gavaldà us diuen salut i fins la propera. Adeu.

0: El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.
1: Escoltes ICAT.
2: Andrea, quin llibre recomanaries a qui tingui curiositat per començar a llegir literatura islandesa?
3: Doncs qualsevol de l'Audurava o l'Afsdóttir. Tenim la sort que Club Editor ha traduït al català moltes de les seves novel·les, com Rosa Càndida, Eden o La veritat sobre la llum, i totes elles són magnífiques.
2: Doncs saps què et dic? Que em sembla molt bona idea. Comença la pila.
1: La pila de llibres que no para de créixer, amb Marc Ferrudo i Andrea Genovart.

0: pila de llibres que tinc per llegir m'arribava fins al sostre de l'habitació, així que la vaig treure al balcó, on va continuar creixent fins a arribar a l'estratosfera, així que la vaig portar a la Lluna, aprofitant que passava per allà la missió Artemis 2 de la NASA. L'últim informe de l'Observatori de Roque de los Muchachos a les Illes Canàries assegura que la pila de llibres ja ha passat els anells de Saturn i va camí d'Urà. Però tinc fe, abans que acabi la temporada de la pila, m'hauré llegit tots els llibres de la pila. Avui us en recomanarem un parell, de fet, un còmic generacional i una novel·la d'aventures glacials. També rebrem a la poeta Raquel Santanera per parlar del meravellós projecte poètic que és l'Original, que ha celebrat el seu 25è aniversari. I acabarem el programa parlant de llibres estranys, peculiars, singulars, únics i qualsevol altre sinònim d'original que se us acudeixi. Andrea, com estem?
1: Doncs mira, xerràvem just ara perquè no xerrem entre setmana, que estem una mica estranyots, no? No estem d'acord amb el clima primaveral.
0: Sí, i és generalitzat.
1: Sí.
0: Molta gent baixa d'ànims aquests últims dies, ja m'he trobat.
1: Sí, com pasta com pansit.
0: Tothom té com un núvol a sobre i sí, com si li caigués pluja, saps? Com els còmics.
1: Jo sé que et refereixes, jo li dic un bloc de cement.
0: Un bloc de ciment? Per què?
1: Sí, ciment. Al cap no, perquè com costa aixecar-lo, no? I no veus res, no ho sé.
0: Ah, com quan et pesen molt les parpelles,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Que la vida costa més.
1: Sí, la vida costa.
0: A mi em passava molt això quan anava a piscina de petit, que el gorro, tenia el cap molt gran, el gorro m'apretava molt i m'apretava les celles cap avall.
1: És veritat.
0: I tenia la sensació d'estar trist tota l'estona. I era no simplement que tenia un pes a les celles que em recordaven la sensació d'estar trist.
1: També t'he de dir que l'altre dia, bé, l'altre dia no, però se'm va quedar gravat que l'altre dia vaig llegir a l'Instagram de l'escriptora Paulina Flores que deia alguna cosa així com no estava deprimida, tenia anèmia. I això també passa.
0: Ja, bueno, anèmia.
1: Que el dolor físic...
0: Astènia primaveral.
1: Clar, que el dolor físic a vegades o la falta de son... O sigui, perdona, la falta d'haver dormit o tot això, doncs a vegades la confonem amb un dolor emocional i no.
0: Afecta, afecta. I
1: llavors estem superbé, en veritat.
0: Sí, estem molt bé, realment. I si no estem bé, es llegeixen llibres tristos i ja està.
1: I ja
0: sí,
1: està.
0: És que al final hi ha un llibre per cada situació de la vida. Primera notícia que et volia parlar, que no és una notícia, he dit notícia perquè acostumen a ser-ho, però en aquest cas és un clip d'humor d'un còmic català, el Xavi Daura, integrant dels Vengamonjas, molt conegut en el mundillo.
1: Que ara tornen i celebren bé,
0: sí,
1: que fan 20 anys.
0: 20 anys, jo diria, ja que fan.
1: Començar.
0: El Xavi, més enllà d'humorista, també ha escrit un parell de llibres amb temes de Oi, Bravo i Quemar Dinero, però ara fa uns dies en el seu Instagram va penjar un clip d'un monòleg on parlava d'una possible solució perquè els més joves estiguin d'una vegada per totes addictes i enganxats a la lectura. Aquesta és la proposta del Xavi Daura.
2: El otro día fui a McDonald's y me pedí un Happy Meal, y el Happy Meal me lo pido porque viene con un juguete, ¿no? Y es verdad, ¿no? Los juguetes esos tienen su gracia. Y al momento de pedir el Happy Meal hay un momento que te va pidiendo en plan de qué quieres de beber, qué quieres de patatas, qué quieres de tal, y hay un momento que me hace la pregunta, ¿con tu Happy Meal qué quieres? ¿Un juguete o un libro? Están regalando libros con los Happy Meals. Y yo dije, coño, me parece rarísimo esto, ¿qué tipo de estudio de mercado es este? ¿Sabes cómo? Y dije, va, pues libro, a ver qué me dan. Guerra y paz, de Tolstoy.
0: ¿Qué te sembla como propuesta, Andrea?
1: Que ah, que no es verdad.
0: Home, ja, jo crec que és humor, això del Xavi Daura. O sigui, tant de bo fos veritat.
1: Jo m'ho he cregut. És que m'ho crec tot així mala vida, Marc, que m'enganyen tot el dia.
0: Però anem a suposar que és veritat. Què et sembla? Que amb el Happy Meal et donguin Tolstoi, Dostoyevski, algun d'aquests russos així intensos, tan metafísics. Creus que això pot enganxar la xavalada a la lectura?
1: No, i et plantejaré un dubte metafísic. Estem en un lloc de fast food, de menjar ràpid,
0: clar,
1: que la gent menja ràpid, com es diu, engulleix?
0: Engulleix, sí.
1: Engulleix. Mm-hmm. Jo crec que haurien de llegir, que podrien llegir un conte, no sé, un conte, un microconte, un del Monzó, un de la Pujada, sí, una cosa així.
0: Sí que és veritat que els ritmes no encaixen.
1: Clar.
0: O sigui, una hamburguesa te la menges en dos minuts d'aquestes del McDonald's i...
1: un haiku...
0: L'Idiota o Guerra i Pau, qualsevol d'aquests clàssics russos, estàs mesos llegint-lo.
1: Clar, imagina't, o Moby Dick o alguna cosa així, no. Per això jo faria, però mira, microcontes o poemes o alguna cosa així, doncs no em sembla malament, tu.
0: Això sí, no? Doncs
1: sí.
0: Mira, escriurem als diferents equips de màrqueting de tots els restaurants de menjar ràpid que hi ha
1: USA,
0: al món.
1: Escriurem a USA.
0: Perfectament, sóc políglota jo, Andrea. Tu ets...
1: Què vol dir?
0: Políglota és que parles més de dos idiomes.
1: Per això no conec aquesta paraula, perquè mai sabré el que és.
0: No, clar, tu et quedes amb melòmana.
1: Si em quedo amb melòmana, i em pujo al Montserrat.
0: La més de políglota, que realment són tres, que són català, castellà i anglès. Francès sempre ho he intentat i mai...
1: Jo només he dit, je ne parle pas français.
0: Pues mira, suficient.
1: Però crec que està molt bé saber... en la llengua que no domines, com es diu, no saps aquesta llengua.
0: És una frase trampa, perquè si la dius bé, l'altra persona la confons. Com pot parlar també la meva llengua dient-me que no parla la meva llengua?
1: Claro, ets un mentider compulsiu, ets no sé què.
0: I els francesos, que són com són, molt xovinistes, a la mínima que els dius una paraula en el seu idioma, ells et foten un rotllo allà en francès que ja t'espavilaràs tu.
1: Clar, és veritat. Val,
0: així
1: doncs
0: que vigila amb això. Doncs aquí està la proposta del Xavi Daura, de llegir Tolstoi mentre et menges una hamburguesa a qualsevol dels establiments del McDonald's. I continuem amb un altre tema viral de xarxes que he trobat aquesta setmana, que és la pàgina d'un llibre, d'un e-book, que algú va penjar a Twitter perquè la gent veia que s'havia trobat en aquesta pàgina. La llegiré, dramatitzaré una mica, que saps que m'agrada a mi una mica fer això. El llibre és en castellà. I diu així: la sensación de estar recogiendo piezas sueltas de algo que por fuera seguía pareciendo entero. No alcanzaba para irse, todavía no. Alcanzaba para empezar a mirar el barco de otra forma. Eso fue primero, no el agua, no el colapso, no la salida, la mirada. Si quieres, el siguiente paso es que te rehaga también el capítulo 1 con ese mismo tono ajustado. Però què és això, per favor? Si feu servir el xat GPT per escriure una novel·la, què menys que treure les parts on el xat GPT se t'està dirigint a tu directament?
1: Jo crec que estem, clar, ara obrint una nova dimensió, que és l'escriptor no l'actor, perquè no llegeix ni el que li diu el xat GPT. És a dir, un escriptor que vol fer una cosa que és escriure o explicar una història però amb el llenguatge perquè la llegeixi la gent, no li agrada llegir.
0: Clar, gent o molt vendrosa o gent amb una confiança cega cap
1: també
0: a ChatGPT. Això m'haurà fet increïble i ja està, ni reviso.
1: També.
0: Vaja, home,
1: ostres.
0: És que queda malament.
1: He de dir una cosa que crec que es va fer viral com fa uns quants anys, que també, doncs, no era ja, però com... bé, és a dir, vam fer com una edició, una correcció, suposo, ràpid i corrents i maldestra. Llavors, enmig de la pàgina, jo que sé, explicava la història i de sobte posa: por cierto, el correo que me enviaste el otro día... És a dir, s'havien com fet un copy-pega d'un correu intern de l'editorial i s'havia ficat entre el paràgraf, saps? I, no, i clar, tothom, o sigui, bueno, i clar, és aquesta cosa d'anar ràpid i corrents que juga amb les passades.
0: Tu imagina't el moment a l'editorial que arriba per fi tots els exemplars del llibre d'impremta, que és un moment il·lusionant i tot, el comences així a fullejar i de cop et trobes un mail que li vas enviar al becari de comunicació allà posat, tal qual. Et vols morir, et deus voler fondre.
1: Bé, hi ha casos, eh? Puc explicar més, però no vull fer mala publicitat a editorials.
0: Sí, jo també conec alguns, però no farem mala publicitat.
1: A editorials que ens han d'enviar llibres.
0: Però passa més del que penseu, i a vegades això són tirades senceres que s'han de tirar.
1: Mira, a vegades l'error humà es pot comprendre, però quan t'ho fa la IA, no. Podem ser compassius amb què el corrector, no, sense voler, amb el Word, ha fet scroll, anava ràpid i corrents, pobra, la nena malalta a l'hospital, havia de sortir de casa, bla. Però el de la IA...
0: Clar, el component humà sempre et genera una mica més d'empatia i de pena.
1: Sí.
0: Ara, el moment que tu estàs fent el ChatGPT i no tens els pebrots de repassar allò una miqueta i
1: que és gratis,
0: parts,
1: tio, el ChatGPT, no sé, aprofita'l.
0: Bé. Molt malament. Doncs s'ha fet viral aquesta pàgina, no és per menys. El que no he pogut descobrir és de quin llibre es tracta.
1: La gent feia bromes que eren com d'influencers, rotllo Maria Pombo, Lola Lolita. Ui, saps per què? Perquè els influencers, teòricament...
0: Lola Lolita, eh?
1: Saps qui és?
0: Sí, sé qui és.
1: Ah, doncs sí, jo tampoc ho sabia. M'he assabentat perquè feien la broma que era el llibre de Lola Lolita. Però clar, això que demostra que la gent ja no creu ni que els influencers que publiquen llibres escriguin els seus propis llibres sobre la seva pròpia vida.
0: Doncs el fascinant món de la intel·ligència artificial i l'escriptura que ens promet bons moments de tertúlia en el futur. I dit això, passem a recomanacions de llibres que no han estat escrits ni dibuixats per intel·ligències artificials.

0: Això, Andrea, molt amb el mood que comentàvem al principi del programa.
1: Sí,
0: Una mica trist pel carrer, però sí. No del tot, tampoc.
1: És que jo crec que els argentins, la música argentina és una miqueta així, no? Tenen aquesta cosa de... d'aquest sentiment melancòlic sempre.
0: Sí,
1: no ho sé. I sí, últimament estic molt amb el rock argentí, una cosa que has de saber com a bona melomana que sóc.
0: Estàs a la teva era argentina.
1: Sí, i dic, ai, aquesta cançó, sí, ella se va no sé a on.
0: En general, se va.
1: En general, la Sofia, que també... Mira, però Sofia no vol dir filosofia, intel·ligència, tot això, bueno.
0: Vaya pirueta
1: que m'han de fer. Estem aquí amb la teva interpretació.
0: Tornem una mica a tocar de peus
1: Primavera,
0: a terra,
1: sí, sisplau.
0: I parlem d'un còmic, no?
1: Doncs sí, et porto, de fet, el primer còmic del Martí Malsión, un còmic molt esperat. El Martí ja s'havia fet, jo crec, una mica famós, no?, per les xarxes socials, sobretot per Instagram, des de fa
0: una
1: uns
0: mica
1: quants
0: bastant.
1: Anys. Sí, una mica bastant, perquè feia tirades de còmic, bueno, no sé com es diu, bueno, sketch, vinyetes,
0: sí,
1: no?,
0: sí.
1: Que feien un gran retrat generacional. I per fi ja tenim el seu còmic, publicat per Random Comics, un segell de Penguin Random, i que s'anomena Elma i els seus amics. I que, bueno, jo m'he passat increïble, i sobretot he pensat quina capacitat que té el Martí de captar ja les formes en què xerrem la generació millennial o centennial. És sobretot el tipus de llenguatge. Sí, perquè, bueno, són diferents situacions, no?, de l'Elma, òbviament, la protagonista, però també dels seus amics, i situacions d'after, situacions del noi que m'agrada no em contesta el WhatsApp, acabo la birra perquè demà de matina perquè faig unes coses particulars, és a dir, molt, molt, molt mundanes, molt, molt banals, i realment que no tenen res especial, no? És aquest anar fent que ens identifica, jo crec, amb molta gent de la nostra edat.
0: Costumbrisme millennial.
1: Sí, totalment. Però, clar, tot són, com es diuen, bucarades? No.
0: Bucarades? Què vol dir?
1: Allò que surt del còmic boca...
0: Ah, sí. Com es diu? No sé com es diu en català.
1: Després ho buscarem i ho direm en directe.
0: En castellà és bocadillos. Com...
1: Clar, i jo bucarades, perquè pues,
0: no ho sé.
1: Bueno, ara direm el terme. I clar, llavors, clar, són converses que t'hi fixes i dius, ostres, que trist que parlem així, Marc, perquè tota l'estona, jo què sé, diuen, sí, tio, pues no sé, és del rotllo, em va dir tal, però bueno, vaig fent, ja veuré, saps? És a dir...
0: És que parlem molt així.
1: Clar, parlem així que dius, ostres, tu, sense dir gaire cosa, estem dient molta, ja, com es diu?
0: Bufarada,
1: jo que he dit bucarada.
0: Bé. Bufarada, també anomenada globus o fumet. Està bé.
1: Doncs, bufet?
0: Fumet.
1: Ostres, que sóc dislèxica, sí.
0: No, però mira, una paraula fumet. Que m'ha après.
1: Doncs sí, fumet i bucarada.
0: Bufarada. Ho aconseguirem al final. Doncs deies que les bufarades d'Elma i els seus amics,
1: clar,
0: doncs, el llenguatge és molt el real retraten, del carrer, no?
1: Sí. De fet, dius, ostres, clar, tu llegies i t'ho passaves molt bé, però alhora dius, és que no diem res i entenem tot el que estem dient, entenem perfectament el matís de l'estat d'ànim en el que estem, quan literalment amb aquells vocables... No hi ha res aterrat, no?
0: Sí.
1: Doncs, no sé, tia, vinga, va, posa la pel·li, però una cosa, va, sí, ok. O sigui, ja està, vull dir, i converses són de WhatsApps, però també cara a cara. I això jo crec que ho fa d'una forma magistral al Martí. I també, bé, no ho sé, és que... Jo el recomano moltíssim, és un còmic també que es llegeix molt ràpid, precisament també per aquest llenguatge que, d'una forma tan simple, doncs, diu tantes coses de la nostra generació... I d'aquí també una crítica a com ens estem comunicant, que també hi ha molta crítica sobre la forma de comunicar. I res, el recomano moltíssim.
0: I els dibuixos són molt xulos.
1: Sí, Elma i els seus amics. Sí, no sabria com definir molt aquest tipus d'il·lustració.
0: Ja és un estil molt particular.
1: Sí, però és un molt particular, per tant, recomano que li feu un cop d'ull i us endinseu en el seu món també molt particular.
0: Que diria que abans de ser còmic va ser també websèrie a 3CAT.
1: És que crec que treballa sí. La nostra estimada corporació 3CAT i també està al darrere de molts projectes... d'això, audiovisuals.
0: Doncs molt xulo, i m'ha interessat molt això que has dit de converses de WhatsApp cara a cara, que és una cosa que sí. Clar. Que jo he notat últimament que passa bastant. S'està perdent una mica els focs
1: artificials. Tens cara de doble check, de check blau, l'ha visto.
0: Mirar-te els ulls, no dir res i marxar. Això seria un doble check en persona.
1: Me l'han fet.
0: Doncs jo no et porto un còmic, sinó que et porto un clàssic, i és que m'agrada molt, Andrea, quan les editorials de casa nostra recuperen clàssics de la literatura i el reediten, i en aquest cas estem parlant del gran Jules Verne, que l'editorial El
1: Cep
0: Renança no ha reeditat una novel·la, sinó tres. Ha estat una reedició per partida triple de tres novel·les.
1: Alhora?
0: Sí.
1: Alhora?
0: D'aquests últims mesos.
1: Ostres, tu?
0: Sí. són les novel·les d'aventures L'Esfinx de Glaç, El País de les Pells i Les Índies Negres. El País de les Pells és una novel·la que ens porta a l'Àrtic, Les Índies Negres a Escòcia, però el que jo m'he llegit és L'Esfinx de Glaç. I per què he triat aquest dels tres? Perquè m'agrada molt Edgar Allan Poe, que ara t'ho diràs. I què té a veure Jules Verne amb Edgar Allan Poe? Doncs el més interessant de L'Esfinx de Glaç és que és una història que reprèn la narració de les aventures d'Arthur Gordon Pym d'Edgar Allan Poe, l'única novel·la que va escriure Poe, que a mi m'encanta, la trobo fascinant. És la història d'un xaval de Connecticut que es cola en un vaixell, en un balanet, té tot d'aventures marines arreu del món i acaba un final que és completament terrorífic i molt misteriós, amb una mena de massa, gran massa blanca, que és com un monstre, no està molt clar què és, i s'acaba allà la narració de sobte. Doncs Jules Verne, 50 anys després de que Poe escrivís aquestes aventures de l'Arthur Gordon Pym, va decidir com reprendre aquesta narració a través de L'Esfinx de Glaç, però ho fa d'una forma molt interessant, perquè ho fa des de la metaliteratura. El protagonista és un altre noi de Connecticut que acaba en un vaixell perquè el capità d'aquest vaixell, al sentir que el nano aquest és de Connecticut, diu, ostres, com l'Arthur Gordon Pym, que jo sé que la història que Poe explicava en aquella novel·la va passar de veritat, i és un capità que està obsessionat amb l'Arthur Gordon Pym i que segueix com la seva pista i la seva estela. El protagonista, en canvi, està convençut que és una novel·la, simplement, una novel·la que va escriure Poe i ja està. I al llarg de tota la novel·la el que va fer en Jules Verne és jugar, no?, amb aquesta tensió entre si va ser una història real, si va ser ficció, i es va entrellaçant això tota l'estona, al mateix temps que hi ha un munt d'aventures per tot arreu. Això Jules Verne ho feia millor que ningú, segurament era el millor novel·lista d'aventures de la història de la literatura, i la veritat és que és xulíssim. El llibre, quan el llegeixes, té aquest aroma especial de la literatura aventurera del segle XIX. Saps que és un estil molt particular.
1: És que crec que ara no podríem fer això.
0: Molt difícil.
1: O potser a través de novel·les de gènere fantàstic, però no...
0: Sí, fantàstic, no... fins i tot thrillers, potser
1: sí,
0: l'aventura més gran, així de grans novel·les que passen arreu del món i tot, ara són una mena de thrillers conspiranoics
1: amb
0: diferents...
1: Sí, que hi ha molta ciència-ficció i més de gènere, però crec
0: que... Però aquestes aventures tan pures són molt del segle XIX i molt de Jules Verne.
1: Més de la peripècia, més aterrada, és que no m'imagino ara com seria escriure això.
0: Per sort, tenim editorials com el Cep i la Nansa que ens recuperen aquests grans autors d'aventures
1: i una edició molt maca, estic veient des d'aquí,
0: les il·lustracions són precioses,
1: sí, preciosa,
0: i jo l'he
1: gaudit
0: molt, així que el que proposaré és fer una doble lectura. Llegiu primer Les aventures de l'Arthur Gordon Pym, que en català es pot llegir a proa, i després llegiu la continuació d'aquesta història, L'Esfinx del Glaç, que va escriure Jules Verne. O sigui, què et sembla aquesta proposta? Un bon combo.
1: Em sembla un gran combo, molt ambiciós, però no m'esperava menys de tu.
0: Ja saps que sóc una persona ambiciosa, Andrea.
2: Boca a orella. Ma mère suit rassons, bienvenue au retour de force.

0: Avui tenim a la pila la Raquel Santanera, poeta i llibretera de la Calders. Però no només això, sinó que la Raquel fa possible un projecte emblemàtic a la ciutat de Barcelona, que és l'original, AMAC, juntament amb les poetes Maria Sevilla i Laia Carbonell. Pels qui no sàpiguen de què xerrem, l'original es defineix a si mateix com obrador de recitacions i noves actituds literàries, que, traduït pels nostres oients, és un esdeveniment que té lloc cada dimecres, ara mateix a la Descomunal de Sants, on poetes de totes les generacions i estils i veus es reuneixen i reciten els propis versos i els d'aquells a qui rendeixen homenatge. És un espai que ha canviat de seu diverses vegades, però que té més de 25 anys d'història i que explica no només la consolidació de l'escena poètica catalana, sinó una xarxa comunitària entre poetes i lectors, o millor dit, dels qui gaudeixen d'escoltar poesia en directe un vespre. Bona nit, Raquel, què tal? Com estàs?
1: Què tal? Bona nit. Bé.
0: Moltes gràcies per venir. Escolta'm, per qui encara no li ha quedat clar amb aquesta presentació en què consisteix el projecte de l'original, com ens faries 5 cèntims?
1: A veure, com bé tu has dit, doncs l'original ara mateix es troba a la Descomunal, al barri de Sants, i de forma setmanal, concretament els dimecres, a les 8 de la tarda, doncs per allà hi passen diferents poetes a recitar o presentar un llibre, tot i que mai es fa una presentació a l'ús, sinó que tot passa pel recital. Llavors jo, juntament amb la Laia i la Maria, doncs fem la programació, que va de setembre a juny, i res, intentem que la cosa sigui variada.
2: A la celebració dels 25 anys, Raquel, l'Enric Casasses, he llegit que va dir que s'han celebrat aproximadament 1.000 dimecres de poesia, que està aviat dit, i això és realment molta poesia, no? Tot i que a vegades potser pel públic en general té la sensació que la poesia és un gènere menor a casa nostra, o que sovint, i això és veritat, queda eclipsada per la novel·la i per la narrativa. Tu tens la sensació que això, que en general es creu que aquí a Catalunya, als Països Catalans, s'escriu menys poesia de la que realment s'escriu?
1: No, jo diria tot el contrari. També diria que s'escriu més poesia de la que es llegeix i que deuen haver-hi més poetes que lectors de poesia. Però no, jo crec, precisament crec que ara estem en un nivell de màxima eufòria en publicacions, amb poetes joves que també estan començant i que també s'interessen, i això ho veiem molt a l'original, de que venen al marge de què passi aquell dimecres, no? Que també estem creant doncs una xarxa en què això es costa molt, no? De que passi, independentment de què hi ha aquest dimecres, és igual. I faig el gest d'escoltar poesia i d'estar allà. Llavors, clar, sempre s'ha dit que és la germana pobra de la prosa, i és així, però tampoc passa res. Vull dir, la nostra intenció tampoc és morir d'èxit. O sigui que tot va bé.
2: Ja has dit una frase que jo he sentit bastant dintre del món de la poesia, i és que hi ha més gent que escriu poesia que gent que llegeix poesia. Per què creus que és això, tot i ser una exageració, una mica una hipèrbole? Per què ho dieu tan sovint?
1: A veure... Perquè es llegeix poc, realment es llegeix poca poesia. Això no vol dir que no hi hagi interès i que no hi hagi gent que l'escrigui, i jo crec que té alguna cosa a veure amb que, en com s'ensenya, en com es transmet, no? Com hi arribes a la poesia. Hi ha també a vegades com la sensació de és opaca, no l'entenc, és encriptada, que això a vegades, jo faig també tallers a instituts amb la Maria Sevilla, amb qui també porto el projecte, i a vegades comencem dient-los als nanos de, bueno, no ho pas d'entendre res. És a dir,
0: clar,
1: ja anirem
0: no,
1: a veure.
0: És un imperatiu.
1: Clar, i hi ha com molta angoixa, és que què d'entendre? Bueno, hi ha moltes maneres d'entendre. Poden llegir un poema i et pots quedar amb quatre paraules que de cop, algú que té, jo crec, d'interessant la poesia, és que una paraula dintre d'un poema es pot desautomatitzar aquell ús i de cop tornes a escoltar lluna envoltada d'aquelles altres paraules i no saps per què se't subratlla, no?, en el cap. De cop dius, hòstia, torna a tenir una altra dimensió de la que ordinàriament no li atribuïm, no? Llavors, bueno, jo crec que hi ha la mania, i més cada cop més, d'entendre el què, i primer ens hauríem de relaxar, veure com ens arriba el poema, la sonoritat, també en català hi ha també molt, encara una tradició, no, oral del recitar. Per mi és molt diferent l'experiència de llegir un llibre, tu, a casa teva, de poesia, no allà, a el recital. Allà passen altres coses que amb la teva lectura no passa, no? I tampoc, clar, jo tinc amics que els diuen, no, a mi no un recital, i diuen, ah, m'ha agradat això, està bé. Clar, i estan sorpresos, perquè dius, bueno, és que si no hi havia anat mai...
0: Clar.
1: Clar, doncs jo què sé, a les instituts m'agradaria veure, no? I ja s'intenta fer feina, però... O a casa, què sé.
0: Clar, això a mi em du a una altra pregunta inevitable, que és que al final l'original és un espai on els poetes reciten, però clar, els poetes al final són persones que han escrit en soledat uns versos.

0: I a vegades potser no hem d'assumir que tots els poetes reciten o que tenen o se senten còmodes a participar, no, en aquesta dinàmica tan constant com és de cada dimecres al vespre, no? Que vull dir que també jo crec que aquí hi ha un repte per part del projecte, que és de animar els poetes a que recitin i d'una forma molt activa en aquests espais.
1: Sí, sí. De fet, bueno, hi ha dues coses que volia comentar, i és que també de tant en tant fem micros oberts a qui vulgui i amb els idiomes que sigui, i també això és algo com d'entreno i de tastet, i sempre diem, fem la broma, no, quan fem va micro obert, vinga, ja sabeu que no puntuem res, que pot ser fatal, pots estar 10 minuts fotent la xapa, però ara és el moment, o sigui, surt allà i proves el poema, i no té per què haver estat publicat, no té per què, no? I llavors gent que potser abans havia escrit en la seva penombra i soledat, de cop es veuen recitant-lo i, hòstia, i potser ho volen fer més, i potser aquí els hi engresca, que se li posa un cuc, i gent que diu que no. De fet, ahir va venir la Laura Jortensi, que ara ha tret el seu últim poemari, que es diu Quidrà Calent, i a ella no li agrada gaire recitar, però va aglutinar un seguit de poetes que sí, i llavors doncs vam recitar el seu llibre. Llavors, bueno, i va ser una altra manera, i ella estava allà, al públic, feliçíssima.
0: Això
1: no,
0: jo vaig assistir fa molts anys a un esdeveniment que passava amb el poeta Carles Rabassa, bueno, era també, clar, novel·lista, però també com, no, que celebrava una mica la seva, bueno, el seu projecte poètic a través d'altres companys del món de la poesia, i crec que també això il·lustra altres formes d'apropar-se a un recital, no?
1: Sí, vull dir, que escriguis poesia no tens per què directament voler ser rapsoda o clar, voler recitar-la. No, o jo què sé, hi ha gent que li agrada molt recitar poesia i no n'ha escrit mai, vull dir, a vegades són coses que no tenen per què anar juntes, no? De fet, jo conec poetes que diuen, és que a mi no recitar no
0: i a la inversa. Còmode,
1: no. Sí, exacte.
2: I aquests 25 anys d'història ja que té l'original per a vosaltres, per a les tres programadores actuals, és un pes, és una responsabilitat, hi ha una línia molt clara que teniu clar que heu de seguir, heu intentat aportar algunes coses vostres noves?
1: Clar, lo del pes, jo crec que ja ho vam passar en el primer moment, quan el 2019 ens veia en Ferran García, que és qui el portava en aquell moment, fins al 2014 l'havien estat portant ell i en Josep Pedrals. I el 2019 ens veia en Ferran, que juntament també amb la Núria Zanda ho anaven fent ells, i ens van dir, tu, que volem ja jubilar-nos, i ens ho vam proposar nosaltres tres. I al principi, clar, vam dir, merda, ja en sí, això ho portem a l'abisme. Ja en sí, ens estimem.
0: Clar.
1: També hi havia molta responsabilitat en la mesura en què allò era un projecte molt estimat per molta gent que ja portava molt temps participant-ne. Podia allà si han constituït editorials, si han fet parelles, si han desfet parelles, si han fet amics i de tot, no? I clar, dius, ostres, i nosaltres tampoc feia tant que també havíem, bueno, pues, començat a participar d'aquest món, havíem tret els primers poemaris, però jo què sé, teníem, no sé, 26, 27 anys, ostres. I dius, vols dir?
0: No, i és que és setmanal, és una programació setmanal, és molt ambiciosa.
1: Exacte. I en Ferran va dir, sí, jo crec que ho fareu molt bé, a part no és, sou tres, us ho podeu manegar bé.
0: Perquè us ho vam proposar vosaltres tres,
1: sí.
0: Ja com una cosa tancada, sí, amb aquests tres noms.
1: Sí, i vam dir, bueno, pues palanté, i si ens estimem, pues ens estimem. També encara no ens hem estimat. Llavors, els nervis...
2: Això anava a dir, no us heu estimat.
0: Ni de conya, ni de conya.
1: Sí, pas que hi havia molt la idea de no fer-ho bé, fer-ho triplement bé, no? Érem tres, havíem d'intentar... I suposo jo també a l'espera d'altres mirades que diuen, bueno, aviam, no? Què passarà? I, bueno, clar, llavors, tu deies del pes, els nervis, jo crec que ja els van passar bastant en un inici... Uns altres nervis que van venir després va ser, bueno, pandèmia i tal, aviam com ho fem, no es podia fer, vam fer històries, i uns altres nervis, vull dir, sempre ens han acompanyat els nervis, és quan ens xuten del local.
0: Això, d'això volia parlar.
2: Això volia parlar, sí.
1: Clar, no? Bueno, si voleu això després ho podem comentar. Llavors, clar, el nervi o el pes ja hi ha anat sent, però igualment hem intentat seguir unes línies que tenien a veure amb instal·lar micros oberts de forma, bueno, que vagin passant més o menys, no un cada mes, però bueno, més...
0: Sí, és a dir, augmentar la freqüència de micros oberts, que abans sí, no hi havia tants.
1: Exacte. Després, o no estava com molt... No? Hi ha dies que el capell és
0: micro obert.
1: Exacte. No? Després, una altra cosa que també ens vam inventar són les necròpsies, que les necròpsies és convidar poetes a recitar poetes morts. De fet, ara l'última que vam fer, que va ser perquè aquest és el centenari, va ser Blai Bonet. I vam convidar a Tropecientos Mil a recitar Blai Bonet. I és algo també interessant perquè, si no, és també per desmarcar-te una mica de la tirania de la novetat, no? Tal acaba de publicar o acaba de guanyar un premi, doncs vinga, tots passin, no, jo què sé, recitem Bonet, recitem Andreu Vidal, recitem Felicio Fuster, i jo què sé, i penya que potser no s'havia llegit mai, i hòstia, pues agafo el llibre, no? I era com algo que amb el temps hem aconseguit consolidar i que funciona molt bé, no? I altres coses també és intentar això, portar qui acaba de treure el llibre, però també qui potser ja fa temps que té escrit coses per allà, li diem, va, no sé, vols venir a fer no sé què, com barrejar, sí, històries, no?, que no sempre sonin els mateixos noms, que la gent també se senti que en forma part, no?, no que sigui una cosa tancada i, no sé, si més no, l'esperit és aquest. Després hi ha qui dirà, no, són uns endogàmics. Bueno, doncs mira, els dimecres i que anem fent birra al costat i xerrarem i veuràs que és la cosa molt més elàstica.
0: I perquè heu rebut crítiques d'endogàmia, perquè jo, per exemple, veig els cartells i sempre dic quina quantitat de noms i de gent que s'hi suma i variat.
1: Sí, no, vaja, si hi ha hagut crítiques, a mi no m'han arribat. Estic oberta millor. A parlar-ne. No, però sí que a vegades pot semblar, no un món tancat, però en la mesura de la que ho desconeixes, dius, doncs els quatre matats de sempre, no? I no, i de fet jo crec que és algo que amb això n'estem contentes amb la Maria i la Laia, que, hòstia, hi ha molt públic també jove que a poc el veiem repetir cada dimecres, no? Llavors és algo que, bueno, pues, li interessa extès més enllà del públic que ja estava fet quan nosaltres vam entomar l'original del 2019, perquè van dir, diguem, sí, bueno, venen els que ja venien, però estaria bé que, no?
2: Ampliar.
1: Sí. I, bueno, i una mica aquesta és la idea. Ara portem ja 7 anys, en algun moment ens haurem de plantejar un relleu.
0: Sí?
1: Bueno, no ho sé.
0: Però perquè està estipulat que cada tants anys això ha de passar,
1: no,
0: o perquè ja...
1: No, està estipulat, però jo crec que és maco pensar que al final això no és una cosa nostra. Nosaltres ho vam entomar i després doncs serà entomat per uns altres, no?
0: Nosaltres
1: no som l'original.
0: No és de ningú, no és una propietat.
1: Exacte. De fet, és que no guanyeu un duro.
0: Clar.
1: A vegades aconseguim diners quan fem les necròpsies perquè tal fundació, no?, jo què sé, jo què sé...
0: O potser subvencions o alguna cosa
1: així. Sí, tot i que amb subvencions no, però recordo l'any Carné que van sortir uns diners i vam poder pagar els poetes, tal, però, clar, el tenir un múscul que funciona al marge de la institució, doncs també podem fer que ens doni la gana, no? Llavors decidirem el relleu o el que sigui quan... Bueno,
2: Quan toqui.
0: A mi m'interessa xerrar d'aquest esdeveniment que has mencionat abans, que us va passar i que va tenir molt de ressò, no?, que és aquest canvi de seu. Éreu a prop del Magba, a un bar que crec que ara es diu La Rúbia, o ja no es diu així,
1: no,
0: perquè segurament és un lloc de guiris.
1: Abans es deia La Rúbia, és a dir, abans era l'original. Quan nosaltres comencem el 2019, sí que va haver-hi el canvi, va passar-se a dir La Rúbia. I després ja em consta que es diu...
0: Ara ningú local, ninguna persona local hi va.
1: 34, no sé què.
0: Ah,
1: que tenen això d'estètica, volen anar així en plan marinesos.
0: Sempre.
2: Cada cop més despersonalitzat, fixa't.
1: Sí. Que diuen, no, fem menjar d'aquí. Bueno, braves a 9 euros, escolta.
0: Clar.
2: També faig menjar d'aquí.
0: Et vaig fent gintònics a la terrassa.
1: Sí.
0: Però sí que va ser com una cosa molt sobtada, no? No sé si vols explicar com has de viure allò, perquè jo me'n recordo que també com que... tothom s'hi va volcar i va empatitzar molt i us va acollir la Caldés durant una temporada fins que vau trobar, suposo, la nova seu, que és la Descomunal de Sants.
1: Sí. Bueno, res, bàsicament ens va arribar la notícia de que hi havia la idea de fer un trasllat de local. Ja s'havia traslladat abans, és a dir, el propietari, que en el seu moment hi era, ell ja l'havia venut als del grup de la... Com es diuen? Puc dir noms, no?
0: Sí.
1: Com es diuen els del... Coctelera es diuen? No.
0: Coctelera, que és de... com una cosa d'hostaleria.
1: Tenen uns quants bars. Ara me n'hauria d'en recordar, no me'n recordo.
0: Sí, com un grup empresarial, una franquícia d'aquestes de coctelaries.
1: Sí, però bueno, és penya d'aquí a Barcelona, però que han anat fent els seus diners, i és clar, no? Llavors, bueno, els diners anirà bé que no me'n recordi del nom. És igual, és un nom així. I s'ho van quedar ells. Després ells el van voler també traspassar i se'l van quedar els que ara ho tenen. No? L'únic que en aquest traspàs ells ens van avisar d'ell. Anem a traspassar-ho, veurem què passa. Us mantenim informades. S'ha de dir que després la informació doncs cada vegada va ser menys, es va anar minvant, i al final es va prescindir de dir-nos directament doncs, que ja s'havia fet aquest canvi i que passava a ser doncs, dels nous bueno, dels nous propietaris. I en el moment de tot aquest canvi, de cop descobrim a finals d'agost que ja s'estava fent unes remodelacions i un canvi en el local, que hòstia, a nosaltres ens va xocar molt que no ens ho haguessin dit, perquè precisament el local d'abans, és a dir, el bar aquest té com un escenari al darrere i on es feia l'original era en aquest escenari, no? Llavors, era un lloc que tenia les seves particularitats perquè hi havia unes escultures que havia fet en Ferran García,
3: sí.
1: Hi havia també una entrada amb una vidriera també de coses de la Paloma. Bueno, jo crec que era un espai que també era un imaginari també, no? I tothom qui entrava era reconeixible. A nosaltres també ens va saber greu que no se'ns hagués avisat perquè, hòstia, tu, si ens hem de canviar, ens heu de fotre la... No, hem de cardar el camp, ho farem, però deixa't potser despedir-nos. Potser clar. Hi ha penya que vol fer aquí l'última vida, clar. L'última nit, vull dir, no sé, també sí, està bé.
2: Un tancament, no?
1: Sí, clar, no està malament, no? Poder, doncs pues això...
3: I amb tot el que ha portat a la ciutat, vull dir, sí. Ha portat molt també.
1: Exacte, llavors l'espai també tenia tot un capital material, emocional i simbòlic, que se'l van passar pel forro i en el moment de fer tots aquests canvis i que sempre estava dient que sí, que es mantindrien informades i era mentida. És a dir, que ara parlareu amb aquesta penya...
3: Acostumen a dir-t'ho perquè precisament estiguis sí. Tranquil·leta, calladeta sí. I clar. No molestis gaire i tu t'agafis a la creença de que tindràs sí. Una resposta.
1: Exacte. No. No, després van dir, no, podeu venir a recollir coses.
3: Només que... faltaria.
1: Sí.
2: Gràcies.
3: Per deixar-me recollir les coses.
1: Exacte. Sort d'aquesta engruna que em dones, no? Llavors, també ens vam enfadar per les formes.
3: Clar.
1: Després vam intentar-hi parlar... Sí que ells van, després, quan van veure que realment estaven molt molestades, intentar negociar-ho, no, però podeu seguir venint i tal, no, és que no ho entès res i no. És més, marxem.
3: I
1: no?
3: És que, a més, bueno, jo crec que també va ser com una gran metàfora del que passa a la ciutat sí, de Barcelona amb els espais culturals.
2: No se n'escapa ni la poesia.
3: No, i clar,
2: per sort, després d'aquest mal tràngol vau trobar l'espai que teniu actualment a la Calders.
1: Sí, bueno, el tenim a la descomunal.
2: Vam
1: passar
2: sí.
1: Pel mig, per la Calders.
2: Vam passar per la Calders, si
1: sí,
2: ho recordava.
1: Que ens va acollir la nostra moment nòmada, ens va ser acollit per la Calders, i finalment vam decidir, tot i que vam rebre moltes ofertes, perquè realment va ser maco, entomat, bueno, pues, tantes possibilitats, perquè molta gent es va com abocar i tal, però nosaltres buscàvem un espai que no perdés l'essència, que bàsicament era un bar, era poder fer birres, era un lloc obert, i no donar-nos doncs, a un equipament cultural ja més donat a això, no? I ara, doncs, a la descomunal, tot bé, tot i que, bueno, estan en vies de traspassar local.
2: També un altre cop el mateix drama. Sí. Sempre és una mica el sí, peix que sí. Es mossega la cua, no?
1: Sí, sí, i res. I serem aquest 2026 i dependrà de qui ho compri. Si segueix la mateixa corda i línia dels que hi ha ara, podem negociar. Pensar i negociar que anirà tot bé. I si no, doncs, estem obertes a ofertes altra vegada.
2: Ja us n'heu sortit de situacions similars,
1: sí,
2: així que estem
1: sí,
2: convençuts
1: sí.
2: Que si torna a passar
1: sí.
2: Us en tornareu a sortir.
1: Sí,
2: i res, nosaltres
1: entrenades.
2: Estarem molt pendents de tot el que aneu fent
1: fantàstic.
2: Dimecres rere dimecres. Raquel, moltíssimes gràcies per aquesta conversa. Estem molt contents aquí a la pila de donar espai també
3: sí,
2: a la poesia i als projectes poètics tan xulos que hi ha tant a la nostra ciutat com a Catalunya en general. Així que moltíssimes gràcies.
1: Gràcies,
3: moltes gràcies.
1: Merci. El safareig.

0: veritat, Andrea, que hagi sonat el No tinc temps del Masoni, perquè vam descobrir aquesta setmana que és la cançó que més cops ha sonat en els 20 anys d'història d'ICAT. Ho vam descobrir al desconcert d'ICAT, a la Sala Apolo.
1: El nostre primer desconcert.
0: El nostre primer desconcert.
1: El primer de molts, esperem.
0: El primer de molts, esperem. Amb moltes coses, van passar moltes coses, tot va ser superintens, però un dels momentassos de la nit va ser quan va sortir Masoni a tocar aquesta cançó, precisament, perquè és això, és la que ha sonat més en la història d'ICAT.
1: Clar, i és això que... És a dir, jo havia escoltat molt aquesta cançó, però no la recordava, i allò que la tornes a escoltar i agraeixes... Escoltar-la de nou i sentir-la de nou i dius, ostres, quin tamasso, com l'havia oblidat. És que és un tamasso.
0: Doncs a partir d'ara sonarà cada programa.
1: Vale.
0: No, no posarem de pobre Masoni.
1: I,
0: no,
1: i de la meva capacitat de ser melòmana i descobrir noves cançons.
0: És veritat, mai et faria això, mai et faria això, Andrea. Doncs aprofitant que hem xerrat ara una estona amb la Raquel sobre l'original de poesia, hem dit, traiem l'H d'original i parlem als safrets sobre llibres originals.
1: És que són tan creatius. Curiosos.
0: Bueno, és que estem arribat a un nivell de creativitat mai vist potser en els 20 anys d'història dedicat.
1: Després de Masoni.
0: I com sempre que agafem un tema d'aquests, al final cadascú fa una mica el que vol i jo, en lloc de llibres originals, el que he fet és una recopilació dels llibres més estranys, que és un sinònim d'original, més o menys, de la història de la literatura. Hi ha coses aquí molt gruixudes, Andrea. Jo crec que t'agradarà
1: molt. Segur, sempre em sorprens.
0: Comencem pel manuscrit Voynich. Voynich, potser es pronuncia. El manuscrit Voynich és un misteriós llibre anònim i il·lustrat escrit al segle XV. Ara bé, l'alfabet amb el que està escrit és plenament desconegut i la seva llengua encara no s'ha pogut desxifrar mai, ni una sola paraula.
1: O sigui, és com un esperanto amb un únic parlant.
0: Sí, el que el va escriure, es va inventar aquest codi i ho han intentat els millors desxifradors, descodificadors de la història del segle XIX i XX.
1: Però és impossible, és a dir, perquè ho intenten, si jo m'hi
0: meto...
1: No,
0: es pot, és com aquests idiomes antics, el sumeri, coses així, l'idioma cuneiforme, doncs hi ha gent que segueix patrons i de més, i aconsegueixen desxifrar un llenguatge fins llavors desconegut. Però amb el llenguatge, el manuscrit Voynich, mai s'ha pogut arribar a saber què posa allà, amb aquest llenguatge tan estrany. I es diu Voynich perquè el va comprar un especialista polonès en llibres antics anomenat Wilfried Voynich, que el va adquirir l'any 1912 a Villa Mondragone, Itàlia. O sigui, com a mínim sabem que el llibre procedeix d'Itàlia.
1: Però aquest llibre, un moment, escolta'm, si jo el vull comprar, puc?
0: No, no pots, perquè deu valdre milions de dòlars.
1: És a dir, no
0: és un manuscrit.
1: És un manuscrit.
0: Hi ha una única còpia, sí. Ara bé, hi ha un gir de guió que interessant. El llibreter i restaurador Mario Pérez Ruiz atribueix l'autoria del manuscrit Voynich a Ramon Llull.
1: Sí, home, va!
0: Perquè considera que tenen la mateixa grafologia i un estil de dibuix molt similar. O sigui, això queda aquí. Potser el manuscrit Voynich és de Ramon Llull.
1: Hi ha el debat aquest, no?, de que Cervantes era català i després hi ha aquest, no?
0: Doncs mira, el manuscrit Voynich també català, tot català. Continuem amb el Còdex Hijas, que és un nom que fa molta gràcia així d'entrada, però la història darrere del còdex no en fa tanta, perquè també és conegut aquest còdex com la Bíblia del Diable. És un manuscrit en pergamí escrit a principis del segle XIII en llatí, obra d'un monjo benedictí al monestir de Podlachice, a l'actual República Txeca. Són uns textos bíblics i el que més destaca són les dimensions del llibre. Pesa 75 quilos.
1: Què dius?
0: El
1: 75 quilos?
0: Un metre d'alt i mig metre d'ample.
1: Però això no està dictat en... És a dir... En format llibre, objecte llibre. No,
0: això no
1: ho
0: sé. Jo t'estic parlant de l'original, el manuscrit,
1: o
0: el còdex.
1: Però escolta'm una cosa, però fins a on deuen arribar les pàgines? Per exemple, jo me deixo...
0: És un metre, és un metre d'alt.
1: O sigui, ens separen 50 centímetres.
0: Sí, sí, sí. Ets un còdex i mig, tu, Andrea. Ets un còdex i mig. Ara bé, hi ha una llegenda darrere d'aquest còdex i és que es diu que el seu autor, aquest monjo benedictí txec, va ser condemnat a ser emparedat viu per un greu crim que havia comès. Per tal que la pena li fos perdonada, el monjo va proposar escriure aquesta obra en una sola nit. Però clar, com escriuràs en una nit un llibre de 75 quilos, un metre d'alt...
1: I home, perdoneu, però és que ara escrivim amb teclat.
0: Doncs saps com ho va fer? Fent un pacte amb el diable. Per això es diu la Bíblia del Diable. Has vist quines històries xules que t'estic portant?
1: No ho entenc, però...
0: És la llegenda.
1: Vale, pensava que m'explicaries el pacte amb el diable després.
0: No, bueno, el tio va dir, mira, necessito fer això en una nit, et venc la meva ànima a canvi de que ho pugui fer. I per això es diu la Bíblia del Diable. Són textos bíblics, però en principi escrits amb l'ajuda del diable.
1: Però un moment, tot això es pot llegir? Aquest també és un manuscrit, està editat,
0: clar,
1: es pot comprar.
0: O sigui, bueno, vas a la biblioteca i te portes tu 75 quilos cap a casa. Això ja és un problema teu. No, jo crec que no es poden consultar.
1: Amb la carretilla.
0: Jo crec que deuen estar a museus o similars, no? No crec que estiguin disponibles per consultar al públic.
1: Com o sigui, mare de Déu, que l'autoexplotació ja s'havia inventat.
0: El que ve ara jo crec que sí que es deu poder llegir per internet. Ara bé, per buscar-lo a Google, ojo, perquè el llibre es diu Dissertatio Historico-Filosófica de Masticatione Mortuorum.
1: Això, clar, t'encanta perquè és italià i segur que, clar, ja l'has anat a buscar.
0: És mig italià, mig llatí, és una cosa rara. De fet, el text està publicat en llatí, estic veient ara el guió.
1: Escolta'm una cosa, com es deia aquesta...
0: Ho he fet amb accent italià.
1: Sí, és veritat. I com es diu aquesta paraula que jo no sabia i no sabrem mai perquè és la gent que coneix?
0: Políglota.
1: Vale, políglota. I va arribar parada.
0: Però la veritat, no parlo ni italià ni llatí. Per això he llegit llatí amb accent italià. Doncs és un text publicat en llatí l'any 1679 pel teòleg Philip Rohr. I, de fet, era una transcripció d'una conferència que va fer ell a Leipzig, una conferència sobre, ojo aquí, els rumors de que hi ha cadàvers que fan sorolls a les tombes quan es mengen la pròpia carn o la pròpia roba. I el llibre és un estudi filosòfic i científic d'aquest tema, recordem, escrit al segle XVII, on, entre altres conclusions, el senyor Rohr arriba a la conclusió que aquests morts vius són els encarregats de llavors sortir de les seves tombes i veure's la sang de la gent o fer tota mena de desgràcies. O sigui, una mena de tractat zombi escrit l'any 1679. I tot arrel dels sorolls aquests que hi havia gent que deia sentir dins de les tombes, no? Que sentia com algú mastegar.
1: Quina por!
0: Sí, molta por. I aquest jo crec que sí que es deu poder trobar per internet fàcil.
1: Una pregunta, en veritat, és a dir, això només passa amb els que acaben de ser enterrats, no? Perquè és quan tens dents.
0: Bueno, però les dents és el que més aguanta, no? Jo diria.
1: Ah, sí?
0: Home, el que primer es podreix... Tema agradable que estem traient, però jo diria el que primer es consumeix és la carn, els òrgans, les dents aguanten, com l'esquelet, clar, el crani.
1: Quan treus
0: el crani, allà segueixen les dents. I acabo molt ràpid amb dos llibres més, Andrea. El primer és el llibre triangular de Saint Germain, que és un text francès del segle XVIII, escrit en codi també, tot i que aquest el van desxifrar, atribuït al comte de Saint Germain, que era, atenció, un cortesà, aventurer, inventor, alquimista, pianista, violinista i compositor. Va fer de tot, el senyor comte de Saint Germain.
1: Era renaixentista?
0: Era posterior, segle XVIII.
1: Ah, ja. És que els homes d'aquella època estaven molt ben formats.
0: I la gràcia d'aquest llibre és que està enquadernat de forma triangular, té forma de triangle equilàter. És bastant xulo.
1: De sàndwich, jo he vist
0: fotos,
1: super.
0: I quan van desxifrar el codi aquest van veure que el llibre està ple de sortilegis mitjançant els quals es poden descobrir tresors o allargar la vida. O sigui, un llibre triangular ple de sortilegis.
1: O sigui, és com una espècie, el senyor era un tarotista estrany, no?
0: Sí, un alquimista, aquest, un cellell, no li va funcionar perquè la va palmar. O sigui,
1: és veritat. Mira, sí. Doncs mira, és que a mi m'agradaria llegir-ho perquè a mi m'encantaria ser immortal.
0: Doncs mira, ja, aquest no crec que el puguis trobar tampoc, però
1: tampoc,
0: bueno,
1: és que
0: alguna foto per internet potser...
1: És el pitjor comercial?
0: Ja,
1: és
0: sí,
1: el pitjor
0: realment.
1: Comercial?
0: No, no estic venent bé els llibres. A l'últim que et porto, per això sí que el pots aconseguir, que és la novel·la Gatsby, de l'escriptor nord-americà Ernest Vincent Wright, que està escrita com a lipograma. Un lipograma és un text en què s'omet sistemàticament alguna lletra o diverses de l'alfabet. I tota aquesta novel·la, ell la va escriure sense cap E en tot el text. Que per un anglès és molt difícil, sobretot a l'hora de parlar en passat.
1: Saps tots que els... Perec té una novel·la que només la fa amb E?
0: Doncs mira, doncs ell va fer el contrari, que Perec va fer la novel·la sense E. Dos tipus de lipogrames diferents. Clar, però jo vaig pensar, això deu ser un cristo a l'hora de traduir-ho, com ho fas? I he descobert que es va traduir al castellà sota el nom d'El Secuestro i que per tal d'emular aquesta escriptura lipogramàtica de Vincent Wright, aquí, en castellà, es va traduir sense fer servir la lletra A en lloc de
1: l'E. Ah, sí? Ah, per com...
0: Sí, sí. Molt curiós, la veritat. I aquests són tots els llibres estranyots
1: perdona,
0: que t'he trobat.
1: Perdona, m'he de rectificar. Perec, a El Secuestro, va fer el mateix. No utilitzar la lletra E.
0: Ah, doncs potser m'he equivocat jo.
1: Perquè es veu, sí, que també és com un francès. Sí, El Segrest, de George Perec.
0: Bueno, l'important d'aquesta història que m'ha explicat ara és que existeix l'escriptura lipogramàtica, sí, que és que no fa servir una paraula, una lletra...
1: I això s'ho fa també el raperos, tu.
0: El Naig. Estàs parlant de Naig, efectes vocales, mítica.
1: Doncs és un exercici.
0: És un repte, sí,
1: un exercici estilístic.
0: Sí.
1: Epa!
0: Has vist aquí a quin nivell estem, mare meva. Doncs jo he portat les meves coses rarotes. Tu quines coses estranyes ens portes, Andrea?
1: Coses més contemporànies, amor meu, perquè ja saps que jo sóc moderna, Postmo... és brument.
0: Ho tens tot, sí.
1: Parlaré d'un llibre que no sé si l'has llegit, que és d'Alejandro Zambra, que no és dels més famosos, però es diu Facsímil.
0: No l'he llegit.
1: Doncs mira, te l'explico. Què és Facsímil? Doncs Facsímil, es veu que eren unes proves que hi havia a Xile, d'on és Alejandro Zambra. Zambra.
0: Zambra.
1: Zambra. Passa que li dic que és un autor xilè per canviar-li la nacionalitat amb l'accent, no? Bueno, eren unes proves d'accés al que seria la universitat, no? Mm. És a dir, la nostra selectivitat. Però en veritat fa referència, al final, a tots aquests tipus de tests que podrien seguir a Catalunya com les competències bàsiques, encara no sé si existeixen, però sí, que al final són una sèrie com d'això, com de tests o d'exàmens obligatoris, institucionals, pels quals tothom ha de passar i que tenen la característica que el format sempre és com la múltiple resposta, no? Una frase a completar, però sempre des de coses com molt tancades, no? És a dir, solucions molt tancades, mai uh-huh. és una reflexió de...
0: No?
1: De 50 paraules.
0: Molt tipus test.
1: O alguna cosa així, clar. Això què passa? Que també pot ser una eina d'adoctrinament, perquè uh-huh. al final et diu, pots escollir però entre quatre opcions i et fa entendre que no hi ha més. Llavors, què fa Alejandro Zambra? Doncs recupera aquest tipus de pregunta-resposta, tipus test, i ho fa com un gest molt irònic sobre la realitat i l'imaginari popular, no? Uh-huh. Per exemple... jo què sé, has d'omplir doncs buits de paraules, val? És a dir, la típica frase on sí, hi ha buits.
0: Et fa com com les preguntes d'aquesta mena
1: sí,
0: d'exàmens, no?
1: Però clar, per exemple, diu, i si les queden espai, per a això està espai, tu has d'escollir en energies, frustracions, esperances, neurones. Vull dir, com frases com molt filosòfiques o, mm-hmm. o com molt gracioses, no? O, per exemple, has d'escollir en 1980 i tantos, has d'escollir tu padre discutia con tu madre discutia con tu hermano discutia con tu padre, casi siempre hacía frío, no recuerdas más.
0: O sigui, imitant aquest format tan
1: clar,
0: rígid d'aquestes
1: sí.
0: mena de proves, al final t'està generant tot de respostes molt literàries, no?
1: Sí, respostes literàries, filosòfiques, existencials, també molt costumistes, molt del que era la realitat desmitificada de quan ets un nen i precisament t'enfrontes a aquest tipus de proves, no? Uh-huh. O al final de patrons de conducta humans, com és, per exemple, aquestes discussions, no? Què recordaràs? Perquè sempre discutia algú amb un altre. Llavors, clar, és tot aquest tipus d'exercici que al final doncs és molt graciós, no? I és donar-li la volta a això que et dic, a una cosa de... La realitat era així, no? Vull dir, la pedra quin color és? Gris, no? Uh-huh. Doncs jo què et dic, què va passar? Pues que tu pare discutia con tu madre, ja està.
0: Vale.
1: No? Llavors com que li dona la volta d'una forma molt interessant.
0: Que bo Zambra, eh?
1: Sí, és molt bo, sempre... Mai de cep.
0: Zambra. Com l'hem rebatejat aquí.
1: El Zambra. Després et portaré el Blue Edge de Maggie Nelson, publicat per l'altra editorial amb traducció de Miriam Cano. És una obra del 2009, però es va publicar fa relativament poc, l'any 2021. I què és? És una sèrie com de fragments, més aviat jo et diria aforismes. Per tant, és una novel·la zero convencional i mira que també la Maggie Nelson, és veritat que té Els Argonautes, però per exemple amb Les parts vermelles, que va publicar fa relativament poc també l'altra editorial, doncs té una mena com de prosa com molt més de crònica i molt més aterrada. Llavors, concretament són 240 fragments breus on l'autora tracta el dol i la ruptura amorosa on el blau és el fil conductor. Uh-huh. Recordem que el blau també és un color com molt utilitzat per als poetes i sobretot pels modernistes, perquè recorda a la idea d'horitzó, a la idea de cel, i per tant té una dimensió com espiritual, ambigua, que hi ha molts poetes simbolistes o, per exemple, figures com el Rubén Darío, figures poetes com el Rubén Darío, doncs els hi servia molt per tractar temes doncs això, doncs més emocionals i més romàntics. I és a dir, en aquesta obra doncs bàsicament doncs tractem reflexions de tot tipus, però també hi ha com moltes referències a altres autors que han tractat el dol, la ruptura amorosa, la pèrdua. I no sé, mira, per exemple, per il·lustrar-te, te'n llegeixo un parell perquè són molt molt molt curtets. Però què hi passa dins teu en el moment en què et refereixes a un color com a cura quan encara no has dit quina malaltia tens?
0: Bueno, déu-n'hi-do.
1: Poètic, eh? Però quina mena d'amor és realment? No t'enganyis i en diguis sublimitat. Admet que vas mirar una petita pila de pigment ultramarí en pols dins d'un got de vidre en un museu i vas sentir una fiblada de desig. Però de fer què? D'alliberar-lo, de comprar-lo, d'ingerir-lo? N'hi ha tan poc de menjar blau a la natura? De fet, el color blau a la natura tendeix a assenyalar el menjar que cal evitar. Floridura, baies verinoses... Que els experts en cuina recomanen generalment evitar la llum blava, la pintura blava i els plats blaus per servir el menjar també. Clar,
0: molt
1: aquí...
0: De blau.
1: Molt de blau i, per tant, fa una mena de mirall amb la cosa aquesta amorosa de, i dins del dolor, de dir, ostres, utilitzo un color que és estrany de per si per assenyalar una cosa que és molt comuna, que és la ruptura i el dol amorós. I aquest llibre també és molt fragmentat i el recomano moltíssim, però tampoc el recomano tant si esteu patint en excés.
0: Clar, perquè potser et pot fer odiar el blau al final. Si ho estàs passant malament, ja és a sobre desamors i tot és blau, al final
1: per
0: quan
1: sort,
0: vegis blau serà una mica
1: el
0: gos de Pavlov.
1: Negre.
0: És el negre, el color del dol.
1: Home, carinyo meu.
0: Ah, però el dol de mort.
1: Sí,
0: però el dol de desamor potser seria més un blau marí, no?
1: Ai, sí.
0: No sé, és un... a mi em quadra, a mi em quadra. Que, de fet, aquest estudi és blau marí.
1: I jo potser, avui vaig de negre.
0: Això, home, perfecte. Abans de passar al final del programa, a mi deixa'm recomanar molt ràpid un llibre que és el més original que he llegit en la meva vida, que és Àngels menors, d'Antoine Boladain. Només diré que està ple d'àvies centenàries, immortals, comunistes, que maten a tot aquell que tingui intenció de fer ressorgir el capitalisme.
1: Uau!
0: Amb això te l'he vengut a la perfecció.
1: I tant, i tant. Doncs, vull ser aquesta persona,
0: mira,
1: aquestes dones.
0: La senyora que està a la coberta seràs tu en el teu futur. Mira,
1: sí,
0: és,
1: la veritat és que sí,
0: futur.
1: Porta una escopeta, m'encanten les escopetes. Ui, no m'agraden, no.
0: Bueno, abans que l'Andrea comenci a fer apologia de l'associació del rifle, passem ja al final del programa.
2: La pila de llibres que no para de créixer. Amb Marc Cerrudo i Andrea Genovart.

0: sé per què, però aquestes últimes dues setmanes m'ha donat per escoltar aquesta cançó.
1: Et volia preguntar, perquè vull una explicació. Es diu Last Train to London, això. El programa... Per una vegada que el programa no és britànic.
0: No té a veure, però l'estàs escoltant tant últimament que he dit, pues la poso al programa si l'escolto una vegada més.
1: Molt bé, molt bé.
0: Al final, el que fem sempre aquí
1: és
0: fer servir el programa per el nostre benefici propi, Andrea. I, com sempre, un cop haguem ja acabat de parlar d'Elo, acabem fent una recopilació de tots els llibres que hem anat apilant al llarg del programa. Si voleu gaudir de la millor literatura d'aventures que s'ha escrit mai, llegiu L'Esfinx del Glaç, de Jules Verne.
1: Si voleu llegir un còmic fresc i divertit i generacional, llegiu Elma i els seus amics, de Martí Malsión.
0: Si el que us agrada són les lectures originals, peculiars o estranyes, llegiu Facsímil, d'Alejandro Zambra, Bluets, de Maggie Nelson, o Àngels menors, d'Antoine Boladín.
1: I si us ve de gust anar a un recital poètic, cada dimecres teniu una cita a l'original, a la Descomunal de Sants, Barcelona.
0: Doncs ala, ja tenim plan per dimecres que ve.
1: Sempre.
0: Escoltar una mica de poesia.
1: Vinga.
0: Bona nit i bones lectures.
1: Bona nit.
0: Escoltem la setmana que ve.
2: La pila de llibres que no para de créixer, amb Marc Ferrudo i Andrea Genovart.

0: Benvinguts a Casa Babylon. És la casa de la festa i les músiques urbanes. Marc Isern i Rubén Sierra en són els anfitrions. Casa Babylon, els divendres a les 8 del vespre a ICAT.
1: Escoltes ICAT.

Què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen. Un dia més, avui tirarem de coses que sonen molt clàssiques. Avui gent que practica coses que van, doncs, ben vinculades amb el món del blues, com heu sentit ara, per exemple, Mac Broussard, gent que està vinculada al món del soul, o del neo-soul, o del retro-soul, com vulgueu dir-li, o gent que, per exemple, fins i tot s'aproxima al món del jazz. Coses i sonoritats clàssiques. Mac Broussard és un tipus de blues, un tipus que fa discos extraordinaris i que acaba de publicar un parell de cançons noves, un parell de singles. Una d'elles és aquest Fever, acompanyat de Josh Smith. I tot plegat perquè avui al parador del programa posarem una família, perquè és un afer familiar, es diuen The Shaladas, que es dediquen justament a això, a recrear-se en melodies que sonen, podríem dir que antigues.

Més sonoritats clàssiques, una banda que es dedica al blues, però des d'una perspectiva així com molt a l'abast de tothom. No sé si dir-ne comercial, però és una d'aquelles formacions que funcionen a les mil meravelles a grans estadis. The Black Keys, que acaben de publicar nou àlbum, es diu Pitches, i aquesta és una de les cançons que apareix en aquest nou disc. Això es deia Where There's Smoke, There's Fire. Un tipus que aquí a casa nostra també es dedica a tenir o a fer la defensa de sonoritats molt clàssiques és el Jan Nieto. L'hem pogut veure en el nostre penúltim concert Delicatessen d'aquesta setmana passada, no, l'anterior, i realment és un d'aquells tipus que jo crec que us agradarà si el seguiu tant en directe com els seus àlbums. L'últim que ha publicat es diu To Think Before To Talk i ja veureu que la sonoritat ens porta a temps enrere. Jan Nieto, des de Mataró.

To Think Before To Talk, així es diu aquesta cançó, que és un últim single publicat per Jan Nieto, té un àlbum complet. Jo crec que si segueix la línia per aquí, les coses ens poden donar moltes, moltes sorpreses. Us deia que avui sonoritats clàssiques, perquè a la parada del programa hi posàvem una banda, una banda familiar, pare i fills, que es diuen Deixar la Das. Ja veureu que no està justificat això avui de parlar de clàssics.

com us dic, es tracta d'un afer familiar, ja que al capdavant d'aquesta formació que es diuen deixar la DAS hi ha un veterà músic de 79 anys, Bill Shalda, que porta tota la vida dedicant-se doncs, això, a recreacions de dubop, de soul, de pop també moltes vegades, i tot amb una estètica molt antiga, però molt ben feta. I aquí no sé si podríem parlar de retro soul, ja que el personatge en qüestió amb 79 anys i el practicava a la seva època. I l'acompanyen tres fills, els seus tres fills, que són Paul, Will i Carmine. I tots tres, doncs, acaben de publicar un àlbum que es diu Your Picture, que és el que avui posem a l'aparador del programa. Un d'aquells àlbums que, si us agrada anar a fer un viatge al passat, perfecte.

Doncs com extrets d'això del passat, d'una cova, realment, perquè aquí no és... Jo entenc que no és tant recrear els sons d'abans, sinó que el pare de les criatures doncs recrea allò que feia ja quan era jove. I els que s'apunten a la festa doncs són els tres fills. Deixar la Das, insisteixo. L'àlbum es diu Your Picture, igual que aquesta cançó que heu escoltat ara fa un moment, i acabarem amb una altra mostra, perquè prengueu nota si us agrada això del so de les cavernes. Some Kind of Magic, es diu aquesta cançó, Deixar la Das.

Doncs aquí queden presentats en família, ja que és un família ell també, doncs la família del Delicatessen de Xalades. I us deia que dintre d'aquestes sonoritats així retrospectives, per dir-ho d'alguna manera, també tinc avui algunes propostes que s'aproximen al món del jazz. La primera és ben peculiar, perquè diguéssim que és jazz i frivolité a parts iguals. Ella es diu Flor Begigi Benguigi, ara ho dic bé, Flor Begigi, oh, mare meva, Flor Benguigi, és que es posa uns noms, and the sensible notes.

A veure si ho dic bé ara. És la Flor Benguigui. Havia estat la cantant d'un grup anomenat L'Imperatrice, que segurament us sona, i acaba de publicar un àlbum amb aquests Sensible Notes que recrea sobre els clàssics del món del jazz, però això, de manera desinhibida. Desinhibida també ho fa, però des d'un punt de vista així com més fosc, més interior, més de mirada cap a dins, Flea, el baixista de Red Hot Chili Peppers, que acaba de publicar aquest àlbum que es diu Honora, girant al voltant del jazz i amb col·laboracions de luxe, com el senyor Nick

Ja li vam fer un repasset, una ullada a fons a l'aparador del Delicatessen, aquest últim treball de Flea, aquest Honora, i jo continuo recomanant-lo. Això es deia Wichita Lineman, de Flea amb Nick Cave. I anem amb més sonoritats. Ara abandonem el jazz i tornem una mica més a la cosa solera. Aquest senyor es fa dir ha-ha.

Abdul Rahman Ajak, jo segurament no ho he pronunciat del tot bé, és nascut a Gida, però ha viscut amb 8 anys a llocs tan diferents com Villars-sur-Orlon, a França, a Los Angeles, a Oregon, a Colorado, a Barcelona o a Londres. I ara no em pregunteu per on para, perquè no us ho sé dir. El que sí que us puc dir és que té un disc que és recomanable, molt recomanable, i que de fet passarem per la parada d'un dia d'aquests, i que es diu Finda Kinda Timeless Thing. Vinga, més coses clàssiques.

escoltava una miqueta de gospel per acabar de fer el ple amb això dels clàssics. Era Nanny and the Caldwells. De fet, abans hem sentit de Xaladàs, que eren pare i fills, i aquí mare i filles. Un àlbum doncs, que gira molt al voltant això del blues, rhythm and blues, i també amb algunes peces de gospel clar, com aquest Dear Lord. I un tipus del que us estic parlant últimament, que és de París, i que a mi m'està agradant molt això que fa dins d'aquesta categoria, podríem dir-ne, de retro soul, de fer soul, doncs mirant una mica cap enrere, però en ple segle XXI. Es diu Tiguayo, i això Sunshine Lady.

M'agrada perquè sona molt, molt orgànic, molt a fusta, molt a l'estil d'aquestes noves generacions, com Jalin Gonda, per exemple, que són artistes que es dediquen doncs, a recrear-se en aquests sons clàssics, en aquest cas del soul, però fet d'una manera molt orgànica. Tiwayo, des de París. I aquí tenim una parella també de luxe, formada per Susan O'Neill i Valerie June.

For What Is Worth, de Buffalo Springfield, en aquest cas amb reinterpretació de Susan O'Neill i de la gran Valerie June, que la vam veure a l'última edició, primera i última de moment, del Festival Feroe. Dic última perquè va ser la de el 2025. I aquí som, deixeu-me posar l'original, amb Neil Young aquí als Buffalo Springfield i fent aquest For What Is Worth.

Se n'han fet centenars de versions d'aquesta cançó, però evidentment com l'original no n'hi ha ni una. La versió del For What Is Worth, en aquest cas de Buffalo Springfield. Marcelé, amb unes notes, només unes notes també de la mateixa versió, però feta per Los Lobos. Gràcies per ser-hi, com sempre. Gràcies per fer-nos costat. Sigueu molt exigents amb la bona música i si ens voleu seguir per Instagram, doncs allà hi som i a partir d'aquí, sobretot, el més important és que sigueu feliços. Fins demà.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

0: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Els likes són una mica guarros, són guarros.
2: Ah. I el fueguito és massa evident.
1: La gent no té cap tipus de vergonya amb els fueguitos.
3: I ha de fer vergonya un fueguito? No sé.
1: A mi em faria vergonya enviar-lo sí. I rebre'l.
4: No el pots treure?
3: No, és divertit un fueguito.
1: Perquè tens una edat, Sergi, però no és divertit. Bueno, vigileu si teniu parella o si esteu tirant-li la canya a algun parella. Portes un mes tirant-me cors que t'he vist, guarro, que estàs aquí amb la teva nòvia. Sí,
4: sí. Oh, Sergi, tu i jo ens passaria i... això, total.
3: Home, i tant.
4: Clar, igual a Sergi ens en tiren cors i mojitos i de manera més innocent.
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

0: Escoltes ICAT.
1: Thought I might love you again. I feel

0: Escoltes i cats.
1: Les històries que em fan més por

A ICAT, cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.